0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: One ticket, please. Long list of everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's...

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Rolling? Okay, here we go. Yeah. One, two, three.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: És dimecres, dia 16 de setembre. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap, entrevista amb l'alcalde Marc Girbet, l'entrevista mensual de cada mes. Avui analitzarem l'actualitat de Sant Andreu de la Barca, parlarem de la valoració de la Festa Major, però també parlarem d'altres qüestions, com els reptes d'aquest darrer any de legislatura, amb l'entrevista mensual que podreu escoltar avui a l'InfoSap. També parlarem d'altres qüestions de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Parlarem de la valoració de la 14a edició de la Ruta de l'Etapa. Parlarem amb algun dels participants i també parlarem amb membres de l'Associació de Veïns de la Plaça de la Pau que es preparen per viure les festes del barri. Seran els dies 19 i 20 de setembre. Aquestes i altres qüestions a l'InfoSap, amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Comencem.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.

0: Iniciem nova temporada a Ràdio Sant Andreu. Reprenem també les entrevistes mensuals amb l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet. Una conversa per analitzar l'actualitat del municipi i també abordar els principals reptes del curs polític, especialment significatiu, ja que és l'últim complet abans de les eleccions municipals del 2027. Alcalde Marc Giribet, benvingut a Ràdio Sant Andreu.
1: Molt bon dia a totes i a tots.
0: Comencem, si li sembla, alcalde, parlant de la Festa Major. Festa Major que es va celebrar del 4 al 7 de setembre. Finalitzada la Festa Major, als micròfons de Ràdio Sant Andreu, vostè ja va fer una valoració molt positiva. Més enllà de l'assistència de públic, què destacaria d'aquesta edició de la Festa Major?
1: Doncs una Festa Major que m'agradaria destacar l'enorme programació que va tenir, a prop d'aquests 40 actes. Programació per tots els públics, pels petits, pels grans, públic familiar, i per tant penso que hem aconseguit un model de Festa Major que l'anhelàvem des de fa molt de temps, una Festa Major que pugui tenir actes descentralitzats, que pugui també recollir diferents gustos a l'hora de consumir cultura, i per tant crec, no?, que després d'aquests 4 anys de treball intens, aquesta darrera Festa Major jo crec que ha estat la culminació d'aquest projecte que ens agradava, del fet de modernitzar i actualitzar la Festa Major, i com deia, una Festa Major que ha funcionat perfectament. Hem tingut moltes activitats, hem potenciat encara més la cultura popular i la Festa Major petita, i puc afirmar, doncs, que ha estat una Festa Major amb cap incident, diguéssim, remarcable en aquests 4 dies, amb moltíssima gent al carrer, amb gent amb ganes de passar-s'ho bé, amb ganes de compartir amb els seus familiars, amics, coneguts, i per tant jo crec que també és un element identitari de Sant Andreu a la Barca, i aquí sí que m'agradaria destacar que la gent de Sant Andreu a la Barca se sent orgullós i orgullosa de la seva Festa Major. És un espai per compartir, de retrobament, i crec que la posem molt en valor totes i tots, i crec que gràcies també a aquest sentiment d'orgull això ens ajuda a que la Festa Major funcioni, a que tothom la cuidi i a que tothom se senti part, diguéssim, o interpel·lat d'aquests dies.
0: Creu, alcalde, que l'Ajuntament ja ha trobat el model que vol per la Festa Major, o encara hi ha marge per introduir canvis en els propers anys?
1: Sempre, i en tota la vida hi ha marge de millora, sempre. I per tant, jo crec que hem de poder fer una adaptació millor en aquestes hores de màxima radiació, on fa molta calor, i per tant que les activitats que es fan en aquestes hores, doncs poder trobar un espai més adaptat i que per tant hi hagi més confort. Jo crec que hem d'acabar d'ajustar de quina manera podem seguir oferint més oferta cultural als joves, per tant ampliar l'oferta jove, tot i que ja ho hem fet i per tant és un compromís que continuarem fent. Marge de millora hi ha. A mi em va agradar molt l'any anterior, es va recuperar el ball de Festa Major. Jo crec que és un element que instaurar-lo ens ha de també motivar molt a poder-ho fer, i per tant sí, hi ha elements de millora, i evidentment els seguim explorant. És més, ja tenim algunes idees de cara a l'any vinent per poder implementar amb diferents espectacles que crec que poden donar un plus en aquesta Festa Major.
0: Sí que la Festa Major marca l'inici, no? L'inici de la nova temporada, no? Després de les vacances d'estiu.
1: Bueno, l'inici...
0: Això ja és històric, no?
1: O hi ha altra gent, i jo sóc un d'ells, que diem, ostres, s'acaba l'estiu, no? I per mi la Festa Major és més finalitzar l'estiu, perquè l'inici de la rutina potser ens costa una miqueta més a totes i a tots, tot i que alguns l'inici de la rutina ja l'hem fet abans de la Festa Major, però sí que és cert que és un element que ens diu, escolta'm, s'acaba aquests moments de compartir amb família, de passar-nos-ho bé, de tenir temps per destinar als amics, i que tornar a la rutina.
0: Es va desplegar un ampli dispositiu de seguretat. Ja vam parlar aquí a la ràdio quan es va fer la presentació. Quin balanç en fa d'aquest dispositiu de seguretat que es va realitzar durant la Festa Major, i també amb la presentació de la nova unitat, l'UREIS, la Unitat de Reforç Especial d'Intervenció i Seguretat de la Policia Local?
1: Però jo aquí t'agraeixo la pregunta, perquè un cop finalitzada la festa volem explicar que en els dies, diguéssim, de màxima afluència, Sant Andreu a la Barca va tenir prop de 50 policies que van donar servei dels diferents cossos policials al conjunt de la festa, no només en el recinte firal, sinó en el conjunt dels actes. Per tant, és el major desplegament que s'ha fet en matèria de seguretat a la Festa Major, i en concret vull posar en valor que ciutats, diguéssim, molt més importants que Sant Andreu a la Barca, en població, en situació, doncs han tingut incidents en el llarg de les seves festes majors. I per tant, que Sant Andreu a la Barca, just al mig del Baix Llobregat, a 30 minuts en transport públic de la gran capital de Barcelona, doncs hem tingut una festa major impecable, una festa major on tothom ha pogut gaudir, on ningú s'ha hagut de preocupar de la seguretat, que això és el que busquem, precisament això és el que busquem, i això ha funcionat tot perfectament. Com bé deies, una de les millores que hem implementat en la Festa Major d'aquest any, a part de sumar més efectius, és la nova unitat, l'Aureis, és una unitat d'intervenció, la primera que té la policia local de Sant Andreu a la Barca d'intervenció, és una unitat que està preparada per fer diferents actuacions, diguéssim, molt en el marc de la seguretat pública i la seguretat ciutadana, en el sentit d'estar preparats i formats per poder fer entrades en grans masses o control de grans masses. I a més, una de les, diguéssim, millores que aplica aquesta unitat, que jo crec que és una actualització i que moltes altres policies ens estan venint a preguntar com ho hem fet, és que introduïm en aquest grup d'intervenció el que és la unitat canina. Per tant, aquest grup d'intervenció treballa també amb unitat canina. Per tant, està més preparada per, diguéssim, operativament fer front a casuístiques ben diferents on es pugui utilitzar la seguretat ciutadana o s'hagi d'utilitzar elements com la unitat canina, doncs que són molt profitosos no només per la cerca, diguéssim, de substàncies, sinó també en el control de persones, doncs, que estan totalment descontrolades o que pretenen fer mal a algú. Per tant, els animals, en aquest cas els gossos, la unitat canina, ens ajuden també en aquest control. En definitiva, penso que no ha estat l'atzar de que portem dos festes majors sense cap mena d'incident, sinó que ha estat molta feina i molta aposta per part de l'Ajuntament de que la seguretat és principal en la Festa Major, i no cal que expliqui, doncs no em vull allargar més amb la resposta, i és que controladors d'accés en el recinte firal, seguretat privada que ha complementat el dispositiu de seguretat. Per tant, jo crec que tot ha funcionat com vam preveure que funcionaria.
0: Parlava de la unitat canina. De fet, la unitat canina de la policia local de Sant Andreu la Barca és referència.
1: És exacte. Tenim una unitat canina que és referència dins les policies locals i també a nivell estatal. I precisament ha estat el sergent de la unitat canina qui ha desenvolupat aquesta nova unitat d'intervenció, i que, per tant, jo crec que tenim un coneixement aquí a Sant Andreu de la Barca en aquest àmbit que crec que hem de continuar exportant, i a més ara amb la combinació d'aquestes unitats d'intervenció i explicar també a la ciutadania que els agents que formen part d'aquesta unitat doncs s'estan anant formant en diferents cursos i també a diferents ciutats on tenen implementada unitats similars.
0: Una Festa Major, alcalde, que es va iniciar amb un acte emotiu i que ha tingut força repercussió, que és la figura de bronze inspirada en el gos Tyler, que es va instal·lar a l'entrada del Parc Central, que la podem veure, està en un lloc molt visible, que tot sorgeix d'un projecte, una idea d'un santandrevenc, el Jordi Marchant, que quan se li va morir el seu gos Tyler va decidir fer-li un homenatge i va començar a iniciar una campanya de micromecenatge per aconseguir 10.000 euros per fer doncs una figura de bronze inspirada en el seu gos, i que finalment Sant Andreu de la Barca doncs ha acollit la idea i ja està visible des de la Festa Major. Un acte emotiu.
1: Molt emotiu, i també, seguint la tònica de la Festa Major, molta participació. Doncs exactament, has explicat la història tal com va ser. El plenari municipal de Sant Andreu de la Barca aprova el fet de fer un reconeixement a aquests animals de companyia, doncs, que formen part de les nostres famílies, i l'Ajuntament tenia pendent l'aplicació, diguéssim, d'aquesta moció que es va aprovar en el plenari, i el Jordi Marchant doncs ens trasllada doncs que està fent, diguéssim, un crowdfunding, un Verkami, és a dir, una participació de moltes persones que aporten una quantitat de diners per poder fer possible una idea en concret, i el Jordi el que fa és cedir-nos a la ciutat aquesta figura, i aquesta figura ha d'estar inspirada en algú, i ara està inspirada en el gos del Tyler, del Jordi, i per tant el que fas a Andreu Navarca és acollir aquesta donació i poder obrir-ho en el conjunt de persones, doncs, que se senten interpel·lades, que tenen la necessitat de retre un homenatge als seus familiars de quatre potes, i la veritat que Sant Andreu la Barca, en aquest sentit, ho hem acollit, diguéssim, amb molta estima. Jo crec que serà un punt important d'homenatge a la ciutat, on molta gent farà petits homenatges en aquella estàtua de bronze als seus familiars de quatre potes, i la veritat és que ens fa molta il·lusió que Sant Andreu també tingui present, doncs, aquesta cultura del benestar animal, aquesta cultura de cuidar als animals, i jo crec que aquesta figura precisament el que fa és, jo crec que, posar-li la cirereta en tota l'actuació que s'han anat fent en aquests darrers 4 anys respecte al benestar animal. I jo, aprofitant la pregunta, vull agrair molt al Jordi, doncs, que hagués pensat en la seva ciutat i que hagués comptat amb nosaltres i que hagués estat tan col·laboratiu perquè el projecte, diguéssim, fos un èxit el primer dia de Festa Major, el divendres abans del pregó.
0: Parlem d'una altra qüestió. Aquest setembre, inici també del nou curs escolar. Més de gairebé 4.000 alumnes de Sant Andreu Barca han començat el curs escolar a la ciutat. Com es presenta aquest nou curs, alcalde?
1: Doncs des de l'Ajuntament ho tenim tot preparat. Tenim les escoles en les quals s'han anat fent diferents actuacions. Penseu que aquestes actuacions es van fent durant tot l'any, al Nadal o a l'aturada del Nadal en tornarem a fer d'altres, i per nosaltres és un moment important, és un moment perquè la ciutat recupera, diguéssim, la seva activitat, torna tot a funcionar com en principi ho tenim previst, i que els nens i nenes puguin tornar a l'escola, es puguin iniciar nous cursos. Això ens omple d'alegria i de satisfacció, perquè és una manera, no, de continuar aquesta història que entre totes i tots fem, i que sobretot, doncs, que els serveis públics, els sistemes públics, doncs, funcionen, i per tant que tot torna al seu ritme habitual després de la baixada d'intensitat que són les vacances.
0: El mes de juny el ple municipal va aprovar una moció d'alcaldia per l'adaptació de la climatització total de les 7 escoles públiques d'infantil i primària a Sant Andreu Barca. En els darrers dies el president de la Generalitat ha anunciat que el govern preveu climatitzar 2.530 centres educatius públics d'aquí al 2031, i que es compromet a climatitzar totes les escoles i prioritza 100 per al juny de l'any 2028. Hem mirat la llista de les 100, hi ha una escola de Sant Andreu Barca, que és l'escola Vall Palau. El tema de la climatització a les escoles, per les altes temperatures que estem patint, és una de les problemàtiques que avui en dia també es pateix.
1: És una problemàtica important. Important perquè s'estan registrant temperatures del voltant dels 28, 30, 32 graus a les escoles, i crec que s'ha d'abordar de manera integral, i no només en una sola escola a Sant Andreu de la Barca. Precisament aquesta moció el que demanava és el que ha acabat passant, és que hi hagués implicació d'altres administracions, perquè l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que no ens importa assumir la responsabilitat, i és més, ho farem, doncs climatitzi o faci que les aules tinguin un confort tèrmic com pertoca. I això és el que busquem. I no només en una escola, que agraïm que la Generalitat pensi en aquesta escola, sinó en el conjunt de les 7 escoles de Sant Andreu de la Barca. I aquí l'Ajuntament, doncs, espero que en els pròxims mesos fem un encàrrec concret del que seria el fet de fer un estudi de l'impacte que seria la climatització de totes les escoles en quant a nivell econòmic, i per tant prorrogar o anar fent fases d'implementació en funció també de quines són les aules, diguéssim, que pateixen més aquests efectes de calor. Per tant, aquesta és l'estratègia de l'Ajuntament. Celebrem que la Generalitat s'assumi i ens ajudi, ho agraïm profundament, perquè al cap i a la fi són els nostres infants i és el bé més preuat que tenim, i per tant les condicions han de ser com a mínim les mateixes que els adults que tenim quan treballem en espais climatitzats, i per tant ells també. I aquí l'Ajuntament s'implicarà i farà tot el possible, evidentment sota les nostres capacitats, perquè la climatització arribi a totes les aules, no només a les aules d'una escola en concret, que celebrem que ho siguin, sinó a totes les aules de Sant Andreu a la Barca. És un pla ambiciós i és un pla que requerirà temps, però és un pla, com hem demostrat en aquests 4 anys, que quan ens hi posem, ho fem. Quan ens hi posem a arreglar els carrers, els arreglem. Quan ens hi posem a arreglar els parcs infantils, ho fem. Per tant, quan ens hi posem ara a climatitzar les escoles, ho farem. Li demano, i ja ho sé, que potser és una petició, diguéssim, que és demanar més paciència, demano paciència a l'hora de fer aquestes implementacions. I no ho farem amb ventiladors. No ho farem amb ventiladors. Queda de demostrar que els ventiladors no baixen la temperatura de les aules. Per tant, hem de fer una aposta per un sistema de climatització que sí que baixi les temperatures. I això doncs, requereix d'un import més alt i ho hem de fer per fases. Però l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca s'implicarà i agraeix que la Generalitat de Catalunya doncs, també ho faci.
0: Parlem ara de la Diada. El dia 11 de setembre, en el seu discurs institucional de la Diada, va reivindicar especialment la diversitat de Sant Andreu de la Barca, va defensar una Catalunya capaç d'integrar persones procedents de procedències diferents, garantint drets, però també exigint deures. Per què va voler situar aquest missatge al centre del seu discurs aquest any, alcalde?
1: Crec profundament que hi ha una Catalunya de tots, i no només una Catalunya d'alguns. I penso que en els darrers anys hi ha certes formacions polítiques que volen contaminar aquesta Catalunya de tots, o com a mínim la volen fer inviable. I fer-la inviable vol dir enfrontar-nos els uns als altres i crear desconfiances i generar odi. I no crec que aquesta sigui la solució, perquè amb odi, perdoneu, però no es construeixen barris, ni habitatges, ni es fan millors les escoles, ni hi ha millors serveis públics. Al contrari, és integrant, és sumant, és fer que tots hi participin. I com molt bé deies, en drets i en deures. I la part dels drets sempre els hem de garantir. I jo crec que sempre ens hi trobaran garantint-los. Però en la part dels deures, jo crec que aquí hem de ser exigents. A la Catalunya de tots és la Catalunya que tothom hi aporta, que tothom hi ve a treballar, que tothom hi ve a portar el seu granet de sorra, allà on pugui ser i de la forma que pugui ser. I, per tant, reivindicar aquesta Catalunya, la que tothom ha de portar per poder construir, per fer avançar Sant Andreu de la Barca, Catalunya, és primordial. Uns no poden passar per sobre dels altres. De la mateixa manera que enfrontar-nos a través de l'odi no ens porta absolutament enlloc. I aquesta és la Catalunya que vull. La Catalunya que cadascú se senti català com vulgui. Si és a través d'una entitat, a través d'una entitat. Si és a través de la llengua, a través de la llengua. Si és a través de la seva feina i de la integració dels seus fills i filles, doncs aquesta serà una bona manera. Com va ser en els anys anteriors, en les dècades passades. I així va ser. I Catalunya va avançar. I gràcies a molta gent vam fer avançar Catalunya. Per tant, per què ara no? Per què ara no? Aquesta és la pregunta que ens hem de fer. Per tant, jo demano que tornem a aquells pactes de les Catalunyes de les dècades dels 70 i dels 60 i renovem aquest compromís d'acollir, integrar i, per tant, fer avançar el país.
0: Estem a l'últim curs polític abans de les eleccions municipals del 2027. Amb quina sensació arriba en aquesta recta final d'aquest mandat i quins serien els grans reptes que es marca com a alcalde d'aquí a la finalització del mandat, que serà el maig del 2027, que ja queda poc?
1: Arribo amb molta il·lusió i orgullós de la feina feta. Arribo orgullós de que Sant Andreu ha recuperat la il·lusió i la seva estima. Em sento plenament satisfet de tot el que hem pogut arreglar i mobilitzar en aquests 4 anys. Molt. I, evidentment, hi ha coses que les haurem d'anar fent amb el temps, no? Vull dir, no se'n pot demanar el mateix que se'ls va demanar en altres en 26 anys o en 40, d'acord? Tot i que m'agrada l'exigència i m'agrada que els santandreuencs i santandreuenques siguin exigents amb el seu ajuntament, perquè crec que amb l'exigència és on hi ha el marge de millora. Però estic molt satisfet del que hem aconseguit desenvolupar, dels problemes que hem decidit no esquivar i afrontar-los, com per exemple estabilitzar un pressupost municipal que estava totalment desequilibrat amb 1 milió d'euros, 990.000 euros. Hem aconseguit actuar en la via pública quan feia anys que no es feia. Estem en marxa en l'actualització d'equipaments municipals que tenien més de 30 i 40 anys, ho estem fent. I per tant, jo crec que estem, com explico, ho intento explicar sempre, estem posant Sant Andreu de la Barca als estàndards d'una ciutat del segle XXI. I sí, hem fet una part i ens queda una altra part per fer. I jo estic, com deia, molt, molt il·lusionat, molt motivat, amb moltes ganes de que aquesta, diguéssim, desenvolupament de la ciutat i actualització de la ciutat arribi en bones condicions, i per tant també ho veig en el carrer, els veïns i veïnes sento que estan, satisfets, que estan esperançats de que podran venir coses millors, i a mi això m'anima doncs, a continuar fent aquesta feina, perquè realment és molt gratificant veure que en allò que penses, desenvolupes i dotes de pressupost acaba sent una realitat, i una realitat que transforma la ciutat. Estic molt motivat.
0: Una de les imatges a finals d'aquest mandat serà les diverses obres que estan en marxa. Quins projectes podran veure acabats a la ciutadania en els propers mesos?
1: Doncs es podran veure acabats els parcs infantils, es podrà veure acabat la nova escola Bressol La Quimeta, es podrà veure acabat el parc de la Solana, el nou parc metropolità de la Solana, i sobretot tot el que ja s'ha vist acabat, que no és poc, que és molt, i el que continuarem fent més endavant. Per tant, és el que els deia abans amb l'anterior pregunta. L'objectiu és no aturar la màquina de millores. No aturar-les. Després vindrà la plaça Federico García Lorca. Després vindrà el Parc Central. I després vindran equipaments com la biblioteca, com la nova comissaria, com la pista d'atletisme. Aquest és l'objectiu. No parar. I mentre fem això, tenim cuidat el dia a dia, el manteniment dels carrers, la neteja, l'asfalt, els adoquins, més seguretat, implementació de noves càmeres de l'anella de seguretat. Aquí és on volem portar la ciutat. Aquí, no? Hi ha algú, per exemple, que no li donem la importància d'un superprojecte, però el fet d'haver adaptat quatre aparcaments, quatre bosses d'aparcament, aparcament intel·ligent, on els ciutadans poden saber si tenen espai o no, on ara, aquesta tardor, acabarem de fer la segona fase d'asfalt en el parc, en l'aparcament de Josep Pla amb Avinguda a Guatemala, al costat del pavelló Josep Pla. Aquest és també un projecte que potser no ho anunciem com podríem anunciar el Parc de la Solana, però que ajuda a destensionar l'aparcament que tenim en el barri de la Solana. Llavors, en aquest sentit, hi ha moltes accions que potser no estan en el focus del titular, però que s'estan fent i que són molt i molt importants a Sant Andreu de la Barca.
0: Si hagués de posar nota al grau de compliment del programa amb què es va presentar les eleccions del 2023, quina nota es posaria i què li falta per arribar al final de mandat amb els deures fets?
1: Jo prefereixo que la nota la posin els ciutadans, els veïns i veïnes. Jo estic satisfet de la feina feta, coneixent la complexitat que teníem com a repte per davant a dins de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Jo crec que el que hem fet és molt satisfactori, que hi ha coses que no han pogut sortir en temps i forma com ens hagués agradat, però que no s'han aturat, sinó que acabaran passant. I, per tant, jo prefereixo que siguin els veïns i veïnes que, sent exigents, perquè ho són, ens puguin posar la nota que ells considerin.
0: El 24 de setembre tindrem el nou ple municipal, però li pregunto ja pel mes d'octubre, pel ple d'octubre. En els darrers anys, el mes d'octubre ha estat el mes escollit per portar en el ple les ordenances fiscals, el pressupost municipal. Mantindrà aquest calendari? Tindrem a l'octubre el debat dels comptes municipals pel 2027?
1: Si no hi ha cap sobrevingut, sí. Si no hi ha cap qüestió sobrevinguda, l'objectiu és poder fer un debat complet dels ingressos i despeses de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca amb el conjunt de les formacions polítiques, perquè crec que és el debat més ric, i si ho he reivindicat a l'oposició un cop al govern, no puc fer una altra cosa que no sigui aquesta. Per tant, sí, si no hi ha cap qüestió sobrevinguda, en el ple d'octubre portarem a votació o a consideració les ordenances fiscals i també el pressupost de l'any 2027. Per tant, ja tenim, o ja estem treballant una proposta de pressupost, que espero que en les pròximes setmanes, per no dir dies, puguem compartir amb el conjunt dels grups municipals i evidentment, com sempre, buscant doncs, la complicitat d'aquests grups perquè el pressupost, diguéssim, sigui el més acceptat possible o amb el major acord possible i a seguir fent avançar la ciutat perquè els pressupostos són la principal eina perquè l'Ajuntament pugui desenvolupar tot tipus de serveis públics, de polítiques públiques i també d'inversions a la ciutat. Per tant, és important que el pressupost surti, diguéssim, amb el major recolzament possible i que sigui un full de ruta actualitzable, modificable, adaptable al llarg de l'any en exercici, però que tingui, diguéssim, la complicitat de molts grups.
0: Abans de finalitzar, alcalde, hem parlat abans l'inici del nou curs, tant polític com també escolar, la tornada a la feina després de les vacances. Finalment, doncs, voldria que aprofités els micròfons de Ràdio Sant Andreu per enviar un missatge als santandreuencs i santandreuenques davant d'aquest inici, ja sigui de curs, ja sigui de la rutina de treball. Quin missatge els hi donaria als santandreuencs i les santandreuenques davant d'aquest mes de setembre?
1: Doncs que entomin la tornada a la rutina amb totes les alegries que han pogut cultivar en els mesos i setmanes de vacances, que aprofitin aquella desconnexió per poder fer ara una connexió en la rutina i que sobretot que gaudeixin de tots els petits moments que els hi aporten aquesta càrrega de piles, aquesta energia, aquesta felicitat, perquè al cap i a la fi som aquí a la vida per disfrutar-la, per passar-nos-ho bé, per compartir-la amb la gent que estimem i que la rutina només sigui les 8 hores de la feina, sinó que la resta de moments puguem disfrutar del que és la vida.
0: Alcalde Marc Girbet, gràcies per acompanyar-nos en aquesta nova ronda d'entrevistes mensuals on analitzem l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Estem al mes de setembre, per tant, inici d'aquesta ronda d'entrevistes, com dèiem, 24 de setembre, ple municipal. Ens seguirem parlant.
1: Gràcies a tothom.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'atur ha pujat a l'agost a Sant Andreu de la Barca, però baixa un 4,3% respecte fa un any. El municipi tanca el mes amb 1.111 persones aturades, 64 més que el juliol. La taxa d'atur es situa en el 8,2%, mentre que les dones i els majors de 44 anys continuen concentrant les xifres més elevades. Són dades publicades per l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat. Si es compara Sant Andreu de la Barca amb d'altres municipis de l'entorn i poblacions importants de la comarca, Martorell registra una taxa d'atur del 9,1%, Sant Vicenç dels Horts del 9,3% i Sant Boi de Llobregat el 8,8%. També presenten una taxa superior Cornellà i Esparreguera, totes dues amb 8,5%. En canvi, Sant Andreu de la Barca presenta una taxa superior a municipis com Olesa de Montserrat amb un 7,9%, Viladecans un 7,8% o Molins de Rei amb un 6,7% de l'atur. Les dades de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat també mostren una diferència significativa entre homes i dones. De les 1.111 persones aturades a Sant Andreu de la Barca, 685 són dones i 426 són homes. La taxa d'atur femenina arriba al 10,8%, davant del 6% entre els homes. Durant el mes d'agost, l'atur ha augmentat un 6,8% entre els homes i un 5,7% entre les dones. Per edats, el col·lectiu amb més persones sense feina continua sent els majors de 44 anys, amb 682 persones aturades i una taxa del 9,4%. Entre els 30 i els 44 anys hi ha 260 persones a l'atur, i mentre que els menors de 30 anys s'han comptabilitzen 169, amb una taxa del 6,7%. Són dades de l'Observatori del Baix Llobregat. Les dades d'atur del mes d'agost i l'increment registrat a Sant Andreu de la Barca també coincideix amb l'evolució comarcal. El Baix Llobregat ha tancat l'agost amb 32.809 persones aturades, 1.497 al mes que el juliol, i un augment del 4,8%. Malgrat aquest repunt, hi ha 282 persones aturades menys que a l'agost del 2025, un descens interanual del 0,9%. La taxa d'atur comarcal és del 7,7%, per sota dels 8,2% de Sant Andreu de la Barca.
1: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: L'Associació de Veïns de la plaça de la Pau de Sant Andreu de la Barca es prepara per viure les festes del barri. Serà del 19 al 20 de setembre. En té més detalls Joel Carrasco.
2: L'Associació de Veïns de la plaça de la Pau ja ho té tot a punt per celebrar les festes del barri els pròxims 19 i 20 de setembre. El programa combina propostes lúdiques i tradicionals pensades per reunir veïns de totes les edats i convertir la plaça en un punt de trobada durant tot el cap de setmana. Entre les activitats hi haurà un concurs de dòmino, jocs de taula, així com un tardeo amb DJ Beca i un sopar amb música el dissabte. Marta Montejo, tresorera i vocal de festes, assegura que celebrar les festes un any més és tot un orgull.
3: Bé, doncs aquestes festes neixen, bueno, perquè quan es va crear l'associació vàrem voler retomar totes aquelles festes que s'havien fet antigament al barri i a la plaça. Aleshores, doncs, bueno, pues, intentem fer coincidir amb el Dia de la Pau, el cap de setmana abans o el cap de setmana després, i bueno, representen, doncs, això, el poder tornar a recordar tot allò per la gent que les havia viscut i la gent que no les ha viscut, pues que les senti com a seves festes.
2: Mm-hmm. En aquest sentit, quina resposta esteu tenint per part dels veïns i veïnes i com viviu des de l'Associació de Veïns aquestes dates tan especials que ja s'apropen?
3: Bueno, doncs la resposta és bona. Nosaltres, els veïns, sempre... Bueno, pues hi ha força ajuda per part dels veïns i pues la gent gran, pues sempre, encara que no pugui ajudar activament, pues sempre participa i, bueno, va bé. I després, bueno, pues nosaltres érem molts nervis perquè queda poc i hi ha moltes coses a fer, a organitzar, però, bueno, esperant amb il·lusió que tot surti bé.
2: Aquest any ja esteu preparant, com comentes, un programa molt variat, des d'activitats com el concurs de dominó, jocs de taula, un tardeo o el sopar amb música. Què heu volgut aconseguir amb aquesta programació tan diversa? I si vols explicar-me una mica més en profunditat algun tema?
3: Bueno, la idea és que les festes siguin per totes les edats i per tots. Aleshores, clar, no ens volíem reduir en algunes franges d'edat, sinó intentar fer que fos pues, bueno, per tothom. Aleshores, el dissabte al matí, pues, tenim tant pels nens, que tenim un concurs de dibuix i jocs de taula, i tant per la gent més gran, que és el concurs de dominó, que és per parelles, bueno, hi ha una eliminatòria i hi ha premis, pues, bueno, pues, és un pernil i un trofeig pels guanyadors. I els nens també tindran els seus premis com a concurs de dibuix. Després de la tarda tenim el tardeo amb el DJ Beca, que, bueno, pues els tardeos ara estan com funcionant molt i llavors sempre va bé i agrada molt a la gent per la mitjana edat, i, bueno, i al final per totes les edats també val. I després el sopar a la fresca, pues, bueno, és el que tothom, la gent es porti el menjar que vulgui importar i nosaltres tindrem el servei de barra. Llavors, pues, això fa una mica més barri i més poder parlar amb els veïns.
2: De fet, l'any passat ja vau tenir, a les festes de la plaça de Pau de l'any passat, ja vau tenir aquest tardeo amb el Beca. Suposo que sí. Repetiu perquè ha funcionat.
3: Sí, sí. Bueno, jo crec que és una persona que coneix tot el poble i a nosaltres ens va agradar molt com ho va fer i li hem tornat a dir si volia col·laborar amb nosaltres i ha dit que sí. Aleshores, nosaltres ens ha encantat.
2: Diumenge també hi haurà el Vermut Concert, amb un concert de Salva. Quin paper té la música i què en consistirà aquest Vermut?
3: Bé, doncs el diumenge és el, com tu deies, és el Vermut, i llavors el Salva va vindre per l'últim Vermut que vam fer. La veritat que va tindre una acceptació molt, molt bona, i llavors, doncs igual, no? A nosaltres ens va agradar molt, va crear molt bon ambient, i llavors, pues, ara quan li hem dit la vida de festa, ens ha dit també que ha encantat, i llavors, pues, bueno, tornarem a repetir amb ell. Llavors, pues, és un moment en el que pots, bueno, estàs més sentat, més relaxat, xerrant, llavors que sí, estàs, pots ballar si vols, però és més, bueno, per estar passant l'estona amb amics i veïns.
2: Veig que també heu apostat per activitats gastronòmiques, com la fideuà de bolets o el sopar popular. És la gastronomia una bona manera de fer barri i reunir els veïns?
3: Sí, a veure, jo crec que bueno, creiem que un sentar-se a taula i menjar i compartir sempre és maco amb els veïns i amics. Aleshores, bueno, el menjar que farem diumenge ens el fa el restaurant Aloha, que, bueno, perquè hi hagi anat ja sap que cuina molt bé, i llavors repetim la fideuà de bolets perquè l'any passat va sortir molt bé, la gent li va agradar molt i creiem que és un plat que és, pues, bueno, que és per tothom i bueno, ja, com et dic, va sortir molt bé. El sopar a la fresca, pues, bueno, com cadascú es portarà el seu, pues, que cadascú ja es convesti el que vol portar.
2: També hi ha activitats pensades per diferents edats. En aquest sentit, és important per a vosaltres que les festes no siguin només un punt de trobada entre els veïns de tota la vida, sinó que també les noves generacions vagin entrant a la dinàmica de participar en aquestes festes?
3: Sí, sí, és el que et comentava. No volem que siguin unes festes que siguin per tothom. Unes festes en les que la gent gran que viu a la plaça pugui disfrutar-la, però també si venen els nets o si venen els fills o... Bueno, que sigui per tothom, perquè hi hagi activitats per tothom i que tothom pugui dir, pues mira, jo tinc el meu espai en aquestes festes.
2: Més enllà de les activitats, què creieu que aporten unes festes de barri com aquestes a la convivència entre els veïns de la plaça de la Pau?
3: Bueno, crec que la convivència al final tu la fas potser més amb el... Nosaltres, a veure, som una plaça i una plaça que tots donem al mateix lloc, llavors... Sí que ens coneixem bastant, però al final acabes tu tenint més confiança o parles més amb els veïns de la teva escala o el dels voltant. Però potser en aquestes festes doncs pots parlar amb altres veïns que estan més allunyats o inclús veïns que no siguin de la plaça, que vinguin a passar les festes amb nosaltres.
2: Molt bé, doncs ens ha quedat clar les festes. El programa l'hem fet una miqueta un repàs. Llavors et preguntaré quins són els principals reptes que té actualment l'Associació de Veïns de la plaça de la Pau i què us agradaria continuar impulsant durant l'any després de les festes de barri.
3: Bueno, pues nosaltres el que volem, o sigui, si fem festes, pues, bueno, per això, per conèixer-nos amb els veïns, per tindre més relació, per anar pues, bueno, fent activitats per tothom. Però també el que l'associació en el transcurs de l'any el que volem és al final ser una associació on els veïns tinguin un punt on puguin anar doncs, per demanar alguna cosa, si necessiten res, si, doncs, per fer, si els vol demanar algú l'Ajuntament, sempre és millor fer-ho des de l'associació, que té com més força que no una persona en particular. Llavors volem que sigui un punt en què cada veí de la plaça i cada membre de l'associació pugui confiar en que nosaltres lluitarem perquè les coses que es demanen surtin endavant. Per exemple, volem que la plaça pues, sigui tingui un manteniment més actiu. Ara està una mica, pues, una mica deixada, però el que volem és que bueno, pues, poc a poc puguin anar solucionant aquests temes. També volem fer activitats per la gent i bueno, a poc a poc anirem creixent. Ara som molt petits, som una associació molt petita.
2: Mm-hmm. O sigui, els objectius és créixer i que la gent entengui que són una eina de força davant de les institucions, m'imagino.
3: Exacte, sí, sí. Ara mateix som pocs, però bueno, la cosa suposo que és intentant anar a agrandir aquesta associació i anar fent més coses i més coses per tothom.
2: Per acabar, què els diríeu als santandreuencs que ens estan sentint i que encara no coneixin aquestes festes? Què els diríeu perquè s'apropin aquests dies a la plaça La Pau?
3: Bueno, pues jo els diria que vinguin a conèixer, si no han estat mai a la plaça, pues que vinguin, que és una plaça maca, tenim una font molt maca, i llavors pues que vinguin, que ens ho passarem bé, que s'apuntin a les activitats que els agradin més, com si volen vindre a tot, doncs nosaltres perfecte, els rebrem amb els braços oberts, i per apuntar-se, bueno, poden apuntar-se bé per l'Instagram, pel mail, o directament al telèfon que posarem. Aquest cap de setmana nosaltres ja posarem cartells per tot el poble anunciant les festes i totes les activitats que hi haurà.
2: Des de l'associació destaca la voluntat de mantenir aquestes festes com un espai de convivència i participació veïnal amb música, gastronomia i activitats per compartir en comunitat.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: Destacàvem avui a l'entrevista amb l'alcalde Marc Xirivet sobre la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, que es va inaugurar una estàtua en homenatge als animals de companyia. Ràdio Sant Andreu, després de la inauguració, va poder parlar amb l'impulsor d'aquesta iniciativa, el santandreuenc Jordi Marchant, i també amb la regidora de Benestar Animal, Mònica Julià.

0: Sant Andreu de la Barca ja compta amb una estàtua en homenatge als animals de companyia. La figura de bronze inspirada en el gos Tyler s'ha instal·lat a l'entrada del Parc Central i vol convertir-se en un símbol de record de tots els animals que han format part de les famílies. El projecte impulsat per Jordi Marchant s'ha fet realitat després de recaptar 10.000 euros a través d'una campanya de micromecenatge. Sant Andreu de la Barca s'ha inaugurat aquesta estàtua amb motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i que estarà a l'entrada del Parc Central. L'acte ha comptat amb la presència de nombroses persones, moltes de les quals s'hi han acostat acompanyades dels seus animals. La inauguració ha posat el punt i final a un projecte iniciat fa més d'un any per Jordi Marchant, arran de la mort de Tyler, el gos amb qui va compartir 11 anys de la seva vida. Bé, ens trobem amb Jordi Marchant després de la inauguració d'aquesta estàtua dedicada al Tyler, aquí que estarà a l'entrada del Parc Central. Jordi, molt emocionant. Ja ho parlàvem l'altre dia a la ràdio, que seria emocionant avui. Bé, sentiments en aquests moments després d'aquesta inauguració.
1: Muchísimos sentimientos, has acertado. No te equivocabas. Sí, sí. Al final había muchos nervios también porque hay mucho trabajo detrás, mucho tiempo, mucha gente a la que agradecerle todo esto, pero al final es inevitable romperse, ¿no? Cuando hablamos de cosas que salen tanto del corazón es inevitable.
0: Has fet referència a tota la gent que t'ha ajudat a aconseguir aquests 10.000 euros, que és el que val doncs, l'estàtua del Tyler, que ja la tenim aquí a Sant Andreu de la Barca. La llista és molt llarga, no? Però aquell somni, aquell crowdfunding d'intentar buscar els diners, finalment els has aconseguit i aquesta estàtua ja la tenim aquí.
1: Ja la tenemos aquí i no se va a ir nunca. No se va a ir nunca, esto ya se queda aquí para siempre, así que el que quiera pasar a verla, le invito a que visite San Andrés de la Barca, no solamente la estatua, que se pegue un paseito por aquí, porque últimamente el pueblo está precioso, pero a que pase a acariciar a Tarla, a darle a Tyler, a darle un besito y nada, ya seguir el día porque hay que seguirlo.
0: Has explicat també el que ha significat aquest gos al Tyler, de com te'l vas trobar. El van trobar, de fet, el Tyler amb un contenidor a les escombraries a Múrcia, després va arribar a tu.
1: Sí, sí, sí, la verdad es que desde el principio de la vida de Tyler al final ha habido un cambio inmenso, la verdad. Yo cuando decidí adoptar a Tyler, yo me acuerdo que me propuse el cambiarle la vida, al menos a un perrito que cayera a mis manos, y creo que hoy es el día, la señal de que sí, que lo he hecho.
0: Homenatge al Tyler y homenatge a tots els animals de companyia.
1: A todos, a todos, a todos. Si no nos olvidamos de ninguno. Aunque parezca que sí, no nos olvidamos de ninguno.
0: Ha hagut aquí una bona representació, eh? Tenim aquí molts gossos aquí davant, sí, de l'estàtua.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y eso que es el primer evento de la Fiesta Mayor, son las 6 de la tarde, que tampoco apetece mucho estar al sol, pero somos muchos, somos muchos.
0: Jordi, orgullós?
1: Muchísimo, muchísimo, y no solo de mí, de mi pueblo, de mis amigos, de mi familia, de toda la gente que ha participado, de todo, de todo, de todo.
0: Per aquelles persones que no acaben d'entendre aquesta vinculació que una persona pot tenir amb un animal de companyia, què els diries?
1: Que se pasen por alguna protectora, alguna perrera, y van a ver que simplemente la mirada de un cachorrito o un perrito más anciano les va a comunicar todo lo que nos les ha comunicado un humano.
0: I a partir d'aquí, que seguiràs amb els projectes vinculats amb el que has fet avui aquí a Sant Andreu?
1: Bueno, sí, me acuerdo que Mónica Julià, la regidora de los derechos animales de aquí, me comentó que quería que le echara una mano en todo lo posible a seguir con su proyecto de los gatitos que ella está llevando aquí en el pueblo, y vamos a volcarnos con eso un poquito.
0: A la inauguració també hi ha estat present la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, que ha recordat que Jordi Marchant ja va traslladar la proposta a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca el juliol del 2025. Després de valorar-la, el consistori va donar suport a l'iniciativa i va autoritzar la futura instal·lació de l'escultura en un espai públic. Ara ja és una realitat en el Parc Central.
2: Home, per l'Ajuntament és un símbol de que realment aquest equip de govern aposta pel benestar animal, que vam crear nosaltres la regidoria de drets animals ara fa 3 anys, i que des de llavors estem fent coses. I bueno, quan aquest noi, en Jordi Marchant, ens va proposar de fer la donació d'aquesta escultura, bueno, ens va semblar, bueno, una idea supergenial, o sigui, i un gest molt, molt emotiu, no? Perquè no només és recordar el seu gos, sinó és un símbol de totes aquelles mascotes o animals de companyia que tenim a casa nostra, i com ell molt bé ha dit, nosaltres som tot el seu món i els hem de cuidar així perquè som família.
0: Una iniciativa, en aquest cas, a través del Jordi Marchant, que ha tingut aquesta idea, es va posar en contacte amb la regidoria de benestar animal i a partir d'aquí tot va començar un procés fins al dia d'avui que amb aquesta inauguració.
2: Sí, ella es va posar en contacte amb mi el juliol de l'any passat. Ho vam debatir a l'equip de govern i de si podíem fer aquesta acció i bueno, tots i totes ens va semblar una idea genial i li vam dir que sí. I a partir d'aquí, doncs, cap allà a l'octubre, ell va començar un crowdfunding perquè no tenia els diners per fer aquesta escultura. Només necessitava el permís de l'Ajuntament per iniciar aquest procés. I des de l'octubre fins al febrer, doncs, va recollir els 10.000 euros que necessitava per fer-la. I bueno, mira, avui, el 4 de setembre, podem veure finalment aquesta escultura pues, ubicada al seu lloc a l'entrada del municipi, no? En un lloc emblemàtic i que es veu, que no és un lloc amagat, sinó que és un lloc amb molta visibilitat i que ens sentim amb molt d'orgull, no?
0: A més, hem vist amb molta gent que ha estat present en aquesta inauguració, molta gent que ha vingut acompanyada dels seus animals, no? Vull dir que gent que té aquest sentiment, no? De... amb aquests animals de companyia.
2: Sí, és que ara sembla que no, a partir de l'entrada de la llei aquesta del 2023 de benestar animal, la gent es pot pensar que ha començat una etapa, però és que realment la gent que ens estimem, els animals que sentim, que formen part de la nostra família, ho portem dins. I això bueno, s'ha pogut veure avui amb tantíssima gent que ha vingut d'aquí, del municipi i de fora, no?, que han volgut acompanyar en Jordi en aquest moment tan emotiu per ell.
0: Potser ara vindrà gent de fora a veure l'estàtua.
2: Sí, això esperem, no? Que vinguin tant gent del municipi que s'apropi a veure-la, que la trobaran això al carrer, el que era l'antiga Nacional 2, la carretera de Barcelona, just a l'entrada al Parc Central. I animem a tots i totes que la podeu gaudir i de veritat que bueno, és un gest molt, molt emotiu.
0: Darrere d'aquesta estàtua i d'aquest monument hi ha una història d'adopció, la de Tyler, que va ser trobat quan era un cadell en un contenidor d'escombraries a Múrcia, juntament amb tres germans. Després de ser rescatat i passar per una casa d'acollida, va arribar en només 2 mesos a la vida de Jordi Marchand. Durant 11 anys, Tyler es va convertir en un company inseparable. Quan el va adoptar, Marchand es va proposar canviar la vida d'aquell cadell que havia tingut un inici difícil. La seva mort va ser el punt de partida d'una iniciativa que ha acabat transformant una història personal en un homenatge col·lectiu, un homenatge als animals de companyia i que ara està present a Sant Andreu de la Barca amb una estàtua del Tyler al Parc Central.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: I no deixem de parlar de la celebració de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Es va celebrar també la 14a edició de la Ruta de l'Etapa. Hem volgut fer balanç amb algun dels participants d'aquesta edició.
2: La 14a edició de la Ruta de l'Etapa de Sant Andreu de la Barca deixa un balanç positiu entre els establiments participants. Durant els dies de Festa Major, bars i restaurants de la ciutat han ofert les seves propostes gastronòmiques amb una bona resposta per part del públic, que ha tornat a convertir aquesta activitat en una de les cites destacades del programa festiu. Entre els restaurants participants, Tieta Burger destaca l'elevada demanda que ha tingut la seva proposta fins al punt d'esgotar les existències previstes per la Ruta de l'Etapa.
3: Una valoració de 10, per mi de 10. És la primera fira que estic aquí i estic super, super contenta.
2: És a dir, que has tingut fins a dalt, no?, el restaurant?
3: Sí, sí, fins a dalt, i encara m'han faltat... O sigui, que he venut molt i encara m'ha faltat.
2: És a dir, que havies demanat X pa i l'has esgotat.
3: Exacte, he demanat unes 800 unitats de pa... I encara em van faltar. A les 7 o 8 de la tarda de l'últim dia, del diumenge, ja no tenia pa.
2: És a dir, que la gent venia aquí diumenge i li havies de dir, no hi ha més Ruta, sí, de l'Etapa.
3: Ja no tenia més, ja em sabia molt greu, però és que no tenia més.
2: En general, quantes etapes n'has venut?
3: D'etapes, quan n'he venut? 800. 800 i m'han faltat.
2: És a dir, que tu calcules que si haguessis tingut més, fins a quan hauries arribat?
3: Unes 1.000. Li va agradar molt a la gent que va repetir, o sigui, superbé, superbé.
2: Si ens pots recordar com era la vostra etapa i quin és el secret de que hagi funcionat tan bé?
3: La nostra etapa té una salsa ahumada, té l'enciam iceberg, el doble de can, el cheddar, com normalment posem, i després posem una pinya feta a la planxa, amb adornada amb mel i salsa barbacoa. I bacon també, tallat. I està superbona, superbona.
2: Tan bona que han volat. En aquest sentit, abans m'explicaves que esteu pensant d'incorporar la carta, aquesta hamburguesa.
3: Sí, sí, sí. Aquest mes serà l'hamburguesa del mes d'octubre.
2: Del mes de setembre.
3: De setembre,
2: sí. En aquest sentit, això vol dir que la gent que s'acosti aquí, a partir de quan podrà provar de nou aquesta etapa? Sobretot per la gent que ha volgut venir i s'ha esgotat.
3: Doncs jo crec que la setmana que ve ja la podem provar, ja. Ja la tenim a la carta, segurament.
2: Amb la mateixa mida petita o serà ja més gran?
3: Clar, la mida normal, la que posem de la burger normal. Que el pa també, sobretot, és molt important, tenim un pa molt bo.
2: És a dir, que valoració molt positiva d'aquesta Ruta de l'Etapa 2026, i m'imagino que per l'any que ve ja estareu esperant que torni, no?
3: Sí, sí, amb moltes ganes, i amb moltes ganes d'avançar i d'evolucionar i de posar una nova hamburguesa que sigui el bum-bum.
2: I en demanaràs 1.000, no?
3: 1.000! Demanaré 1.000!
2: El Palau Vell també fa una valoració positiva de l'experiència i de l'afluència de clients durant aquests dies. Ho explica Josep Martí, gerent de l'estat.

0: que és el que es tracta, i bé, molt contents.
1: Parlant de números, aproximadament, si ho teniu al cap, quina xifra vau arribar a vendre de tapes? Tant la dolça com la salada, que vosaltres oferíeu dues.
0: Sí, vam fer les dues, i unes 400 tapes de les salades i unes 125 de les dolces. Vull dir, va ser, bueno, semblant a, potser una mica menys que l'any passat, però va ser xulo. A més, es veia ambientillo, i vam posar una mica de música i la gent estava molt a gust.
1: Com va funcionar la tapa dolça, la tapa salada? Si vols explicar-me per separat, quin input has rebut de la gent que la provava?
0: La salada a tothom li va encantar, i a més li van fer moltes ganes, perquè bueno, era un producte que era una stracciatella de búfala, una cosa que un producte que nosaltres no havíem tocat mai, i inclús a nosaltres a la cuina es va sorprendre de lo bona que estava, i la presentació, vull dir, diré que és una tapeta que l'anem a introduir en un dels menús que tenim de tapes pels eventos, per les bodes d'això. Era, bueno, l'estratagella amb el hot dog i després amb un oli de pesto i un tomàquets confitats, que la veritat que està molt bona. I la dolça, doncs, tornem amb el mateix. Vull dir, és un postre que l'aguantarem en carta del restaurant perquè hi ha hagut una acceptació molt xula, amb la pinya caramelitzada del ron, amb el gelat de coco, que si va aguantant el temps aquest amb aquesta calor, la gent la va gaudir molt.
1: Podem dir que, a part de servir per promocionar els restaurants i la restauració, la ruta de la tapa també us serveix per provar coses i després incorporar-les? Perquè, com estem sentint, heu provat aquestes tapes, us han funcionat, us han agradat, i vinga, cap a dins de la carta.
0: Sí, perquè tu pots tindre una idea amb... Hosti, m'encanta aquesta tapa, però potser l'acceptació no és bona. O sigui, de vegades a la carta al restaurant hem posat plats que veiem que no hi ha acceptació i els retirem. I ens ha agradat i l'hem muntat amb molta il·lusió. I aquesta tapa, bueno, ens serveixi exactament, doncs, per introduir una tapeta més. L'acceptació va ser molt bona, tothom la va gaudir, i és una tapa de dos mossegades que ens va molt bé quan fem còctels fora o fem algun catering. I llavors, bueno, és una tapa que es quedarà.
1: Què representa per vosaltres, per la restauració, tenir un espai on venen 500 persones aproximadament, si més, a més estirar o menys estirar, i on podeu vosaltres això experimentar, també vendre-us, i que hi hagi com una miqueta de caliu?
0: Bueno, per nosaltres, sobretot pel Palau Vell, el que ens serveix a mi i a tot el personal nostre és per gaudir d'un dia. Gaudim nosaltres. Gaudeix el client, però nosaltres també. Tenim una mica més de temps per poder parlar amb el client, també, d'aquell client habitual que ve normalment al restaurant a dintre i no podem estar més temps per ell, xerrar i més informal, sobretot l'etapa aquesta. Estem a la terrasseta. Tenim una mica més de temps per poder xerrar una mica amb el client.
1: Encara no sabem si heu guanyat alguna de les tapes, però altres anys passats ja sou antics guanyadors. Què se representaria per vosaltres guanyar una tapa un any més?
0: Bueno, sobretot pel Palau Vell és saber que seguim aquí, que estem aquí, que això és molt important per a una trajectòria d'un restaurant que portem més de 30 anys. La trajectòria és superimportant, perquè això sempre dic que és una cursa molt llarga, i després també per l'equip del restaurant també, que s'ho curra i que té ganes i està motivat per quan fa la tapa i de fer la dolça i la salada. És un conjunt de coses que ho gaudim i que hi ha mesos per davant de preparar la tapa dolça i la salada, i que hi ha molt de volum. Nosaltres fem la tapa, però a més el restaurant segueix funcionant i tot té que sortir bé. Clar, pues si la guanyem, pues serà de conya.
1: La restauració santandreuenca considera que l'iniciativa és una bona oportunitat per donar-se a conèixer, atraure nous clients i alhora oferir una proposta gastronòmica vinculada a la festa major.
2: La propera setmana es coneixeran les dues etapes guanyadores, tant de tapa dolça com de tapa salada, i també la propera setmana també es farà el sorteig entre totes les persones que han votat les millors tapes. Sortejaran diferents premis. Serà la propera setmana i ja en parlarem aquí a través de Ràdio Sant Andreu.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
2: Posem per el final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre grup de WhatsApp. Tota la informació a radiosantandreu.com i als 98.0 de la FM. Tornem aquest dijous.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat.

0: som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Continguts en xarxa.

0: Comencem una nova entrega de la Show en Sèrie, l'espai de sèries d'Ua Olida a Ràdio. Ivan Usson, bon dia.
1: Bon dia.
0: Teniu actualitat?
1: Pues la veritat és que, bueno, a veure... No, és que saps el que passa? Que s'han estrenat, s'han donat els Emmys aquests artístics.
0: Ah.
1: Que són com una mica, entre cometes, els Emmys de mentida, no? O els Emmys de categories menys rellevants, que llavors els donen com una mica abans i tal, però bueno. Jo te diria que l'única actualitat que puc destacar de tot això...
0: Sí.
1: A banda de que The Pitt ha guanyat un altre, és que Pluribus, la sèrie del creador de Breaking Bad, n'ha rebut... ara no sé si són 4 o 5 per qüestions artístiques. Eh? Encara estan les qüestions actorals i d'escriptura i de direcció i totes aquestes històries pendents sobre la taula per la següent convocatòria aquesta. Però bueno, trencant així, per cert, la maledicció que va començar amb Better Call Saul, que és la sèrie que té el rècord de nominacions sense guanyar, que són entre uns 40 i 50, ara no recordo quants eren, però podien ser 46, 47, nominacions en tota la seva història, 0 premis guanyats.
0: Correcte.
1: Sí, sí, és la sèrie que té el rècord de més nominacions.
0: I no li podem donar un premi per tenir aquest rècord? Perquè, tio, és com, no sé, algo falli.
1: Sí, i
0: o
1: a més...
0: hi ha una mà negra al darrere.
1: I a més era una sèrie d'una qualitat extrema en tots els aspectes. Bueno, era el spin-off de Breaking Bad, que s'ha de dir, no?, de tot això, però vamos... Jo encara segueixo amb aquesta espineta clavada, eh? Des d'aquí.
0: Doncs jo tampoc tinc actualitat, la veritat, perquè continuo mirant Friends, vull dir que aquí acaba. I no t'ho perdis, que aquests dos dies estava... me n'anava a dormir i pensava... i si torno a mirar les xiques Gilmore?
1: És que...
0: però és que no
1: surts,
0: puc,
1: no surts del bucle.
0: Però no miro de noves, llavors és... oh, per favor, no ho sé. No sé què faré, no sé
1: jo,
0: què faré.
1: Jo estic mirant els capítols nous, les temporades noves de Beavis and Butthead. No sabràs ni el que és, que no? Eren uns dibuixets que feien a MTV, eren uns dibuixos per adults, on bàsicament els dos protagonistes eren tremendament estúpids. D'una manera una mica intel·ligent, m'explico. Té un concepte tan estúpid, i ells són tan estúpids, que l'escriptura de la sèrie és genial, en aquest sentit.
0: Vale.
1: Perquè consisteix en... és que no sé exactament com explicar-ho, però no és el com de tontos siguin ells, sinó la situació a la que arriben per com de tontos en són.
0: Sí, t'entenc.
1: És molt divertida i els capítols nous estan molt bé. M'he deixat de sentir, eh? No sé si això és una cosa que m'ha passat només a mi o a tu també.
0: Sí, o sigui, te sento, però no te sento pels auriculars.
1: A veure, anem a canviar de micròfon?
0: A veure, anem a fer proves perquè ens serà de la transparència amb tothom. A veure, Anna.
2: Hola, hola.
0: No te sento pels auriculars.
2: No me sento els auriculars.
0: Però entre bé l'àudio, o sigui, la gent està sentint.
2: Perfecte, doncs ja està.
0: Ja està, ens fallen no sé què passa aquesta setmana. avui el que farem és continuem amb aquesta entrega de què se n'ha fet bé. En aquest cas, ens centrarem en una sèrie que crec que... els que voltem als 30 ens va marcar en certa manera. Estem parlant del Barco, una sèrie que es va emetre entre el 2011 i el 2013 i que ha preparat l'Ivan, que és on han acabat els seus actors.
1: Així és, eh? Un dels grans fenòmens juvenils d'Antena 3, eh?
0: Sí.
1: Doncs això, és una altra sèrie que va juntar una cantera d'actors que després es van consolidar com a grans noms del cinema i la televisió, juntament amb intèrprets veterans amb llargues trajectòries. Per tant, si et sembla, com comencem? Comencem amb sintonia?
0: No, comencem amb el nou.
1: A pelo. Pues sí. Jo crec que el protagonista pot ser més destacat d'aquesta sèrie, o com a mínim un dels que més lluny...
0: Co-protagonista.
1: Correcte, co-protagonista. La part masculina del protagonisme, diguéssim.
0: Estic d'acord.
1: Mario Casas, que interpretava a Ulises Garmendia.
0: Sí.
1: És probablement l'actor que més ha evolucionat professionalment des del Barco. I donem molta fe amb això, amb aquesta afirmació.
0: Sí.
1: Quan interpretava a l'Ulises era un jove ídol juvenil gràcies a 3 metres sobre el cielo. Molt pesats, amb aquesta pel·lícula del seu dia.
0: Sí.
1: Mentiras y gordas, pel·lícula que a mi sempre m'agrada de recordar.
0: Sí.
1: I també sortia Los Hombres de Paco.
0: Sí, és que li feia la rivalitat al Lucas.
1: Correcte. Després es va esforçar per trencar amb aquesta etiqueta de noi guapo de pel·lis adolescents.
0: Sí.
1: I ho va aconseguir, de fet, perquè va protagonitzar thrillers com Contratiempo.
0: Molt bona.
1: El fotògrafo de Mathausen. No mataràs. Pel·lícula per la qual va guanyar un premi Goya al millor actor protagonista. I també ha protagonitzat èxits com Palmeres en la nieve i va fer el salt a la direcció, fins i tot, amb Mi soledad tiene alas.
0: Això no ho sabia.
1: Pues mira... continua treballant, Sí, evidentment està bastant actiu, és una de les grans estrelles del cinema espanyol. L'Ulisses va començar com a ídol adolescent i va acabar guanyant un Goya i dirigint les seves pròpies pel·lis.
0: Aquí el titular radiofònic havia de ser l'Ulisses acaba fent l'Odissea. Però bueno, mira, ho tenia a huevo, però no ho ha fet. Recordem una de les escenes que ha fet, que feia, en aquest cas, Mario Casas.

0: Mira, chivata, estamos encima de un volcán. Así que deja de decir gilipolleces. Lárgate, porque si no te vas a achicharrar, Ainhoa.
1: Me voy a achicharrar, pero no voy a ir de aquí hasta que me digas cómo has sido tan gilipollas de autoinculparte de un asesinato. ¿Eh? ¿Por qué?
2: ¡Marineros! Vamos a sacar este barco de aquí. Vete a lavar un auto, la dos y a la tres. ¡Abre la uno un poco! ¡La dos!
0: Sal ya de aquí, por favor.
1: No, hasta que me digas por qué.
2: Vale. A mi señal cerramos todos de golpe. ¡Que miro! ¡Atentos!
1: ¡Que me digas por qué!
0: Venga, vete ya, por favor.
2: ¡Ahora! Julián, inténtalo otra vez, rápido.
0: Vete de aquí, por favor.
1: No, hasta que me digas por qué.
0: Sube a la cubierta superior.
1: No.
0: Coges un chaleco. Te subes a un bote, Ainhoa, por favor.
1: No, no, dime por qué.
0: Déjame solo.
1: No.
0: Déjame solo.
1: No, dime por qué.
2: ¡Que me dejes solo!
1: ¡Me digas por qué!
0: Que te quiero.
3: Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Aquí está una de las escenas de... Espera, que se va sentir. De Mario Casas. Es que...
4: No, pero
3: porque... ¿Sabes qué pasa?
4: No,
3: que no me agraden a que te estudi. No me agrade tenerlo aquí a la izquierda. Sergi, qué buen día.
5: Home, ¿qué tal?
3: Home, ¿qué? Porque portes una temporada de trabajo en serie.
5: No trobarem ara els plats bruts d'aquesta casa. Mai però... millor dit, no? En això avançaria.
4: Fixa't que el Sergi se sento. Com són les coses, eh?
3: Coses, sí. La màgia de la ràdio.
4: Seguim amb la part femenina.
3: Venga.
4: De...
5: Perdó, estàveu parlant de Mario Casas?
4: Sí.
3: Perquè estem
5: top,
3: fent el
5: banc. Top, mira, et diré... Top 4 de millors actors espanyols a mitjans de setembre, en què estem.
6: Per sí? Mi,
5: top
6: sí. N'hem parlat,
5: o top 5.
6: N'hem parlat d'això, eh?
5: I sempre infravalorat.
6: Sempre, bueno, a veure, infravalorat. Bueno, sí. La gent té la imatge de Mario Casas que va fer el barco i ara Mario Casas ja no és aquest Mario Casas.
5: Però
6: perquè ha evolucionat moltíssim com a actor.
5: Però més que el barco, jo crec que encara no s'ha pogut treure el de les motos. Com és d'ello?
3: El de cielo.
6: Sí, sí, també n'hem parlat, també n'hem parlat.
5: Que, però, vaja. Top 5 millors actors espanyols a dia d'avui.
6: Vinga, va, la propera, a veure si la fiques tu en un top de millors actrius. Blanca Suárez.
5: Doncs sí.
6: Pues mira, Blanca Suárez, que interpretava a Ainhoa Montero al barco, eh? Prèviament havia triomfat amb El Internado, però aquesta sèrie la va consolidar definitivament com una de les grans estrelles joves d'Espanya. Va treballar amb Pedro Almodóvar a La piel que habito, interpretació per la qual va guanyar un Goya a millor actriu revelació. Mira, els dos actors protagonistes de la sèrie, dos Goyes revelacions per diferents pel·lícules, però vamos, en fin... casualitats, eh? També va aparèixer a Los Amantes Pasajeros, va protagonitzar Las Chicas del Cable, una de les primeres grans produccions espanyoles de Netflix, i al cinema destaquen títols com Perdiendo el Norte, El Verano que Vivimos i El Cuarto Pasajero. Bueno, Perdiendo
3: sí,
6: el
3: que
6: Norte...
3: Li passi, que li passem als pasajeros, tio?
5: No li agrada de conduir.
3: No sé, jo no sé si és tan bona, eh?
5: Jo no, la ficaria en un top 10. A dia d'avui, eh? Ah.
6: Top 10, eh?
5: A dia d'avui, top...
3: És la que... Crec que això ho vaig dir, o no sé qui li vaig dir.
5: Top 10
3: dir.
5: No ho sé. Top...
3: És la que més cobre.
6: De què?
3: És la millor... L'actriu que millor cobre de tota Espanya. Doncs
6: pues molt bé.
5: Home, felicitats. Home, però Penélope Cruz estarà més ben pagada que Blanca Suárez.
3: Però jo no sé si Penélope
6: Cruz està a Hollywood.
5: Ah, però més ben pagada, que a final d'any ha fet un mes més gran que un menys.
6: Recordem que això
5: és que fa molta publicitat. A més és habitual en marques de roba molt reconegudes. I de fet, per exemple, fa relativament poc estaven a Venècia, estan fent un dels festivals més glamurosos de Venècia, i Blanca Suárez surt en una foto amb grans estrelles de Hollywood com a cara visible, no sé si d'Armani o d'alguna marca d'aquestes.
3: I,
5: ara ho confirmo.
3: És allò on van tornar a coincidir amb el Miguel Ángel Silvestre?
5: Que també...
3: Que han sortit la foto junts... Tan...
5: Sí. De
6: que
5: fet,
6: van ser parella o què?
5: Miguel Ángel Silvestre...
3: Van discutir públicament.
6: Ah, sí?
3: Sí, és que veure, al final sabré més coses.
6: Mira, bueno, mira, la crònica groga com la té, la que no li agrada el cor.
3: Bueno,
6: no la
3: tinc, és que, joder, això es va...
5: Doncs, de fet, Miguel Ángel Silvestre sobre aquesta època, aquesta setmana a Venècia, també he penjat alguna foto amb la Cini Tsuruwini, aquesta que és tan famosa ara, i també amb d'altres de la EGZ.
3: Perfecte.
5: Doncs... Mira, aquí ho tinc. Perdona, te canto algun dels noms que veig, eh?
3: Canta.
5: Mira, la Sweeney Sirwiniwini, J Balvin, veig també a la Kendall Jenner, crec que és la Kendall Jenner aquesta, veig amb aquest, el prota de Wicked i de Los Bridgerton a la primera temporada.
6: Ui, no és el nom, no me preguntis.
3: No ho sé, a mi no m'ho
5: entenc. Ja me sortirà. I és de... Sí, Armani Beauty. Giorgi Armani, doncs és una de les cares de Giorgi Armani.
6: Pues quina sort, perquè d'on de pagar bé aquestos?
5: Home, i tant.
3: Doncs sí, recuperem una de les escenes de la Blanca fent d'Ainhoa Montero.

0: bueno, pensava que parlava
1: dels dents.
0: Els dents tota l'estona, pensava que parlava.
2: Se neteja molt bé a la ficció, els dents.
0: Tensió entre Ainhoa i Ulisses, pues si no menys enlloc la tensió.
1: Bueno, una ASMR fantàstica, per això. Sí. Ha estat fantàstic.
0: Vinga, va.
1: Vinga, va, seguim amb Juanjo Artero, que interpretava Ricardo Montero. Era probablement l'actor amb la trajectòria més llarga del repartiment, perquè abans del Barco havia estat fenomen gràcies a Verano Azul, on interpretava a Javi. No sé si ho teniu localitzat.
2: Qui, això?
1: Juan Jortero, que interpretava Ricardo.
2: Ah, ja no estem amb Blanca Suárez, eh?
1: No, és que, és que anem passant d'actor a actor, eh? Doncs això, i posteriorment, a Verano Azul, també havia triomfat amb El Comissario. Mira, una sèrie de la que també podríem fer...
0: Sí. Buah, és que aquesta entrega serà com el procés, s'allargarà molt.
1: Després de l'Estrella Polar va continuar treballant de manera constant i va tenir un paper molt important a Servir i Proteger. Al cinema també ha desenvolupat una trajectòria destacada i va ser nominat al Goya com a millor actor de repartiment. 3 de 3, tu. Per no haver paz para los malvados.
2: Molt bé, bona pel·lícula.
0: Molt bé, sí, sí.
1: Per tant,
0: titular radiofònic.
1: El capità de l'Estrella Polar ja era una llegenda des de Verano Azul i continua navegant per la televisió espanyola.
2: Bueno, ara fa temps que...
1: Pel cinema, no? Vull dir...
2: Sí. Fa temps que no el veig jo amb aquest...
0: És veritat, és veritat. Doncs mira, a veure quin surt ara, recupereu un dels seus moments.

0: Bueno, deixaven respirar molt els diàlegs, sí, aquesta sèrie, és... aquí no...
1: Sí, sí que és veritat que havien d'omplir l'hora i 20 de capítol. Sí.
0: Home, i, sí, sí, i, bueno, i amb les pauses d'Antena 3, aquesta sèrie se devia quedar en una hora 45, quasi dues hores, molt a prop, eh?
2: Jo recordo anar a dormir tard.
0: Bueno, sí, clar, però, en fin. Vinga, va, parlem de...
2: Irene Montalà,
0: correcte, que interpretava a Julia Wilson. És un d'aquells casos que de vegades s'obliden quan es parla del Barco, tot i tenir una carrera molt sòlida. Abans de l'Estrella Polar hi havia treballat a Cuéntame Cómo Pasó, o en produccions de TV3, i també havia aparegut a El Internado.
2: Ah, és veritat.
0: Sí, us en recordeu? Sí, sí,
1: feia de... Era, es va fer, era parella del cambrer, no? Del que... Ai, del cambrer, del cuiner del...
2: Sí, em sembla, no? Que sí. És que no la ubico, sincerament.
1: A veure, me pots repetir el nom de la
2: actriu? Irene Montalà.
1: Sí, sí, sí.
2: A més, és filla d'una de les grans actrius d'aquí a Catalunya, que no recordo el nom, però...
0: Bé. Va continuar treballant al cinema i a la televisió amb títols com Carlos, Rei Emperador, La Verdad i Presunto Culpable. La seva carrera ha estat menys mediàtica que la de Mario Casas o Blanca Suárez, però mai no ha abandonat la professió. Sí, continua actuant, encara que amb un perfil més discret. I el titular és la Júlia mai va buscar convertir-se en una superestrella, ha construït una carrera llarga i sòlida lluny del soroll.
2: A més, si no m'equivoco, la Irene i la Blanca són molt amigues arran de fer la sèrie.
0: Mira,
2: s'han conservat l'amistat, saps? Arran de la sèrie.
1: Molt bé.
0: És bonic, això, eh?
2: Sí.
1: Celebrem.
0: Vinga, va, Luis Callejo, que interpretava Julián de la Quadra, és un dels actors la carrera dels quals ha guanyat més prestigi des de la sèrie. Després d'interpretar a De la Quadra, es va convertir en un dels secundaris més sol·licitats al cinema espanyol. Destaquen pel·lícules com Tarde para la ira, per la qual va ser nominat al Goya com a millor actor protagonista, i Intemperie, que li va donar una altra nominació. La seva carrera demostra que, encara que no sigui sempre el protagonista, és un dels intèrprets més respectats del panorama espanyol. Bueno, aquest cas és de secundari d'or,
1: I bastant dolent.
0: No, dolent com a sí. Personatge dolent,
1: Exacte, sí, no, exacte. És bastant bo.
2: Sí.
1: És bastant bo.
2: Però sempre li toquen personatges
1: dolents. Però és veritat que acostuma a ser un dolent.
0: Bueno, que fa. Podria ser una mica un símil a nivell de registre amb... ara no me'n recordo del nom. El que sempre està amb el Coronado.
1: No, Luis Zahera no.
0: No,
1: Perquè Luis Zahera no fa de dolent.
0: Bueno,
1: fa de celebrat,
0: fa de desalmat, però, una mica sempre.
1: Però no, fa de dolent. Fa de el típic bo...
0: És veritat que són aquells personatges que estimes, no, tot i que no siguin moralment correctes.
1: No, ell és el dolent de moltes de les coses on ha sortit. Luis Zahera.
0: Molt bé,
1: no?
0: Molt bé, escolta.
2: Doncs recuperem un dels moments.
3: Ulises. Que Salomé està embarazada. Que vas a tener un hermano. Chico, no pongas esa cara. El primero que tuve no me quedó mal, ¿no? Y me dije, bueno, pues ya está. Que es un par de biberones, unos pañales comparado con pasar el Cabo de Hornos.
4: Joder, papá. Enhorabuena. Enhorabuena, de verdad. Voy a tener un hermano. Pues tendré que ponerme las pilas, que yo nunca he tenido un hermano, ¿sabes?
3: Ya, y yo nunca he tenido un crío en brazos. Que a mí los hijos ya vienen con pelos en los huevos. Pues tendremos que aprender juntos, ¿no?
4: Claro que sí.
2: ¿Qué ves? Neus Sanz.
0: Vinga, sentíem parlar amb aquest tall de la Salomé, pues la interpretava la Neus Sanz.
2: No, a la Salomé no l'hem sentit en aquest tall.
0: No, parlaven de que la Salomé estava embarassada.
2: Vale.
1: Hosti, Neus Sanz és la de Los Hombres de Paco, no?
2: Sí.
1: Molt bé, doncs amb Neus Sanz ben mai. Adéu.
2: Molt bé, adéu.
0: Adéu. Vinga, va, ella era coneguda abans del Barco, i després va continuar construint una carrera estable a la televisió i al teatre. És una d'aquelles cares habituals de la ficció espanyola que potser no ocupa grans titulars, però manté una trajectòria constant. El seu cas representa perfectament l'actor d'ofici. No va necessitar un gran fenomen posterior per continuar treballant regularment.
2: Ostres, doncs jo t'he de dir que no em pensava que hagués continuat treballant. És a dir... Sabia que feia alguna obra de teatre o sabia que feia alguna petita col·laboració, però l'havia com perdut bastant d'escena, i de fet crec que ella es va posar com més a la pan, a la part més social, més, uh-huh, més de, com es diu, bueno, de
0: relacions entitats, públiques i coses d'aquestes,
2: no, entitats solidàries, uh-huh, i això. I jo no sé, vaig com interpretar com que havia deixat aparcat una miqueta la interpretació i es dedicàvem a això, saps? Uh-huh. No ho sé, no ho sé. Per mi era de les millors al Barco, crec que tothom, tota Espanya se l'estimava moltíssim, i algun dels moments són, per exemple, aquests.
5: Ulises, unas galletitas para ti. Llevas una semana en esa bodega y mira cómo te has quedado.
6: Muchas gracias.
5: ¿Se te ocurre que le puedo regalar a tu padre? Él me ha regalado el anillo del Forever. Yo no le he regalado nada.
6: Yo no lo sé, la verdad. Hombre, él ayer me regaló el reloj de su padre. Igual podría ir a un centro comercial y comprarle uno. Que sea bonito.
5: Qué tontería, ¿verdad? ¿Qué le voy a regalar yo a mitad del fin del mundo? Si ya no queda nada.
6: Salomé. Hay una cosa. Mi padre siempre dice que comer sin pan es comida de tontos. ¿Ya lo conoces?
5: No.
6: ¿Y hace días que el pan se acabó?
2: A veure. Oh, molt bé.
0: Bé, perfecte. Bé, parlant de Neusada, he estat buscant una mica. Mira, va sortir a Les Tregines,
2: jo no,
0: interpretant diversos personatges secundaris, al llarg dels episodis de la sèrie, que crec que eren 13, vull dir, tampoc era una barbaritat.
2: Carai.
0: Bé, passem amb un altre actor també molt estimat, Ivan Massaguer,
2: sí,
0: que feia de Burbuja.
2: Sí.
0: És un dels personatges més estimats de tota la sèrie, després del Barco, Ivan Massaguer, va protagonitzar, al tanto, un dels fenòmens internacionals més grans del cinema espanyol recent, El Hoyo. No has vist aquesta pel·lícula, és una exclusiva de Netflix, és molt
2: és
0: xula de veure.
2: És aquí baix.
0: Sí, que estan, diguéssim, endreçats, és com una mena de crítica a la... ja t'ho diré ara. A les diferents posicions socials en quant a lo econòmic. No? És aquella pel·lícula en la que és una mena de presó vertical, en la que va, vale, hi ha un ascensor al mig que va baixant amb el menjar. Què passa? Si tu estàs a dalt de tot, perfecte, perquè vale, tens 2 minuts per fotre-te tot el que tu vulguis. Ara, vale, si estàs al pis 63, vale, la quantitat de menjar que t'arribarà serà molt poca.
2: Exacte. Ah, hòstia.
0: D'això anava aquesta pel·lícula. És una de les pel·lícules més fastigoses que jo he vist en la meva vida, i t'ho dic perquè la vaig veure menjant una pizza.
2: És que...
0: La pel·lícula es va convertir en un enorme èxit mundial gràcies a Netflix, i el contrast és curiós, va passar d'interpretar l'entranyable Burbuja a protagonitzar una història brutal i claustrofòbica ambientada en una presó vertical. També va sortir a les dues últimes temporades de 7 vides, fent de, ara no recordo com es deia el seu personatge, però sí que era un fumeta, el típic empanat. Vale? Va continuar actuant, evidentment sí, la Burbuja va sortir de l'Estrella Polar i va acabar atrapat en un dels forats més famosos de Netflix.
2: Aquest titular no està mal, eh?
0: Mira,
2: no està malament.
0: Pocs destaquem, vull dir que quan un està bé ja cal que ho diguem.
2: Sí.
0: Vinga, va, parlem de Marina Salas, que interpretava
2: la Vilma.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ha construït una carrera interessant alternant cinema comercial, televisió i projectes més prestigiosos. Després del Barco va participar a Carlos Rey Emperador, havíem repassat amb algú que també
2: sí,
0: havia participat aquí.
2: A la Irene Montalà.
0: Correcte, correcte. I ha continuat treballant en produccions espanyoles i catalanes. Ha evitat quedar encasillada com a actriu juvenil i ha buscat registres diferents, mantenint una carrera constant, encara que menys mediàtica que alguns dels seus companys. El titular va: la Vilma va, en el paper d'adolescent, i ha construït una carrera molt diversa.
2: Estic
0: d'acord. Alguns quants, es veu que en aquesta sèrie hi sortia fins i tot l'apuntador.
2: Deu vist el... Sí. A veure, també t'he dit que crec que... Ah, bueno, no, després... Clar, n'has agafat, és a dir, els tres últims, per exemple, apareixen en moments concrets... saps, no surten a tota la sèrie,
0: uh-huh,
2: però sí, doni. Qui més tenim? El Bernabé Fernández.
0: Correcte, el sacerdot de l'Estrella Polar, va continuar treballant després de la sèrie en televisió, cinema i especialment en teatre. No va tenir un únic gran èxit posterior que eclipsés la resta de la seva carrera, però s'ha mantingut dins de la professió. Vale, bien.
2: Sí.
0: Anem amb Javier Hernández, que feia de Piti. Piti va ser un dels personatges juvenils més populars del Barco. Javier Hernández va continuar treballant en diferents projectes audiovisuals després de la sèrie, encara que no va tornar a aconseguir un personatge tan popular com aquell.
2: Uh-huh.
0: És els... El seu és el cas d'un actor que no va desaparèixer completament, però la gran popularitat del qual continua estant molt vinculada a l'estrella polar.
2: Sí, sí, sí.
0: Giselle Calderón, que interpretava a Estela. L'Estela va ser un dels personatges més excèntrics i còmics de la sèrie. Després del Barco, Giselle Calderón va continuar vinculada a la interpretació i a diferents projectes audiovisuals, encara que la seva trajectòria posterior va ser força més discreta. Sí. Bueno, trobem una mica...
2: No la recordo, si t'he de ser sincera.
0: Trobem una mica similituds amb aquests dos últims noms. Sí. Anem amb Juan Pablo Xuc.
2: Gamboa. Vaya criminal.
0: Sí?
2: Sí.
0: Vinga, va. És un dels grans dolents d'aquesta sèrie. Després del Barco, Juan Pablo Xuc va participar desenvolupant una carrera internacional, especialment en produccions llatinoamericanes i nord-americanes. Un dels seus treballs més coneguts va arribar amb Narcos, una altra sèrie de Netflix. La seva carrera és especialment interessant perquè ha treballat molt fora del circuit exclusivament espanyol. David Seijo, que feia de Ramiro.
2: No en tinc ni idea de qui és. Ah, ja sé qui és, el Coix, el Coix. Em sembla que és el Coix.
0: Després del Barco, David Seijo va continuar treballant especialment en produccions gallegues. Ha aparegut en títols com Cuéntame cómo pasó, Vivir sin permiso, Neboa i diverses produccions a la televisió gallega. Claro. És un bon exemple d'actor que potser es va allunyar del gran prime time nacional, però que ha mantingut la seva carrera activa. És que també aquestes coses, perquè es diu d'una manera com si fos negativa.
2: No, al contrari.
0: Clar, o sigui, Francesc Orella és un actor que no ha triomfat tant perquè està més centrat en Catalunya que en l'estat espanyol.
2: Clar, és que es depèn d'on tu miris. En Babil Arasau, que no ha fet res a l'estat espanyol, vol dir que no ha triomfat.
0: Correcte.
2: I és una de les grans de Catalunya. Clar, és que es depèn. Sí, sí, estic d'acord.
0: Bé,
2: la millor de totes, bé, ara.
0: Patricia Arbués,
2: sí,
0: que feia de Valeria.
2: Sí.
0: Era la nena, si no m'equivoco.
2: Era la nena, més maca.
0: Vinga, va. La petita de la família Montero. El Barco va ser el seu paper més conegut i la seva trajectòria pública posterior ha estat molt més discreta que la resta del repartiment adult. És un dels casos d'actriu infantil que va créixer lluny de l'enorme exposició mediàtica d'algun dels seus companys. Això és una cosa que sempre comentem amb els actors infantils, no? Com que ja van triomfar de nens, és com una espineta que ja tenen, que ja se l'han tret de sobre.
2: Sí, però també crec que és que potser alguns descobreixin que tampoc és lo seu.
0: Bueno, clar, això podria ser, perquè potser va molt lligada als teus pares,
2: per exemple,
0: que porten un cas.
2: Penso en Carlos Cuevas, que va començar des de molt petit i mira on ha arribat, saps?
0: Sí, correcte, Úrsula Corberó.
2: Exacte. Però no sé, depèn de qui diu, pues mira, això no és per mi.
0: Vinga, pues re. Alba Ribas interpretava Sol, el seu personatge va tenir una presència important a les últimes temporades.
2: Sí.
0: Després va continuar treballant a cinema i a televisió i va participar en produccions com El Ministeri del Tiempo, a més de diversos projectes catalans. Ha mantingut una trajectòria discreta però constant dins de la professió.
2: Uh-huh.
0: Vinga, va, tenim Jean els dos Cornet. Últims. Jean Cornet, un nom especialment interessant, és conegut per haver treballat amb Pedro Almodóvar a La piel que habito, la pel·lícula que per la qual va guanyar Premi Goya al millor actor revelació. Déu-n'hi-do, uns quants han sortit d'aquest cast.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: En Max va estar molt poc temps al vaixell, però Jean Cornet pot presumir d'haver guanyat un Goya treballant amb Almodóvar.
2: Sí.
0: Bueno, vale, sí. Te comprem el titular, va.
2: Sí.
0: I l'última, ja n'havíem parlat a l'episodi de Lo Serrano, és Belén Rueda. La seva aparició va ser molt puntual, però mereix una menció especial. Belén Rueda ja era una de les grans actrius de cinema espanyol i havia guanyat el Goya per Mar Adentro. Després va continuar consolidant-se com una de les grans reines del thriller espanyol amb pel·lícules com El Orfanato, Los Ojos de Julia i El Cuerpo.
2: A més, crec que és de les poques actrius de thriller que segueixo i he vist totes les pel·lis i la veritat és que actua molt bé. I el Barco, és veritat, ella surt dos o tres capítols, representa que ella arriba... no, representa que no hi ha ningú, que estan sols a la terra, però apareix un barco amb ella i tenen el dubte de si l'han d'agafar o no, les malalties que pugui tenir, i resulta que no està bé allà per atzar, diguéssim, que, no, que té una part més dolenta. Ho deixem aquí, continuarem amb moltes més sèries espanyoles i catalanes, perquè n'hi ha per, vamos, per donar i per vendre.
0: I tant!
2: Ho deixem aquí, gràcies, Ivan, que vagi bé.
0: Adeu!
2: Fins aquí, això van ser l'espai de sèries d'Ulida Ràdio.

0: Continguts en xarxa.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta preciosa obertura, d'aquelles que només amb les primeres notes ja transporten immediatament al cinema, a una pantalla gran que et promet un viatge a l'oest, on t'hi esperen grans emocions i grans espais oberts, la va compondre el músic nord-americà Jerome Morrose per a la pel·lícula The Big Country, Grans Horitzons, de William Wyler, l'any 1958, amb un repartiment de luxe. Gregory Peck, Gene Simmons, Carol Baker i Charlton Heston. Avui parlarem de Jerome Morrose perquè ell serà qui tancarà aquest petit cicle d'estiu que hem dedicat als compositors cinematogràfics. Això no vol dir que no en parlem en altres ocasions, per descomptat que ho fem, però en aquest cicle han tingut tot el protagonisme els músics. Jerome Morrose, que va estar nominat a l'Oscar per Grans Horitzons, era novaiorquès, va néixer a Brooklyn, Nova York, l'any 1913, i va destacar de seguida com un nen prodigi perquè amb només 5 anys ja tocava el piano, com si fos un complement de la seva personalitat. I quan en tenia 8 ja componia música. No és estrany que 30 anys després el gran Elmer Bernstein, el dels Set Magnífics, el considerés un dels seus referents. I és que Jerome Morrose era un creador de música nord-americana genuïna, sense les influències dels compositors europeus emigrants que venien d'Europa i que havien anat als Estats Units. Les dues primeres bandes sonores de Jerome Morrose són dels anys 1940. Scotland Yard, que era un remake d'un film policíac del 1930, i Close Up, una història de cinema negre. Són les dècades següents, les de 1950 i 60, les que recullen el gros de la seva producció creativa. Un dels films d'aquesta etapa és El rebel orgullós, de Michael Curtis, amb Alan Ladd, Olivia de Havilland i John Carradine.

El Rebel Orgullós, una partitura de Gerald Morrow per a una història centrada en la guerra de secessió nord-americana sobre un nen que es torna mut arran de ser testimoni de l'assassinat de la seva mare i de l'incendi de casa seva. Però si, com he dit abans, Gerald Morrow va ser un referent per a Elmer Bernstein, ell també va tenir els seus referents personals. I un d'especial va ser Bernard Herrmann, un compositor gegantí, un compositor dels que podem dir que són a dalt de tot. Perquè Herrmann va ser durant molts anys el músic de les pel·lícules d'Alfred Hitchcock. De fet, podríem dir que l'obra de Hitchcock no seria la mateixa sense la música de Bernard Herrmann. Hi ha persones que han descobert la música cinematogràfica a partir de John Williams, que és un compositor formidable, extraordinari, però cal que tinguin en compte, cal que tinguin present, que abans de Williams hi ha hagut Bernard Herrmann, Aaron Copland, Max Steiner, Alfred Newman, Miklos Rotze, Franz Waxman, Dimitri Tiomkin o Victor Young. És a dir, compositors als quals devem moltíssimes de les emocions que hem experimentat davant d'una pantalla. Ells són els grans clàssics, són història viva del cinema. Us confesso que va ser un d'ells, que va ser tot un goig, que escoltant la música de les pel·lícules d'aquesta gent, pel·lícules de grans mestres com John Ford, Howard Hawks, Fritz Lang, Billy Wilder o William Wyler, Orson Welles o Nicholas Ray, que va néixer el meu amor incondicional pel cinema. No cal que us digui que el dia que vaig poder entrevistar Elmer Bernstein per a TV3 i demanar-li que em signés els molts discos que tenia seus, va ser un dia molt especial per a mi. Pel que fa a Gerald Morrow, la seva carrera va continuar avançant en films com Les Set Meravelles del Món, un dels primers estrenats en format cinerama, el film d'aventures Costa de Taurons, amb Victor Mature, el film bèl·lic Camí de muntanya, amb Jesse Stewart, el thriller La ciutat captiva, els westerns Caravana i Els rebels de Kansas, o el drama El cardenal d'Otto Preminger, de 3 hores de metratge, amb Tom Tryon, John Huston i Romy Schneider, sobre un capellà que va fent camí a la jerarquia de l'Església. Potser recordeu el seu tema principal.

La música que Gerard Morrow va compondre per al film El Cardenal, nominat a l'Oscar en 6 apartats. Gerard Morrow, de tota manera, no era només compositor cinematogràfic. També va compondre per espectacles de Broadway, per a ballets, 5 ballets concretament, per a films de televisió, per a orquestres de cambra i per a òpera. A Hollywood, Morrow va escriure 19 bandes sonores, i entre les més destacades, que no he nomenat, hi ha Exercici per a 5 dits, amb Rosalind Russell, El senyor de la guerra, amb Charlton Heston, Raquel, Raquel, de Paul Newman, amb Joan Woodward, i Herois, amb Michael Douglas. El 1969, que va ser l'última, aquesta va ser, no en va fer cap més, de pel·lícula. Gerard Morrow va ser un home d'una única parella. Es va casar de molt jove amb Hazel Abrams, una noia que va conèixer a una llibreria de Los Angeles, i van viure junts 44 anys, fins a la mort d'ella. Es dona el cas que, abans que es coneguessin, Hazel Abrams havia fet de doble de l'actriu Sylvia Sidney en algunes escenes de la pel·lícula Fúria, de Fritz Lang. Hazel Abrams i Gerard Morrow tenien una filla, Susanna, que va créixer entre genis perquè Aaron Copland i Bernard Herrmann eren amics de la família i corrien sempre per casa seva. I ha estat ella, la filla, qui s'ha dedicat a gestionar els drets de l'obra del seu pare. Gerard Morrow estava molt unit a la seva dona i no va assimilar gens bé la seva mort. Ella va morir el març de 1983 i ell la va seguir 4 mesos després amb un vessament cerebral. Tenia 69 anys. Nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa que ha tingut Aimé Andriqui a les vies de so i que hem dedicat a Gerard Morrow, escoltarem la banda sonora que ell va compondre per a un film basat en el llibre de Mark Twain, Les aventures de Huckleberry Finn. Fins la setmana vinent, amics.

0: Continguts en xarxa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: En sèrie.
2: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
1: Les millors ficcions.
2: Els millors relats.
1: Les estrenes més espectaculars.
2: El retorn de les sèries més esperades.
1: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
2: En sèrie, amb l'Ali Giner.
3: Molt benvinguts a aquest inici de temporada de l'En sèrie, que comença amb vagues al sector educatiu, però la bona notícia és que les cartelleres venen plenes, així que comencem, com sempre, el repàs setmanal. I ho fem des d'aquest dimarts amb la cinquena temporada de Fauda a Netflix.
4: Everybody on the ground, now.
5: Over there, go down, now, now, you too.
4: On the ground.
5: Go over there, go over there.
6: Llévame hasta tu jefe.
5: Sit, sit, don't worry.
6: Está abajo, abajo.
5: Okay.
3: Torna aquesta sèrie descarnada de suspens on un agent israelià d'elit va darrere la pista d'un combatent palestí a qui donava per mort.
7: No he cogido chaqueta.
8: ¿No hace fresco?
7: Pero no quiero tener calor.
8: Eres un aburrido.
7: ¿Hemos perdido la magia?
8: Te has vuelto un aburrido.
3: També aquest dimarts a Filmin s'estrena Babies.
8: ¿Ese es el bebé?
9: Un segundo, por favor.
3: L'esperança d'una parella als seus 30 es posa a prova al patir múltiples avortaments espontanis. Mentre s'enfronten a un dolor inimaginable, el seu vincle creix amb humor, calidesa i amor inquebrantable.
10: 26 de octubre de 1979. Esperé años este preciso momento.
11: Desde este momento, lo nombro director interino de la Agencia Central de Inteligencia de Corea.
3: Des de dimecres a Disney Plus arriba la segona temporada de Made in Korea.
10: ¿Qué le parece si usted y yo cruzamos el río Han juntos?
3: Torna aquest drama criminal coreà que s'ambienta en la turbulenta dècada de 1970. La sèrie segueix un oficial de l'Agència Central d'Intel·ligència de Corea durant el dia i narcotraficant per la nit. Hi ha un fiscal dedicat a combatre la corrupció.
12: Has llamado a 000. ¿Puedes contarme qué emergencia tienes?
13: Decía que había que llamar para pedir ayuda. Estoy perdida y no sé cómo voy a volver a casa.
12: No pasa nada, has hecho bien.
3: A Apple TV y arriba Causa Abierta.
12: Me llamo Ian. ¿Cómo te llamas? ¿Me lo dices?
13: Sara.
12: Sara.
13: O tal vez Max. No lo sé.
12: ¿Has dicho Max? ¿Lo repites, por favor?
13: No lo sé.
12: ¿Otra
13: no
12: vez?
13: No lo sé. No lo sé. Quizás sea Max.
3: La vida d'un detectiu de policia es va esmoronar fa 10 anys quan la seva filla desapareix sense deixar rastre. De sobte, però, rep una trucada demanant ajuda d'una jove que ell creu que és la seva filla. Davant aquest fet, no s'aturarà davant de res per trobar-la i reunir la seva família, costi el que costi.
14: My husband and I, we take turns supporting each other. So he supported me through my first book, now it's my turn.
15: My turn is yet to win me the Nobel.
14: The Nobel?
16: Are you joking? Honey!
17: Not at all.
3: També des d'aquest dimecres trobem a Movistar Plus La Mujer Miniatura.
14: This is the top secret project you've been working on.
15: Oh, oh no, Lindy.
3: La ficció examina els equilibris de poder d'una parella després d'un accident tecnològic que provoca la crisi definitiva en la seva relació. La protagonista s'encongeix per un experiment del seu marit.
18: Thank you.
9: Cuente eso que quería contarnos. Todo.
3: Aquest dijous a Netflix hi arriba El Club Gastronómico.
9: A veces conoces a gente y esa nueva amistad es como estar enamorada. Vivíamos en nuestra burbuja. Nos gustaba todo de los demás. Nos sentíamos seguros.
16: Creo que es la hora de un fiestorro.
3: Quan un dels membres d'aquest club mor en un incendi, quatre parelles aparentment perfectes es veuen obligades a qüestionar tot el que creien saber l'un de l'altre.

0: prowadzę śledztwo w sprawie śmierci Michaliny Badury.
1: I també aquest dijous trobem a Sky Showtime la segona temporada de Lazos Mortales.
2: Wszystkiego najlepszego.
1: En aquesta segona entrega, la sèrie narra la història d'una jove antropòloga i un periodista. L'assassinat d'un estudiant d'arquitectura destapa un modus operandi amb inquietants similituds amb els crims d'un assassí en sèrie que actualment compleix condemna.
3: Soy Tegan Tao. Remar, como la vida, se basa en realizar reajustes constantes. Y cuando lo consigues...
4: Debe acompañarnos.
3: La decisión inesperada de otra persona.
5: Queremos hacerle unas preguntas sobre su marido.
3: Te lo arrebata todo.
1: Encara aquest dijous, a Netflix s'hi estrena La Timonel.
6: ¿Eres nueva? Sé que este instituto puede asustar, pero la gente es bastante maja.
7: ¿Sabes qué es?
6: Ilústrame.
7: Es para chicas que buscan diversión.
6: Tú evítalo, a toda costa.
1: Una jove esportista de 16 anys, amb un prometedor futur, el veu truncat per un escàndol familiar. Obligada a mudar-se a la costa est, espera poder començar de zero, però l'arribar descobreix que no tan sols és la noia nova, sinó que també està condemnada a quedar-se a terra ferma.
8: Mi amor, ¿estás 100% segura que quieres hacer esto?
1: Arribem a divendres, a Amazon Prime s'hi estrena El Juicio.
9: Abusaron de mí. Carlos Huerta, sí se llama.
10: Su papá tiene toda la lana del mundo.
8: Pero me apena mucho molestarlo, pero hubo un problema entre mi hija Andrea y Carlos, su hijo.
11: Quiero ofrecerte una disculpa.
8: Lo que pasó fue algo grave.
1: Es tracta d'una sèrie judicial inspirada en fets reals en la que un pare i la seva filla busquen justícia contra un sistema fallit després que la jove hagi estat abusada sexualment.
12: Felicitaciones, nos enteramos de la nominación.
13: Lástima que no todo es perfecto.
14: No tiene pulso. Entra en paro.
13: Se va.
1: A Netflix també divendres hi arriba En Coma.
15: Hoy mismo esa paciente dona su corazón.
16: Yo sé que usted me está escuchando, yo soy Anabel, la paciente que está en UCI.
17: Usted no está loco.
18: Por favor, ayúdeme.
19: Hay alguien que quiere sacarme el corazón.
20: ¿Es usted o soy yo?
1: Una jove entra en coma després de patir un violent incident. Un infermer que, sent els esperits, haurà d'intentar mantenir-la en vida abans que els seus enemics la trobin.
21: Shall we plot how to take the new season by storm? I have schemed. To rebuild our reputation.
1: I finalment, la última proposta de la setmana ens situa Movistar Plus amb la segona temporada de Los Forcit.
22: One piece of the secret cannot stay buried. Hiding away.
1: En aquesta entrega, la família protagonista haurà d'enfrontar-se a un món on el desig, el deure i l'ambició topen de forma cada cop més perillosa.
23: Son tiempos convulsos.
1: Arribem ara sí a la recomanació de l'ensèrie i en aquest inici de temporada toca fer un repàs de la tercera temporada de La Casa del Dragón.
24: Aquí no estàs a salvo.
25: Su derrota está escrita. Tomaremos la ciudad.
1: A grans trets, la tercera entrega de la prequela de Joc de Trons ha superat, sens dubte, la segona temporada, però tampoc ho tenia difícil. Ens expliquem. Si bé és cert que millora pel que fa a les dosis d'acció, enfrontaments i el desplegament visual dels dracs, la sèrie continua deixant-nos aquella amarga sensació que s'està allargant el xiclet de manera innecessària.
24: El peso de la corona te aplastará. Tus decisiones nos traerán la muerte a todos.
23: Poco a poco. Bocado a bocado. Estamos demostrando que es incapaz de gobernar.
1: I és que, després d'un inici molt prometedor, tornem a episodis de calma tediosa i on les trames de conspiracions i traïcions no li arriben ni a la sola de la sabata a la seva predecessora. És cert que analitzant Joc de Trons tampoc són tot flors i violes, deixant de banda el polèmic final, en general, el magnetisme dels seus personatges aconseguia suplir els episodis més.

0: com a punts forts, seqüències visuals impressionants, més que en cap altra temporada, gràcies en gran part a una major presència dels dracs en pantalla. I sí, insistim, la sèrie recupera força tràgica i tensió política en la seva pugna pel tro de ferro, però el problema continua sent la manca de ritme en els seus episodis intermitjos, amb subtrames denses i amb diàlegs massa pesats.
1: Aunque la reina tenga dragones, el pueblo no se siente a salvo. Y no debería.
0: L'única esperança que ens queda ara, després d'un final immillorable, és pensar que quan torni la sèrie amb la seva quarta temporada el 2028, ja no tindrem la sensació d'estar esperant les grans seqüències d'aquesta trama.
2: Se ha permitit que mis enemigos reúnan fuerzas.
0: I és que, per bé o per mal, la batalla del darrer capítol, de la que no en farem cap spoiler, marca, sens dubte, l'inici del descens de la casa Targaryen, on cada nou episodi haurà d'acostar-nos per força al desenllaç de la Danza de Dragones. Això sí, haurem d'esperar 2 anys per comprovar-ho. Mentrestant, aquí us deixem un fragment d'aquesta tercera entrega.
3: ¿Quiénes sois?
1: Unos pobres servidores de la Ciudadela.
3: Sí.
1: Llevamos estos cuervos a Puerto Blanco.
3: Estáis en tierras de la reina. Si queréis pasar, tendréis que abjurar del usurpador, hincar la rodilla y jurar lealtad a su alteza, la verdadera reina, Rhaenyra Targaryen.
1: Abjuramos del usurpador y juramos lealtad a Rhaenyra Targaryen. Vamos, amigo. Así podremos retomar nuestro camino.
3: Te ha dicho que te arrodilles.
4: Que os follen.
5: Solo basura.
1: Disculpadle, es muy testarudo.
3: Están con Aegon. Pasadlos por la espada.
4: No.
1: Es vuestro día de suerte.
4: Por favor.
1: La razón por la que no quiere jurar lealtad a Rhaenyra es porque es Aegon Targaryen.
4: ¿Qué? No, no. Esa es... ¿A qué estás jugando? Siempre de chanta.
3: ¿Es cierto?
4: No, no. Claro que no es. Es mentira.
1: Lo purificó el dragón de Rhaenys con fuego de su dragón en reposo del grajo.
4: Mi compañero es un fabuloso
1: cómico.
4: Soy
1: el consejero.
4: Que se jacta de arañas por diversión. ¡Esos son putas mentiras!
3: Uno de los dos miente.
1: Su corona.
4: No.
3: Preciosa melena. Decapitadlos. La reina nos dará una buena recompensa.
1: Disculpadme, pero eso os costaría la cabeza. Es el pretendiente al trono. Seguro que os pagarán lo que pidáis por entregarnos a ambos. A la reina, como prisioneros.
0: Fins aquí l'En Sèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dimecres 16 de setembre. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Avui en el Via Directa seguirem parlant de la Romeria de Sant Andreu.

0: Per Camp, Montserrat, avui coneixerem dos testimonis. Montserrat Parrot, de 93 anys, ens recordarà la història de les Romeries i també les seves vivències. Estarà acompanyada d'Andreu Mitjans, actual regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. També parlarem de la caminada nocturna que oferirà aquest dissabte a la nit, de dissabte a diumenge, al centre excursionista Pitallat. Entrevistarem a la soprano Aitana Torrijo, que viu a Sant Andreu de la Barca des de fa un parell d'anys i que és de Madrid i que a l'octubre doncs estarà participant a la nova temporada del Teatre Núria Espert amb un espectacle d'òpera. I avui també parlarem de les festes al barri de la plaça de la Pau de Sant Andreu de la Barca que arrenquen aquest cap de setmana. Aquestes i altres informacions al llarg d'aquestes dues hores aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Aquest any, la Romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat celebra el seu centenari. 100 edicions que donen per molts records, vivències i també anècdotes, i també comprovar com ha canviat aquesta tradició amb el pas del temps. Avui volem parlar amb una persona molt especial. És la Montserrat Parrot, és de Sant Andreu de la Barca, té 93 anys, i amb ella avui volem aconseguir aquests records, aquests inicis de la Romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat, i també que ens expliqui vivències i anècdotes. Montserrat Parrot, molt bon dia i benvinguda a la ràdio.
1: Bon dia.
0: I molt contents de que vostè hi sigui avui aquí i que ens pugui explicar una mica el que ha viscut durant tots aquests anys amb la Romeria de Montserrat. Gràcies. També ens acompanya Andreu Mitjans, també ha participat durant molts anys i participa de la Romeria. Actualment és el regidor de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i amb l'Andreu Mitjans també volem conèixer part d'aquesta història centenària de la Romeria. Molt bon dia, Andreu.
2: Molt bon dia.
0: Doncs, Montserrat Parrot, la primera pregunta és per vostè. Quin és el primer record que vostè té de la Romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat?
1: Bueno, jo tinc el record d'haver anat a Montserrat, era molt petita, i de les vespres, que eren molt més llargues que ara, i jo passava que m'adormia.
0: Que vostè era petita, no?
1: Tenia 7 o 8 anyets.
0: Aquests són els primers records que vostè té de la Romeria. Sí. Anava acompanyada de la família, suposo?
1: Sí, clar, anava amb el meu pare, la meva mare, el meu germà i un cosí que vivia amb nosaltres.
0: Clar, en aquella època, aquells inicis, clar, Sant Andreu de la Barca no teníem la població que tenim ara, que són
1: no,
0: més de 27.000 habitants.
1: Eren 1.000 escassos.
0: Per tant, si mirem en percentatges dels que anaven a la Romeria, pràcticament tot el poble anava.
1: Tot el poble, molta gent, molta gent.
0: Com hi anaven? Anaven caminant, anaven en cotxe?
1: Anàvem, llogaven un vagó de tren i marxàvem amb el tren. I llavors ja més cap aquí, per exemple, els paquets, llogaven el cotxe del Grau i posaven en el camió, i la gent venia, però llogaven venia un vagó buit que només era pels de Romers de Sant Andreu.
0: Per tant, vostè va viure gairebé als inicis de la Romeria, tenint en compte que vostè té 93 anys. La Romeria aquest any fa 100
1: bueno,
0: anys.
1: Bueno, sí, perquè durant la guerra la van haver de parar, que diguéssim, jo ja és passada la guerra, que diguéssim.
0: Suposo que per aquells inicis, ara ens explica, primer records de com vostè tenia 7 anys, però després també l'ha anat realitzant aquesta Romeria, deuria ser com una gran festa per Sant Andreu de la Barca,
1: no?
0: Una data assenyalada, no?
1: Era, sí, és que anava quasi tot el poble, bueno, clar, tot el poble, no, però molta, molta, molta gent.
0: Algú s'havia de quedar aquí, no?, vigilar el poble,
1: sí.
0: Suposo, no?
1: Ja dic, el vagó de tren anava al tope.
0: Ara, ja fa molts anys que es celebra el setembre, però hi ha documents que diuen que la Romeria a l'octubre.
1: Era l'octubre, sí. Era l'octubre perquè la gent collia els raïms al setembre. I llavors, a l'octubre, no hi havia el camp, no hi havia tanta feina.
0: Per tant, anaven a Montserrat amb el tren, eh?
1: Amb el tren,
0: i un cop
1: sí.
0: Arribat allà a Montserrat, com pujaven? Funicular?
1: Amb la cremallera.
0: Amb la cremallera.
1: Però no era la cremallera d'ara, eh?
0: Home, ara és molt modern, eh?
1: Era una cremallera oberta, que anava sent només els bancs posats així, que llavors el jovent saltava d'un cantó a l'altre...
0: Però s'ho passaven bé, no?
1: Sí, i fins que es va descarrilar, el dia de Sant Jaume, i jo me'n recordo molt bé perquè era el dia que es va morir el meu pare.
0: després es va haver de canviar.
1: Llavors es va treure. Primer va, va anar dos o tres mesos i després la van retirar del tot.
0: Vostè encara hi va, a la romeria?
1: Sí.
0: Encara hi puja a Montserrat?
1: Encara a Montserrat, un cop a l'any, haig de pujar-hi.
0: Això fa molta gent, eh? Com a mínim un cop l'any ha d'anar a Montserrat, no?
1: Sí.
0: Què representa per vostè, Montserrat?
1: Mira, no
0: clar,
1: sé.
0: Té el nom, no?, de Montserrat.
1: És un puesto pues, que m'hi sento molt bé, molt, molt... Vull dir, no sé ara com expressar-ho, però...
0: Clar, i aquest sentiment religiós, sentiment espiritual,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: Andreu Mitjans, estem escoltant el testimoni de la Montserrat Parrot.
2: I tant, els orígens.
0: Els orígens de la romeria de Sant Andreu de la Barca, doncs, a Montserrat. Per Andreu Mitjans, quins són els primers records? També quan tenia 7 anys, o...?
2: No sabria dir, però també de molt petit, perquè també a casa meva, també, doncs, bueno, Montserrat era un lloc obligatori. De fet, com el meu pare tampoc no tenia cotxe, les vacances de l'estiu, a part de la romeria, era anar a passar una setmana o dues setmanes amb una cel·la a Montserrat, i no, cada any anàvem a Montserrat, vull dir que a casa meva també s'ha viscut molt sempre de la... I bueno, també el que explicava, diu que s'agafava en tren, però també jo tinc molta gent que explicava que anaven, molts, els joves anaven a peu i pujaven a peu, i altres amb carro.
1: Pare explicava que havia pujat, jo no, mm-hmm. Jo en carro no hi he pujat mai, sempre he pujat amb el tren.
2: A peu, amb carro, amb el tren, i l'aeri.
1: Com es va fer malbé la cremallera, llavors ens pujàvem amb l'aeri.
2: Sí, és tot una festa.
1: Després més cap aquí i amb cotxes.
0: Home, pujar carro a Montserrat també tenia el seu mèrit, eh?
2: Home, sí, el pobre animal també devia quedar bastant cansat.
0: I caminant, no sé si a Montserrat, Andreu, alguna vegada heu pujat a Montserrat caminant des de Sant Andreu de la Barca?
2: Jo sí, no fa masses anys, i vaig dir prou. Perquè la veritat és quan des d'aquí a Sant Andreu vam arribar a baix de tot a Monistrol, em vaig tenir que prendre un ibuprofeno perquè ja no m'aguantava res. Dic, ara hem de pujar a la muntanya? Vull dir que és una bona pallissa, la veritat.
1: De la muntanya, sí. Cada any, per la Mare de Déu de Montserrat, pujava la muntanya a peu. Però d'aquí Sant Andreu, no hi anem mai.
2: Jo hi he pujat moltes vegades pels agutalls.
1: Perquè en aquella època hi anaven a la nit. I a la meva època... les noies a la nit no podien anar.
2: No podien sortir de casa.
1: Oh,
2: oh, ja.
1: És així,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, clar.
0: Per tant, s'havia de quedar a casa i havia d'esperar que algú la portés, o si no, amb el tren cap a Montserrat i després agafar el carmallera. Montserrat, de les romeries, què recorda? L'ambient que es vivien en aquestes romeries?
1: Bueno, jo me'n recordo quan tenia 14 o 15 anys, que llavors els joves que despatxaven, com que es quedaven a Montserrat perquè no hi havia cotxes, llavors feien obres de teatre, que hi havia una coral, i llavors quan hi anàvem les romeries, feien l'obra de teatre allà en el graig dels cotxes.
2: Sí, tota la gent que, bueno, que estaven allà a les botigues.
1: I clar, mira, llavors... feien algun centimet, no, tampoc feien pagar molt, però...
2: Una distracció més,
1: sí.
2: I tant.
1: Després, quan hi va començar a haver cotxes, llavors, com que molts d'aquests que hi treballaven, perquè a les botigues al principi només hi havia nois, no hi havia noies. Les noies estaven a la neteja de les celdes. Acabat, quan ja va començar a haver cotxes, ja hi va haver també noies i tot, llavors hi ha molts ja que agafaven el cotxe i molts eren de Monistrol o de per allà a la vora, com els escolans, que també ara molts se'n van a casa.
0: Aquí a Sant Andreu de la Barca van haver... moltes persones que van arribar a ser... Heu format part de l'Escolania de Montserrat. Tenim exemples,
2: sí,
0: no?
2: Jo sí recordo el primer, el Salvador Serra, Sembla, a veure si t'ho dic bé, sí, Salvador Serra, el de Montserratina, diguéssim. Ell va ser, em sembla, que durant la guerra. Vull dir que va estar un temps... Que...
1: El Salvador Serra despatxava les botigues.
2: Però també va ser escolar de Montserrat.
1: No, sí, això potser
2: també
1: sí.
2: També Esplendet va ser escolar de Montserrat, sí, sí, sí.
0: Estàveu parlant ara el tema de...
1: Oh, i el teu...
2: I el meu fill també, sí.
1: El
2: més
1: teu fill?
2: Més darrerament també ha sigut escolar, sí, sí. Sempre hi ha hagut algú d'aquí Sant Andreu.
0: El Ferran, no?
2: Sí, el Ferran Mitjà. El Ferran, i també Ferran Mitjà, de la família Jorba, Prats Jorba també, n'hi ha hagut un parell, vull dir que sí, sí.
0: Això ho podríem dedicar a un reportatge especial un dia, eh?
2: Hi ha hagut tradició de Sant Andreu, Montserrat, sí, sí.
0: Heu tret un tema, que és el tema de les cel·les, que també m'agradaria comentar avui, en aquesta entrevista que estem parlant del centenari de la romeria de Sant Andreu Barca Montserrat. Evidentment, eren 3 dies, no?, de romeria. La gent s'havia de quedar a dormir a Montserrat. I aquí tenim les cel·les que posaven a disposició al monestir, la gent que pujava a Montserrat. El tema de les cel·les, Montserrat, això és un tema a part també, perquè havia un dia on havies d'apuntar-te per demanar la cel·la i crec que el seu pare anava ràpid per ser el primer.
1: El meu pare es llevava a les 5 del matí perquè volia una cel·la en concret i un any es van rebiar.
2: I van prendre...
1: Perquè un li va dir, no sé qui era, d'aquí, ja m'ho havia dit, però ja no me'n recordo. Li va dir, Anton, avui t'hi pres la celda.
0: Això sí que era el primer que arribava, el primer que podia triar la
1: celda,
0: no?
1: Sí.
0: Suposo que havien d'anar a la parròquia, no? Havies
1: d'anar a la parròquia, però esclar, ja dic que llavors eren poca gent, però... La meitat de la gent anava a Montserrat.
0: La feina ara la fa l'Anna Maria Miquel, com vam poder comprovar doncs, a l'entrevista que fèiem uns dies amb mossèn Jaume Graner, també, sí, l'actual mossèn de Sant Andreu de la Barca. Per tant, això de les cel·les era, com avui, les entrades d'un concert, no? De ser el primer per aconseguir l'entrada,
1: sí,
0: aquí
1: sí.
0: Per aconseguir la cel·la, no?
2: També recordo que la meva mare també sempre li agradava molt a la Nostra Senyora, que eren les més antigues, però les més grans. I, bueno, també sempre això de fer cua per poder agafar les cel·les de Nostra Senyora.
1: És que el papa, les del Venerable, que deien, aquelles hi havia les cuines aquí, les habitacions, on entremig hi havia un passillo i al davant hi havia... I els vàters, que no eren vàters, que eren comunes,
2: sí.
1: Havies d'anar al capdavall del passadís. I a la nit tothom tenia una xibrelleta. I al dematí tothom anava a
2: apuntar.
0: Avui en dia, Montserrat, això és inimaginable, eh? Vull
1: sí.
0: dir, de que haguessin aquestes condicions, no? Per sort, tot ha evolucionat en algunes coses a millor.
1: I això, el meu pare era el primer. El meu pare tenia molt poca vista. I, esclar, la nit sortir pel passillo, fer un pipí, vull dir... No li anava bé, per això volia de Nostra Senyora i volia aquesta perquè tot era dintre, perquè Nostra Senyora n'hi havia algunes, la majoria tenien tot a dintre, però n'hi havia algunes que també tenien la cuina al davant.
2: Sí, jo també recordo, així ho preguntaves de petit, del fet del primer dia que arribaves, que et venia una senyora i et contava tots els coberts, els plats, els gots, que no falt... i després l'últim dia que marxaves allò amb aquells nervis, ai, que a veure si trobarà a faltar un cobert o si hem trencat un got, o sí, aquell control que hi havia de la gent d'allà.
1: Ara
2: d'allà.
1: No, control.
0: Com ha comentat abans, Montserrat, vostè cada any, com a mínim,

0: visitat els estudis de Ràdio Sant Andreu per explicar la tradició d'aquesta caminada.
1: Aquesta caminada va començar, la seva història comença a l'any 91, quan la família del Cristian López Vega, que era un nen de 11 anys, aleshores va ser, era un noi de 11 anys, bueno, van patir un accident de trànsit a la muntanya de Montserrat. I com no li va passar res a ningú, van fer una promesa de pujar al monestir a posar un ciri a la Mare de Déu de Montserrat, per aquest motiu de que no l'havia passat cap dany físic ni res. I bueno, el Cristian, en 11 anys, va anar-se atrás, li van dir que no vagi sol, però ell, per seu compte, va tirar. I clar, com era un nen d'11 anys, li van cridar a la Guàrdia Civil, la Guàrdia Civil ho va agafar d'aquí al Congot i li va tornar a casa.
0: És a dir, que és una caminada que es fa, que té una història, com ens estàs explicant. És una caminada que es fa des de fa quants anys? Perquè, clar, si ens expliques això que va començar el 91...
1: Bueno, el 91 van patir l'accident, però la caminada, la primera, la van fer la família, que és els pares i dos fills, tots quatre van pujar al monestir caminant. Uh-huh. I, bueno, ho van fer per el riu Llobregat, l'itinerari d'aquí de Martorell, Abrera, Olesa, Monistrol i pujada al monestir.
0: Uh-huh. I com es va teixir aquesta sinergia? Des de quan el Pitallat, el centre excursionista del Pitallat, va sentir aquesta història, es va enterrar i va dir, ostres, doncs la fem pròpia, l'acollim i fem que sigui una caminada nocturna habitual, anual, des de Sant Andreu de Barca a Montserrat?
1: Bueno, sí, durant 33 anys el Cristian ja l'organitzava des del mercat, perquè ells tenien un puesto de carn i embotits, xarcuteria, coses així. I eren són molt populars aquí al poble. I la caminada la van fer durant 33 anys des de des del mercat, diguéssim, no? Tota la gent anava allà a apuntar-se i, bueno, van arribar fins i tot a 123 persones en una caminada nocturna. I, bueno, després, l'any 25, com el Cristian també és soci i membre de la Junta del Centre Excursionista Pitallà, ens va explicar que a veure si nosaltres, el centre excursionista, podíem absorbir aquesta caminada com una activitat més del centre excursionista. La cosa que, bueno, se va aprovar de que sí, i des de l'any 25 l'estem fent nosaltres ja. L'any passat se va fer amb el centre excursionista Pitallà. I aquest any, bueno, continuarem fent-lo així, i amb motiu de la... del centenari de la romeria, bueno, ho farem. L'únic que canviarem l'itinerari, serà diferent.
0: Per això t'anava a preguntar. Com a novetat, aquest any el recorregut passarà per Collbató i pujarà per el Camí de les Coves. Per què heu decidit fer aquest canvi? I com ens explicaves, el recorregut antigament, des de que el Cristian el feia, era des del Mercat fins a Montserrat, passant per Monistrol. Ara, des d'on inicia, on acaba, per què passa per Collbató?
1: L'inici és el mateix, i anirem fins a Abrera, Olesa, que serà part del recorregut antic, però després canviarem i ens deviarem cap a Esparreguera i després a Collbató. De Collbató, allà farem el segon avituallament i donarem caldo, donarem un entrepans i pica-pica i la gent, les coses que portin ells també. I allà farem un diferent grup perquè fins a aquest punt de Collbató, a les coves del Sanitre i l'ermita de Santa Madrona, que està allà, anirem tots junts, però aquí ja se distribuirà d'una altra manera i es faran tres o quatre grups i pujarem per el camí de la...
0: Camí de les Coves?
1: Sí, de les Coves, fins a

0: Sant Miquel i després de Sant Miquel al monestir. Uh-huh. I tot això s'ha fet aquest canvi d'itinerari per coincidència amb la cursa aquesta històrica de resistència de la Matagall-Montserrat. Després ens hem assabentat que aquesta cursa no arribarà a Montserrat per la restricció de la peste porcina africana i la Matagall-Montserrat acabarà en Mata de Pera. Si no, el recorregut hagués sigut el mateix de sempre.
1: Tornant a la caminada nocturna, parlem d'un recorregut que jo diria que és exigent. O sigui, són 31 quilòmetres amb uns 1.200 metres de desnivell positiu. A més, tot això, iniciant des de les 11.45, és a dir, que entre una cosa i l'altra sortirem o estarem sortint de Sant Andreu a les 12 de la nit. Quin nivell de preparació física recomaneu per afrontar la caminada amb garanties?
0: Bueno, l'únic nivell de físic que se requereix és que sigui una persona que pugui caminar, que tingui una mica de resistència. No cal ser un atleta, no cal tenir una preparació forta o gran, perquè no anirem a un ritme alt. Serà un ritme de caminar i de xerrar i de passar una estona agradable amb tot el grup que s'hagi apuntat.
1: O sigui que la gent arribarà tardet, a dalt. Jo calculo que quasi gairebé a les 3.
0: Bueno, es calcula que arribar a les 8 del matí del diumenge. O sigui que seria tota la nit caminant.
1: Les places estan limitades a 100 participants i les inscripcions es poden fer fins al 17 de setembre. Com està sent la resposta i que ha de fer una persona que vulgui apuntar-s'hi, ens està sentint, ha sentit la història del Christian, que aquest recorregut, aquesta caminada, té un rerefons, una història molt, molt maca, molt de superació. Què ha de fer la gent que ens estigui sentint per apuntar-se a la caminada nocturna?
0: Bueno, primer dir-los que té un preu. El preu és per a poder cobrir les despeses de habitualment i també d'un obsequi que donarem a tots els participants. I podran apuntar-se... Bueno, el preu és 15 euros no socis del centre excursionista i 13 els socis. I... Bueno, se podran apuntar directament al centre excursionista, a la pàgina web de pitallat.cat i també podran fer-lo al telèfon del Christian, que bueno, ja està anunciat en moltes parades i demés del mercat municipal.
1: Doncs per acabar, què us agradaria que la gent es portés a casa després d'aquesta caminada, un cop participin? Més enllà del repte esportiu, què significa pel Pitallat? Caminar de nit des de Sant Andreu de la Barca fins a Montserrat, en un any tan especial amb el tema de la romeria i a sobre afegit amb aquesta història de superació del Christian.
0: Bueno, sobretot que la gent se lo passi molt bé, que no pateixi cap accident ni res. Anirem amb molt de cura per a no poder tenir cap problema i sobretot que hi hagi un grup d'harmonia i de passar-lo bé, de explicar històries entre la gent i gaudir d'una caminada tan maca que és com aquesta de pujar a Montserrat i amb un punt de exigència física també una mica maca, que la gent vegi que pot fer més de lo que pensa.
1: La nova edició es farà el dissabte 19 de setembre amb sortida a les 23.45 des de la plaça del Teatre i proposa un recorregut de 31 quilòmetres i 1.200 metres de desnivell positiu.
2: La caminada nocturna que organitza el centre excursionista Pitallat serà aquest dissabte a la nit. Caminada nocturna de Sant Andreu de la Barca a Montserrat enguany coincideix amb els 100 anys de la tradicional romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat i que al llarg d'aquesta setmana estem realitzant diferents entrevistes aquí a la Ràdio Sant Andreu.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: El dia 4 d'octubre, la nova temporada del Teatre Núria Espert, la jove soprano Aitana Torrijo, de Madrid, establerta a Sant Andreu de la Barca des de fa un parell d'anys, oferirà una gala lírica que vol acostar l'òpera i la sarsuela a tots els públics. A finals del mes de juliol, Ràdio Sant Andreu entrevistava Aitana Torrijo i ens parlava de la seva trajectòria musical i també de l'actuació que oferirà el dia 4 d'octubre.

0: La música és emoció, sensibilitat i també sacrifici. Ho sap molt bé Aitana Torrijo, una jove soprano madrilenya que acaba de finalitzar els estudis superiors de cant a l'Escola Superior de Música de Catalunya, l'ESMUC, després de deixar la seva ciutat natal per perseguir el somni de dedicar-se professionalment a l'òpera. Des de fa 2 anys viu a Sant Andreu de la Barca, un municipi que assegura que l'ha acollit amb els braços oberts, on ha trobat una nova llar. Ara aquest vincle reforçarà encara més amb la seva participació a la nova temporada del Teatre Núria Espert. El pròxim 4 d'octubre protagonitzarà la gala lírica Els millors èxits, un espectacle que vol demostrar que l'òpera i també la sarsuela poden emocionar qualsevol espectador, fins i tot aquells que mai no han assistit a una representació. Avui volem conversar amb Aitana Torrijo sobre la seva experiència, els seus reptes de la professió, la disciplina que exigeix el cant líric i també els seus somnis de futur. Aitana Torrijo, benvinguda, bienvenida.
1: Hola Jordi, muchas gracias.
0: Un placer tenerte aquí en los estudios de Radio Santander para hablar del concierto, de la actuación que ofrecerás el día 4 de octubre en el Teatro Núria Espert y hablar un poco de tu trayectoria profesional. Eres de Madrid y desde hace 2 años vives en Santander de la Barca, estás estudiando en la SMUC. Primero de todo, ¿cómo llegas a Sant Andreu de la Barca, Aitana?
1: Bueno, pues a Sant Andreu de la Barca llegué por suerte, realmente, porque hace 4 años que llegué a Cataluña, a Barcelona, y por cosas de la vida, por tema de vivienda, como muchos jóvenes sufren, pues estuve de un sitio a otro, hasta que al final, hace 2 años ya, encontré una buena casita en un buen pueblo como es Sant Andreu y la verdad que de aquí no me muevo, ya estoy muy contenta.
0: O sea, ¿llegases por casualidad a Sant Andreu de la Barca?
1: Por casualidad, pero la verdad que sí. Bueno, que estoy súper contenta por vivir aquí, de toda la comodidad, de

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I a continuació, en el Via Directa, l'espai de nutrició amb els companys de la xarxa ràdio.
2: Continguts en xarxa.
3: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
4: Hola a totes i a tots. Arrenquem nova temporada de Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez. Què tal? Contents de retrobar-te.
5: Com estàs? Jo molt feliç d'estar aquí de nou. Molt bé, l'estiu ha anat molt bé. Amb moltes ganes de rutina, no? I d'explicar-vos moltes coses sobre alimentació i nutrició.
4: Estiu amb molta calor?
5: Sí.
4: Molta?
5: Moltíssima.
4: No s'ha acabat mai aquest estiu, eh?
5: Moltíssima.
4: hem de fer números. Jo ja havia perdut el compte, però tu el portes.
5: Sí. Comencem la temporada 14.
4: 14 temporades parlant de nutrició amb la Naila Martínez, no?
5: 14 temporades que parlem d'alimentació en aquest espai, 14, i podríem pensar que després de 14 anys parlant-ne, doncs ja quasi no hauríem de dir massa, no? O sigui, ja ho tindríem tot après, però tinc la sensació, Pili, que m'està passant just el contrari, no? Que tenim més informació que mai, ja no només en aquesta secció, sinó doncs amb podcasts, vídeos, influencers, altres nutricionistes, o inclús jo mateixa, no? A través de les xarxes socials, aplicacions que ens diuen el que mengem o com són, no?, els aliments, les etiquetes, i al final doncs tenim, jo crec que dubtem més que mai quan tenim un plat a davant de si ens l'hem de menjar, si no, si ens farà bé, si no, no?
4: O sigui, tens tota la raó.
5: Si el pa es veu dolent, si la fruita engreixa, si els hidrats de carboni a la nit no ens podem menjar, no? O sigui, són coses que...
4: Sí, sí.
5: Ostres, jo crec que ja són coses que les hauríem de jubilar el 2026, no?
4: No? Sí.
5: Són mites ja jubilables, ja. Però que continuen aquí, no? I que, per tant, doncs... crec que és important continuar amb aquesta secció, continuar informant per ser crítics, no? I per saber seleccionar la informació que rebem i poder fer o tenir una mirada molt més àmplia cap a l'alimentació i no fer zoom, no?, amb aquelles coses que a vegades no ens aporten res, no, Pili? O sigui, si tu et planteges si la maduixa té més sucre que el plàtan, o sigui, t'has plantejat si estàs menjant fruita abans de pensar això? Vull dir, si estàs arribant a les 3 racions al dia, no? O sigui... Sí, sí, o almenys en menges diàriament, no? O sigui, fem el zoom, no? Ampliem a cosetes, no? O sigui, aquest pa està fet de massa mare o està fet de quin tipus de farina? Ja, però és integral, no? O sigui hem de tenir una visió com a més oberta cap a l'alimentació, no focalitzar-nos en menjades puntuals, no? Ostres, què he dinat avui? No ha set perfecte. Ja, bueno, però a veure, què has menjat la resta del dia? I ja no només la resta del dia, Pili, la resta de la setmana. És veritat que hi ha unes recomanacions, i és veritat que aquestes recomanacions ens les donen, doncs, amb freqüència setmanal. Per què? Per ajudar-nos a organitzar-nos. Però què passa si jo les fruites de la setmana me les he menjat en 3 dies i després durant 2 dies no em menjo perquè no me va bé i el tercer dia em torno a menjar? Passa algo? No, jo he de fer un còmput setmanal, no? Per tant, deixar de fixar-nos en aquella menjada puntual, perquè aquella menjada puntual no ens dona cap tipus d'informació. Pots fer-ho o pots tenir un dinar supernutritiu i que la resta del teu dia i setmana no ho sigui, i per tant, doncs, la valoració no serà nutritiva al cap de la setmana, no? I pot ser al revés. Pot ser que tu tinguis un dinar, un sopar, que no sigui nutritiu, però si la resta de la teva setmana sí que ho és. Perquè al final, Pili, per què volem menjar bé? Per a què?
4: És una pregunta que em fas tu a mi?
5: Sí, per a què? També... Ja no per què, per a què?
4: Jo també ho penso molt, eh? I llavors em venen al cap reflexions teves, no? Que al final és el nostre temple, és el nostre cos.
5: És l'únic lloc que tenim per viure.
4: Exacte.
5: No? O sigui, el nostre cos, igual
4: però
5: que el nostre planeta.
4: Però se'ns oblida, això, eh?
5: Se'ns oblida.
4: Perquè l'alimentació és moltes coses, és molts negocis, a molts nivells, perquè menjar sí, hem de menjar cada dia. I, per tant, sí, hem de fer una despesa diària. I, per tant, l'alimentació és moltes altres coses que energia per al teu cos.
5: Sí, també és plaer.
4: Sí, també.
5: També és plaer.
4: No, no, jo parlo
5: però
4: ara d'economia.
5: Però ja parles
4: d'economia.
5: Eh?
4: Sí, per tant, d'interessos.
5: A darrere de cada missatge exagerat o que fa el zoom, no?, a darrere de cada missatge, hi ha un interès moltes vegades econòmic a darrere.
4: Econòmic inclús, i social.
5: Inclús, Pili, que això en parlem un altre dia, dels suplements, si vols.
4: Sí.
5: Clar, o sigui, hi ha moltes persones que em diuen, Naila, creus que m'he de prendre un suplement? Perquè tal nutricionista o tal metge ho està dient a les xarxes socials. I jo pregunto, aquest missatge va associat a un codi de descompte?
4: Ah, sí. O dels cossos de les dones cada vegada més prims, també. És a dir, al final hi ha moltes coses darrere de l'alimentació, no?
5: Sí.
4: I ara, quan estàs explicant, és que realment fa molts anys que fem aquesta secció i recordo que la primera vegada que vaig escoltar aquest concepte va ser teu. No sé si és que tu te'l vas inventar o tu me'l vas explicar, però era aquest concepte de la infoxicació. Aquesta és una cosa que jo he descobert amb la Naila Martínez i és cert. Estem infoxicats de tanta cosa que al final no veiem res, no?
5: Exacte, o sigui, ja tenim tanta informació que acaba sent tòxica i que no ens deixa realment tenir aquesta visualització, visió global de l'alimentació i prendre decisions favorables cap a nosaltres. Tenim una informació tòxica i, a més, tenim un tal volum d'informació que moltes vegades ens paralitza. Ostres, ara no sé si ho estic fent bé. I després me dóna la sensació que ens hem tornat, o que pensem en l'alimentació com si fóssim laboratoris, no? Vitamina D, magnesi...
4: Però que tampoc sabem què és.
5: Proteïna, omega 3, no? Que primer no sabem què és, no sabem exactament què fa, no? Te desinflame perquè ara està de moda. Vull dir, en aquestes 14 temporades, Pili, hem passat per tantes modes. Si recuperéssim un podcast de fa 10 anys, tindríem una moda que ara ja ni existeix ni ningú l'escolta.
4: La pinya,
5: no?
4: Això ja ha quedat
5: per exemple, no?
4: molt de moda.
5: Les dietes monoaliment, no? d'un sol aliment. Però vull dir que al final, doncs ara tothom està inflamat, des d'aquí també vull dir que a tothom, absolutament tothom, després de menjar se li unfle la panxa, val? Una altra cosa és que tinguis un problema, però és que a mi se m'omple la panxa després de dinar. Per què? Doncs perquè l'estómac s'amplia, val? I això no és estar inflamat, perquè és que ara tenim problemes d'on no hi són, no? Vull dir, és com la cel·lulitis mateix, que ara em posarem un altre camp, però és igual. És habitual.
4: L'hipedema, com es diu això?
5: L'hipedema és una altra història.
4: És que,
5: clar, o sigui, tenim aquí
4: no
5: un volum de diagnòstics.
4: Sí.
5: Sembla que tothom necessitem una etiqueta per sentir-nos identificats en algun lloc i aferrar-nos a una alimentació, perquè, clar, hi ha tanta informació que al final dius, bueno, jo com menjo? Bueno, doncs me fico una etiqueta i almenys ja tinc les directrius de com menjar, no? A veure, calma, no? O sigui, jo, és que mira, m'he posat ja, m'ha agafat una mica d'angoixa només d'explicar, no?, tot això que ha set molt, molt petit, no?, amb tota la informació que realment existeix, però ens hem de fixar realment en les recomanacions oficials, no?, en que quan ens recomanen algun suplement sigui, doncs, un metge que hagi valorat, o una nutricionista que ens pugui recomanar, però que hagi fet una valoració prèvia del que mengem. O sigui, per tu prendre't un suplement és perquè hi ha un dèficit.
4: Has de fer una analítica, suposo.
5: Una analítica, o a vegades a les analítiques no surt, però, per exemple, fer un... a part de l'analítica, si no hi ha cap problema d'absorció i digestiu a la persona, doncs fent un diari dietètic del que mengem i que una nutricionista ens valori si realment estem cobrint les necessitats o no, perquè ens hem de medicar, perquè al final val, és un suplement, però no deixa de ser una pastilla, no? Sembla que necessitem medicalitzar-nos encara més, que ja ho estem molt, no? Encara més prenent aquests suplements, que en parlem un altre dia d'això. Però vaja, el que jo volia dir, no, és que al final, després de tants anys, després de tanta informació, ha arribat un moment que ja no saps què menjar. Hi ha un vídeo, no sé si l'heu vist, d'una persona que se'n va menjar pa i té una veu en off que li diu no, el pa no, perquè el pa inflama, no? I després se'n va buscar uns fruits secs en crus i diuen no, perquè els has de posar en remull i si no són antinutrients, i després se'n va buscar, no? I al final dius, bueno, què menjo, no? Doncs tenir una visió molt més global, molt més, o sigui, treure pressions, baixar una mica aquesta angoixa que tenim entorn a l'alimentació i mirar i fer una mirada una mica més oberta a tots els aliments que existeixen, què és el que m'agrada a mi menjar, què és el que recomanen al meu territori, perquè no és el mateix les recomanacions que hi ha als Estats Units que les que podem tenir aquí. No són les mateixes i no són les que hem de seguir, no? Llavors, i després, dins de les recomanacions oficials, què em funciona a mi i a la meva família, si tinc família, no? I, a poc, anar doncs, trobant la nostra alimentació, cadascú la seva, que l'ajudi a cuidar-se, però que també li generi plaer, no? Perquè menjar és un plaer, i que al final doncs, reduïm els riscos de patir malalties, que també doncs, és una part important, no? D'alimentar-nos de forma saludable. I aquí parlem d'alimentació, però ja saps que també hi posarem doncs, l'activitat física, el com ens relacionem amb l'alimentació, no? La part emocional també és important. Per tant, crec, Pili, que hem de continuar informant els nostres oients perquè realment doncs, tinguin aquesta visió doncs, més oberta i puguin menjar d'una forma, bueno, menjar sense pressions a taula.
6: Doncs escolta, Naila, gràcies. Em necessitàvem, per cert, a la taula, a la mesa s'impressiones, podem comprar, és el teu llibre,
5: sí.
6: I el podem comprar a través llocs.
5: Sí, podeu comprar a través de l'editorial pròpia, que és Dashbook, però també el trobareu a Amazon, a FNAC, a la Casa del Libro, de forma online, i a Lleida el trobareu a la llibreria Caselles.
6: I com sempre, a tu seguim a través d'Instagram, a my-nutricionist. Gràcies.
5: Gràcies a vosaltres.
2: Continguts en xarxa.
1: L'espai de nutrició amb els companys de la xarxa ràdio, una de les informacions que també escoltem aquí a Ràdio Sant Andreu i en el programa del Via Directa. Aquest cap de setmana, Sant Andreu de la Barca, dissabte i diumenge, l'Associació de Veïns de la Plaça de la Pau es preparen per viure les festes del barri. En té més detalls, Joel Carrasco.
7: L'Associació de Veïns de la Plaça de la Pau ja ho té tot a punt per celebrar les festes del barri els pròxims 19 i 20 de setembre. El programa combina propostes lúdiques i tradicionals pensades per reunir veïns de totes les edats i convertir la plaça en un punt de trobada durant tot el cap de setmana. Entre les activitats hi haurà un concurs de dòmino, jocs de taula, així com un tardeo amb DJ Beca i un sopar amb música el dissabte. Marta Montejo, tresorera i vocal de festes, assegura que celebrar les festes un any més és tot un orgull.
8: Bé, doncs aquestes festes neixen, bueno, perquè quan es va crear l'associació vàrem voler retomar totes aquelles festes que s'havien fet antigament al barri i a la plaça. Aleshores, doncs, bueno, doncs, intentem fer coincidir amb el Dia de la Pau, el cap de setmana abans o el cap de setmana després, i bueno, representen doncs, això, el poder tornar a recordar tot allò per la gent que les havia viscut i la gent que no les ha viscut pues que les senti com a seves festes.
7: En aquest sentit, quines respostes tu tenim per part dels veïns i veïnes i com viviu des de l'Associació de Veïns aquestes dates tan especials que ja s'apropen?
8: Bueno, doncs la resposta és bona. Nosaltres, els veïns, sempre... Bueno, pues hi ha força ajuda per part dels veïns i pues la gent gran pues sempre, encara que no pugui ajudar activament, pues sempre participa i bueno, està, va bé. I després, bueno, pues nosaltres érem molts nervis perquè queda poc i hi ha moltes coses a fer, a organitzar, però bueno, esperant amb il·lusió que tot surti bé.
7: Aquest any ja esteu preparant, com comentes, un programa molt variat, des d'activitats com el concurs de dominó, jocs de taula, un tardeo o el sopar amb música. Què heu volgut aconseguir amb aquesta programació tan diversa? I si vols explicar-me una mica més en profunditat algun tema?
8: Bueno, la idea és que les festes siguin per totes les edats i per tots. Aleshores, clar, no ens volíem reduir en algunes franges d'edat, sinó intentar fer que fos pues, bueno, per tothom. Aleshores, el dissabte al matí pues, tenim tant pels nens, que tenim un concurs de dibuix i jocs de taula, i tant per la gent més gran, que és el concurs de dominó, que és per parelles, bueno, hi ha una eliminatòria i hi ha premis, pues, bueno, pues, és un pernil i un trofeig pels guanyadors. i els nens també tindran els seus premis com a concurs de dibuix. Després de la tarda tenim el tardeo amb el DJ Beca, que bueno, pues els tardeos ara estan com funcionant molt i llavors sempre va bé i agrada molt a la gent per la mitjana edat i, bueno, i al final per totes les edats també val. I després el sopar a fresca, pues, bueno, és el que tothom, la gent es porti el menjar que vulguin portar i nosaltres tindrem el servei de barra. Llavors pues, això fa una mica més barri i més poder parlar amb els veïns. Mm-hmm.
7: De fet, l'any passat ja vau tenir, a les festes de la plaça de Pau de l'any passat, ja vau tenir aquest tardeo amb el Beca. Suposo que sí. Repetiu perquè ha funcionat.
8: Sí, sí. Bueno, jo crec que és una persona que coneix tot el poble i a nosaltres ens va agradar molt com ho va fer i li hem tornat a dir si volia col·laborar amb nosaltres i ha dit que sí. Aleshores, ens ha encantat.
7: Uh-huh. Diumenge també hi haurà el Vermut Concert, amb un concert de Salva. Quin paper té la música i què en consistirà aquest vermut?
8: Bé, doncs el diumenge és el com tu deies, és el vermut, i llavors el Salva va vindre per l'últim vermut que vam fer. La veritat que va tindre una acceptació molt, molt bona, i llavors, doncs igual, no? A nosaltres ens va agradar molt, va crear molt bon ambient, i llavors, doncs ara quan li hem dit la vida de festa, ens ha dit també que ha encantat, i llavors pues, bueno, tornarem a repetir amb ell. Llavors pues, és un moment en el que pots, bueno, estàs més sentat, més relaxat, xerrant, llavors que sí, pots ballar si vols, però és més bueno, per estar passant l'estona amb amics i veïns.
7: Veig que també heu apostat per activitats gastronòmiques, com la fideuà de bolets o el sopar popular. És la gastronomia una bona manera de fer barri i reunir els veïns?
8: Sí, a veure, jo crec que creiem que sentar-se a taula i menjar i compartir sempre és maco amb els veïns i amics. Aleshores, bueno, el menjar que farem diumenge ens el fa el restaurant Aloha, que, bueno, perquè hi hagi anat ja sap que cuina molt bé, i llavors repetim la fideuà de bolets perquè l'any passat va sortir molt bé, la gent li va agradar molt i creiem que és un plat que és pues bueno, que és per tothom i bueno, ja com et dic, va sortir molt bé. El sopar a la fresca, pues bueno, com cadascú es portarà el seu, pues que cadascú ja es pot vestir el que vol portar.
7: També hi ha activitats pensades per diferents edats. En aquest sentit, és important per a vosaltres que les festes no siguin només un punt de trobada entre els veïns de tota la vida, sinó que també les noves generacions vagin entrant a la dinàmica de participar en aquestes festes?
8: Sí, sí, és el que et comentava. No volem que siguin unes festes que siguin per tothom. Unes festes en les que la gent gran que viu a la plaça pugui disfrutar-la, però també que si venen els nets o si venen els fills, o bueno, que sigui per tothom, perquè hi hagin activitats per tothom i que tothom pugui dir, pues mira, jo tinc el meu espai en aquestes festes.
7: Més enllà de les activitats, què creieu que aporten unes festes de barri com aquestes a la convivència entre els veïns de la plaça de la Pau?
8: Bueno, crec que la convivència al final tu la fas potser més amb el... Nosaltres, a veure, som una plaça i una plaça que tots donem al mateix lloc. Llavors sí que ens coneixem bastant, però al final acabes tu tenint més confiança o parles més amb els veïns de la teva escala o el del voltant. Però potser en aquestes festes doncs pots parlar amb altres veïns que estan més allunyats o inclús veïns que no siguin a la plaça, que vinguin a passar les festes amb nosaltres.
7: Molt bé, doncs ens ha quedat clar les festes. El programa l'hem fet una miqueta un repàs. Llavors et preguntaré quins són els principals reptes que té actualment l'Associació de Veïns de la Plaça de la Pau i què us agradaria continuar impulsant durant l'any després de les festes de barri.
8: Bueno, pues nosaltres el que volem, o sigui, si fem festes, pues, bueno, per això, per conèixer-nos amb els veïns, per tindre més relació, per anar pues, bueno, fent activitats per tothom. Però també el que l'associació, en el que vol en el transcurs de l'any, el que volem és, al final, ser una associació on els veïns tinguin un punt on puguin anar doncs, per demanar alguna cosa, si necessiten res, si, doncs, per fer, si els vol demanar algú a l'Ajuntament, sempre és millor fer-lo des de l'associació, que té com més força que no una persona en particular. Llavors, volem que sigui un punt en què cada veí de la plaça i cada membre de l'associació pugui confiar en que nosaltres lluitarem perquè les coses que es demanen surtin endavant. Per exemple, volem que la plaça pues, sigui un manteniment més actiu. Ara està una mica, pues, una mica deixada, però el que volem és que, bueno, pues, poc a poc puguin anar solucionant aquests temes. També volem fer activitats per la gent i bueno, poc a poc anirem creixent. Ara som molt petits, som una associació molt petita.
9: O sigui, els objectius és créixer i que la gent entengui que són una eina de força davant de les institucions, m'imagino.
8: Exacte, sí, sí. Ara mateix som pocs, però bueno, la cosa suposo que és anar intentant anar a agrandint aquesta associació i anar fent més coses i més coses per tothom.
9: Per acabar, què els diríeu als santandreuencs que ens estan sentint i que encara no coneixin aquestes festes? Què els diríeu perquè s'apropin aquests dies a la plaça La Pau?
8: Bueno, pues jo els diria que vinguin a conèixer, si no han estat mai a la plaça, pues que vinguin, que és una plaça maca. Tenim una font molt maca i llavors pues que vinguin, que ens ho passarem bé, que s'apuntin a les activitats que els agradin més, com si volen vindre a tot, doncs nosaltres perfecte, els rebrem amb els braços oberts. I per apuntar-se, bueno, poden apuntar-se bé per l'Instagram, pel mail, o directament al telèfon que posarem. Aquest cap de setmana nosaltres ja posarem cartells per tot el poble anunciant les festes i totes les activitats que hi haurà.
9: Des de l'associació destaca la voluntat de mantenir aquestes festes com un espai de convivència i participació veïnal amb música, gastronomia i activitats per compartir en comunitat.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I tot seguit a Ràdio Sant Andreu parlem de sèries de televisió amb l'Espai d'En Sèrie.
10: En Sèrie.
11: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
10: Les millors ficcions.
11: Els millors relats.
10: Les estrenes més espectaculars.
11: El retorn de les sèries més esperades.
10: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
11: En Sèrie, amb l'Ali Giner.
12: Molt benvinguts a aquest inici de temporada de l'En Sèrie, que comença amb vagues al sector educatiu, però la bona notícia és que les cartelleres venen plenes. Així que comencem, com sempre, el repàs setmanal. I ho fem des d'aquest dimarts amb la cinquena temporada de Fauda a Netflix.
13: Everybody on the ground, now.
14: Over there, go down, now, now, you too.
13: On the ground.
14: Go over there, go over there.
15: Llévame hasta tu jefe.
14: Sit, sit, don't worry.
15: Está abajo, abajo.
14: Okay.
12: Torna aquesta sèrie descarnada de suspens on un agent israelià d'elit va darrere la pista d'un combatent palestí a qui donava per mort.
16: No he cogido chaqueta.
17: ¿No hace fresco?
16: Pero no quiero tener calor.
17: Eres un aburrido.
16: ¿Hemos perdido la magia?
17: Te has vuelto un aburrido.
12: També aquest dimarts a Filmin s'estrena Babies.
17: ¿Ese es el bebé?
18: Un segundo, por favor.
12: L'esperança d'una parella als seus 30 es posa a prova al patir múltiples avortaments espontanis. Mentre s'enfronten a un dolor inimaginable, el seu vincle creix amb humor, calidesa i amor inquebrantable.
19: 26 d'octubre de 1979. Esperé años este preciso momento.
20: Desde este momento, lo nombro director interino de la Agencia Central de Inteligencia de Corea.
12: Des de dimecres a Disney Plus arriba la segona temporada de Made in Korea.
19: ¿Qué le parece si usted y yo cruzamos el río Han juntos?
12: Torna aquest drama criminal coreà que s'ambienta en la turbulenta dècada de 1970. La sèrie segueix un oficial de l'Agència Central d'Intel·ligència de Corea durant el dia i narcotraficant per la nit, i a un fiscal dedicat a combatre la corrupció.
3: Has llamado a 000. ¿Puedes contarme qué emergencia tienes?
21: Decía que había que llamar para pedir ayuda. Estoy perdida y no sé cómo voy a volver a casa.
3: No pasa nada, has hecho bien.
12: A Apple TV y arriba Causa Abierta.
3: Me llamo Ian. ¿Cómo te llamas? ¿Me lo dices?
21: Sara.
3: Sara.
21: O tal vez Max, no lo sé.
3: ¿Has dicho Max? ¿Lo repites, por favor?
21: No lo sé.
3: ¿Otra
21: no
3: vez?
21: No lo sé, no lo sé. Quizás sea Max.
12: La vida d'un detectiu de policia es va esmoronar fa 10 anys quan la seva filla desapareix sense deixar rastre. De sobte, però, rep una trucada demanant ajuda d'una jove que ell creu que és la seva filla. Davant aquest fet, no s'aturarà davant de res per trobar-la i reunir la seva família, costi el que costi.
22: My husband and I, we take turns supporting each other. So he supported me through my first book, now it's my turn.
3: My turn is... yet to win me the Nobel.
22: The Nobel. Are you doing things? Honey.
3: Not at all.
12: També des d'aquest dimecres trobem a Movistar Plus La Mujer Miniatura.
22: This is the top secret project you've been working on.
3: Oh, oh no, Lindy.
12: La ficció examina els equilibris de poder d'una parella després d'un accident tecnològic que provoca la crisi definitiva en la seva relació. La protagonista s'encongeix per un experiment del seu marit.
23: ¿Qué es lo que quería contarnos?
24: Todo.
12: Aquest dijous a Netflix hi arriba El Club Gastronómico.
24: A veces conoces a gente y esa nueva amistad es como estar enamorada. Vivíamos en nuestra burbuja. Nos gustaba todo de los demás. Nos sentíamos seguros.
25: Creo que es la hora de un fiestorrón.
12: Quan un dels membres d'aquest club mor en un incendi, quatre parelles aparentment perfectes es veuen obligades a qüestionar tot el que creien saber l'un de l'altre.

0: prowadzę śledztwo w sprawie śmierci Micheliny Badury.
1: I també aquest dijous trobem a Sky Showtime la segona temporada de Lazos Mortales.
2: Wszystkiego najlepszego.
1: En aquesta segona entrega, la sèrie narra la història d'una jove antropòloga i un periodista. L'assassinat d'un estudiant d'arquitectura destapa un modus operandi amb inquietants similituds amb els crims d'un assassí en sèrie que actualment compleix condemna.
3: Soy Tegan Tao. Remar, como la vida, se basa en realizar reajustes constantes. Y cuando lo consigas...
4: Debe acompañarnos.
3: La decisión inesperada de otra persona.
5: Queremos hacerle unas preguntas sobre su marido.
3: Te lo arrebata todo.
1: Encara aquest dijous, a Netflix s'hi estrena La Timonel.
6: ¿Eres nueva? Sé que este instituto puede asustar, pero la gente es bastante maja.
7: ¿Sabes qué es?
6: Ilústrame.
7: Es para chicas que buscan diversión.
6: Tú evítalo, a toda costa.
1: Una jove esportista de 16 anys, amb un prometedor futur, el veu truncat per un escàndol familiar. Obligada a mudar-se a la costa est, espera poder començar de zero, però l'arribar descobreix que no tan sols és la noia nova, sinó que també està condemnada a quedar-se a terra ferma.
8: Mi amor, ¿estás 100% segura que quieres hacer esto?
6: Sí.
1: Arribem a divendres, a Amazon Prime s'hi estrena El Juicio.
9: Abusaron de mí. Carlos Huerta, sí se llama.
10: Su papá tiene toda la lana del mundo.
8: Pero me apena mucho molestarlo, pero hubo un problema entre mi hija Andrea y Carlos, su hijo.
11: Quiero ofrecerte una disculpa.
8: Lo que pasó fue algo grave.
1: Es tracta d'una sèrie judicial inspirada en fets reals en la que un pare i la seva filla busquen justícia contra un sistema fallit després que la jove hagi estat abusada sexualment.
12: Felicitaciones, nos enteramos de la nominación.
13: Lástima que no, todo es perfecto.
14: No tiene pulso. Entro en paro.
13: Se va.
1: A Netflix també divendres hi arriba En Coma.
15: Hoy mismo esa paciente dona su corazón.
16: Yo sé que usted me está escuchando, yo soy Anabel, la paciente que está en UCI.
17: Usted no está loco.
18: Por favor, ayúdeme.
17: Hay alguien que quiere sacarme el corazón.
19: ¿Es usted o soy yo?
1: Una jove entra en coma després de patir un violent incident. Un infermer que, sent els esperits, haurà d'intentar mantenir-la en vida abans que els seus enemics la trobin.
20: Shall we plot how to take the new season by storm? I have schemed.
1: I finalment, l'última proposta de la setmana ens situa Movistar Plus amb la segona temporada de Los Forsyth. En aquesta entrega, la família protagonista haurà d'enfrontar-se a un món on el desig, el deure i l'ambició topen de forma cada cop més perillosa.
21: Son tiempos convulsos.
1: Arribem ara sí a la recomanació de la sèrie i en aquest inici de temporada toca fer un repàs de la tercera temporada de La Casa del Dragón.
22: Aquí no estàs a salvo.
23: Su derrota está escrita. Tomaremos la ciudad.
1: A grans trets, la tercera entrega de la prequela de Joc de Trons ha superat, sens dubte, la segona temporada, però tampoc ho tenia difícil. Ens expliquem. Si bé és cert que millora pel que fa a les dosis d'acció, enfrontaments i el desplegament visual dels dracs, la sèrie continua deixant-nos aquella amarga sensació que s'està allargant el xiclet de manera innecessària.
22: El peso de la corona te aplastre. Tus decisiones nos traerán la muerte a todos.
21: Poco a poco... Bocado a bocado, estamos demostrando que es incapaz de gobernar.
1: I és que, després d'un inici molt prometedor, tornem a episodis de calma tediosa i on les trames de conspiracions i traïcions no li arriben ni a la sola de la sabata a la seva predecessora. És cert que analitzant Joc de Trons tampoc són tot flors i violes, deixant de banda el polèmic final, en general, el magnetisme dels seus personatges aconseguia suplir els episodis més fluixos.
21: Has llegado lejos. Pero sigue sin saber quién eres.
1: Però no tot és avorrit en aquesta nova entrega de La Casa del Dragón, ni molt menys. Els últims capítols de la temporada aconsegueixen recuperar el to i, com ja ens tenen acostumats, els seus creadors ens auguren una quarta i darrera temporada espectacular.
23: No te advertí que acabaries així.
1: Diríem que, en definitiva, aquesta tercera entrega té com a punts forts seqüències visuals impressionants, més que en cap altra temporada, gràcies en gran part a una major presència dels dracs en pantalla. I sí, insistim, la sèrie recupera força tràgica i tensió política en la seva pugna pel tro de ferro, però el problema continua sent la manca de ritme en els seus episodis intermitjos, amb subtrames denses i amb diàlegs massa pesats.
0: Aunque la reina tenga dragones, el pueblo no se siente a salvo, y no debería.
1: L'única esperança que ens queda ara, després d'un final immillorable, és pensar que quan torni la sèrie amb la seva quarta temporada el 2028, ja no tindrem la sensació d'estar esperant les grans seqüències d'aquesta trama.
23: Se ha permitido que mis enemigos reúnan fuerzas.
1: I és que, per bé o per mal, la batalla del darrer capítol, de la que no en farem cap spoiler, marca, sens dubte, l'inici del descens de la Casa Targaryen, on cada nou episodi haurà d'acostar-nos per força al desenllaç de la Danza de Dragones. Això sí, haurem d'esperar 2 anys per comprovar-ho. Mentrestant, aquí us deixem un fragment d'aquesta tercera entrega.
2: ¿Quiénes sois?
13: Unos pobres servidores de la Ciudadela.
2: Sí.
13: Llevamos estos cuervos a Puerto Blanco.
2: Estáis en tierras de la reina. Si queréis pasar, tendréis que abjurar del usurpador, hincar la rodilla y jurar lealtad a su alteza, la verdadera reina, Rhaenyra Targaryen.
13: Abjuramos del usurpador y juramos lealtad a Rhaenyra Targaryen. Vamos, amigo. Así podremos retomar nuestro camino.
2: Te ha dicho que te arrodilles.
13: Que os follen.
18: Solo basura.
13: Disculpadle, es muy testarudo.
2: Están con Aegon. Pasadlos por la espada.
13: No. Es vuestro día de suerte.
18: Por favor.
13: La razón por la que no quiere jurar lealtad a Rhaenyra es porque es Aegon Targaryen.
18: ¿Qué? No, no. Esa es... ¿A qué estás jugando? Siempre de chanta.
2: ¿Es cierto?
18: No, no. Claro que no es. Es mentira.
13: Lo purificó el dragón de Rhaenys con fuego de su dragón en reposo del grajo.
18: Mi compañero es un fabuloso
13: cómico.
18: Soy
13: el consejero.
18: Que se jacta de hazañas
13: y el
18: por
13: señor
18: diversión. ¡Esos son putas mentiras!
2: Uno de los dos miente.
13: Su corona.
18: No.
2: Preciosa melena. Decapitadlos. La reina nos dará una buena recompensa.
13: Disculpadme, pero eso os costaría la cabeza. Es el pretendiente al trono. Seguro que os pagarán lo que pidáis por entregarnos a ambos, a la reina, como prisioneros.
1: Fins aquí la sèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
24: I de les sèries de televisió a la música. Aquest dimecres s'estrena nova temporada del Urban Top Music amb DJ Ibeka a les 8 del vespre i a les 9, nova temporada de K-Pop History.
25: Anion a ser K-Popers, Chanun, Kim Jong-so i Mnidal. Soc en Kim Jong-so. Aquesta nit s'emetrà l'edició número 277, que serà la primera de la novena temporada de K-Pop History. Començarem fent un repàs dels èxits i estrenes que han tingut lloc durant l'estiu d'aquest 2026 i entre alguns dels temes que podrem escoltar ens retrobarem amb les 6 noies actuals actives de Baby Monster, que van debutar siguent set a l'abril del 2024 i de les que Rami, membre que ara porta inactiva des del 9 de maig de 2025 per problemes de salut i que fins ara encara no està clar si torna del grup. De moment les escoltarem amb el single digital Sugar Honey Ice Tea del 8 de juny d'aquest 2026. De fet, és el prellançament del seu segon àlbum previst per al mes d'octubre. És un tema de ball amb ritme ràpid, baix en rítmic i tornada addictiva amb bons fragments de rap. És molt estiuenc i la posada en escena ha facilitat la seva posició com a número 1 a la llista mundial de tendències de YouTube. Per descomptat, un videoclip molt divertit i descarat, que en el seu primer mes ja portava més de 116 milions de reproduccions i al vídeo de la performance uns 64 milions. Escoltem la novetat de les Baby Monster per aquest estiu, Sugar Honey Ice Tea.

0: El K-Pop History, que arrenca nova temporada aquest dimecres a partir de les 9, una hora abans, Urban Top Music, aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: L'atur ha pujat a l'agost a Sant Andreu de la Barca, però baixa un 4,3% respecte fa un any. El municipi tanca el mes amb 1.111 persones aturades, 64 més que el juliol. La taxa d'atur es situa en el 8,2%, mentre que les dones i els majors de 44 anys continuen concentrant les xifres més elevades. Són dades publicades per l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat. Si es compara Sant Andreu de la Barca amb d'altres municipis de l'entorn i poblacions importants de la comarca, Martorell registra una taxa d'atur del 9,1%, Sant Vicenç dels Horts del 9,3% i Sant Boi de Llobregat el 8,8%. També presenten una taxa superior Cornellà i Esparreguera, totes dues amb 8,5%. En canvi, Sant Andreu de la Barca presenta una taxa superior a municipis com Olesa de Montserrat amb un 7,9%, Viladecans un 7,8% o Molins de Rei amb un 6,7% de l'atur. Les dades de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat també mostren una diferència significativa entre homes i dones. De les 1.111 persones aturades a Sant Andreu de la Barca, 685 són dones i 426 són homes. La taxa d'atur femenina arriba al 10,8%, davant del 6% entre els homes. Durant el mes d'agost, l'atur ha augmentat un 6,8% entre els homes i un 5,7% entre les dones. Per edats, el col·lectiu amb més persones sense feina continua sent els majors de 44 anys, amb 682 persones aturades i una taxa del 9,4%. Entre els 30 i els 44 anys hi ha 260 persones a l'atur, i mentre que els menors de 30 anys s'han comptabilitzat 169, amb una taxa del 6,7%. Són dades de l'Observatori del Baix Llobregat. Les dades d'atur del mes d'agost i l'increment registrat a Sant Andreu de Barca també coincideix amb l'evolució comarcal. El Baix Llobregat ha tancat l'agost amb 32.809 persones aturades, 1.497 al més que el juliol i un augment del 4,8%. Malgrat aquest repunt, hi ha 282 persones aturades menys que a l'agost del 2025, un descens interanual del 0,9%. La taxa d'atur comarcal és del 7,7%, per sota dels 8,2% de Sant Andreu de la Barca.

És dimecres, dia 16 de setembre, comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap, entrevista amb l'alcalde Marc Girbet, l'entrevista mensual de cada mes. Avui analitzarem l'actualitat de Sant Andreu de la Barca, parlarem de la valoració de la Festa Major, però també parlarem d'altres qüestions, com els reptes d'aquest darrer any de legislatura, amb l'entrevista mensual, que podreu escoltar avui a l'InfoSap. També parlarem d'altres qüestions de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca, parlarem de la valoració de la 14a edició de la Ruta de l'Etapa. Parlarem amb algun dels participants i també parlarem amb membres de l'Associació de Veïns de la Plaça de la Pau que es preparen per viure les festes del barri. Seran els dies 19 i 20 de setembre. Aquesta

0: Iniciem nova temporada a Ràdio Sant Andreu. Reprenem també les entrevistes mensuals amb l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet. Una conversa per analitzar l'actualitat del municipi i també abordar els principals reptes del curs polític, especialment significatiu, ja que és l'últim complet abans de les eleccions municipals del 2027. Alcalde Marc Giribet, benvingut a Ràdio Sant Andreu.
1: Molt bon dia a totes i a tots.
0: Comencem, si li sembla, alcalde, parlant de la Festa Major. Festa Major que es va celebrar del 4 al 7 de setembre. Finalitzada la Festa Major, als micròfons de Ràdio Sant Andreu, vostè ja va fer una valoració molt positiva. Més enllà de l'assistència de públic, què destacaria d'aquesta edició de la Festa Major?
1: Doncs una Festa Major que m'agradaria destacar l'enorme programació que va tenir, a prop d'aquests 40 actes. Programació per tots els públics, pels petits, pels grans, públic familiar, i per tant penso que hem aconseguit un model de Festa Major que l'anhelàvem des de fa molt de temps, una Festa Major que pugui tenir actes descentralitzats, que pugui també recollir diferents gustos a l'hora de consumir cultura, i per tant crec, no?, que després d'aquests 4 anys de treball intens, aquesta darrera Festa Major jo crec que ha estat la culminació d'aquest projecte que ens agradava, del fet de modernitzar i actualitzar la Festa Major, i com deia, una Festa Major que ha funcionat perfectament. Hem tingut moltes activitats, hem potenciat encara més la cultura popular i la Festa Major petita, i puc afirmar, doncs, que ha estat una Festa Major amb cap incident, diguéssim, remarcable en aquests 4 dies, amb moltíssima gent al carrer, amb gent amb ganes de passar-s'ho bé, amb ganes de compartir amb els seus familiars, amics, coneguts, i per tant jo crec que també és un element identitari de Sant Andreu a la Barca, i aquí sí que m'agradaria destacar que la gent de Sant Andreu a la Barca se sent orgullós i orgullosa de la seva Festa Major. És un espai per compartir, de retrobament, i crec que la posem molt en valor totes i tots, i crec que gràcies també en aquest sentiment d'orgull, això ens ajuda a que la Festa Major funcioni, a que tothom la cuidi i a que tothom se senti part, diguéssim, o interpel·lat d'aquests dies.
0: Creu, alcalde, que l'Ajuntament ja ha trobat el model que vol per la Festa Major, o encara hi ha marge per introduir canvis en els propers anys?
1: Sempre, i en tota la vida hi ha marge de millora, sempre. I per tant, jo crec que hem de poder fer una adaptació millor en aquestes hores de màxima radiació, on fa molta calor, i per tant que les activitats que es fan en aquestes hores, doncs poder trobar un espai més adaptat i que per tant hi hagi més confort. Jo crec que hem d'acabar d'ajustar de quina manera podem seguir oferint més oferta cultural als joves, per tant ampliar l'oferta jove, tot i que ja ho hem fet i per tant és un compromís que continuarem fent. Marge de millora hi ha. A mi em va agradar molt l'any anterior, es va recuperar el ball de Festa Major. Jo crec que és un element que instaurar-lo ens ha de també motivar molt a poder-ho fer, i per tant sí, hi ha elements de millora, i evidentment el seguim explorant. És més, ja tenim algunes idees de cara a l'any vinent per poder implementar amb diferents espectacles que crec que poden donar un plus en aquesta Festa Major.
0: Sí que la Festa Major marca l'inici, no?, l'inici de la nova temporada, no?, després de les vacances d'estiu.
1: Bueno, l'inici...
0: Això ja és històric, no?
1: O hi ha altra gent, i jo sóc un d'ells, que diem, ostres, s'acaba l'estiu, no? I per mi la Festa Major és més finalitzar l'estiu, perquè l'inici de la rutina potser ens costa una miqueta més a totes i a tots, tot i que alguns l'inici de la rutina ja l'hem fet abans de la Festa Major, però sí que és cert que és un element que ens diu, escolta'm, s'acaba aquests moments de compartir amb família, de passar-nos-ho bé, de tenir temps per destinar als amics, i que tornar a la rutina.
0: Es va desplegar un ampli dispositiu de seguretat, ja vam parlar aquí a la ràdio quan es va fer la presentació. Quin balanç en fa d'aquest dispositiu de seguretat que es va realitzar durant la Festa Major, i també amb la presentació de la nova unitat, l'UREIS, la Unitat de Reforç Especial d'Intervenció i Seguretat de la Policia Local?
1: Però jo aquí t'agraeixo la pregunta, perquè un cop finalitzada la festa volem explicar que en els dies, diguéssim, de màxima afluència, Sant Andreu a la Barca va tenir prop de 50 policies que van donar servei dels diferents cossos policials al

0: conjunt de la festa, no només en el recinte firal, sinó en el conjunt dels actes. Per tant, és el major desplegament que s'ha fet en matèria de seguretat a la festa major, i en concret vull posar en valor que ciutats, diguéssim, molt més importants que Sant Andreu a la Barca, en població, en situació, doncs han tingut incidents en el llarg de les seves festes majors. I per tant, que Sant Andreu de la Barca, just al mig del Baix Llobregat, a 30 minuts en transport públic de la gran capital de Barcelona, doncs hem tingut una festa major impecable, una festa major on tothom ha pogut gaudir, on ningú s'ha hagut de preocupar de la seguretat, que això és el que busquem, precisament això és el que busquem, i això ha funcionat tot perfectament. Com bé deies, una de les millores que hem implementat en la festa major d'aquest any, a part de sumar més efectius, és la nova unitat, l'Aureis, és una unitat d'intervenció, la primera que té la policia local de Sant Andreu a la Barca d'intervenció, és una unitat que està preparada per fer diferents actuacions, diguéssim, molt en el marc de la seguretat pública i la seguretat ciutadana, en el sentit d'estar preparats i formats per poder fer entrades en grans masses o control de grans masses. I a més, una de les, diguéssim, millores que aplica aquesta unitat, que jo crec que és una actualització i que moltes altres policies ens estan venint a preguntar com ho hem fet, és que introduïm en aquest grup d'intervenció el que és la unitat canina. Per tant, aquest grup d'intervenció treballa també amb unitat canina. Per tant, està més preparada per, diguéssim, operativament fer front a casuístiques ben diferents on es pugui utilitzar la seguretat ciutadana o s'hagi d'utilitzar elements com la unitat canina, doncs, que són molt profitosos no només per la cerca, diguéssim, de substàncies, sinó també en el control de persones, doncs, que estan totalment descontrolades o que pretenen fer mal a algú. Per tant, els animals, en aquest cas els gossos, la unitat canina, ens ajuden també en aquest control. En definitiva, penso que no ha estat l'atzar de que portem dos festes majors sense cap mena d'incident, sinó que ha estat molta feina i molta aposta per part de l'Ajuntament de que la seguretat és principal en la festa major, i no cal que expliqui, doncs no em vull allargar més amb la resposta, i és que controladors d'accés en el recinte firal, seguretat privada que ha complementat el dispositiu de seguretat. Per tant, jo crec que tot ha funcionat com vam preveure que funcionaria.
1: Parlava de la unitat canina. De fet, la unitat canina de la policia local de Sant Andreu de la Barca és referència.
0: És exacte. Tenim una unitat canina que és referència dins les policies locals i també a nivell estatal. I precisament ha estat el sergent de la unitat canina qui ha desenvolupat aquesta nova unitat d'intervenció, i que, per tant, jo crec que tenim un coneixement aquí a Sant Andreu de la Barca en aquest àmbit que crec que hem de continuar exportant, i a més ara amb la combinació d'aquestes unitats d'intervenció i explicar també a la ciutadania que els agents que formen part d'aquesta unitat doncs s'estan anant formant en diferents cursos i també a diferents ciutats on tenen implementada unitats similars.
1: Una festa major, alcalde, que es va iniciar amb un acte emotiu i que ha tingut força repercussió, que és la figura de bronze inspirada en el gos Tyler, que es va instal·lar a l'entrada del Parc Central, que la podem veure, està en un lloc molt visible, que tot sorgeix d'un projecte, una idea d'un santandrevenc, el Jordi Marchant, que quan se li va morir el seu gos Tyler va decidir fer-li un homenatge i va començar a iniciar una campanya de micromecenatge per aconseguir 10.000 euros per fer doncs una figura de bronze inspirada en el seu gos, i que finalment Sant Andreu de la Barca doncs ha acollit la idea i ja està visible des de la festa major. Un acte emotiu.
0: Molt emotiu, i també, seguint la tònica de la festa major, molta participació. Doncs exactament, has explicat la història tal com va ser. El plenari municipal de Sant Andreu de la Barca aprova el fet de fer un reconeixement a aquests animals de companyia, doncs, que formen part de les nostres famílies, i l'Ajuntament tenia pendent l'aplicació, diguéssim, d'aquesta moció que es va aprovar en el plenari, i el Jordi Marchant doncs ens trasllada doncs que està fent, diguéssim, un crowdfunding, un Verkami, és a dir, una participació de moltes persones que aporten una quantitat de diners per poder fer possible una idea en concret, i el Jordi el que fa és cedir-nos a la ciutat aquesta figura, i aquesta figura ha d'estar inspirada en algú, i està inspirada en el gos del Tyler, del Jordi, i per tant el que fas, Andreu Labarca, és acollir aquesta donació i poder obrir-ho en el conjunt de persones, doncs, que se senten interpel·lades, que tenen la necessitat de retre un homenatge als seus familiars de quatre potes, i la veritat que Sant Andreu Labarca, en aquest sentit, ho hem acollit, diguéssim, amb molta estima. Jo crec que serà un punt important d'homenatge a la ciutat, on molta gent farà petits homenatges en aquella estàtua de bronze als seus familiars de quatre potes, i la veritat és que ens fa molta il·lusió que Sant Andreu també tingui present, doncs, aquesta cultura del benestar animal, aquesta cultura de cuidar els animals, i jo crec que aquesta figura precisament el que fa és, jo crec que, posar-li la cirereta en tota l'actuació que s'han anat fent en aquests darrers 4 anys respecte al benestar animal. I jo, aprofitant la pregunta, vull agrair molt al Jordi, doncs, que hagués pensat en la seva ciutat i que hagués comptat amb nosaltres i que hagués estat tan col·laboratiu perquè el projecte, diguéssim, fos un èxit el primer dia de Festa Major, el divendres abans del pregó.
1: Parlem d'una altra qüestió. Aquest setembre, inici també del nou curs escolar. Més de gairebé 4.000 alumnes de Sant Andreu Labarca han començat el curs escolar a la ciutat. Com es presenta aquest nou curs, alcalde?
0: Doncs, des de l'Ajuntament ho tenim tot preparat. Tenim les escoles en les quals s'han anat fent diferents actuacions. Penseu que aquestes actuacions es van fent durant tot l'any, al Nadal o en l'aturada del Nadal en tornarem a fer d'altres, i per nosaltres és un moment important, és un moment perquè la ciutat recupera, diguéssim, la seva activitat, torna tot a funcionar com en principi ho tenim previst, i que els nens i nenes puguin tornar a l'escola, es puguin iniciar nous cursos. Això ens omple d'alegria i de satisfacció, perquè és una manera, no?, de continuar aquesta història que entre totes i tots fem, i que sobretot, doncs, que els serveis públics, els sistemes públics, doncs, funcionen, i per tant que tot torna al seu ritme habitual després de la baixada d'intensitat que són les vacances.
1: El mes de juny el ple municipal va aprovar una moció d'alcaldia per l'adaptació de la climatització total de les 7 escoles públiques d'infantil i primària a Sant Andreu Labarca. En els darrers dies el president de la Generalitat ha anunciat que el govern preveu climatitzar 2.530 centres educatius públics d'aquí al 2031, i que es compromet a climatitzar totes les escoles i prioritza 100 per al juny de l'any 2028. Hem mirat la llista de les 100, hi ha una escola de Sant Andreu Labarca, que és l'escola Vall Palau. El tema de la climatització a les escoles, per les altes temperatures que estem patint, és una de les problemàtiques que avui en dia també es pateix.
0: És una problemàtica important. Important perquè s'estan registrant temperatures del voltant dels 28, 30, 32 graus a les escoles, i crec que s'ha d'abordar de manera integral i no només en una sola escola a Sant Andreu de la Barca. Precisament aquesta moció el que demanava és el que ha acabat passant, és que hi hagués implicació d'altres administracions, perquè l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que no ens importa assumir la responsabilitat, i és més, ho farem, doncs climatitzi o faci que les aules tinguin un confort tèrmic com pertoca. I això és el que busquem. I no només en una escola, que agraïm que la Generalitat pensi en aquesta escola, sinó en el conjunt de les 7 escoles de Sant Andreu de la Barca. I aquí l'Ajuntament, doncs, espero que en els pròxims mesos fem un encàrrec concret del que seria el fet de fer un estudi de l'impacte que seria la climatització de totes les escoles en quant a nivell econòmic, i per tant a prorrogar o anar fent fases d'implementació en funció també de quines són les aules, diguéssim, que pateixen més aquests efectes de calor. Per tant, aquesta és l'estratègia de l'Ajuntament. Celebrem que la Generalitat s'assumi i ens ajudi, ho agraïm profundament, perquè al cap i a la fi són els nostres infants i és el bé més preuat que tenim, i per tant les condicions han de ser com a mínim les mateixes que els adults que tenim quan treballem en espais climatitzats, i per tant ells també, i aquí l'Ajuntament s'implicarà i farà tot el possible, evidentment sota les nostres capacitats, perquè la climatització arribi a totes les aules, no només a les aules d'una escola en concret, que celebrem que ho siguin, sinó a totes les aules de Sant Andreu a la Barca. És un pla ambiciós i és un pla que requerirà temps, però és un pla, com hem demostrat en aquests 4 anys, que quan ens hi posem, ho fem. Quan ens hi posem a arreglar els carrers, els arreglem. Quan ens hi posem a arreglar els parcs infantils, ho fem. Per tant, quan ens hi posem ara a climatitzar les escoles, ho farem. Li demano, i ja ho sé, que potser és una petició, diguéssim, que és demanar més paciència, demano paciència a l'hora de fer aquestes implementacions. I no ho farem amb ventiladors. No ho farem amb ventiladors. Queda demostrar que els ventiladors no baixen la temperatura de les aules. Per tant, hem de fer una aposta per un sistema de climatització que sí que baixi les temperatures. I això, doncs, requereix d'un import més alt i ho hem de fer per fases. Però l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca s'implicarà i agraeix que la Generalitat de Catalunya, doncs, també ho faci.
1: Parlem ara de la Diada. El dia 11 de setembre, en el seu discurs institucional de la Diada, va reivindicar especialment la diversitat de Sant Andreu de la Barca, va defensar una Catalunya capaç d'integrar persones procedents de procedències diferents, garantint drets, però també exigint deures. Per què va voler situar aquest missatge al centre del seu discurs aquest any, alcalde?
0: Crec profundament que hi ha una Catalunya de tots, i no només una Catalunya d'alguns. I penso que en els darrers anys hi ha certes formacions polítiques que volen contaminar aquesta Catalunya de tots, o com a mínim la volen fer inviable. I fer-la inviable vol dir enfrontar-nos els uns als altres i crear desconfiances i generar odi. I no crec que aquesta sigui la solució, perquè amb odi, perdoneu, però no es construeixen barris, ni habitatges, ni es fan millors les escoles, ni hi ha millors serveis públics. Al contrari, és integrant, és sumant, és fer que tots hi participin. I com molt bé deies, en drets i en deures. I la part dels drets sempre els hem de garantir. I jo crec que sempre ens hi trobaran garantint-los. Però en la part dels deures, jo crec que aquí hem de ser exigents. A la Catalunya de tots és la Catalunya que tothom hi aporta, que tothom hi ve a treballar, que tothom hi ve a portar el seu granet de sorra, allà on pugui ser i de la forma que pugui ser. I, per tant, reivindicar aquesta Catalunya, la que tothom ha de portar per poder construir, per fer avançar Sant Andreu de la Barca, Catalunya, és primordial. Uns no poden passar per sobre dels altres. De la mateixa manera que enfrontar-nos a través de l'odi no ens porta absolutament enlloc. I aquesta és la Catalunya que vull. La Catalunya que cadascú se senti català com vulgui. Si és a través d'una entitat, a través d'una entitat. Si és a través de la llengua, a través de la llengua. Si és a través de la seva feina i de la integració dels seus fills i filles, doncs aquesta serà una bona manera. Com va ser en els anys anteriors, en les dècades passades. I així va ser. I Catalunya va avançar. I gràcies a molta gent vam fer avançar Catalunya. Per tant, per què ara no? Per què ara no? Aquesta és la pregunta que ens hem de fer. Per tant, jo demano que tornem a aquells pactes de les Catalunyes de les dècades dels 70 i dels 60 i renovem aquest compromís d'acollir, integrar i, per tant, fer avançar el país.
1: Estem a l'últim curs polític abans de les eleccions municipals del 2027. Amb quina sensació arriba en aquesta recta final d'aquest mandat i quins serien els grans reptes que es marca com a alcalde d'aquí a la finalització del mandat, que serà el maig del 2027, que ja queda poc?
0: Arribo amb molta il·lusió i orgullós de la feina feta. Arribo orgullós de que Sant Andreu ha recuperat la il·lusió i la seva estima. Em sento plenament satisfet de tot el que hem pogut arreglar i mobilitzar en aquests 4 anys. Molt. I, evidentment, hi ha coses que les haurem d'anar fent amb el temps, no? Vull dir, no se'n pot demanar el mateix que se'ls va demanar en altres amb 26 anys o amb 40, d'acord? Tot i que m'agrada l'exigència i m'agrada que els santandreuencs i santandreuenques siguin exigents amb el seu ajuntament, perquè crec que amb l'exigència és on hi ha el marge de millora. Però estic molt satisfet del que hem aconseguit desenvolupar, dels problemes que hem decidit no esquivar i afrontar-los, com per exemple estabilitzar un pressupost municipal que estava totalment desequilibrat amb 1 milió d'euros, 990.000 euros. Hem aconseguit actuar en la via pública quan feia anys que no es feia. Estem en marxa en l'actualització d'equipaments municipals que tenien més de 30 i 40 anys, ho estem fent. I per tant, jo crec que estem, com explico, intento explicar sempre, estem posant Sant Andreu de la Barca als estàndards d'una ciutat del segle XXI. I sí, hem fet una part i ens queda una altra part per fer. I jo estic, com deia, molt, molt il·lusionat, molt motivat, amb moltes ganes de que aquesta, diguéssim, desenvolupament de la ciutat i actualització de la ciutat arribi i arribi en bones condicions, i per tant també ho veig en el carrer, els veïns i veïnes sento que estan, satisfets, que estan esperançats de que podran venir coses millors, i a mi això m'anima, doncs, a continuar fent aquesta feina, perquè realment és molt gratificant.
2: Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
3: Notícies en xarxa, informació al detall.
4: Roger Espanyol assegura que no hi havia cap risc per a la Policia Nacional quan li van disparar la bola de goma que li va rebentar un ull l'1 d'octubre. A més, entén que l'escopeter que li va disparar ho va fer com a represàlia, perquè poc abans un agent que l'havia colpejat va perdre la porra i ell va intentar impedir que la recuperés. Així ho ha assegurat a l'Audiència de Barcelona en la primera sessió del judici contra 4 policies nacionals per aquests fets. La majoria de testimonis, tant periodistes que eren a la zona com manifestants, han avalat la versió d'Espanyol, abans que avui declarin desenes de policies nacionals citats per les defenses. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha proposat prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir la seva activitat fins als 15 a tota la Unió Europea. Ho ha anunciat durant el discurs sobre l'estat de la Unió Europea davant del ple del Parlament Europeu a Estrasburg. Segons ha detallat, l'executiu comunitari proposarà establir l'edat mínima d'accés en els 13 i que fins als 15 anys puguin crear-se comptes amb funcions limitades si compten amb l'autorització d'un pare, mare o tutor legal. Avui mateix es publicarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, que haurà de ser aprovada pels Estats membres i el Parlament Europeu perquè pugui entrar en vigor.

0: 6 minuts i arribarem a 8:45 del matí. Temps per la crònica esportiva. I comencem pel Barça, que continua intractable i comptant els partits per golejades. La victòria sobre el Racing per 7-2 torna a ser una demostració de força dels de Hansi Flick, que signen la millor arrencada blaugrana de la història amb la 7a victòria en els 7 partits oficials disputats fins ara. L'equip va estar de nou liderat per Rafinha, autor d'un hat-trick. Cancelo, amb un doblet de gols, i Adeyemi i Lamine Yamal, amb un gol cadascun, van premiar els 50.000 seguidors que van desafiar la intensa pluja que va caure al Camp Nou. La golejada encara hagués pogut ser més àmplia, ja que Lamine va fallar un penal al primer temps. Joan Garcia es va retirar a la mitja part per molèsties físiques, però les primeres proves descarten una lesió greu. Rafinha, que ja suma 11 dianes, diu que l'equip no té sostre.
1: Es las ganas de querer ganar siempre, entonces ya que empezamos a hacer la temporada y si llevamos esto hasta el final de temporada, creo que tenemos muchas cosas que conquistar y bueno, creo que esta hambre es algo muy especial y algo que no podemos perder. Obviamente son números bastante especiales, ¿no? Pero yo soy una persona que siempre voy a buscar más.
0: Aquest dissabte arrenca la divisió d'honor masculina de waterpolo i el cap de setmana que ve ho farà la femenina. Totes dues competicions s'han presentat al Casino de Rubí. En categoria masculina, l'Atlètic Barceloneta es presenta com a gran dominador de la competició, mentre que la femenina, el Mataró, defensa el títol.

0: En marxa una de les cites més esperades de tot l'any del sector, el Mercat de Música Viva de Vic. Una 38a edició que reuneix des d'avui i fins diumenge a professionals, públic i artistes del sector musical per presentar propostes, lligar concerts i donar a conèixer novetats. Non Concerto, l'espectacle dirigit per Lucia del Greco, ha inaugurat el mercat amb una reflexió sobre què significa escoltar música en directe. El fil conductor ha estat la música de l'àlbum Una longuíssima ombra, de l'italià Andrea Laszlo de Simone. Cada any, entre els actes de Santa Tecla, n'hi ha un que desperta una tendresa especial. L'entrega del xumet a la Víbria, una de les figures emblemàtiques del seguici. Les criatures es tornen protagonistes i entre plors i nostàlgia fan un gran pas, com si fos un ritual, doncs. Al voltant d'uns 200 xumets ha recollit enguany la Víbria, una xifra important. Com a reconeixement pel pas fet, els infants reben un diploma i una llaminadura.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Sabies que...
3: El mite sobre quan fas esport i sues molt i t'aprimes és fals. És un mite, de fet, molt perillós, ja que pot fer que algunes persones ho puguin dur fins al límit. La veritat és que quan estàs perdent aigua, no calories, per tant, t'estàs deshidratant i el pes que perds no el recuperes quan beus aigua. Així que ja ho sabeu, molt de compte en aquestes coses que amb la salut no s'hi juga.
4: El diccionari TermCat.
5: Paraules noves que ja pots dir.
4: Salut en el treball. Estat de benestar físic, psíquic i social dels treballadors en relació amb el seu lloc de treball i amb les condicions de l'entorn laboral.
6: La formació d'aquest terme és molt descriptiva. La base és la salut, un terme d'origen llatí, salus, que vol dir sencer, intacte, en bon estat. El complement simplement especifica l'àmbit d'aplicació, que en aquest cas és la feina. Sabies que el terme treball prové del llatí vulgar tripaliare, que vol dir torturar? Anècdotes a banda, com a sinònim de salut en el treball, també podem fer servir el terme salut laboral. En aquest cas, però, l'adjectiu laboral, que també deriva del llatí labor, designa feina o esforç.
5: Les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el TermCat.
1: La xarxa de comunicació local.
7: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
0: Bon dia, són 9:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que un home ha mort arrossegat per una riera amb el cotxe que viatjava a Olivella, al Garraf, pels forts aiguats de les últimes hores. Els bombers han localitzat el seu cos, sense vida, passada la mitjanit a 500 metres del punt on s'ha trobat el vehicle. És el balanç més tràgic de l'episodi de temps violent que ha afectat sobretot el litoral central del país i que ha obligat els bombers a atendre uns 270 avisos a Catalunya fins a les 7 d'aquest matí. Protecció Civil ha aixecat ja l'alerta aquesta matinada després que la pluja hagi provocat inundacions de carrers en bona part de la ciutat de Barcelona, on encara s'arrossega algun problema de mobilitat. Els ruixats han obligat a tallar durant algunes hores la ronda de dalt, han afectat el servei de Rodalies a la línia 4 i han deixat sense servei algunes estacions de metro. En aquest episodi s'han activat els missatges És Alert al Barcelonès, al Maresme, al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental. Pel que fa al transport públic, encara s'arrosseguen també algunes afectacions derivades d'aquests forts aiguats. Ara mateix, la línia L4 està tallada entre les estacions de Verdaguer i Trinitat Nova i un bus llançadora està oferint el servei alternatiu. Tot seguit hi anirem en directe per veure com va la paciència dels usuaris. Mossos d'Esquadra i Adif es reuniran avui per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona després del sisè robatori de cable de coure en només 10 dies. Aquesta passada nit ja s'han incrementat els patrullatges. Justament aquest matí els trens entre Lleida i Saragossa circulen amb retards per un altre robatori, en aquest cas a l'Aragó. La directora general del Gremi de Recuperació de Catalunya, Victòria Ferrer Maimó, ha contextualitzat el problema i considera que l'administració actua massa tard per afrontar-ho d'arrel. Ho ha dit el Notícies en Xarxa.
8: Cada vegada que aquests materials pugen molt de preu, veiem una proliferació de persones que obren una persiana en un local o en una nau i es munten il·legalment, no? El gran problema és que qui té la potestat per tancar aquest local és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament. I moltes vegades no van amb la celeritat que haurien d'anar.
0: En espera dels resultats d'aquesta primera reunió entre els Mossos i Adif, que se celebra al matí, els experts apunten a la necessitat d'una solució estructural i no només actuar amb reforços puntuals per abordar l'impacte social d'aquest fenomen delictiu. N'acaba de parlar, també al Notícies en Xarxa, la directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAB, Montserrat Iglesias Lucía.
9: Des del punt de vista de seguretat, ho tractem com un delicte patrimonial. I com un delicte patrimonial que dins de les categories d'impacte lleu. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte. Per què? Perquè està afectant a la qualitat de vida de les mateixes. Per tant, la mirada que fem des de seguretat no equival als impactes socials que té aquest delicte.
0: La Comissió Europea proposa prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir la seva activitat fins als 15 a tota la Unió Europea. Avui mateix es publicarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, que haurà de ser aprovada pels Estats membres i pel Parlament Europeu. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 24 anys per una baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida. Finalment, s'ha avançat a dilluns la Junta Local de Seguretat de la capital del Segrià, on hi assistirà la consellera Núria Parlon i el nou director general de la policia, Ferran López. El Barça goleja el Racing per 7-2 i signa el millor inici de temporada de la seva història. Un hat-trick de Rafinha, un doblet de Cancelo i les dianes de Gabriel Jesús i Lamine Yamal donen 3 punts més a l'equip, que es manté líder en solitari de primera. I de la cultura, Non Concerto, l'espectacle dirigit per Lucia del Greco, ha inaugurat el Mercat de Música Viva de Vic amb una reflexió sobre què significa escoltar música en directe. El fil conductor ha estat la música de l'àlbum Una longuíssima ombra, de l'italià Andrea Laszlo de Simone. Des de demà i fins diumenge podreu veure 7 concerts del Mercat de Música Viva de Vic en directe a les televisions locals i a la xarxa Més.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Un home ha mort quan el seu cotxe ha estat arrossegat per una riera a Olivella, al Garraf, arran dels ruixats de les últimes hores. Els bombers han localitzat el seu cos, sense vida, passada la mitjanit a 500 metres del punt on s'ha trobat el vehicle. Ha estat un testimoni qui ha alertat els equips d'emergències quan ha vist com la víctima baixava del turisme atrapat a la riera i se l'enduia al cavall. Aquest és el balanç més tràgic de l'episodi de temps violent que ha afectat en les darreres hores, sobretot al litoral central, i que ha obligat els bombers a atendre prop de 200 avisos a Catalunya, 270 fins a les 7 d'aquest matí, majoritàriament a la regió metropolitana sud. Moltes de les afectacions han estat en la mobilitat, sobretot a la ciutat de Barcelona, on el fort aiguat ha obligat a tallar la ronda de dalt a l'altura del nus de la Trinitat en sentit nord per inundacions, així com la pota nord a Santa Coloma de Gramenet. A Rodalies ha calgut interrompre la circulació entre Fabra i Puig i Montcada bifurcació. La pluja també ha obligat a tancar estacions de metro i ha afectat diverses línies del transport públic subterrani de la capital catalana. Pendents, doncs, encara aquest matí, de com es va restablint de mica en mica la normalitat els diferents sistemes de transport públic en hora punta de desplaçaments. De la seva banda, Protecció Civil ha aixecat l'alerta i la previsió és que aquest matí encara pugui caure algun ruixat a la costa central, un cop passat, però, això sí, el gruix dels aiguats que han motivat l'activació de missatges és alert al Barcelonès, al Maresme, al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental per risc d'aiguats fins la matinada. En alguns punts, els registres d'aigua han arribat a superar els 90 litres per metre quadrat. A Barcelona, els ruixats han provocat caigudes del subministrament elèctric que han afectat més de 7.500 abonats. I a l'Hospital Vall d'Hebron s'han hagut de traslladar alguns pacients després que hagi cedit un fals sostre a l'hospital infantil. Avui, però, s'espera que l'equipament funcioni amb l'activitat habitual. Pel que fa al transport públic, encara s'arrosseguen, us ho estem explicant, algunes afectacions derivades d'aquests forts aiguats. Ara mateix, la línia L4 està tallada entre les estacions de Verdaguer i Trinitat Nova i un bus llançadora està oferint el servei alternatiu. Anem, doncs, fins a aquest punt. Allà hi tenim en Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Quina és la situació i com va la paciència d'aquests soferts usuaris?
2: Bon dia, Elena. Bé, els usuaris entenen que ahir va ploure, les tempestes van ser molt intenses i que aquestes pluges intenses han provocat algunes conseqüències que encara a aquesta hora són visibles a la ciutat de Barcelona. Sí, som molt a prop de l'estació Verdaguer del metro de Barcelona, en el punt on s'ha habilitat aquest bus llançadora que completarà el trajecte des de Verdaguer fins a la resta d'estacions que no tenen en aquests moments servei de metro. Recordem que el servei funciona ara de manera parcial a la línia 4 entre La Pau i Verdaguer i en aquest punt els usuaris poden fer servir la xarxa habitual, normal de busos de la ciutat de Barcelona o bé el servei especial que s'ha habilitat, un bus llançadora que passa cada 7-8 minuts des de primera hora d'aquest matí i que permet a Elena que els usuaris puguin desenvolupar la resta del seu trajecte des de l'estació de Verdaguer del metro de la línia 4 del metro de Barcelona. Recordem que a partir de l'estació de Verdaguer el servei no funciona. Aquest servei de bus llançadora ha de funcionar les properes hores i la previsió és que a primera hora de la tarda, potser una mica abans, el servei es pugui restablir un cop s'hagi normalitzat tota la situació a l'estació, a les diferents estacions del metro de la línia 4 afectades per les intenses pluges d'ahir dimecres. Així que, Elena, aquesta és la situació, és la fotografia més visible de l'afectació de les intenses pluges d'ahir dimecres que han provocat alguns mal de caps pels usuaris i la rutina habitual a la ciutat de Barcelona. Un bus llançadora des d'aquest punt substitueix el trajecte de metro que no està operatiu a la línia 4 del metro de Barcelona. Recordem, però, que els usuaris tenen l'opció de fer servir la xarxa de busos habitual o bé també fer transbordament a la línia 4 amb la línia 5 i d'aquesta manera continuar amb els seus trajectes diaris.
1: Un autobús llançador, Anna, força concorregut, és evident, és hora punta i la gent ha d'anar a treballar, d'anar a l'escola i, per tant, necessita aquest transport alternatiu. Gràcies per la feina feta. Més enllà de l'afectació a l'àrea de Barcelona, els ruixats han descarregat altres punts del país, com el Gironès, on s'han registrat més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora. En algun cas, aquestes precipitacions han anat acompanyades de pedra. Els bombers han registrat desenes de serveis, sobretot per filtració i acumulacions d'aigua. Diversos carrers han quedat durant unes hores totalment inundats i s'han vist imatges poc habituals com un autèntic torrent baixant per les escales de la catedral. És una altra de les notícies que us estem destacant des d'aquí, des del Notícies en Xarxa, i és que s'incrementen de manera exponencial els robatoris de cable de coure a Catalunya. Des de principis d'any ja n'hi ha hagut més d'un centenar de denunciats, i això té un impacte directe, sobretot en la xarxa de Rodalies. Mossos d'Esquadra i Adif es reuniran avui, aquest matí, per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona, on s'han reforçat des d'aquesta passada nit els serveis de vigilància, després que ahir aquesta estació visqués el sisè robatori d'aquestes característiques en només 10 dies. I això va derivar en retards generalitzats que van patir els usuaris de la línia R2 Sud. Els trens van haver de circular per via única entre les parades de Garraf i Castelldefels, amb demores que van arribar als 30 minuts de mitjana. Mentrestant, Transports ja ha anunciat que s'hi instal·laran càmeres de vigilància i que s'està treballant amb els Mossos d'Esquadra per identificar els punts més vulnerables de patir aquestes accions a la xarxa de trens. Uns robatoris de coure que no només afecten el transport ferroviari, ja que darrerament els lladres d'aquest material també han posat l'ull en els carregadors de vehicles elèctrics. Això complica i molt la mobilitat als usuaris de cotxes i motos, també, que necessiten carregar les bateries per poder circular i que cada cop més sovint troben aquests punts de recàrrega inoperatius per la sostracció d'aquest metall. Albert Segarra, delegat de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics a Barcelona, explica el Notícies en Xarxa el modus operandi i les dificultats per tenir un control d'aquesta activitat delictiva.
3: Hem trobat, sobretot, que fan rutes, és a dir, que comencen a agafar un carregador i tal, i treuen els cables i van direcció cap a un altre carregador. Però no els importa fer quilòmetres, eh? Vull dir que realment fan rutes. No hi ha xifres, és una cosa precisament que hem demanat des de l'associació, que és que puguem comptar les incidències en què afecten expressament a punts de recàrrega. Les incidències de robatori de coure actualment Mossos d'Esquadra ho està comptant com incidències de robatori de metall.
1: Aquest negoci il·lícit de robar coure ha crescut un 84% des del 2020. El perfil dels lladres d'aquest metall va des d'oportunistes que sostreuen de forma ocasional i fins a màfies organitzades que n'han fet el seu mode de vida. Ho ha dit fa uns minuts al Notícies en Xarxa la Montserrat Iglesias Lucía, directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAB, que ha afegit que posar ara seguretat privada a les zones on més es roba coure és una solució puntual. Per a Iglesias Lucía, el problema és com es tipifica legalment aquest tipus de delinqüència, ja que cal canviar la perspectiva de com afecta sobre les persones.
4: Des del punt de vista de seguretat, ho tractem com un delicte patrimonial. I com un delicte patrimonial que dins de les categories d'impacte lleu. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte. Per què? Perquè està afectant a la qualitat de vida de les mateixes. Per tant, la mirada que fem des de seguretat no equival als impactes socials que té aquest delicte.
1: I des del Gremi de Recuperació de Catalunya, entitat que agrupa empreses dedicades al reciclatge i valorització de residus i materials, asseguren que els robatoris de coure els afecten directament perquè els lladres els fan competència deslleial. A més, lamenten que l'administració no actuï amb celeritat quan detecten possibles punts d'emmagatzematge i venda de coure robat. Ho ha explicat també el Notícies en Xarxa Victòria Ferrer Maimó, directora general d'aquest gremi.
5: Cada vegada que aquests materials pugen molt de preu, veiem una proliferació de persones que obren una persiana en un local o en una nau i es munten il·legalment, no? Aquest és el gran escull que tenim, perquè inclús a nivell, quan nosaltres identifiquem una d'aquestes instal·lacions, fem una denúncia, d'acord? Però què ens passa? Que ens trobem que a vegades pot anar Agència de Residus i Mossos d'Esquadra, tot i que no a la velocitat que a nosaltres ens agradaria, però el gran problema és que qui té la potestat per tancar aquest local és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament, i moltes vegades no van amb la celeritat que haurien d'anar.
1: Tres quarts de nou, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha proposat prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir la seva activitat fins als 15 a tota la Unió Europea. Ho ha anunciat durant el discurs sobre l'estat de la Unió Europea davant del ple del Parlament Europeu a Estrasburg. Segons ha detallat, l'executiu comunitari proposarà establir l'edat mínima d'accés en els 13 anys i que fins als 15 puguin crear-se comptes amb funcions limitades si compten amb l'autorització d'un pare, d'una mare o d'un tutor legal. Avui mateix es publicarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, que haurà de ser aprovada pels Estats membres i també pel Parlament Europeu perquè pugui entrar en vigor. Detingut un jove de 24 anys per la baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida d'aquest dimecres al matí. Els Mossos mantenen oberta la investigació per identificar la resta d'implicats, mentre l'alcalde Fèlix Larrosa ha avançat la Junta Local de Seguretat de Lleida, que s'havia de celebrar, que s'ha de celebrar, que es celebrarà, de fet, ara ho dic bé, dilluns, a 12:15, amb la participació de la consellera Núria Parlon i del nou director general de la policia, Ferran López. És una crònica de l'Eix Planella des de Lleida Televisió.
6: Una quinzena de persones s'han enfrontat aquest dimecres al matí a la plaça dels Pagesos de Lleida. Els Mossos ja han detingut a un jove de 24 anys. Segons l'alcalde de la ciutat, Fèlix Larrosa, l'enfrontament s'hauria iniciat arran d'un conflicte relacionat amb l'habitatge entre membres de la comunitat pakistanesa. El PAE en cap ha decidit avançar a la Junta Local de Seguretat per aquest dilluns.
7: I de tot això, en converses amb la consellera d'Interior, hem adelantat la Junta Local de Seguretat i els he citat a tots dilluns a les 11:30 del matí aquí. Vindrà la consellera, vindrà el director general de la policia, el nou director general de la policia, on tindrem ocasió d'analitzar totes aquestes qüestions, no? És un tema d'educació, sense cap mena de dubte, és un tema de convivència, sense cap mena de dubte, és un tema cultural, possiblement, sense cap mena de dubte.
6: Aquestes són les imatges que hi ha en enfrontament amb katanes, matxets i pals, que ha deixat 5 persones ferides i 2 que han estat traslladades a l'Arnau de Vilanova.
1: Esports, us expliquem que aquest dimecres s'ha celebrat a l'Auditori de Girona el primer Fòrum de Municipis. Una trobada per debatre sobre els principals problemes als pobles i ciutats gironins. Entre els temes destacats s'ha parlat d'habitatge, de sensellarisme, també s'ha abordat el pla de barris, s'ha parlat d'infraestructures, de mobilitat o fins i tot de seguretat. És una crònica d'en Marc Guibes, de Televisió de Girona.
8: Una de les frases més comunes que s'han escoltat és que els ajuntaments dels municipis són el primer lloc on es dirigeix un ciutadà quan té un problema. En aquest sentit, una de les dificultats principals que viuen els ciutadans avui dia és l'habitatge. I l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, n'ha volgut expressar la seva opinió.
9: Del gran capital estranger que s'està quedant l'habitatge al nostre país. I això és un problema greu.
8: El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, també ha volgut dir la seva en l'aspecte del sensellarisme.
10: Ens haurem de plantejar, i s'haurà de plantejar el govern del país, i haurem de ser-hi nosaltres, ajudant i col·laborant, de que hi hagi més espais per acollir.
8: Així doncs, el Fòrum de Municipis ha tocat els temes més rellevants dels ciutadans gironins i ha comptat amb la presència de molts alcaldes de la província i responsables d'empreses de mobilitat o habitatge que han pogut debatre sobre les possibles solucions a uns problemes que cada dia dificulten més la vida de les persones.
1: Quan falten 10 minuts per les 9 del matí, abordem la crònica esportiva i ho fem amb la Cristina Álvarez. Cristina, bon dia.
11: Bon dia.
1: El Barça, que continua intractable.
11: Sí, sí, no només suma els partits per victòria, sinó que ho fa per golejades. Amb el 7-2 d'ahir sobre el Racing, l'equip signa el millor inici de temporada de la història. 7 victòries amb 7 partits oficials. Rafinha va fer un hat-trick, Cancelo un doblet i també van marcar Gabriel Jesús i Lamine Yamal, que van premiar així els 50.000 espectadors que es van aplegar al Camp Nou malgrat la pluja. Rafinha, que ja suma 11 gols aquesta temporada, diu que l'equip no té sostre.
12: Es las ganas de querer ganar siempre, entonces ya que empezamos así la temporada y si llevamos esto hasta el final de temporada, creo que tenemos muchas cosas que conquistar y bueno, creo que esta hambre es algo muy especial y algo que no podemos perder. Obviamente son números bastante especiales, ¿no? Pero yo soy una persona que siempre voy a buscar más.
11: El Barça d'en Bola juga avui el liderat de grup de la Champions a la complicada pista del Montpellier. Tots dos equips van debutar a la competició amb victòria i buscaran un triomf per arribar a la main round amb una bona renda de punts. Carlos Ortega recupera l'Aleix Gómez, que es va perdre el primer partit europeu i l'estrena a la Lliga per problemes a l'espatlla esquerra. A la divisió d'honor femenina, el CAC 7 Granollers ha perdut el duel de la tercera jornada contra el Morvedre per 16-22. Després d'una primera part igualada, la bona actuació de la portera Daniela Pinto va marcar diferències a la represa. Tots i els intents de les vallesanes de mantenir el ritme al marcador, un parcial d'una 6 al tram final va deixar el duel en mans de l'equip valencià. L'Espart Girona continua preparant l'inici de temporada i avui té un test de nivell davant un dels rivals que es trobarà a la Lliga, el Haidis. El duel, que es disputarà a Sant Andreu de Llavaneres, servirà per mesurar el moment de forma de les de Roberto Íñiguez. Ens apropa la prèvia des de Televisió de Girona, Bru Ortega.
13: El conjunt gironí es desplaça fins al Maresme per enfrontar-se al rival de major entitat fins al moment en aquesta pretemporada. Les gironines rebran la visita del Haidis a la pista de Sant Andreu de Llavaneres amb el propòsit de continuar agafant automatismes i posant-se a to davant un rival de la mateixa categoria amb el que també es creuaran durant l'any. L'única baixa confirmada per al duel és la d'Axel Mercerón, que continua lesionada, pendent de proves mèdiques que determinin l'abast definitiu de l'esquinç del turmell, i Jana Martín, que encara ha d'aterrar a Fontejau. El dubte fins a l'últim moment serà el de Marta García, que arrossega molèsties. Així doncs, prova de nivell que afronta el conjunt gironí davant l'equip de l'exentrenador gironí Bernat Canut, on miraran de continuar agafant bones sensacions de cara a final de mes amb la disputa de la prèvia de l'Eurolliga.
11: Aquest dissabte arrenca la divisió d'honor masculina de waterpolo i el cap de setmana que ve ho farà la femenina. Totes dues competicions s'han presentat al casino de Rubí. En categoria masculina, l'Atlètic Barceloneta es presenta com a gran dominador de la competició, mentre que la femenina, el Mataró, defensa el títol. Escoltem els entrenadors del Terrassa, Xavi Pérez i Sergi Mora, i els del Sabadell, Enric Arnella i Albert Espanyol, que s'estrenen a la banqueta vallesana.
14: Tenim un equip molt competitiu, amb moltes ganes, hem reforçat molt bé la plantilla i fer un saltet més com estem fent les últimes temporades.
15: Millorar la temporada passada, vale? No necessàriament en classificació, sinó en el dia a dia, en els partits, ser molt més competitius.
16: Conformar un equip sòlid, estable, amb capacitat de treballar i per superar-se. I un cop tinguem això, la conseqüència serà poder optar a tots els títols.
17: Iniciar un projecte sempre es tracta de assentar bases i de fer-ho tot de la millor manera possible per poder créixer.
11: Doncs ben entrat el mes de setembre, van arrencant les lligues que encara no havien començat, com aquestes de waterpolo.
18: I que nosaltres anirem explicant.
11: I tant, tota la temporada.
18: Gràcies, Cristina. Fins demà, que ja és divendres.
11: Fins demà.
18: Vinga. I en cultura, en marxa una de les cites més esperades de tot l'any del sector, el Mercat de Música Viva de Vic. Una 38a edició que reuneix des d'avui i fins diumenge a professionals, públic i artistes del sector musical per presentar propostes, lligar concerts i donar a conèixer novetats. Non Concerto, l'espectacle dirigit per Lucia del Greco, ha inaugurat el mercat amb una reflexió sobre què significa escoltar música en directe. El fil conductor ha estat la música de l'àlbum Una longuíssima ombra de l'italià Andrea Lasso de Simone. I un gran espectacle de drons a la platja celebrarà la participació de Xangai com a ciutat convidada a la Mercè. Serà un dels punts forts de la festa, juntament amb una proposta escènica de gran format de la Fura dels Baus i una commemoració de l'any Gaudí al Parc Güell amb dansa i música d'arrel. Més detalls amb el David Navarro.
19: L'Espiga del Gas, a tocar de les platges del Somorrostro i de la Barceloneta, és el lloc escollit per l'espectacle El Fil Vermell, de Barcelona a Xangai, dijous 24. 750 drons de la companyia que va fer l'espectacle inaugural de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família convertiran el cel de la ciutat en el punt de trobada entre Orient i Occident. El mateix dia, però al moll de la fusta, la Fura dels Baus, juntament amb les creacions visuals d'Iceberg i la música electrònica de Satori, presentarà, com ha explicat la cap del Departament de Festes de l'ICUP, Anna Lleó, l'espectacle Emergency Exit.
20: És aquest missatge que té a veure amb aquest món en transformació, amb el col·lapse marcat per aquesta clara reflexió mediambiental, amb aquest eslògan, si voleu, amb aquest push que anomenen Peace on Earth o Peace with Earth.
19: També el dia de la Mercè, el Parc Güell acollirà l'espectacle de Costumari a la plaça de la Natura. Per commemorar l'any Gaudí i el centenari del parc, la companyia L'Esbord reunirà una cinquantena d'artistes en escena amb la participació de dansaires dels esbarts barcelonins i de l'Orquestra de Músiques d'Arrel.
18: Rosalía ha estat una de les triomfadores, una de les grans triomfadores de les nominacions als Latin Grammy 2026 en aconseguir 7 candidatures en les categories més destacades. Així, la cantant de Sant Esteve Sesrovires optarà a premis com el disc de l'any, millor cançó i gravació de l'any. També està nominada a millor àlbum de música alternativa, millor cançó pop, millor cançó en llengua portuguesa i millor vídeo musical. Una altra catalana, Bat Guial, ha estat nominada amb el millor àlbum de música urbana i millor interpretació de reggaeton. La cerimònia d'entrega dels premis està prevista per al 12 de novembre. Amb la Perla de Rosalía ens acomiadem. Bon dijous. Fins demà.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dijous, dia 17 de setembre. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant al llarg de les dues hores de programa. Avui en el Via Directa, entrevista amb l'alcalde Marc Giribet, l'entrevista mensual corresponent al mes de setembre, on analitzarem l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui també parlarem del Festival de Cinema de Sant Sebastià. Ho farem amb Toni Herrero, del programa La Butaca Indiscreta de Ràdio Sant Andreu, que un any més serà l'enviat especial en el Festival de Cinema. També parlarem d'altres qüestions en aquest Via Directa, de les inscripcions als tallers del casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany, i també donarem més informació sobre la celebració de la Romeria 2026, una romeria de Montserrat, de Sant Andreu de Barca Montserrat, que enguany celebra les 100 edicions. Aquestes i altres informacions en dues hores aquí a Ràdio Sant Andreu.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Iniciem nova temporada a Ràdio Sant Andreu. Reprenem també les entrevistes mensuals amb l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet. Una conversa per analitzar l'actualitat del municipi i també abordar els principals reptes del curs polític especialment significatiu, ja que és l'últim complet abans de les eleccions municipals del 2027. Alcalde Marc Giribet, benvingut a Ràdio Sant Andreu.
1: Molt bon dia a totes i a tots.
0: Comencem, si li sembla, alcalde, parlant de la Festa Major. Festa Major que es va celebrar del 4 al 7 de setembre. Finalitzada la Festa Major, als micròfons de Ràdio Sant Andreu, vostè ja va fer una valoració molt positiva. Més enllà de l'assistència de públic, què destacaria d'aquesta edició de la Festa Major?
1: Doncs una Festa Major que m'agradaria destacar l'enorme programació que va tenir, a prop d'aquests 40 actes. Programació per tots els públics, pels petits, pels grans, públic familiar, i per tant penso que hem aconseguit un model de Festa Major que l'anhelàvem des de fa molt de temps, una Festa Major que pugui tenir actes descentralitzats, que pugui també

0: recollir diferents gustos a l'hora de consumir cultura, i per tant crec, no, que després d'aquests 4 anys de treball intens, aquesta darrera festa major jo crec que ha estat la culminació d'aquest projecte que ens agradava, del fet de modernitzar i actualitzar la festa major, i com deia, una festa major que ha funcionat perfectament. Hem tingut moltes activitats, hem potenciat encara més la cultura popular i la festa major petita, i puc afirmar, doncs, que ha estat una festa major amb cap incident, diguéssim, remarcable en aquests 4 dies, amb moltíssima gent al carrer, amb gent amb ganes de passar-s'ho bé, amb ganes de compartir amb els seus familiars, amics, coneguts, i per tant jo crec que també és un element identitari de Sant Andreu a la Barca, i aquí sí que m'agradaria destacar que la gent de Sant Andreu a la Barca se sent orgullós i orgullosa de la seva festa major. És un espai per compartir, de retrobament, i crec que la posem molt en valor totes i tots, i crec que gràcies també en aquest sentiment d'orgull, això ens ajuda a que la festa major funcioni, a que tothom la cuidi i a que tothom se senti part, diguéssim, o interpel·lat d'aquests dies.
1: Creu, alcalde, que l'Ajuntament ja ha trobat el model que vol per la festa major, o encara hi ha marge per introduir canvis en els propers anys?
0: Sempre, i en tota la vida hi ha marge de millora, sempre. I per tant, jo crec que hem de poder fer una adaptació millor en aquestes hores de màxima radiació, on fa molta calor, i per tant que les activitats que es fan en aquestes hores, doncs poder trobar un espai més adaptat i que per tant hi hagi més confort. Jo crec que hem d'acabar d'ajustar de quina manera podem seguir oferint més oferta cultural als joves, per tant ampliar l'oferta jove, tot i que ja ho hem fet i per tant és un compromís que continuarem fent. Marge de millora hi ha. A mi em va agradar molt l'any anterior, es va recuperar el ball de festa major. Jo crec que és un element que instaurar-lo ens ha de també motivar molt a poder-ho fer, i per tant sí, hi ha elements de millora, i evidentment el seguim explorant. És més, ja tenim algunes idees de cara a l'any vinent per poder implementar amb diferents espectacles que crec que poden donar un plus en aquesta festa major.
1: Sí que la festa major marca l'inici, no? L'inici de la nova temporada, no? Després de les vacances d'estiu.
0: Bueno, l'inici...
1: Això ja és històric, no?
0: O hi ha altra gent, i jo sóc un d'ells, que diem, ostres, s'acaba l'estiu, no? I per mi la festa major és més finalitzar l'estiu, perquè l'inici de la rutina potser ens costa una miqueta més a totes i a tots, tot i que alguns l'inici de la rutina ja l'hem fet abans de la festa major, però sí que és cert que és un element que ens diu, escolta'm, s'acaba aquests moments de compartir amb família, de passar-nos-ho bé, de tenir temps per destinar als amics, i que tornar a la rutina.
1: Es va desplegar un ampli dispositiu de seguretat, ja vam parlar aquí a la ràdio quan es va fer la presentació. Quin balanç en fa d'aquest dispositiu de seguretat que es va realitzar durant la festa major, i també amb la presentació de la nova unitat, l'UREIS, la Unitat de Reforç Especial d'Intervenció i Seguretat de la Policia Local?
0: Però jo aquí t'agraeixo la pregunta, perquè un cop finalitzada la festa volem explicar que en els dies, diguéssim, de màxima afluència, Sant Andreu a la Barca va tenir prop de 50 policies que van donar servei dels diferents cossos policials al conjunt de la festa, no només en el recinte firal, sinó en el conjunt dels actes. Per tant, és el major desplegament que s'ha fet en matèria de seguretat a la festa major, i en concret vull posar en valor que ciutats, diguéssim, molt més importants que Sant Andreu a la Barca en població, en situació, doncs han tingut incidents en el llarg de les seves festes majors, i per tant que Sant Andreu a la Barca, just al mig del Baix Llobregat, a 30 minuts en transport públic de la gran capital de Barcelona, doncs hem tingut una festa major impecable, una festa major on tothom ha pogut gaudir, on ningú s'ha hagut de preocupar de la seguretat, que això és el que busquem, precisament això és el que busquem, i això ha funcionat tot perfectament. Com bé deies, una de les millores que hem implementat en la festa major d'aquest any, a part de sumar més efectius, és la nova unitat, l'UREIS. És una unitat d'intervenció, la primera que té la policia local de Sant Andreu a la Barca d'intervenció. És una unitat que està preparada per fer diferents actuacions, diguéssim, molt en el marc de la seguretat pública i la seguretat ciutadana, en el sentit d'estar preparats i formats per poder fer entrades en grans masses o control de grans masses. I, a més, una de les, diguéssim, millores que aplica aquesta unitat, que jo crec que és, és una actualització i que moltes altres policies ens estan venint a preguntar com ho hem fet, és que introduïm en aquest grup d'intervenció el que és la unitat canina. Per tant, aquest grup d'intervenció treballa també amb unitat canina. Per tant, està més preparada per, diguéssim, operativament fer front a casuístiques ben diferents on es pugui utilitzar la seguretat ciutadana o s'hagi d'utilitzar elements com la unitat canina, doncs, que són molt profitosos no només per la cerca, diguéssim, de substàncies, sinó també en el control de persones, doncs, que estan totalment descontrolades o que pretenen fer mal a algú. Per tant, els animals, en aquest cas els gossos, la unitat canina, ens ajuden també en aquest control. En definitiva, penso que no ha estat l'atzar de que portem dos festes majors sense cap mena d'incident, sinó que ha estat molta feina i molta aposta per part de l'Ajuntament de que la seguretat és principal en la festa major, i no cal que expliqui, doncs no em vull allargar més amb la resposta, i és que controladors d'accés en el recinte firal, seguretat privada que ha complementat el dispositiu de seguretat. Per tant, jo crec que tot ha funcionat com vam preveure que funcionaria.
1: Parlava de la unitat canina. De fet, la unitat canina de la policia local de Sant Andreu de la Barca és referència.
0: Exacte. Tenim una unitat canina que és referència dins les policies locals i també a nivell estatal. I precisament ha estat el sergent de la unitat canina qui ha desenvolupat aquesta nova unitat d'intervenció i que, per tant, jo crec que tenim un coneixement aquí a Sant Andreu de la Barca en aquest àmbit que crec que hem de continuar exportant, i a més ara amb la combinació d'aquestes unitats d'intervenció i explicar també a la ciutadania que els agents que formen part d'aquesta unitat doncs s'estan anant formant en diferents cursos i també a diferents ciutats on tenen implementada unitats similars.
1: Una festa major, alcalde, que es va iniciar amb un acte emotiu i que ha tingut força repercussió, que és la figura de bronze inspirada en el gos Tyler, que es va instal·lar a l'entrada del Parc Central, que la podem veure, està en un lloc molt visible, que tot sorgeix d'un projecte, una idea d'un santandreuenc, el Jordi Marchant, que quan se li va morir el seu gos Tyler va decidir fer-li un homenatge i va començar a iniciar una campanya de micromecenatge per aconseguir 10.000 euros per fer doncs una figura de bronze inspirada en el seu gos, i que finalment Sant Andreu de la Barca doncs ha acollit la idea i ja està visible des de la Festa Major. Un acte emotiu.
0: Molt emotiu, i també, seguint la tònica de la Festa Major, molta participació. Doncs exactament, has explicat la història tal com va ser. El plenari municipal de Sant Andreu de la Barca aprova el fet de fer un reconeixement a aquests animals de companyia, doncs, que formen part de les nostres famílies, i l'Ajuntament tenia pendent l'aplicació, diguéssim, d'aquesta moció que es va aprovar en el plenari, i el Jordi Marchant doncs ens trasllada doncs que està fent, diguéssim, un crowdfunding, un Verkami, és a dir, una participació de moltes persones que aporten una quantitat de diners per poder fer possible una idea en concret. I el Jordi el que fa és cedir-nos a la ciutat aquesta figura, i aquesta figura ha d'estar inspirada en algú, i està inspirada en el gos del Tyler, del Jordi, i per tant el que fa Sant Andreu de la Barca és acollir aquesta donació i poder obrir-ho en el conjunt de persones doncs que se senten interpel·lades, que tenen la necessitat de retre un homenatge als seus familiars de quatre potes, i la veritat que Sant Andreu de la Barca en aquest sentit ho hem acollit, diguéssim, amb molta estima. Jo crec que serà un punt important d'homenatge a la ciutat, on molta gent farà petits homenatges en aquella estàtua de bronze als seus familiars de quatre potes, i la veritat és que ens fa molta il·lusió que Sant Andreu també tingui present doncs aquesta cultura del benestar animal, aquesta cultura de cuidar als animals, i jo crec que aquesta figura precisament el que fa és, jo crec, que posar-li la cirereta en tota l'actuació que s'han anat fent en aquests darrers 4 anys respecte al benestar animal. I jo aprofitant la pregunta, vull agrair molt al Jordi, doncs, que hagués pensat en la seva ciutat i que hagués comptat amb nosaltres i que hagués estat tan col·laboratiu perquè el projecte, diguéssim, fos un èxit el primer dia de Festa Major, el divendres abans del pregó.
1: Parlem d'una altra qüestió. Aquest setembre, inici també del nou curs escolar. Més de gairebé 4.000 alumnes de Sant Andreu de Barca han començat el curs escolar a la ciutat. Com es presenta aquest nou curs, alcalde?
0: Doncs des de l'Ajuntament ho tenim tot preparat. Tenim les escoles en les quals s'han anat fent diferents actuacions. Penseu que aquestes actuacions es van fent durant tot l'any, al Nadal o a l'aturada del Nadal en tornarem a fer d'altres, i per nosaltres és un moment important, és un moment perquè la ciutat recupera, diguéssim, la seva activitat, torna tot a funcionar com en principi ho tenim previst, i que els nens i nenes puguin tornar a l'escola, es puguin iniciar nous cursos. Això ens omple d'alegria i de satisfacció, perquè és una manera, no, de continuar aquesta història que entre totes i tots fem, i que sobretot, doncs, que els serveis públics, els sistemes públics, doncs, funcionen, i per tant que tot torna al seu ritme habitual després de la baixada d'intensitat que són les vacances.
1: El mes de juny el ple municipal va aprovar una moció d'alcaldia per l'adaptació de la climatització total de les 7 escoles públiques d'infantil i primària a Sant Andreu de Barca. En els darrers dies el president de la Generalitat ha anunciat que el govern preveu climatitzar 2.530 centres educatius públics d'aquí al 2031, i que es compromet climatitzar totes les escoles i prioritza 100 per al juny de l'any 2028. Hem mirat la llista de les 100, hi ha una escola de Sant Andreu de Barca, que és l'escola Vall Palau. El tema de la climatització a les escoles, per les altes temperatures que estem patint, és una de les problemàtiques que avui en dia també es pateix.
0: És una problemàtica important. Important perquè s'estan registrant temperatures del voltant dels 28, 30, 32 graus a les escoles, i crec que s'ha d'abordar de manera integral i no només en una sola escola a Sant Andreu de la Barca. Precisament aquesta moció el que demanava és el que ha acabat passant, és que hi hagués implicació d'altres administracions, perquè l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que no ens importa assumir la responsabilitat, i és més, ho farem, doncs climatitzi o faci que les aules tinguin un confort tèrmic com pertoca. I això és el que busquem. I no només en una escola, que agraïm que la Generalitat pensi en aquesta escola, sinó en el conjunt de les 7 escoles de Sant Andreu de la Barca. I aquí l'Ajuntament, doncs, espero que en els pròxims mesos fem un encàrrec concret del que seria el fet de fer un estudi de l'impacte que seria la climatització de totes les escoles en quant a nivell econòmic, i per tant prorrogar o anar fent fases d'implementació en funció també de quines són les aules, diguéssim, que pateixen més aquests efectes de calor. Per tant, aquesta és l'estratègia de l'Ajuntament. Celebrem que la Generalitat s'assumi i ens ajudi, ho agraïm profundament, perquè al cap i a la fi són els nostres infants i és el bé més preuat que tenim, i per tant les condicions han de ser com a mínim les mateixes que els adults que tenim quan treballem en espais climatitzats, i per tant ells també, i aquí l'Ajuntament s'implicarà i farà tot el possible, evidentment sota les nostres capacitats, perquè la climatització arribi a totes les aules, no només a les aules d'una escola en concret, que celebrem que ho siguin, sinó a totes les aules de Sant Andreu de la Barca. És un pla ambiciós i és un pla que requerirà temps, però és un pla, com hem demostrat en aquests 4 anys, que quan ens hi posem, ho fem. Quan ens hi posem a arreglar els carrers, els arreglem. Quan ens hi posem a arreglar els parcs infantils, ho fem. Per tant, quan ens hi posem a climatitzar les escoles, ho farem. Li demano, i ja ho sé, que potser és una petició, diguéssim, que és demanar més paciència, demano paciència a l'hora de fer aquestes implementacions. I no ho farem amb ventiladors. No ho farem amb ventiladors. Queda demostrar que els ventiladors no baixen la temperatura de les aules. Per tant, hem de fer una aposta per un sistema de climatització que sí que baixi les temperatures. I això, doncs, requereix d'un import més alt, i ho hem de fer per fases. Però l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca s'implicarà, i agraeix que la Generalitat de Catalunya doncs també ho faci.
1: Parlem ara de la Diada. El dia 11 de setembre, en el seu discurs institucional de la Diada, va reivindicar especialment la diversitat de Sant Andreu de la Barca, va defensar una Catalunya capaç d'integrar persones procedents de procedències diferents, garantint drets, però també exigint deures. Per què va voler situar aquest missatge al centre del seu discurs aquest any, alcalde?
0: Crec profundament que hi ha una Catalunya de tots, i no només una Catalunya d'alguns. I penso que en els darrers anys hi ha certes formacions polítiques que volen contaminar aquesta Catalunya de tots, o com a mínim la volen fer inviable. I fer-la inviable vol dir enfrontar-nos els uns als altres i crear desconfiances i generar odi. I no crec que aquesta sigui la solució, perquè amb odi, perdoneu, però no es construeixen barris, ni habitatges, ni es fan millors les escoles, ni hi ha millors serveis públics. Al contrari, és integrant, és sumant, és fer que tots hi participin, i com molt bé deies, amb drets i amb deures. I la part dels drets sempre els hem de garantir, i jo crec que sempre ens hi trobaran garantint-los, però en la part dels deures jo crec que aquí hem de ser exigents. A la Catalunya de tots és la Catalunya que tothom hi aporta, que tothom hi ve a treballar, que tothom hi ve a portar el seu granet de sorra, allà on pugui ser i de la forma que pugui ser. I per tant, reivindicar aquesta Catalunya, la que tothom ha de portar per poder construir, per fer avançar Sant Andreu de la Barca, Catalunya, és primordial. Uns no poden passar per sobre dels altres. De la mateixa manera que enfrontar-nos a través de l'odi no ens porta absolutament enlloc. I aquesta és la Catalunya que vull. La Catalunya que cadascú se senti català com vulgui. Si és a través d'una entitat, a través d'una entitat. Si és a través de la llengua, a través de la llengua. Si és a través de la seva feina i de la seva i de la integració dels seus fills i filles, doncs aquesta serà una bona manera. Com va ser en els anys anteriors, en les dècades passades. I així va ser. I Catalunya va avançar. I gràcies a molta gent vam fer avançar Catalunya. Per tant, per què ara no? Per què ara no? Aquesta és la pregunta que ens hem de fer. Per tant, jo demano que tornem a aquells pactes de les Catalunyes de les dècades dels 70 i dels 60 i renovem aquest compromís d'acollir, integrar i, per tant, fer avançar el país.
1: Estem a l'últim curs polític abans de les eleccions municipals del 2027. Amb quina sensació arriba en aquesta recta final d'aquest mandat i quins serien els grans reptes que es marca com a alcalde d'aquí a la finalització del mandat, que serà el maig del 2027, que ja queda poc?
0: Arribo amb molta il·lusió i orgullós de la feina feta. Arribo orgullós de que Sant Andreu ha recuperat la il·lusió i la seva estima. Em sento plenament satisfet de tot el que hem pogut arreglar i mobilitzar en aquests 4 anys. Molt. I, evidentment, hi ha coses que les haurem d'anar fent amb el temps, no? Vull dir, no se'n pot demanar el mateix que se'ls va demanar en altres en 26 anys o en 40, d'acord? Tot i que m'agrada l'exigència i m'agrada que els santandreuencs i santandreuenques siguin exigents amb el seu ajuntament, perquè crec que amb l'exigència és on hi ha el marge de millora. Però estic molt satisfet del que hem aconseguit desenvolupar, dels problemes que hem decidit no esquivar i afrontar-los, com per exemple estabilitzar un pressupost municipal que estava totalment desequilibrat amb 1 milió d'euros, 990.000 euros. Hem aconseguit actuar en la via pública quan feia anys que no es feia. Estem en marxa en l'actualització d'equipaments municipals que tenien més de 30 i 40 anys. Ho estem fent. I per tant, jo crec que estem, com explico, intento explicar sempre, estem posant Sant Andreu de la Barca als estàndards d'una ciutat del segle XXI. I sí, hem fet una part i ens queda una altra part per fer. I jo estic, com deia, molt, molt il·lusionat, molt motivat, amb moltes ganes de que aquesta, diguéssim, desenvolupament de la ciutat i actualització de la ciutat arribi en bones condicions, i per tant també ho veig en el carrer, els veïns i veïnes sento que estan satisfets, que estan esperançats de que podran venir coses millors, i a mi això m'anima doncs, a continuar fent aquesta feina, perquè realment és molt gratificant veure que en allò que penses, desenvolupes i dotes de pressupost acaba sent una realitat, i una realitat que transforma la ciutat. Estic molt motivat.
1: Una de les imatges a finals d'aquest mandat seran les diverses obres que estan en marxa. Quins projectes podran veure acabats a la ciutadania en els propers mesos?
0: Doncs es podran veure acabats els parcs infantils, es podrà veure acabat la nova escola Bressol La Quimeta, es podrà veure acabat el parc de la Solana, el nou parc metropolità de la Solana, i sobretot tot el que ja s'ha vist acabat, que no és poc, que és molt, i el que continuarem fent més endavant. Per tant, és el que els deia abans amb l'anterior pregunta. L'objectiu és no aturar la màquina de millores. No aturar-les. Després vindrà la plaça Federico García Lorca. Després vindrà el Parc Central. I després vindran equipaments com la biblioteca, com la nova comissaria, com la pista d'atletisme. Aquest és l'objectiu. No parar. I mentre fem això, tenim cuidat el dia a dia, el manteniment dels carrers, la neteja, l'asfalt, els adoquins, més seguretat, implementació de noves càmeres de l'anella de seguretat. Aquí és on volem portar la ciutat. Aquí, no? Hi ha algú, per exemple, que no li donem la importància d'un superprojecte, però el fet d'haver adaptat quatre aparcaments, quatre bosses d'aparcament, aparcament intel·ligent, on els ciutadans poden saber si tenen espai o no, on ara, aquesta tardor, acabarem de fer la segona fase d'asfalt en el parc, en l'aparcament de Josep Pla amb Avinguda a Guatemala, al costat del pavelló Josep Pla. Aquest és també un projecte que potser no ho anunciem com podríem anunciar el Parc de la Solana, però que ajuda a destensionar l'aparcament que tenim en el barri de la Solana. Llavors, en aquest sentit, hi ha moltes accions que potser no estaran al focus del titular, però que s'estan fent i que són molt i molt importants a Sant Andreu de la Barca.
1: Si hagués de posar nota al grau de compliment del programa amb què es va presentar les eleccions del 2023, quina nota es posaria i què li falta per arribar al final de mandat amb els deures fets?
0: Jo prefereixo que la nota la posin els ciutadans, els veïns i veïnes. Jo estic satisfet de la feina feta, coneixent la complexitat que teníem com a repte per davant a dins de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Jo crec que el que hem fet és molt satisfactori, que hi ha coses que no han pogut sortir en temps i forma com ens hagués agradat, però que no s'han aturat, sinó que acabaran passant. I, per tant, jo prefereixo que siguin els veïns i veïnes que, sent exigents, perquè ho són, ens puguin posar la nota que ells considerin.
1: El 24 de setembre tindrem el nou ple municipal, però li pregunto ja pel mes d'octubre, pel ple d'octubre. En els darrers anys, el mes d'octubre ha estat el mes escollit per portar en el ple les ordenances fiscals, el pressupost municipal. Mantindrà aquest calendari? Tindrem a l'octubre el debat dels comptes municipals pel 2027?
0: Si no hi ha cap sobrevingut, sí. Si no hi ha cap qüestió sobrevinguda, l'objectiu és poder fer un debat complet dels ingressos i despeses de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca amb el conjunt de les formacions polítiques, perquè crec que és el debat més ric. I si ho he reivindicat a l'oposició, un cop al govern, no puc fer una altra cosa que no sigui aquesta. Per tant, sí, si no hi ha cap qüestió sobrevinguda, en el ple d'octubre portarem a votació o a consideració les ordenances fiscals i també el pressupost de l'any 2027. Per tant, ja tenim o ja estem treballant una proposta de pressupost que espero que en les pròximes setmanes, per no dir dies, puguem compartir amb el conjunt dels grups municipals i evidentment, com sempre, buscant doncs, la complicitat d'aquests grups perquè el pressupost, diguéssim, sigui el més acceptat possible o amb el major acord possible i a seguir fent avançar la ciutat, perquè els pressupostos són la principal eina perquè l'Ajuntament pugui desenvolupar tot tipus de serveis públics, de polítiques públiques i també d'inversions a la ciutat. Per tant, és important que el pressupost surti diguéssim, amb el major recolzament possible i que sigui un full de ruta actualitzable, modificable, adaptable al llarg de l'any en exercici, però que tingui, diguéssim, la complicitat de molts grups.
1: Abans de finalitzar, alcalde, hem parlat abans l'inici del nou curs, tant polític com també escolar, la tornada a la feina després de les vacances. Finalment, doncs, voldria que aprofités els micròfons de Ràdio Sant Andreu per enviar un missatge als santandreuencs i santandreuenques davant d'aquest inici de, ja sigui de curs, ja sigui de la rutina de treball. Quin missatge els hi donaria als santandreuencs i les santandreuenques davant d'aquest mes de setembre?
0: Doncs que entomin la tornada a la rutina amb totes les alegries que han pogut cultivar en els mesos i setmanes de vacances, que aprofitin aquella desconnexió per poder fer ara una connexió en la rutina, i que sobretot que gaudeixin de tots els petits moments que els hi aporten aquesta càrrega de piles, aquesta energia, aquesta felicitat, perquè al cap i a la fi som aquí a la vida per disfrutar-la, per passar-nos-ho bé, per compartir-la amb la gent que estimem, i que la rutina només sigui les 8 hores de la feina, sinó que la resta de moments puguem disfrutar del que és la vida.
1: Alcalde Marc Girbet, gràcies per acompanyar-nos en aquesta nova ronda d'entrevistes mensuals on analitzem l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Estem al mes de setembre, per tant, inici d'aquesta ronda d'entrevistes, com dèiem, 24 de setembre, ple municipal. Ens seguirem parlant.
0: Gràcies a tothom.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: A continuació, a Ràdio Sant Andreu, parlem de les inscripcions als tallers del casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany. És un reportatge del nostre company Joel Carrasco.
2: Les inscripcions als tallers del casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany tornen a demostrar un any més l'interès de la gent gran de Sant Andreu de la Barca per mantenir-se activa i participar en activitats formatives i d'oci. Durant aquests dies el casal està rebent nombroses persones jubilades que s'acosten per formalitzar la seva plaça als diferents tallers previstos per aquest curs. El procés d'inscripció es va iniciar aquest dilluns 14 de setembre i s'allargarà fins divendres 18 de setembre. L'ordre d'accés s'ha establert a partir d'un sorteig públic que va fixar el número 443 com a punt de partida. A partir d'aquest número, les inscripcions s'avancen de manera progressiva fins a completar tot el llistat amb torns distribuïts entre els matins i les tardes. Àngel Mateu, dinamitzadora del casal, ha assegurat que l'èxit dels tallers resideix en que són gratuïts.
3: Nosotros lo que hemos hecho este año ha sido un sorteo, como hicimos el año pasado, que estuvo... la gente lo aceptó muy bien, ¿vale? Y nosotros lo que hacemos cada día es hacer apuntar a 50 personas por la mañana y 50 personas por la tarde. Todos ellos tienen un número, ¿vale? Son usuarios, bueno, son de San Andrés de la Barca, son mayores de 65 años y pueden acceder a tres talleres. Vienen por la mañana con su número y se apuntan. Y los que le toca por la tarde, pues por la tarde, ¿vale? Entonces sí que es verdad que ellos saben que hasta las 10 menos cuarto no empezamos, pero a partir de las 9 y cuarto ya están haciendo cola. Es una cosa que son manías que tienen ellos de estar siempre antes de la hora, pero ya está.
2: Quin és el secret dels tallers per la gent gran perquè funcionin tan bé, s'omplin, s'hagin de fer sortejos i, com dius, des de les 9 del matí ja estiguin fent cua?
3: Bueno, vivimos en un pueblo donde hay muchas personas mayores de 65 años. Esto es un pueblo de personas grandes. Entonces, aquí la relación de los talleres es, primero, son gratuitos, no se paga absolutamente nada. Eso llama mucho la atención, porque todo un taller que tú tuvieras que hacer particular hoy en día cuesta mucho dinero. Luego tienen una relación de compañerismo y de amigos, que se hacen grupos muy buenos de amigos, y yo creo que para ellos, para personas mayores que terminan de trabajar, se jubilan y su mundo tiene que cambiar, pues yo creo que hacen la oportunidad de poder comenzar aquí los talleres, ¿vale? Y empezar, pues se puede decir, pues un mundo nuevo para ellos, ¿vale? Que es, pues, dejo de trabajar, me jubilo y comienzo, pues, una aventura nueva, que es la de la jubilación.
2: ¿Cuántos talleres ya y sobre todo quiénes son los más demandados, quiénes son los que más funcionan y en el que normalmente ya más lista de espera?
3: Tenemos 17 talleres y donde más lista de espera suele haber es en el taller de gimnasia o agilidad mental.
2: Es decir, que la gente, tot i que es gente gran, es activa, porque me estás hablando de talleres donde se han de moure, donde han de hacer funcionar el cervell.
3: Son muy activos, las personas mayores son muy activas, se implican mucho. Le gustan estar pues al día de todo, porque nosotros este año, por ejemplo, aparte de los grupos de que tenemos de informática, hemos puesto un grupo de para el móvil, ¿vale? Porque están muy interesados en, bueno, hoy en día sabéis que todo es tecnología y están súper interesados de poder hacer una foto, poderla colgar, poder comprar por internet, ¿vale? Tienen esa curiosidad de cómo se hace lo que sus nietos y sus hijos hacen, ellos también los quieren hacer con el móvil. Y entonces sí, están muy activos, son personas muy activas.
2: Quin tipus de perfil tenen la gent gran que ve aquí als tallers de Sant Andreu de la Barca? És a dir, gent que cada any ve als tallers i repeteix, o és gent que ve nova, gent que ho ve una vegada i ja deixa d'anar? Com funciona? Quina és la dinàmica?
3: A ver, tenemos un poquito de todo, pero sí que es verdad que hay gente que lleva muchos años. Yo llevo 15 años y hay personas que llevan 15 años haciendo los mismos talleres, ¿vale? Y sí que es verdad que cada año, tal como se van jubilando, que llegan a la edad de los 65, pues sí, es verdad que cada año tenemos personas, usuarios nuevos en el casal. Algunos, por fallecimiento, ya no están con nosotros, pero como siempre hay personas que cumplen la edad para poder entrar en el casal, pues siempre tenemos usuarios nuevos. Cada año tenemos usuarios nuevos. Pero ya te digo que hay personas que llevan pues 20 años haciendo talleres aquí y son los mismos, porque están a gusto, están activos, pueden hacerlo. Quiero decirte que hay un poquito de todo, pero menos de gente nueva que venga y más de los que siempre vienen.
2: Per què creus que és important que la gent gran, un cop ja passa aquesta edat, segueixi estant activa, sobretot per la gent que ja s'ha jubilat, que no estigui parada a casa, vingui aquí, i sobretot, quins avantatges tenen els tallers que oferiu aquí al Casal de la Gent Gran?
3: Mira, yo siempre he dicho, las personas mayores, en las personas que ya se jubilan, que han tenido una vida, que todos conocemos la vida de estas personas, personas que han estado siempre trabajando, aportando a sus hijos, poder ayudarlos para cuidar a sus nietos, no han parado, ¿vale? Han tenido una vida muy dura, ahora la vida es un poquito más fácil, pero ellos han tenido una vida muy dura. Entonces yo pienso que cuando ellos dejan de trabajar, en que ellos siguen aportando, y hoy en día más, para ayudar a sus hijos, para llevar a sus nietos al colegio, yo quiero creer que ellos también necesitan su espacio, ¿vale? Entonces yo creo que esto, el casal, es un espacio para ellos muy bueno, ¿vale? Para que estén activos, para que hagan relaciones con otras personas. Tenemos que pensar que tenemos también estas personas que son viudos o viudas, que se quedan solo, ¿vale? De la mañana a la noche, que es un proceso duro. Entonces yo creo que vienen aquí como abriendo una puerta, ¿vale? Para decir, pues mira, aquí voy a hacer amigos, voy a hacer compañeros, voy a hablar con uno. Mis horas del día van a ser más cortas y no tan largas, porque la soledad para ellos es muy mala. La soledad para ellos y para cualquier persona es muy mala. Y yo creo que ellos lo que quieren aquí es evitar eso, tener esa soledad que tienen en su casa.
2: M'imagino que tu, com a dinamitzadora del casal de la gent gran, no només organitzes i controles una miqueta que tot vagi correcte, sinó que també, sovint, com em comentes, deus fer de vegades fins i tot de psicòloga, d'amiga, perquè hi ha gent que ve aquí cada dia i hi ha gent amb casuístiques molt diferents, com comentaves, gent viuda, gent que s'ha quedat sola, gent que s'acaba de jubilar i no sap què fer. Explica'ns una miqueta com és això.
3: Bueno, como yo te iba diciendo, llevo muchos años. Para mí no son personas mayores que entran por esa puerta, es como un vínculo de familia, ¿vale? No te puedo decir que salgo de aquí y el problema lo dejo aquí, hay muchas veces que lo llevo a casa, hay usuarios, muchos, que tienen mi teléfono y me llaman a cualquier hora del día para preguntarme cosas. Entonces ellos empiezan a confiar en ti, ¿vale? Como si fueras un hijo, ¿vale? Y te lo confían todo. A veces te confían que le mires las cartas, que le mires información de cartilla, que le mires todo. ¿Por qué? Porque te tienen como referente, ¿vale? Y sí que es verdad que a mí me gusta mucho trabajar con ellos y yo le tengo un cariño, ellos me tienen un cariño y entonces, pues, a veces, pues lo que tú dices, hago de psicóloga, hago de mamá, hago de hija, hago de todo, pero bueno, estoy encantada.
2: Des de ben d'hora, el casal Maria Aurelia Campmany estava ja ple de gent que volia inscriure's en els tallers. Ens hem acostat a parlar amb alguns d'ells. Vostès a què talleres se van apuntar?
4: Gimnasia y... Espera, a ver, ¿qué más?
5: Baile de línea.
4: Baile de línea.
2: O sea, que usted es una mujer activa, ¿eh? Le gusta...
4: Claro, sí. Me gusta moverme. No me gusta quedarme en casa. Porque me he jubilado, pues hay que...
2: ¿Es la primera vez que viene al Casal de la Gent Gran?
4: No, ya vengo.
2: ¿Hace cuánto que viene al Casal de la Gent Gran?
4: Pues 2 años hace que me jubilé. Cuando tenía 65 ya podía venir, claro.
2: Ahora. ¿Y por qué decidió tomar el paso de apuntarse aquí al Casal de la Gent Gran? ¿Fue una amiga que se lo recomendó, lo vio, se pasó por aquí?
4: Porque yo ya conocía el taller, esto de la Gent Gran, ya sé dónde, bueno, que ya he estado aquí y sé cómo funciona y me gusta. Y hay mucha animación y te lo pasas muy bien.
2: Imagino que has hecho amigos y amigas, ¿no, aquí?
4: Sí, sí, sí, y gente que conocía.
2: ¿El año pasado qué talleres hizo? Y...
4: Lo mismo.
2: O sea, que usted repite.
4: Sí.
2: ¿Le encantó entonces?
4: Sí, sí, lo pasé muy bien en baile de línea y gimnasia y muy bien, me gustó mucho.
2: Como usted, me imagino que es Sant Andreuenc, que es d'aquí de Sant Andreu la Barca, ¿usted agraeix que hi hagi tallers gratuïts per la gent de la vostra edat i que hi hagi tanta gent i que es trobi tanta gent aquí?
4: Sí, bueno, lo agradezco al ayuntamiento, que como este casal creo que no hay en ningún sitio, que está muy bien, muy bien, y hay muchas cosas para escoger.
2: ¿Vostès a quins tallers s'apuntaran?
6: Gimnasia, sevillanas, memoria.
2: Mare meva!
6: Sí, tot això.
2: Com és que ve vostè a les activitats del Casal de la Gent Gran?
6: Perquè sóc gran i perquè el necessito per la meva edat.
2: Fa quant que ve vostè al Casal de la Gent Gran?
6: Jo d'aquí ja fa molts anys, com a mínim va 15.
2: I què va ser el primer que la va impulsar a venir aquí al Casal de la Gent Gran?
6: Perquè soy muy activa y necesitaba moverme y como yo vivía en Corbera. Y entonces aquí podíamos venir, entonces ahora ya se ve que ha cambiado, solo los empadronados y desde entonces que vengo por aquí, a natación venía, a gimnasia.
5: Aquest any m'està dient que farà gimnàsia, ballelínia, no? Sevillanes, no? L'any passat o altres anys, quins altres tallers ha fet? Ha provat una miqueta tots?
6: No, sempre fan els mateixos. Sempre hago lo mismo. La gimnàsia, bailes sevillanes, baile en línia. Ahora, el año pasado me apunté a la agilidad mental porque ya empieza a dudar una de muchas cosas.
5: ¿Y el móvil? ¿Algún taller de móvil ha hecho alguna vez?
6: Sí, me llamaron al final porque también lo pedí, pero no me correspondía. Pero alguien se dio de baja y también fui. Lo domino bastante, que conste.
5: ¿A quins talles apunta vostè?
7: Me apunto a ordenador, inglés y baile en línea.
5: ¿Por qué has cogido estos y no otros?
7: Porque son los que más me interesan.
5: ¿Le gusta la informática?
7: Me encanta.
5: ¿Y el tema del móvil lo domina usted?
7: Me defiendo algo.
5: ¿El año pasado hizo algún otro taller? ¿Es el primer año que viene?
7: Sí.
5: ¿Y por qué se ha animado este año a venir aquí al taller de la gent gran?
7: Porque necesito seguir quemando tiempo libre que tengo y quiero con la planificación tengo tiempo para llevar a cabo estos cursos. Siempre que no suceda un suceso imprevisto.
5: ¿Cómo conoció usted los talleres de aquí que se fan al Casal de la gent gran?
7: La información que emite el ayuntamiento.
5: Es decir, que usted se ha enterado por canales oficiales. ¿Ningún amigo? ¿Usted ha venido solo, con gente que conoce?
7: Vengo con amigos y aparte traigo a mi esposo, que no está presente, pero está aquí.
5: Bueno, ¿usted agradece que aquí se den talleres así, gratis?
7: Es que lo necesitamos. Además, echo de menos los cursos de ordenadores que teníamos hace años, sobre todo con el profesor Iván, que fue el profesor, después de tantos años que lo tuvimos aquí en la biblioteca, fue el profesor que mejor aprendimos. No sé cómo irá esta vida.
5: Bueno, seguro que le irá bien, aprenderá algo, seguro.
7: Sí, sí, además, pero no, lo necesitamos estos cursos para todo lo que somos de los jóvenes, los de vintage.
5: No sois viejos, sois con mucha experiencia.
7: No, de viejo nada, es que no lo admito, ¿eh? Somos vintage, mayores de 40 años.
2: Ens hem acostat a xerrar amb aquelles persones que han pogut gaudir de ser les primeres en escollir taller.
5: Quins tallers estàs apuntat?
8: Gimnàsia i baile de línia.
5: T'ha tocat de les primeres, eh?
8: Sí, es que yo quería de las primeras.
5: Así es cool, ¿no?
8: Sí, porque yo llevo ya 2 años, 3 años con este, me parece, y me gusta y lo sigo haciendo.
5: ¿Cada año haces los mismos talleres o vas variando?
8: No, lo sigo haciendo. Ahora me he apuntado a andar también. ¿Andar? Sí, también con el grupo de aquí del Casal, de lunes a jueves.
5: ¿Por qué ha escogido usted talleres más así, más activos, de moverse y no tanto de sentarse y pensar?
8: Eso de estar sentada no me va, no, me gusta estar activa, sí, es lo que más me gusta.
5: ¿Desde cuándo usted viene aquí al Casal de la gent gran?
8: Pues ya te he dicho, 3 años, y me enteré, bueno, prácticamente me jubilé y creo que después de jubilarme estuve 2 años sin hacer nada y me empezaron a hablar del Casal y desde entonces estoy contentísima, de verdad que sí, me viene muy bien.
5: ¿Vas venir aquí a través de amics o vas conèixer? ¿Com vas conèixer això?
8: Bueno, a través de amics, que sí que me hablaba, pero siempre me lo decía, ¿por qué no te apunta? ¿Por qué no te apunta? Y yo, si todavía no tengo la edad, cuando me lo decían. Digo, bueno, pero ya me queda menos. Y a través de ello, cuando ya tuve la edad, me apunté.
5: Per la gent que ens estigui sentint, per què és tan important per vosaltres el Casal de la gent gran, les activitats gratuïtes, el fet de moure-us, tenir tantes tallers, i cada dia això està ple?
8: La verdad es que sí, la verdad es que sí, que esto muy, mucho, muy, muy, muy bien. A mí la verdad es que muy bien, muy bien.
5: ¿Por qué es tan importante?
8: Ya te lo he dicho. Por todo lo que se hace, por todo lo que dicen, por todo lo que dan, el esfuerzo que hacen ellos, que lo ponen, que es muy importante, porque hay gente que la verdad que colaboran y no tienen mucho, por muchas cosas. Valoro mucho todo lo que hacen aquí. Para nosotros y para nuestra edad, mucho más todavía.
5: ¿Por qué es importante que la gente grande no se quede en casa y salga aquí y se activa?
8: Ay, pues ¿por qué va a ser? Es que si nos quedamos en casa, la verdad es que muy mal, muy mal. Y esto, quiera o no quiere, tienes contacto con mucha gente y hablas con mucha gente y te relacionas con mucha gente.
5: ¿Has hecho amigos aquí?
8: Mucho, mucho, mucho.
2: El Casal Maria Aurelia Campmany torna a omplir-se així de gom a gom de tota la gent de la tercera edat que vol participar de les activitats adreçades a persones...
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Torna una nova edició del Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià, la 74a edició, una de les grans cites del cinema europeu. I com cada any i des de fa molts i molts anys, Ràdio Sant Andreu compta amb enviats especials. Toni Herrero i Sara Ordóñez, del programa La Butaca Indiscreta. Toni Herrero, molt bon dia.
9: Bon dia.
1: Benvingut als estudis de Ràdio Sant Andreu, la prèvia abans del Festival de Cinema de Sant Sebastià. 74 edicions. L'any que ve, 75, xifra molt rodona, eh?
9: Sí, ho parlàvem l'altre dia de què faran l'any 75, vale? Perquè, a més, aquest any hi ha com un canvi de cicle, perquè és l'últim confirmat del director actual, el José Luis Rebordinos. Per tant, se suposa que l'any que ve ha de ser el primer de la nova direcció. I encara no se sap, òbviament, qui serà la nova direcció, però clar, comença molt fort, amb una responsabilitat important, que és organitzar el 75 aniversari del festival. Però bueno,
1: d'aquestes 74 edicions, Toni, tu en portes unes quantes, eh?
9: Jo, sí, tots els anys em passa el mateix, que dubto quan començo i
1: sempre
9: he de mirar,
1: pregunta, no sé, portes, no?
9: El primer any em sembla que va ser 2008 o 2009, però sempre amb... sí, no ho tinc clar, perquè ja són tants, i tens la referència molt clara del primer any, de les pel·lis que vas veure, però no de l'any. Però bueno, aquestes coses...
1: Quan sàpigues l'any, Toni, pots fer una samarreta des de l'any Festival de Cinema de Sant Sebastià,
9: sí,
1: no?
9: Sí. El que passa és que, ja et dic, aquestes coses són més... Bueno, té un punt de sentimental, però vull dir, tampoc hem de començar a vendre les coses com no, jo és que porto des de... No, vull dir, jo tinc companys que porten allà des de principis dels 90 o dels 80, vale? Han vist els mites, els han vist allà, vull dir, vale, sí, jo porto doncs 15 anys més o menys, entre 15 i 20, vale, però no sóc un veterà encara, no sóc una no sóc llegenda todavía.
1: Si arribes a 26 edicions més, arribaràs al centenari del Festival de Cinema Sant Sebastià i ho comentarem també a través de la ràdio. El cartell d'aquest any, d'aquesta edició, un vell conegut, no només nostre, sinó també del festival, com és el lector argentí Ricardo Darín.
9: Sí, el tema del festival és que, com han de fer tot el tema de la carteleria, doncs fa uns anys que ja es cullen una persona vinculada en el temps al festival, clar, surt i tu penses, ui, el Premio Donosti este año, no, és la imatge d'aquell any, vale? I després ja venen els Premis Donosti més tard, però en aquell moment el que fan és la imatge del cartell d'aquest any. Doncs és el Ricardo Darín, que és un viejo conocido, òbviament, del festival, i, bueno, de fet, Darín ve en una secció paral·lela a presentar peli, precisament perquè és la imatge del festival.
1: D'aquest any, què preveus? Què és el que a priori pot ser interessant d'aquest Festival de Cinema de Sant Sebastià? La catifa vermella, qui passarà per la catifa vermella o que estigui confirmada?
9: Bueno, a veure, gent confirmada tenim l'Orlando Bloom, que ve a donar-li el premi Donosti al Werner Herzog. Ve Brad Pitt a presentar una peli, ve Naomi Watts, òbviament, que és el premi Donosti, el segon premi Donosti, que el premi Donosti se'l dona al José Antonio Bayona, òbviament. Per la seva vinculació professional i personal, per dir-ho així. Ve el Jeremy Irons també a presentar el 40 aniversari de la missió, perquè es va fer una presentació, òbviament, l'any 86 de la missió al festival, i llavors es fa el 40 aniversari, i ve el Jeremy Irons amb el Roland Joffé, amb el director de la peli. ve Penélope Cruz a presentar película també, que presenta una peli de la Olivia Wilde que es diu La invitación, que és una versió de la peli espanyola de Sentimental, doncs és una adaptació americana, Hollywood, vale? I està Penélope, i per tant ve també amb, i bueno, i vindrà també amb Bardem, perquè fan també un passi de la peli del Sorogoyen i l'Isabel Peña, del Ser querido, també ve el Remy Malek, ve la Marion Cotillard, directors importants que a més vull dir, en diferents seccions, perquè nosaltres clar, és important secció oficial, però secció oficial va a concurs i per tant no les ha vist ningú, però un festival d'aquests també té molt tirón el tema de poder veure coses d'altres festivals als que, doncs això, Cannes, Venècia, que acaba de ser, Toronto, etc, etc, Berlín i tal, doncs veurem les pel·lis del Pablo Larraín, del Christian Mingiu, del Pavel Pavlikovsky, que, del Lucas Don, que són gent molt important que ja han passat aquest any per, bueno, vull dir, òbviament veurem La bola negra de los Javis, perquè va guanyar direcció a Cannes i perquè a més fa una estona sabem que aniran als Oscars.
1: Per tant, La bola negra, pel·lícula sí, sí, important, molt important, que representarà Espanya als Oscars si passa el tall, eh?
9: Òbviament, ara mateix ha passat el tall de l'Acadèmia Espanyola.
1: És el primer pas important, evidentment.
9: Sí, sí, i tant.
1: També tindrem en aquest Festival de Cinema de Sant Sebastià presència santandreuenca, no només amb els enviats especials, amb Toni Herrero i Sara Ordóñez, sinó amb una actriu, la Chiara Arancibia, de qui ja pràcticament ara aviat farà un any que li hem fet el seguiment, amb la pel·lícula La buena hija, pel·lícula que es va presentar a Màlaga, pel·lícula que va obtindre un premi internacional, també ella com a millor actriu. La Chiara Arancibia la veuràs també a Sant Sebastià, perquè la pel·lícula La buena hija es presenta i es podrà veure també a Sant Sebastià. Pel·lícula, per cert, que ja està en plataformes, eh?
9: Sí, sí, el festival fa una cosa molt interessant i que, a més, és una iniciativa directa de Televisió Espanyola i Movistar, que són patrocinadors del festival, i el que fan és, de cara també a tots els premis de temporada que acaben els Goya, fan reestrenes de pel·lícules que s'han anat estrenant al llarg de l'any espanyoles dintre una secció que es diu Made in Spain, perquè la premsa estrangera que no les ha vist les pugui veure i per tant li pugui donar importància fora d'Europa, a Amèrica, etc. La premsa estrangera que ve al festival pugui veure aquestes pel·lis que només s'han estrenat a Espanya. I per tant, és una forma de posicionar aquestes pel·lícules que es puguin veure també fora.
1: Doncs esperem que tinguin molta sort, eh? La Chiara Arancibia, en aquesta presentació al Festival de Cinema Sant Sebastià. I a veure si...
9: Sí, sí, hi ha una...
1: Premis de l'any 2027, i parlen de Gaudí, Goya, etcètera, etcètera. Doncs a veure si aconsegueix alguna nominació, ja que el paper que ella fa amb la seva primera pel·lícula, La buena hija, és espectacular, eh?
9: Sí, sí, sí, sí, sí, jo la vaig veure en el seu moment d'estrena i jo crec que és una candidata, si la pel·lícula aconsegueix una mica més de ressò i de moure una mica més de medis, jo crec que ella és una clara candidata a actriz revelació pels Goya, actriz revelació per lo que sigui, perquè la veritat és que ella és pràcticament la prota de la peli. Òbviament té els pares que són com secundaris, són molt importants, però la protagonista de la peli és ella, i ella està fantàstica a la peli.
1: Doncs estarà present en el Festival de Cinema de Sant Sebastià. Ens has avançat alguna de les pel·lícules, actors, actrius que estaran presents en aquest festival, i com sempre ens agrada destacar la feina de l'enviat especial. Aquest enviat especial que esmorza ben d'hora, que a primera hora del matí ja està veient la primera pel·lícula i que la jornada acaba al vespre després d'haver vist 3, 4 o 5 pel·lícules en alguns casos, alguns dies.
9: Sí.
1: Bueno, és un, i veure és un tot tècnic. Tipus de cinema, eh?
9: És un Tetris. De fet, nosaltres, una de les coses que això és com, bueno, lo de la prèvia, no? És fer com fan als esports, no? Al futbol i tota la història, no? Has de fer la pre, perquè, clar, és que si no arribes allà i no saps què fer, perquè t'has de preparar. Nosaltres ja tenim totes les entrades amb els codis, QR, perquè ens deixin entrar, ja les tenim fetes, i per tant tu has de fer el calendari de tots els dies, a quines hores fas què, i si tenim rodes de premsa, que la idea és poder anar a les rodes de premsa, sobretot de Naomi Watts, del Brad Pitt, del Jeremy Irons, encara no està confirmat que hi hagi bé, per dir-ho així, però no està confirmat una roda de premsa. Passa una mica el mateix amb l'Orlando Bloom, perquè sabem que ve a presentar la pel·li al Werner Herzog. Hi ha una roda de premsa al Werner Herzog, però no sabem si ell va a la roda de premsa o no, o simplement se passea per la catifa i ja està, i es fa quatre fotos, però no sabem si hi ha roda de premsa d'ell.
1: Segurament que això us ho haureu trobat en moltes ocasions, no? Les estrelles són les estrelles, no? Són imprevisibles.
9: I tant. Sí, bueno, del Remy Irons encara no sabem quan arriba, perquè és una de les coses aquestes de, bueno, pues ja llegarà, que és el que va passar amb l'Angelina Jolie fa uns anys, que tothom estava confirmadíssim que arribava, però no sabíem quan arribava, vale? I és, no, és que ha d'agafar, que està fent no sé què a Londres, llavors ha d'agafar un vol que no sé què i tal. Bueno, Angelina Jolie va arribar quan va voler i se'n va tornar quan va voler també. Llavors, bueno, ja està, aquestes coses són, bueno, és festival.
1: Sí, festival, sí. De Sant Sebastià. En principi, la mateixa il·lusió de sempre, no, Toni?
9: Sí, amb moltes ganes, sobretot, de descobrir pel·lis, perquè, òbviament, doncs clar, vols veure les que ja estan apuntades, la Bola Negra, la pel·li de Can del Christian Minghew, la pel·li del Brad Pitt, etc. Però després, a secció oficial és quan trobes pel·lis que dius i aquesta hem de parlar d'ella, perquè de sobte et trobes coses molt interessants que no tenen aquest primer nom important, aquest punt de cartell, que la gent ja comença a parlar abans, no? L'efecte, jo li llamo ja l'efecte Christopher Nolan, ¿vale? Que és que comences a parlar d'una pel·li 4 anys abans, solo porque Christopher Nolan dice que va a hacer la Odisea, ¿vale? Pues 2 anys hablando de la Odisea, ¿m'entens? Doncs això no. És de sobte, trobes una pel·li que no saps de què va i diu, hem de parlar d'aquesta pel·li.
1: L'essència del cinema. Està molt bé fer aquestes descobertes que coneixerem a través de les cròniques, com és habitual. Doncs cada any, Toni, ens enviarà les cròniques des de Sant Sebastià i a través de la ràdio, a través de Ràdio Sant Andreu, com ja fem des de fa molts i molts anys. Doncs és com si estiguéssim allà, també. Mm-hmm. No?
9: És la meva idea, i mirem de transmetre el que es viu i com es viu.
1: Tu en resumeixes, el que has vist?
9: Sí, jo faig la crònica del dia i miro de transmetre com estem allà. I si plou, que plourà, segur. Bueno, cada vegada menys, eh?
1: Exacte. Tampoc no t'arrisquis aquí amb fer el vaticini aquest, per si de cas. Toni Herrero, que us ho passeu molt bé a Sant Sebastià, tant sí. Tu com Sara Ordóñez, de la Butaca Indiscreta, i després d'aquest festival, nosaltres escoltarem aquestes cròniques, i després del Festival de Cinema de Sant Sebastià, a través de la Butaca Indiscreta ja parlareu àmpliament de tot el que es veurà en el festival. Hem de recordar que aquesta setmana hem començat la temporada habitual de Ràdio Sant Andreu, però que aquest dijous no escoltareu la Butaca Indiscreta, perquè... Doncs perquè estan a Sant Sebastià.
9: Sí, clar, ara recopilem, de fet, a nosaltres el festival l'utilitzem per recop-

0: Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Romeria de Sant Andreu de la Barca de Montserrat celebra aquest any el seu centenari. 100 romeries de Sant Andreu de la Barca a Montserrat, una tradició que ha plegat a diverses generacions de santandreuencs i santandreuenques i que manté viu el vincle del municipi amb Montserrat. Coincidint amb aquesta efemèride, volem conèixer una mica de com es viurà la romeria aquest any, quins actes s'han preparat i, sobretot, repassar una mica la història d'aquesta romeria. Avui ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu mossèn Jaume Graner. Molt bon dia.
2: Bon dia a tots plegats.
1: També ens acompanya Anna Maria Miquel, que és la responsable de l'organització d'aquesta romeria. Molt bon dia.
3: Bon dia a tots.
1: Primer de tot, 100 romeries, per tant, és una efemèride prou important. Mossèn, què significa arribar a aquest centenari de romeries?
2: Home, això marca la vida de tots plegats, no? Perquè vol dir que som fruit d'una tradició que està ben arrelada, una tradició que ha anat variant al llarg del temps, però que és sòlida i es manté cada any, no?
1: No sé si tenim documentacions d'aquelles primeres romeries.
2: A la parròquia, que a mi em consti, no hi ha documentació del passat, eh? Penseu que a la parròquia costa molt trobar persones que puguin seure, escriure, guardar, perquè la vida de cada dia ja se'ns menja, no? Segons com, la gent té una mentalitat de que la parròquia és el capellà i que ell ho ha de fer tot. I el capellà dona pel que dona i no més. I costa molt trobar col·laboradors que en aquest sentit puguin ser eficaços, no?
1: Si busquem els orígens, tot i que no tinguem aquesta documentació, sí que podem fer un exercici d'imaginació de què podria motivar, no?, a un grup de persones d'iniciar aquesta romeria.
2: Sempre la motivació és espiritual, trobar-se amb el Senyor als peus de la Mare de Déu. I això motivava el anar-hi, pujar, trobar-se, compartir, però aquesta motivació més fonda espiritual és la que sempre ha dirigit la romeria.
1: Una romeria que comentava vostè abans, de què ha anat canviant, no?, al llarg de la història.
2: Ha anat canviant perquè ha canviat tot. Ha canviat el poble, ha canviat l'església, ha canviat la manera d'entendre la vida i, per tant, això ho ha anat fent cada vegada més diferent, no?
1: Però Montserrat continua sent un lloc molt especial, no?
2: Montserrat és un punt d'atracció important pels cristians de Catalunya i atreu a tots els que formem part de les parròquies catalanes. Tots, un hora o altre, passem per Montserrat. Nosaltres hi anem a la parròquia nostra aquests 3 dies, però, per exemple, totes les parròquies d'aquí de l'arxiprestat de Montserrat pugen un cop l'any, també cada any, un dia sencer, tots plegats.
1: Aquí són 3 dies, serà del 18 al 20 de setembre. Les dates, més o menys, sobretot en els darrers anys, han estat per aquestes dates, no?
2: Sí, sempre es fa coincidir amb el tercer diumenge de... L'últim dia sempre és el tercer diumenge de setembre. El primer és la festa major, que celebrem Sant Llop, i el tercer, la romeria. Per tant, divendres, dissabte i diumenge.
1: Entremig tindríem la diada, per tant, tindríem aquestes 3 celebracions pràcticament seguides.
2: La diada la celebrem allà a la plaça de l'Església intensament, a la vigília o vespre, com farem avui.
1: També ens acompanya avui Anna Maria Miquel, que és responsable d'organització de la romeria. Suposo que aquests 3 dies, diem que la romeria són 3 dies, divendres, dissabte i diumenge, el tema organitzatiu, setmanes abans o fins i tot mesos abans ja comença la preparació, no?
3: I tant que sí, bastants mesos abans, perquè a Montserrat cada vegada se'ls acumula més

0: gent i necessiten les coses saber-les en temps. No podem dir d'avui per demà. Sigui la trobada primera els divendres quan arribem, que ens ve un monjo, ens troba allà a l'entrada, tenim una trobada amb ell, després l'endemà, que també a primera hora tenim una xerrada amb el monjo, el mossèn, tot això ho prepara ja d'un any a l'altre aquesta part. Però jo, per exemple, a nivell pues, de, el dissabte que fem una trobada, ai, un dinar tots junts, això el demanem d'un any a un altre al restaurant, si no, no tenim puesto. Això vol dir una feinada, has d'apuntar també la gent amb temps perquè ells volen saber quan serem, els menús, si anem a missa el diumenge, per descomptat que anem quasi bé tothom, han de saber totes les persones amb molt de temps per demanar-hi plaça, si no, dintre l'església són limitades, no es pot anar així, arribar i anar-hi, i tot això dona feina, dona molta feina, has de tenir-ho tot ben controlat. La gent els hi costa a vegades una mica, bueno, ja esperaré els últims dies, però no és així. Els últims dies se'ns atrapen i no podem llavors fer-ho tot, però bueno, fem el que podem i amb molta il·lusió i amb moltes ganes, perquè Montserrat és algo molt especial.
1: Després, evidentment, també s'ha d'afegir doncs, aquelles persones que durant aquests 3 dies es queden a dormir a Montserrat, les cel·les de Montserrat, això sí. També s'organitza des de la parròquia.
0: Sí, també, i això també les demanem d'un any a l'altre, perquè clar, aquell dia també coincidim amb altres parròquies que també van a la Romeria i les celdes hi han les que hi han, no podem més. Llavors també les hem de tenir, han de venir uns dies abans, nosaltres ja les demanem d'un any a l'altre i llavors la gent ja venen abans a apuntar-s'hi. Generalment fa una colla d'anys que ja és una rutina, hi ha molta gent que ja sempre venen, bueno, recorda que jo també vindré, ja vindré amb temps a apuntar, que ja anem seguint els mateixos, les mateixes persones. Aquest any hem tingut sort, ens han donat alguna més i ja les tenim totes plenes.
1: Bueno, aquest any que és el centenari de la Romeria, doncs una mica més de cel·les també ha anat bé, eh?
0: Sí, oi tant que sí. Encara ens en feien falta més, però ja no n'hi ha més, hi ha el que hi ha.
1: No sé si heu notat que aquest any, al ser el centenari de la Romeria, ha hagut més demanda, o més persones s'han acostat, en aquest cas, a la parròquia, doncs demanant informació, que volen participar. Estem parlant, clar, d'una efemèride important.
0: Sí, hi ha més gent que s'ha animat i es porta i s'apunta i té ganes de fer. El diumenge, per exemple, pujaran pues, els diables allà fora a la plaça, una vegada acabada la missa faran una mica de demostració, no poden fer-ho res amb foc perquè no deixen, però bueno, mira, faran una ballada i també pugen els gegants, pujarà també el drac, i no sabem si potser algú altre, el pitallat també pugen, ja que ells sempre pujaven un altre cap de setmana, perquè com que coincidim sempre amb lo de Matagalls, ells pujaven un altre cap de setmana, però aquest any també s'hi han afegit. Llavors vol dir que també hi ha més gent que ens han demanat les celdes, d'algú del pitallat. Bueno, serà una cosa més festiva, així ens ho esperem i tenim molta il·lusió.
1: Important, mossèn, també aquesta participació de les entitats, no?, de Sant Andreu de la Barca, que també s'afegeixen doncs, a aquesta celebració de la Romeria i aquesta participació.
2: Sí, ajudaran a expressar la festa, no? Nosaltres hi posem el contingut que vol ser... La Romeria la vivim ja des de fa molts anys com el començament del curs i té un sentit cada dia propi, no? El divendres quan ens reunim, el que fem a la pregària de la nit en processó cap al Cambril és donar gràcies a Déu per tot el que hem viscut durant l'estiu, per les relacions que hem creat, per allò que ha anat bé, en donem gràcies als peus de la Mare de Déu. El dissabte, en canvi, el dediquem més a la reflexió. Ho fem en una pregària al matí allà a la porteria del monestir i després fem la foto i continuem encara allà al Cambril celebrant el sagrament del perdó. Tenim ganes de començar el curs renovats interiorment, amb ganes de ser fidels a l'Evangeli. I el diumenge, a la missa, amb els monjos, preguem pel curs que comença. Demanar al Senyor que tots aquests plans que hem fet es puguin fer veritat, es puguin fer realitat amb el compromís de tots plegats. I això és el que dona sentit pròpiament a la nostra romeria. Després es complementa amb la relació, el dinar, però fonamentalment hi anem per això.
1: Ara que vostè està parlant d'aquest nou curs, li puc preguntar com es presenta aquest nou curs a la parròquia?
2: Un nou curs es presenta a veure, amb aspectes que són de continuïtat amb el que anàvem fent i aspectes de novetat. Ens trobem situacions que són noves actualment. Adults que demanen ser batejats, altres adults que volen ser confirmats. En el treball amb els infants estem fent ara un replantejament total de la feina per adaptar-nos més a una... Volem, per dir-ho així, que la gent vingui no perquè ha de fer la comunió, sinó que vingui perquè vol conèixer i estimar Jesús. Llavors, en aquest procés, començarà a combregar o es confirmarà, però que el fonamental sigui la descoberta de la persona de Jesús, conèixer-lo, estimar-lo, compartir amb ell i compartir amb ell fonamentalment el diumenge a la missa.
1: Doncs d'aquesta romeria de Montserrat, 100 edicions de la romeria de Montserrat, de Sant Andreu de la Barca a Montserrat. Abans, Anna Maria apuntava el fet de que és molt especial a Montserrat. En el seu cas, Anna Maria, molt especial, per què?
0: Sí, Montserrat, jo penso que per molta gent, o per molts catalans i no catalans, Montserrat és algo molt especial. Un cop puges allà, sembla, no ho sé, és una cosa, trobar-te amb la Moreneta és molt, t'entra molt a dintre aquesta emoció. I jo també afegiria una altra cosa, el mossèn ha dit la trobada de la romeria, la part espiritual, resar, i això és el que hauríem de fer sempre tots, però també pues, hi ha la part festiva, no? El divendres, un cop hem entrat a dintre l'església, hem pregat, hem estat allà amb la Mare de Déu, pugem a una sala a dalt de tot, i llavors és una trobada més festiva, que també és important, no? Jesús suposo que també ho feia, de trobar-se amb els amics i xerrar i riure un rato. I llavors allà pues, mengem coca i riem i ens trobem, que també és important. Ens trobem tota la gent de la comunitat, tota la gent que hi ha pujat, i és una manera molt bonica de trobar-te. I això, Montserrat, és algo especial. Mira, no sé, Tobo, que ens ho estimem molt.
1: L'escenari és igual, eh?
0: No? I tant. Com el dinar del dissabte, també tots. És la part festiva, hi ha les dues parts molt importants, jo penso, eh? L'espiritual i la festiva, que també és important.
1: Viure en comunitat.
0: Sí, i tant.
1: Com ha comentat ara. Mossèn, per vostè, Montserrat, què representa? A més, fa poc hem viscut el mil·lenari del Montserrat. Aquí fem el centenari de la romeria, encara es queden 900 anys més, però com viu... Home, d'aquí 900 anys ja en farem una altra entrevista. Què representa per vostè, Montserrat?
2: Home, per mi, capellà, representa tenir uns companys monjos que ens fan una aportació extraordinària de pregària, però també de reflexió, de comunicació. Rebem moltíssim d'ells i tenim relació tot l'any en molts moments, no? I alguns d'ells també participen habitualment a la vida de la diòcesi perquè hi tenen responsabilitats també, sobretot des de que hi ha la diòcesi a Sant Feliu. Ells se'n senten del tot i el nostre bisbe se sent molt el bisbe de Montserrat.
1: Anna Maria, quants anys fa que participes a la romeria? No com a organització, eh? Si sumem organització i anys que pujaves a la romeria?
0: Mira, jo ja hi vaig començar a pujar de petiteta, amb els meus pares, molt petita.
1: Per tant, això és tradició familiar.
0: Sí. Després vaig anar amb la fent gran i vaig continuar, em vaig casar, vaig pujar amb el casada, amb els meus fills, i continuo anant-hi. I si puc, doncs mira, el que tu dius, igual faig 100 anys més, no ho sé.
1: I d'aquesta romeria, de la pujada de Montserrat, alguna ocasió pujar de peu?
0: Sí. Jo hi he pujat moltes vegades, des d'aquí a Sant Andreu o només la muntanya. Ara no, eh? Fa uns quants anys que ja no.
1: Fins i tot fa anys que es pujava en carro.
0: I tant. En carro, els meus pares hi havien pujat en carro, i el meu pare, per exemple, és un dels que havia portat la creu d'aquí, allà a Montserrat, no que la vagin pujar des d'aquí, van fer el Via Crucis a Montserrat portant ell la creu. Jo això sí que no ho recordo, perquè el meu pare era jove, jo no havia nascut.
1: Per tant, aquesta evolució, que abans també parlava mossèn Jaume, de la Romeria de Montserrat, ara, pel que es desprèn de les paraules que en aquesta entrevista, hi ha molta gent a Montserrat, no? Hi ha molta aglomeració.
0: Sí, hi ha molta gent. I és clar, ells també han de controlar-ho i vigilar-ho tot, perquè no hi pot haver una disbauxa. Anys enrere a les celdes fèiem bogeries, que ara ja no les podem fer. Jo les havia fet també, de jove. I suposo que altres persones que escolten la ràdio també en devien fer, potser més que el que havia fet jo de joveneta.
1: La Romeria, aquesta part festiva, aquesta part més espiritual, aquesta combinació dona resultat a la Romeria i dona el resultat perquè hem arribat a 100 edicions, no?
0: Sí. Bueno, això potser també ho dirà,
2: sí,
0: mossèn.
2: Sí, no, és així.
1: Mossèn, com tenim la fe avui en dia? en l'any 2026, tenint en compte que després de l'elecció del nou papa se n'ha parlat molt de l'església, del paper de l'església, de la fe del nou papa Lleó XIV, què li sembla aquest nou papa?
2: Estem en una situació en què hem d'assegurar que el creient hagi madurat per dintre i pugui viure la fe d'una manera conscient, responsable a totes. No un ser creient perquè ho és per tradició o perquè ho eren els pares, però que no sap ben bé el que viu i el que fa, no? I en aquest sentit demana un treball de reflexió, d'aprofundiment, que suposa moltes hores de reunió, de feina, d'acompanyar persones, sobretot aquells que, per les raons que siguin, no s'havien acostat mai a l'església i ara hi venen, no? Aquest és un fenomen que ens sorprèn als que ja hi som, no? I que no és fàcil d'acompanyar, perquè persones que puguin fer aquesta feina d'acompanyament tampoc en aquest moment són tantes, tot i que ens dediquem a la formació de persones que puguin fer aquest servei.
1: Mossèn Jaume Graner, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui als estudis de la ràdio, per haver parlat de la Romeria, per aquest centenari d'aquests, no 100 anys, sinó 100 edicions de la Romeria, bueno, sí, una cada any, són 100 anys de Romeria de Montserrat, de Sant Andreu Barca Montserrat. Si li sembla, en una propera ocasió el convidem de nou aquí a la ràdio i parlem d'aquesta qüestió que ara doncs, n'ha parlat sobre el tema de la fe. I de totes aquestes qüestions, si li sembla, un dia el convidem aquí a la ràdio, vindria?
2: Molt bé, sí.
1: I Anna Maria Miquel, que és la responsable, com dèiem, d'organització de la Romeria, gràcies també per acompanyar-nos, per haver aportat el testimoni i per haver explicat tot el que comporta la Romeria. No només són aquests 3 dies, 18, 19 i 20, sinó que darrere hi ha molta feina.
0: I tant, moltes gràcies.
1: Ja, l'important és que hi ha molta feina, però hi ha un interès també de moltes persones de voler assistir, de voler participar. Identitats també.
0: I tant que sí. Jo animo que encara avui a la tarda, si és que algú ens escolta ara, de 6:45 a 7, encara apuntem per qui se vulgui animar el dissabte a pujar i compartir un dia o diumenge quan ells creguin.
1: Doncs Anna Maria Miquel, mossèn Jaume Graner, gràcies per acompanyar-nos i, sobretot, molt bona Romeria en el seu centenari.
0: Moltes gràcies.
2: Gràcies a la ràdio per parlar-ne.
0: Moltes gràcies.

0: El Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca torna a obrir el període de matriculació de cara al curs 2026-2027. Volem saber quins són els cursos que s'ofereixen en aquesta edició i quan comencen aquests cursos. Ens acompanya Rosa Monforte, responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia, Rosa.
1: Hola, molt bon dia.
0: Doncs ja tornem a ser-hi, amb aquestes inscripcions als cursos de català i en aquesta ocasió de cara al nou curs 2026-2027. Les inscripcions, les dates, Rosa?
1: Sí, doncs en aquests moments estem preparant les inscripcions. Les dates són entre el 16 i el 21 de setembre i les classes començaran l'última setmana de setembre, els dies 28 i 29 de setembre, segons el curs.
0: Els cursos, 28 i 29 de setembre és quan s'inicien, per tant, queda poc.
1: Sí, queda poc, ara això, estem preparant la inscripció i la inscripció, com ja acostuma a ser habitual, a fi doncs de facilitar la continuïtat dels alumnes que ja han començat a aprendre català, doncs s'organitza amb dos torns diferents. Per una banda, hi ha un torn d'inscripció preferent, que és els dies 14 i 15 de setembre, i en aquests dies doncs s'hi poden matricular els alumnes que han fet cursos amb nosaltres durant els últims 12 mesos, a fi doncs de poder garantir, no?, que tinguin la plaça garantida. I un cop passa aquesta inscripció preferent, a partir del dia 16 es poden inscriure la resta de persones que no han estudiat mai català amb nosaltres.
0: Per aquest curs 2026-2027, quins són els cursos que s'ofereixen?
1: Doncs mira, s'ofereixen cursos des de la 1.1, que és aquest curs inicial, fins al C2. Hi ha diferents modalitats. Es poden fer cursos en línia, es poden fer cursos semipresencials, hi ha també cursos en format en línia, en semiconnexió. Hi ha diferents formats, eh? Cada nivell doncs té els seus formats i la seva oferta. I si et sembla, doncs comentem l'oferta presencial dels cursos que es faran a Sant Andreu. Mira, a Sant Andreu s'ofereixen 6 cursos presencials de diferents nivells. Amb aquests 6 cursos doncs oferim 150 places i els cursos que hi ha, l'oferta que hi ha és la 1.1, que és aquest curs més inicial per persones doncs que no han estudiat mai català però que tenen potser una llengua inicial, una llengua materna molt diferent del català, o que tenen un grau d'instrucció més aviat baix, llavors haurien de fer aquest A1.1. Després s'ofereixen 2 bàsic uns, que ja seria doncs per persones que no han fet mai català però que parlen doncs una llengua més propera al català, no?, una llengua romànica. I aquest bàsic 1 s'ofereix un en horari de matí i un en horari de tarda. Després s'ofereix un bàsic 2, a fi doncs que les persones que van fer el bàsic 1 a l'estiu i el bàsic 1 al tercer trimestre del curs passat puguin continuar estudiant i puguin ja inscriure's directament al bàsic 2. Després tenim l'elemental 1, que és també un curs destinat a fomentar, no?, o a centrar-se en l'expressió oral per les persones que ja han fet el bàsic, i aleshores doncs el curs de continuïtat és l'elemental 1. I després tenim el suficiència 1. Volia remarcar aquest suficiència 1 perquè és un curs, diríem, de nivell estrella, en un horari estrella, i que no sempre es fa a Sant Andreu de la Barca. El suficiència 1 és el primer mòdul del curs C1, o sigui, el C1 té 3 mòduls, no?, el suficiència 1, que s'ofereix ara, el 2, que s'oferirà el segon trimestre, i el 3, que s'oferirà en el tercer trimestre, i que a final de curs, si se supera l'examen, es tindrà o s'obtindrà la titulació de nivell C1, que és una titulació que moltes vegades doncs hi ha persones que se la volen treure. Llavors, per això deia, el curs estrella, perquè a la millor hi ha persones doncs que estan buscant aquest curs, que sàpiguen que el poden fer a Sant Andreu de la Barca de manera presencial, en horari de dilluns i dimecres de 18:45 a 20:45, que no necessàriament s'han de fer tots els mòduls, perquè a la millor hi ha persones que ja han estudiat aquest curs o ja han començat a fer algun mòdul i a la millor no cal que facin l'1, però a la millor el gener es poden incorporar al 2 per continuar, no?, amb els seus estudis i després al juny treure's la titulació. Per això deia que era, doncs, aquest curs estrella, perquè no sempre s'ofereix. Aquest any, doncs, tenim la sort que l'hem pogut organitzar i aleshores, doncs, és això, en aquest bon horari, no?, de tarda a vespre. Per tant, doncs, persones que estan treballant o que tenen activitats durant el dia, que estan ocupades durant el dia, doncs a la tarda a vespre, doncs potser els va bé aquest horari, no?, per seguir estudiant i per treure's aquesta titulació.
0: Persones interessades a realitzar aquests cursos que s'organitzen des del Servei Local de Català, aquests cursos de català per adults, inscripcions, telèfons de contacte, correu electrònic...
1: Sí, a veure, durant els dies de matrícula, o sigui, ja a partir del dia 14, que hi ha inscripció preferent, doncs l'horari del Servei de Català, l'horari d'atenció al públic, serà de 9 a 1 al matí i de 5 a 8 de la tarda, tots els dies de matrícula, eh? O sigui, des del dia 14 fins al dia 21, excepte el dia 18, que és divendres, i aquest dia només hi haurà atenció al públic al matí en horari de 9 a 13. Aleshores, ens podeu trobar a les escoles velles. El telèfon de contacte amb servei de WhatsApp és el 634-75-72-31 i també ens podeu contactar a través del correu electrònic santandreubarca@cpnl.cat.
0: Doncs aquestes són les dades de contacte per a les persones interessades a realitzar algun dels cursos del Servei Local de Català. Sobre, ho preguntem sempre, però el perfil dels alumnes que s'hi apunten a aquests cursos, i com sempre diem, molt divers.
1: Sí, molt divers.

0: tenir aquesta formació en català. Els cursos, aquesta formació mínima, llavors per aquesta raó els cursos de nivell inicial i bàsic són gratuïts, per poder garantir o per poder donar l'oportunitat de tenir aquests coneixements bàsics de català a les persones nouvingudes. I després, doncs, ja de cara a l'elemental i altres cursos, doncs aquí tindríem de tot, o sigui, hi ha persones, doncs, que han anat progressant, diríem, no?, al llarg del temps en la seva formació i han anat avançant fins que arriben, doncs, continuen i arriben al nivell elemental o al nivell intermedi o fins i tot al nivell de suficiència, perquè tenim alumnes en els cursos de suficiència, potser hi ha majoria d'alumnes d'origen catalanoparlant o doncs nascuts aquí, però que a la millor van començar un curs de nivell bàsic i han anat seguint, han anat progressant fins a arribar al nivell de suficiència, o sigui que hi ha com una mica de tot,
1: Sí que heu notat, Rosa, suposo que en els darrers anys, que hi ha més demanda, no?, dels cursos de català.
0: Bé, podríem dir que sí, clar, ja diguem en diferents àmbits, no?, és important tenir una mínima formació de català, no? Per exemple, ara m'està venint al cap els taxistes, no? Per tenir una llicència de taxi també, doncs, han de complir tota una sèrie de requisits i un d'aquests requisits, doncs, és tenir uns coneixements mínims de català. Per tant, les persones que viuen aquí, ja sigui perquè hi han nascut o perquè han vingut d'un altre lloc, és necessari, no?, o és important que tinguin una formació bàsica de català. Ja sigui, doncs, per obtenir una feina, per millorar, per estar més integrats, i aleshores, doncs, bé, potser hi ha persones que quan acaben d'arribar no en són conscients, però després, doncs, ja quan porten un temps veuen que han de fer aquest pas, no?, de tenir aquesta formació de llengua catalana.
1: Doncs els cursos del Servei Local de Català, doncs, que inicien el curs els dies 28 i 29 de setembre, depèn del curs 2026-2027, i del 16 al 21 de setembre, període d'inscripció per aquests cursos, àmplia oferta aquest any, i finalment, Rosa, animar a la gent que ens escolti que s'hi apuntin, no?
0: Sí, que s'hi apuntin, que contactin amb el Servei de Català si tenen dubtes. Després també, des de la web del Consorci, es pot consultar l'oferta a tot Catalunya. Per tant, doncs, si hi ha una persona que vol fer un curs en línia o un curs en una altra població diferent, pot consultar a través del cercador tota aquesta oferta.
1: Rosa Monforte, responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: Continguts en xarxa.

0: Comencem una nova entrega de la Xova en Sèrie, l'espai de sèries d'Ua Oblida Ràdio. Ivan Usson, bon dia.
1: Bon dia.
0: Tenim actualitat?
1: Pues la veritat és que, bueno, a veure... No, és que saps el que passa? Que s'han estrenat, s'han donat els Emmys aquests artístics.
0: Ah.
1: Que són com una mica, entre cometes, els Emmys de mentida.

0: partida, no? O els emis de categories menys rellevants, que llavors els donen com una mica abans i tal, però bueno. Jo te diria que l'única actualitat que puc destacar de tot això,
1: sí,
0: a banda de que The Pit ha guanyat un altre, és que Pluribus, la sèrie del creador de Breaking Bad, n'ha rebut, ara no sé si són 4 o 5 per qüestions artístiques, eh? Encara estan les qüestions actorals i d'escriptura i de direcció i totes aquestes històries pendents sobre la taula per la següent convocatòria aquesta. Però bueno, trencant així, per cert, la maledicció que va començar amb Better Call Saul, que és la sèrie que té el rècord de nominacions sense guanyar, que són entre uns 40 i 50, ara no recordo quants eren, però podien ser 46, 47 nominacions en tota la seva història, 0 premis guanyats.
1: Correcte.
0: Sí, sí, és la sèrie que té el rècord de més nominacions.
1: I no li poden donar un premi per tenir aquest rècord? Perquè, tio, és com, no sé, algo falli.
0: Sí, i a
1: o
0: més,
1: hi ha una manera al darrere.
0: I a més era una sèrie d'una qualitat extrema, en tots els aspectes. Bueno, era el spin-off de Breaking Bad, que s'ha de dir, no?, de tot això, però vamos. Jo encara segueixo amb aquesta espineta clavada, eh? Des d'aquí.
1: Doncs jo tampoc tinc actualitat, la veritat, perquè continuo mirant Friends, vull dir que d'aquí que acaba. I no t'ho perdis, que aquests dos dies estava, me n'anava a dormir i pensava, i si torno a mirar les xiques Gilmore?
0: És que,
1: però és que no
0: surts,
1: puc,
0: no surts del bucle.
1: Però no miro de noves, llavors és, oh, per favor, no ho sé. No sé què faré. No sé
0: jo,
1: què faré.
0: Jo estic mirant els capítols nous, les temporades noves de Beavis and Butthead. No sabràs ni el que és, que no? Eren uns dibuixets que feien a MTV, eren uns dibuixos per adults, on bàsicament els dos protagonistes eren tremendament estúpids. D'una manera una mica intel·ligent, m'explico. Té un concepte tan estúpid, i ells són tan estúpids, que l'escriptura de la sèrie és genial, en aquest sentit.
1: Vale.
0: Perquè consisteix en... és que no sé exactament com explicar-ho, però no és el com de tontos siguin ells, sinó la situació a la que arriben,
1: vale,
0: per com de tontos en són.
1: Sí, t'entenc.
0: És molt divertida i els capítols nous estan molt bé. M'he deixat de sentir, eh? No sé si això és una cosa que m'ha passat només a mi o a tu també.
1: Sí, o sigui, te sento, però no te sento pels auriculars.
0: A veure, anem a canviar de micròfon?
1: A veure, anem a fer proves perquè ens serà de la transparència amb tothom. A veure, ara.
0: Hola, hola.
1: No te sento pels auriculars.
0: No me sento els auriculars.
1: Però entre bé l'àudio, o sigui, la gent està sentint.
0: Perfecte, doncs ja està.
1: Ja està, ens fallen no sé què passa aquesta setmana. Avui el que farem és continuem amb aquesta entrega de què se n'ha fet de... En aquest cas, ens centrarem en una sèrie que crec que... Els que voltem als 30 ens va marcar en certa manera. Estem parlant del Barco, una sèrie que es va emetre entre el 2011 i el 2013 i que ha preparat l'Ivan, que és on han acabat els seus actors.
0: Així és, un dels grans fenòmens juvenils d'Antena 3,
1: sí,
0: es
1: podria sí,
0: dir.
1: Sí, sí, sí.
0: Doncs això, és una altra sèrie que va juntar una cantera d'actors que després es van consolidar com a grans noms del cinema i la televisió, juntament amb intèrprets veterans amb llargues trajectòries. Per tant, si et sembla, com comencem? Comencem amb sintonia?
1: No, comencem amb el nou.
0: A pelo. Pues sí. Venga, som-hi. Jo crec que el protagonista pot ser més destacat d'aquesta sèrie o com a mínim un dels que més lluny...
1: Co-protagonista.
0: Correcte, co-protagonista. La part masculina del protagonisme, diguéssim.
1: Estic d'acord.
0: Mario Casas, que interpretava a Ulises Garmendia.
1: Sí.
0: És probablement l'actor que més ha evolucionat professionalment des del Barco. I donem molta fe amb això, amb aquesta afirmació.
1: Sí, sí, sí.
0: Quan interpretava a l'Ulises era un jove ídol juvenil gràcies a 3 metros sobre el cielo. Molt pesats, amb aquesta pel·lícula amb el seu dia.
1: Sí.
0: Mentiras y gordas, pel·lícula que a mi sempre m'agrada de recordar.
1: Sí.
0: I també sortia Los Hombres de Paco.
1: Sí, és que li feia la rivalitat al Lucas.
0: Correcte. Després es va esforçar per trencar amb aquesta etiqueta de nois adolescents.
1: Sí.
0: I ho va aconseguir, de fet, perquè va protagonitzar thrillers com Contratiempo.
1: Molt bona.
0: El fotògrafo de Mathausen, No mataràs, pel·lícula per la qual va guanyar un Premi Goya al millor actor protagonista. I també ha protagonitzat èxits com Palmeras en la nieve i va fer el salt a la direcció, fins i tot, amb Mi soledad tiene alas.
1: Això no ho sabia.
0: Pues mira, continua treballant. Sí, evidentment està bastant actiu, és una de les grans estrelles del cinema espanyol. L'Ulisses va començar com a ídol adolescent i va acabar guanyant un Goya i dirigir les seves pròpies pel·lis.
1: Aquí el titular radiofònic havia de ser l'Ulisses acaba fent l'Odissea, però
0: ja
1: ho tenia a huevo, però no ho ha fet. Recordem una de les escenes que feia, en aquest cas, Mario Casas.

0: Mira, chivata, estamos encima de un volcán. Así que deja de decir gilipolleces, lárgate, porque si no te vas a achicharrar, Ainhoa.
1: Me voy a achicharrar, pero no voy a ir de aquí hasta que me digas cómo has sido tan gilipollas de autoinculparte de un asesinato. ¿Eh? ¿Por qué?
2: ¡Marineros! Vamos a sacar este barco de aquí. Vete a lavar un auto, la dos y a la tres. ¡Abre el auto un poco! ¡La dos, tome la presión!
0: Ven más allá de aquí, por favor.
1: Hasta que me digas por qué.
2: Vale. A mi señal cerramos todos de golpe. Tenido, atentos.
1: ¡Que me digas por qué!
0: Venga, vete ya, por favor.
2: ¡Ahora! Julián, inténtalo otra vez, rápido.
0: Vete de aquí, por favor.
1: Hasta que me digas por qué.
0: Sube a la cubierta superior.
1: No.
0: Coges un chaleco. Te subes a un bote y no, por favor.
1: No, no, dime por qué.
0: Déjame solo.
1: No.
0: Déjame solo.
1: No, dime por qué.
2: ¡Que me dejes solo!
1: ¡No me digas por qué!
0: Porque te quiero.
3: Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Aquí está una de las escenas de... Espera, ¿qué vas a sentir? De Mario Casas. Es que...
4: No, pero porque... ¿Sabes qué pasa? No,
3: que no me agrade en aquel estudio. No me agrade no tenerlo aquí no, a la izquierda. Sergi, qué buen día.
5: Hombre, ¿qué tal?
3: Hombre, ¿qué? Porque portes una temporada de trabajo en serie.
5: No trobarem ara els plats bruts d'aquesta casa. Mai millor dit, no? Això va avançar-hi.
4: Fixa't que el Sergi sento. Com són les coses,
3: Coses, sí. La màgia de la ràdio.
4: Seguim amb la part femenina.
3: Venga.
5: De... Perdó, estàveu parlant de Mario Casas?
4: Sí.
3: Perquè estem top, fent el
5: banc. Top, mira, et diré... Top 4 de millors actors espanyols a mitjans de setembre, en què estem.
6: Per sí? Mi, top sí. 4 parlat,
5: o top 5.
6: N'hem parlat d'això,
5: I sempre infravalorat.
6: Sempre, bueno, a veure, infravalorat. Bueno, sí. La gent té la imatge de Mario Casas que va fer el barco i ara Mario Casas ja no és aquest Mario Casas. Però perquè ha evolucionat moltíssim com a actor.
5: Però més que el barco, jo crec que encara no s'ha pogut treure el de les motos. Com és d'ello?
3: El de cielo,
6: sí, sí, també n'hem parlat, també n'hem parlat.
5: Que, però, vaja. Top 5 millors actors espanyols a dia d'avui.
6: Vinga, va, la propera, a veure si la fiques tu amb un top de millors actrius. Blanca Suárez.
5: Doncs sí.
6: Pues mira, Blanca Suárez, que interpretava a Ainhoa Montero al barco. Prèviament havia triomfat amb El Internado, però aquesta sèrie la va consolidar definitivament com una de les grans estrelles joves d'Espanya. Va treballar amb Pedro Almodóvar a La piel que habito, interpretació per la qual va guanyar un Goya a millor actriu revelació. Mira, els dos actors protagonistes de la sèrie, dos Goyes revelacions per diferents pel·lícules, però vamos, en fin. Casualitats, també va aparèixer a Los Amantes Pasajeros, va protagonitzar Las Chicas del Cable, una de les primeres grans produccions espanyoles de Netflix, i al cinema destaquen títols com Perdiendo el Norte, El verano que vivimos i El cuarto pasajero. Bueno, Perdiendo
3: sí,
6: el Norte...
3: Que li passem als pasajeros, tio.
5: No li agrada conduir.
3: No sé, jo no sé si és tan bona,
5: Jo no, la ficaria en un top 10. A dia d'avui,
6: Top 10,
5: A dia d'avui, top...
3: És la que... Crec que això ho vaig dir, o no sé qui li vaig dir.
5: Top 10
3: dir.
5: No sé, top...
3: És la que més cobre.
6: De què?
3: És la millor... L'actriu que millor cobre de tota Espanya.
6: Pues molt bé.
5: Home, Blanca felicitats. Home, però Penélope Cruz estarà més ben pagada que Blanca Suárez.
3: Però jo no sé si Penélope Cruz...
6: Però Penélope Cruz està a Hollywood.
5: Ah, però més ben pagada que a final d'any ha fet un mes més gran que un menys.
6: Recordem que
5: pot
6: això
5: ser,
6: tampoc...
5: és que fa molta publicitat. A més és habitual en marques de roba molt reconegudes.
3: Intimíssim.
5: I de fet, per exemple, fa relativament poc estaven a Venècia, estan fent un dels festivals més glamurosos de Venècia, i Blanca Suárez surt en una foto amb grans estrelles de Hollywood com a cara visible, no sé si d'Armani o d'alguna marca d'aquestes.
3: I,
5: ara ho confirmo.
3: És el lloc on van tornar a coincidir amb el Miguel Ángel Silvestre?
5: Que també...
3: Que han sortit la foto junts tant...
5: Sí. De
6: que
5: fet,
6: van ser parella o què?
3: Sí.
5: Miguel Ángel Silvestre...
3: Van discutir públicament.
5: Ah, sí?
3: Sí, és que veure, al final sabré més coses.
6: Mira, bueno, mira, la crònica groga com la té, la que no li agrada el cor.
3: Bueno,
6: no la
3: tinc ubicada. És que, joder, això es va...
5: Doncs, de fet, Miguel Ángel Silvestre sobre aquesta època, aquesta setmana a Venècia, també penjat alguna foto amb la Cini Suriwini Mini, aquesta que és tan famosa ara, i també amb d'altres de la Jet Set.
3: Perfecte.
5: Doncs... Mira, aquí ho tinc. Perdona, te canto algun dels noms que veig, eh?
3: Canta.
5: Mira, la Sweeney Siriwiriwini, J Balvin, veig també a la Kendall Jenner, crec que és la Kendall Jenner aquesta, veig amb aquest, el prota de Wicked i de Los Bridgerton a la primera temporada.
6: Ui, no és el nom, no me preguntis.
3: No ho sé, a mi no m'ho entenc.
5: Ja me sortirà. I és de... Sí, Armani Beauty. Giorgi Armani, doncs és una de les cares de Giorgi Armani.
6: Pues quina sort, perquè d'on pagava aquestos?
5: Home, i tant.
3: Doncs sí, recuperem una de les escenes de la Blanca fent d'Ainhoa Montero.

0: Bueno, pensava que parlava
1: de
0: les dents tota l'estona, pensava que parlava.
2: Se neteja molt bé a la ficció, les dents.
0: Tensió entre Ainhoa i Ulisses, pues si no menys enlloc la tensió.
1: Bueno, una ASMR fantàstica, per això.
0: Sí.
1: Ha estat fantàstic.
0: Vinga, va.
1: Vinga, va, seguim amb Juanjo Artero, que interpretava Ricardo Montero. Era probablement l'actor amb la trajectòria més llarga del repartiment, perquè abans del Barco havia estat fenomen gràcies a Verano Azul, on interpretava a Javi. No sé si ho teniu localitzat.
2: Aquí, això?
1: Juan Jortero, que interpretava Ricardo.
2: Ah, ja no estem amb Blanca Suárez, eh?
1: No, és que, és que anem passant d'actor a actor, eh? Doncs això, i posteriorment a Verano Azul també havia triomfat amb El Comissario. Mira, una sèrie de la que també podríem fer...
0: Sí. Buah, és que aquesta entrega serà com el procés, s'allargarà molt.
1: Després de l'Estrella Polar va continuar treballant de manera constant i va tenir un paper molt important a Servir i Proteger. Al cinema també ha desenvolupat una trajectòria destacada i va ser nominat al Goya com a millor actor de repartiment. 3 de 3, tu. Per no haurà paz para los malvados.
2: Molt bé, bona pel·lícula.
0: Molt bé, sí, sí.
1: Per tant,
0: titular radiofònic.
1: El capità de l'Estrella Polar ja era una llegenda des de Verano Azul i continua navegant per la televisió espanyola.
2: Bueno, ara fa temps que...
1: Pel cinema, no? Vull dir...
2: Sí. Fa temps que no el veig jo amb aquest...
0: És veritat, és veritat. Doncs mira, a veure què ens surt ara, recuperem un dels seus moments.

0: Bueno, deixaven respirar molt els diàlegs, sí, aquesta sèrie, aquí no...
1: Sí, sí, sí que és veritat que havien d'omplir l'hora i 20 de capítol.
0: Sí. Home, i, sí, sí, i, bueno, i amb les pauses d'Antena 3 aquesta sèrie se devia quedar en una hora 45, quasi dues hores, molt a prop, eh?
2: Jo recordo anar a dormir tard.
0: Bueno, sí, clar, però, en fi. Vinga, va, parlem de...
2: Irene Montalà.
0: Correcte, que interpretava a Julia Wilson. És un d'aquells casos que de vegades s'obliden quan es parla del Barco, tot i que tenia una carrera molt sòlida. Abans de l'Estrella Polar hi havia treballat a Cuéntame Cómo Pasó, o en produccions de TV3, i també havia aparegut a El Internado.
2: Ah, és veritat.
0: Sí, us en recordeu?
2: Sí, sí, sí,
1: feia de...
2: Sí.
1: Era parella del cambrer, no? Del cuiner del...
2: Sí, em sembla, no? Que sí. És que no la ubico, sincerament.
1: A veure, me pots repetir el nom de la...
2: Irene Montalà.
1: Sí, sí, sí.
2: A més, és filla d'una de les grans actrius d'aquí a Catalunya, que no recordo el nom, però...
0: Bé. Va continuar treballant al cinema i a la televisió amb títols com Carlos, Rei Emperador, La Verdad i Presunto Culpable. La seva carrera ha estat menys mediàtica que la de Mario Casas o Blanca Suárez, però mai no ha abandonat la professió. Sí, continua actuant, encara que amb un perfil més discret. I el titular és la Júlia mai va buscar convertir-se en una superestrella, ha construït una carrera llarga i sòlida lluny del soroll.
2: A més... Si no m'equivoco, la Irene i la Blanca són molt amigues arran de fer la sèrie.
0: Mira,
2: veus? S'han conservat l'amistat, saps? Arran de la sèrie.
1: Molt bé.
0: És bonic, això, eh?
2: Sí.
1: Ho celebrem.
0: Vinga, va, Luis Callejo, que interpretava Julián de la Quadra, és un dels actors la carrera dels quals ha guanyat més prestigi des de la sèrie. Després d'interpretar a De la Quadra, es va convertir en un dels secundaris més sol·licitats al cinema espanyol. Destaquen pel·lícules com Tarde para la Ira, per la qual va ser nominat al Goya com a millor actor protagonista, i Intemperie, que li va donar una altra nominació. La seva carrera demostra que, encara que no sigui sempre el protagonista, és un dels intèrprets més respectats del panorama espanyol. Bueno, aquest cas és de secundari d'or,
1: I bastant dolent.
0: No, dolent com a sí. Personatge dolent,
1: Exacte, sí, no, exacte. És bastant bo.
2: Sí.
1: És bastant bo.
2: Però sempre toquen
1: però és veritat que acostuma a ser un dolent.
0: Bueno, què fa? Podria ser una mica un símil a nivell de registre amb ara no me'n recordo del nom, el que sempre està amb el Coronado.
1: No, Luis Zahera no.
0: No,
1: perquè Luis Zahera no fa de dolent.
0: Bueno,
1: fa de celebrar,
0: fa de desalmat, però, una mica sempre.
1: Però no, fa de dolent. Fa del típic bo...
0: És veritat que són aquells personatges que estimes, tot i que no siguin moralment correctes.
1: No, ell és el dolent de moltes de les coses on ha sortit. Luis Zahera.
3: Pues molt bé, Zahera, escolta.
2: Doncs recuperem un dels moments.
4: Ulises. Que Salomé està embarazada. Que vas a tener un hermano. Chico, no pongas esa cara. El primero que tuve no me quedó mal, ¿no? Y me dije, bueno, pues ya está. Que es un par de biberones y unos pañales comparado con pasar el Cabo de Hornos.
5: Joder, papá. Enhorabuena. Enhorabuena, de verdad. Voy a tener un hermano. Pues tendré que ponerme las pilas, que yo nunca he tenido un hermano, ¿sabes?
4: Ya, y yo nunca he tenido un crío en brazos. Que a mí los hijos... me vienen con pelos en los huevos. Pues tendremos que aprender juntos, ¿no?
5: Claro que sí.
2: ¿Qué más? Neus Sanz.
0: Vinga, sentíem parlar amb aquest tall de la Salomé, pues la interpretava la Neus Sanz.
2: No, a la Salomé no l'hem sentit en aquest tall.
0: No, parlàvem de que la Salomé estava embarassada.
2: Vale.
1: Hosti, Neus Sanz és la de Los Hombres de Paco, no?
2: Sí. Sí.
1: Molt bé, doncs amb Neus Sanz ben mai. Adéu.
2: Molt bé, adéu.
0: Adéu. Vinga, va, ella era coneguda abans del Barco, i després va continuar construint una carrera estable a la televisió i al teatre. És una d'aquelles cares habituals de la ficció espanyola que potser no ocupa grans titulars, però manté una trajectòria constant. El seu cas representa perfectament l'actor d'ofici. No va necessitar un gran fenomen posterior per continuar treballant regularment.
2: Ostres, doncs jo t'he de dir que no em pensava que hagués continuat treballant. És a dir... Sabia que feia alguna obra de teatre o sabia que feia alguna petita col·laboració, però l'havia com perdut bastant d'escena. I, de fet, crec que ella es va posar com més a la pan a la part més social, més, uh-huh. més de, com es diu, bueno, de...
0: Relacions entitats, públiques i coses
2: d'aquestes. No, entitats solidàries uh-huh. i això. I jo, no sé, vaig com interpretar com que havia deixat aparcat una miqueta la interpretació i es dedicava a això, saps? Uh-huh. No ho sé. No ho sé. Per mi era de les millors al barco. Crec que tothom, tota Espanya se l'estimava moltíssim. I algun dels moments són, per exemple, aquests.
3: Ulises, unas galletitas para ti. Llevas una semana en esa bodega y mira cómo te has quedado.
6: Muchas gracias.
3: ¿Se te ocurre que le puedo regalar a tu padre? Él me ha regalado el anillo del Corebe. Yo no le he regalado nada.
6: Yo no lo sé, la verdad. Hombre, él ayer me regaló el reloj de su padre. Igual podría ir a un centro comercial y comprarle uno. Que sea bonito. ¿Eh?
3: Qué tontería, ¿verdad? Que le voy a regalar yo a mitad del fin del mundo. Si ya no queda nada.
6: Salomé. Hay una cosa. Mi padre siempre dice que comer sin pan es comida de tontos. ¿Ya lo conoces?
3: No.
6: ¿Y hace días que el pan se acabó?
2: A veure. Oh, molt bé.
0: Bé, perfecte. Parlant de Neus Sàdar, he estat buscant una mica. Mira, va sortir a Les Tregines interpretant diversos personatges secundaris al llarg dels episodis de la sèrie, que crec que eren 13, vull dir, tampoc era una barbaritat.
2: Carai.
0: Bé, passem a un altre actor també molt estimat, Ivan Massaguer,
2: sí.
0: que feia de Burbuja.
2: Sí.
0: És un dels personatges més estimats de tota la sèrie, després del Barco, Ivan Massaguer, va protagonitzar, al tanto, un dels fenòmens internacionals més grans del cinema espanyol recent, El Hoyo. No has vist aquesta pel·lícula, és una exclusiva de Netflix, és molt xula de veure. Sí, que estan, diguéssim, endreçats, és com una mena de crítica a la... ja t'ho diré ara. A les diferents posicions socials en quant a lo econòmic. No? És aquella pel·lícula en la que és una mena de presó vertical... en la que va hi ha un ascensor al mig que va baixant amb el menjar. Què passa? Si tu estàs a dalt de tot, perfecte, perquè tens 2 minuts per fotre-te tot el que tu vulguis. Ara, si estàs al pis 63, la quantitat de menjar que t'arribarà serà molt poca.
2: Exacte. Ah, hòstia.
0: D'això anava aquesta pel·lícula. És una de les pel·lícules més fastigoses que jo he vist en la meva vida, i t'ho dic perquè la vaig veure menjant una pizza.
2: És que...
0: La pel·lícula es va convertir en un enorme èxit mundial gràcies a Netflix, i el contrast és curiós. Va passar d'interpretar l'entranyable Burbuja a protagonitzar una història brutal i claustrofòbica ambientada en una presó vertical. També va sortir a les dues últimes temporades de 7 vides.
2: Ah.
0: Fent de, ara no recordo com es deia el seu personatge, però sé que era un fumeta, el típic empanat, vale? Va continuar actuant, evidentment sí, la Burbuja va sortir de l'Estrella Polar i va acabar atrapat en un dels forats més famosos de Netflix.
2: Aquest titular no està mal, eh?
0: Mira,
2: no està malament.
0: Poc ens destaquem, vull dir que quan un està bé ja cal que ho diguem.
2: Sí.
0: Vinga, va, parlem de Marina Salas, que interpretava
2: la Vilma.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ha construït una carrera interessant alternant cinema comercial, televisió i projectes més prestigiosos. Després del Barco va participar a Carlos, Rei Emperador. Havíem repassat amb algú que també havia participat aquí.
2: A la Irene Montalà.
0: Correcte, correcte. I ha continuat treballant en produccions espanyoles i catalanes. Ha evitat quedar encasillada com a actriu juvenil i ha buscat registres diferents, mantenint una carrera constant, encara que menys mediàtica que alguns dels seus companys. El titular va: la Vilma va en el paper d'adolescent i ha construït una carrera molt diversa.
2: Estic
0: uns quants, es veu que en aquesta sèrie hi sortia fins i tot l'apuntador.
2: Deu vist el... Sí. A veure, també t'he dit que crec que... Ah, bueno, no, després... Clar, n'has agafat, és a dir, els 3 últims, per exemple, apareixen en moments concrets... saps, no surten a tota la sèrie, però sí, doni. Qui més tenim? El Bernabé Fernández.
0: Correcte, el sacerdot de l'Estrella Polar. Va continuar treballant després de la sèrie en televisió, cinema i especialment en teatre. No va tenir un únic gran èxit posterior que eclipsés la resta de la seva carrera, però s'ha mantingut dins de la professió. Vale, bien.
2: Sí.
0: Anem amb Javier Hernández, que feia de Piti. Piti va ser un dels personatges juvenils més populars del Barco. Javier Hernández va continuar treballant en diferents projectes audiovisuals després de la sèrie, encara que no va tornar a aconseguir un personatge tan popular com aquell. El seu és el cas d'un actor que no va desaparèixer completament, però la gran popularitat del qual continua estant molt vinculada a l'Estrella Polar.
2: Sí.
0: Giselle Calderón, que interpretava a Estela. L'Estela va ser un dels personatges més excèntrics i còmics de la sèrie. Després del Barco, Giselle Calderón va continuar vinculada a la interpretació i a diferents projectes audiovisuals, encara que la seva trajectòria posterior va ser força més discreta. Sí. Bueno, trobem una mica...
2: No la recordo, si t'he de ser sincera.
0: Trobem una mica similituds amb aquests dos últims noms. Sí. Anem amb Juan Pablo Xuc.
2: Gamboa. Vaya criminal.
0: Sí?
2: Sí.
0: Vinga, va. És un dels grans dolents d'aquesta sèrie. Després del Barco, Juan Pablo Xuc va participar desenvolupant una carrera internacional, especialment en produccions llatinoamericanes i nord-americanes. Un dels seus treballs més coneguts va arribar amb Narcos, una altra sèrie de Netflix. La seva carrera és especialment interessant perquè ha treballat molt fora del circuit exclusivament espanyol. David Seijo, que feia de Ramiro.
2: No en tinc ni idea de qui és. Ah, ja sé qui és, el Coix. Em sembla que és el Coix.
0: Després del Barco, David Seijo va continuar treballant especialment en produccions gallegues. Ha aparegut en títols com Cuéntame cómo pasó, Vivir sin permiso, Neboa i diverses produccions a la televisió gallega. Claro. És un bon exemple d'actor que potser es va allunyar del gran prime time nacional, però que ha mantingut la seva carrera activa. És que també aquestes coses, perquè es diu d'una manera com si fos negativa.
2: No, al contrari.
0: Clar, o sigui, Francesc Orella és un actor que no ha triomfat tant perquè està més centrat en Catalunya que en l'estat espanyol.
2: Clar, és que depèn d'on tu miris. Emma Vilarasau, que no ha fet res a l'estat espanyol, vol dir que no ha triomfat.
0: Correcte.
2: I és una de les grans de Catalunya. Clar, és que es depèn. Sí, sí, estic d'acord.
0: Bé,
2: la millor de totes, bé, ara.
0: Patricia Arbués,
2: sí,
0: que feia de Valeria.
2: Sí.
0: Era la nena, si no m'equivoco.
2: Era la nena, més maca.
0: Vinga, va. La petita de la família Montero. El Barco va ser el seu paper més conegut i la seva trajectòria pública posterior ha estat molt més discreta que la resta del repartiment adult. És un dels casos d'actriu infantil que va créixer lluny de l'enorme exposició mediàtica d'algun dels seus companys. Això és una cosa que sempre comentem amb els actors infantils, no? Com que ja van triomfar de nens, és com una espineta que ja tenen, que ja se l'han tret de sobre.
2: Sí, però també crec que és que potser alguns descobreixin que tampoc és lo seu.
0: Bueno, clar, això podria ser, perquè potser va molt lligada als teus pares,
2: per exemple,
0: que porten algun cas.
2: Penso en Carlos Cuevas, que va començar des de molt petit i mira on ha arribat, saps?
0: Sí, correcte, Úrsula Corberó.
2: Exacte. Però no sé, depèn de qui diu, pues mira, això no és per mi.
0: Vinga, pues re. Alba Ribas interpretava Sol, el seu personatge va tenir una presència important a les últimes temporades.
2: Sí.
0: Després va continuar treballant a cinema i a televisió i va participar en produccions com El Ministeri del Tiempo, a més de diversos projectes catalans. Ha mantingut una trajectòria discreta però constant dins de la professió.
2: Uh-huh.
0: Tenim Jean els dos Cornet. Últims. Jean Cornet, un nom especialment interessant, és conegut per haver treballat amb Pedro Almodóvar a La piel que habito, la pel·lícula per la qual va guanyar Premi Goya al millor actor revelació. Déu-n'hi-do, uns quants han sortit d'aquest cast.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: En Max va estar molt poc temps al vaixell, però Jean Cornet pot presumir d'haver guanyat un Goya treballant amb Almodóvar.
2: Sí.
0: Sí. Intento comprar-me el titular, va.
2: Sí.
0: I l'última, ja n'havíem parlat a l'episodi de Lo Serrano, és Belén Rueda. La seva aparició va ser molt puntual, però mereix una menció especial. Belén Rueda ja era una de les grans actrius de cinema espanyol i havia guanyat el Goya per Mar Adentro. Després va continuar consolidant-se com una de les grans reines del thriller espanyol en pel·lícules com El Orfanato, Los Ojos de Julia i El Cuerpo.
2: A més, crec que és de les poques actrius de thriller que segueixo i he vist totes les pel·lis i la veritat és que actua molt bé. I el Barco, és veritat, ella surt dos o tres capítols, representa que ella arriba... representa que no hi ha ningú, que estan sols a la Terra, però apareix un barco amb ella i...

0: un euro i que el tap val els 10 cèntims. Mm-hmm. Però, esclar, la diferència serien només 90 cèntims. Clar, tenies adonat compte d'aquest tema i he sabut dividir la diferència d'una manera molt maca.
1: Perfecte. He tingut 3 dies, per fer-ho, per pensar-hi, per donar-hi voltes. Vull dir, ja em va passar, això que dius tu.
0: Bueno, els reptes són per lluitar-hi i, evidentment, per assegurir el triomf. Anna, felicitats,
1: Moltes gràcies. Anton, de seguida parlem de reptes numèrics i matemàtics. Abans, però, si em permets, com que és el primer dia que la Laura passa pel programa, volem demanar-li que ens faci 5 cèntims d'Ona Malgrat i d'ella mateixa, Laura.
2: Doncs, bueno, sóc la Laura Espanyol, redactora d'Ona Malgrat, com has dit, un mitjà que s'emet al 107.4 i que porta 45 anys de trajectòria. Sobre mi t'afegiré que m'agrada explicar històries i conèixer tota la gent interessantíssima que aquesta feina em permet conèixer, tot i que, com a curiositat, sempre he sigut molt tímida i aquesta feina va ser un xoc per tot el meu entorn.
1: Doncs algun dia haurem d'entrevistar a Punt Arnau, la mare de la Laura, a veure aquesta timidesa. Gràcies, Laura. I ara només ens queda que l'avencis una mica i ens presentis a l'Anton.
2: Doncs l'Anton Albanell és un matemàtic de Malgrat que ha trobat una manera diferent d'ensenyar les matemàtiques. I, de fet, que ens expliqui ell, Anton, d'on sorgeix el teu mètode, com vas començar a explicar les matemàtiques així, amb bombolles i de maneres més entretingudes.
0: Bé, jo realment procedeixo d'una formació matemàtica, de la Facultat de Matemàtiques, doncs molt formal, molt rigorosa, no? I vaig arribar a l'institut i llavors jo continuava sent formal, allò, però em vaig començar a donar compte de que es havia d'usar recursos diversos, llenguatges diversos, per arribar a diversos estils d'aprenentatge. Si volíem arribar a tots els alumnes, calia intentar utilitzar eines de comunicació diversos, que us haig d'explicar a vosaltres que primer us dediqueu a la comunicació, no? I a partir d'aquí vaig començar a pensar sobretot en recursos materials, perquè les coses materials, les coses que es toquen, que es veuen, que es viuen, que s'experimenten, són les més properes als sentits i, per tant, no exclouen a ningú pràcticament, no? Són molt inclusives, no? I es pot fer matemàtiques molt serioses i molt sòlides, no? A través també de l'experiència, no? Jo la veritat és que he intentat conjugar una solidesa en el coneixement matemàtic que intentes impartir amb recursos de tipus material, pot ser informàtic, pot ser en roleplays, jocs, etc, que alhora comuniquin i motivin.
1: Antoni,
0: així es vaig començar.
1: I com és el procés de decidir-te per un objecte o per un altre? Per exemple, com vas optar per les bombolles o vas decidir que les bombolles et servien per explicar geometria?
0: Sí, és un procés llarg, que jo ui, em va costar anys anar fent aquest camí, però sí, en general, una pregunta que de mica en mica te'n vas anar en compte que t'has de fer i que crec que tots els mestres o els professors de matemàtiques ens fem, és, davant de qualsevol objecte, de qualsevol context, preguntar-nos, això què em pot ajudar a mi? Com me pot ajudar a mi ensenyar matemàtiques, no? Això que tinc ara davant, aquest context, no sé, el que sigui, no? Aquesta pregunta és mirar els objectes, mirar el que ens envolta amb ulls de professor de matemàtiques, no? Amb què es va sempre preocupant, igual que vosaltres probablement busqueu sempre aquella notícia que pugui ser interessant de portar als micròfonos, doncs el professor de matemàtiques, el mestre de matemàtiques, busca recursos que li permetin ensenyar millor les matemàtiques. I quasi sempre, davant del recurs, es produeix un diàleg, no? Un diàleg entre la mirada del mestre i l'objecte, no? D'un possible recurs, vull dir. I en aquest diàleg potser s'exploren dos aspectes. Per un costat, el contingut matemàtic que allò te pot ajudar a treballar. I per l'altre, el poder motivador que té allò. Jo a vegades ho comparo amb un camió, no? Un recurs, perdona l'exemple, però és com un camió. Que té per un costat caixa i per l'altre té rodes i motors, etc. Un recurs ha de tenir caixa, perquè ha de tenir contingut. Si no, són fer focs artificials, però no fem matemàtiques, d'acord? Per tant, ens convé que el nostre camió tingui caixa, que transporti coses, no? Que ens permet fer arribar coses a l'alumne. Després, també cal, això sí, motor i rodes, perquè si tenim molta

0: missatge, però no entrem, no comuniquem, no, això no ho transportem, doncs no aconseguim el que volem, que és transmetre coneixement matemàtic. Per tant, també necessitem el motor i les rodes, que són, diguem, la motivació. Aquestes dos aspectes han d'estar presents en tots els recursos. A vegades es havien fet classes potser molt, molt tradicionals, que tenen molt de caixa, però costa transmetre, no arriba, avorreix, potser, perquè no hi ha l'efecte motivador. O al revés, poden haver-hi recursos molt brillants, aparentment, però que no continguin matemàtiques. I en aquí, anant una mica, ja el que tu comentaves, lo de les bombolles, doncs aquí va ser un descobriment, de mica en mica, a través d'unes publicacions que havia llegit a Anglaterra, que era una cosa d'Anglaterra, doncs vaig anar veient que les bombolles tenien molta matemàtica. Però a la vegada, les bombolles són com uns objectes màgics que sembla que juguin entre la matèria i la no matèria. De fet, probablement la pel·lícula d'una bombolla és de les coses més petites que podem veure, perquè és finíssima, molt fina. Mil·lèsimes de mil·límetre, vull dir que és molt fina. Llavors, esclar, són figures màgiques que sembla que desafien la gravetat, no? Uh-huh. Llavors això és molt motivador. Però a la vegada tenen molta matemàtica. Per exemple, si volem fer passar una bombolla entre tres punts que estan entre dues plaques, no? Doncs sempre utilitzarà la superfície de sabó mínima. És a dir, el sabó estalvia sempre, intenta gastar la menor superfície possible. I els angles que formen les bombolles entre elles són angles de 120 graus, sempre. I això és magnífic. És a dir, comences a descobrir poliedres fets per bombolles. Si ho fas en pla i els projectes amb una paret, tens polígons, pots mirar els angles. És molt divertit, de veritat. I hi ha molta, molta matemàtica. I llavors això ho vam començar a fer amb una companya de Cassà de la Selva i finalment doncs, vam participar amb aquesta experiència amb una trobada de recursos de divulgació matemàtica que es feia a Norwich, a Holanda, a la seu de la European Spatial Agency, que allà i realment doncs, bé, li van donar un premi en l'activitat i va ser molt divertit. I a partir d'aquí la vaig anar fent ja fora de l'institut, activitats de divulgació, etc. No? I bueno, ara ja no ho faig perquè comporta moure molt de material, però sí que a vegades ho fan exalumnes meus i persones que ho fan molt millor que jo, i a vegades l'honor que tinc és acompanyar-los i col·laborar una mica amb ells. Però sí, totes aquestes coses ajuden a transmetre idees i alhora a motivar a l'alumne. Jo crec que aquest binomi és l'important.
1: I hi ha alguna matèria o disciplina dins les matemàtiques que sigui més fàcil o més difícil d'ensenyar?
0: Amb els materials, potser la part més fàcil d'ensenyar seria la geometria, no? I perquè, clar, la geometria la toquem, de manera... i la podem transformar, etcètera, no? Potser l'aritmètica li costa més, i sobretot l'àlgebra a vegades li costa més. En determinats moments, diguem, d'aquesta evolució personal, em va interessar molt buscar materials per treballar, per exemple, aritmètica i àlgebra, no? Perquè a vegades sembla que no n'hi ha, i sí que n'hi ha, i n'hi ha de molt bonics, hi ha algun roleplay molt, molt bonic. És a dir que sí, però potser l'aritmètica i l'àlgebra costen més, i en canvi la geometria, o inclús l'atzar, no? La probabilitat no costa tant, perquè bueno, hi poden haver jocs d'atzar que pots anar experimentant repetidament. Sí, n'hi ha.
2: Antoni, suposo que de tant en tant topes amb algú o has topat amb algú que ha tingut una mala experiència amb les matemàtiques, que les ha conegudes feixugues i les viu com un calvari. Llavors, davant d'això, què s'ha de fer?
0: Sí. Malauradament, hi ha persones que han tingut pues, les experiències escolars amb matemàtiques que pues, podrien haver sigut millors. No? Davant d'això, mira, si és una persona jove, se l'ha d'animar a que s'oblida les males experiències i tingui autoconfiança en ell mateix, perquè a vegades de males experiències en males experiències, d'error en error, un va pensant que no serveix per les matemàtiques, no? I llavors et trobes persones relativament joves, que n'hi han de molt joves, que diuen no, jo no serveixo per les matemàtiques, no? I a vegades diuen, és que a casa meu ja els meus pares diuen que ells tampoc els agradaven. Home, no.
2: Llavors, com si fos hereditari, no?
0: Com si fos hereditari, no? I a vegades ho és per als comentaris que fem, no? Llavors, una persona jove, bueno, i una gran igual, eh? La millor manera de sortir d'aquesta espiral de dir jo no serveixo, se n'ha de sortir, eh? Primer, permetem que et digui, ni personalment ni socialment ens podem permetre que hi hagi gent que digui no, jo les matemàtiques no serveixo. Tothom serveix per les matemàtiques. Tothom. Poden haver-hi les seves limitacions? Potser sí, en algun sentit. Clar que sí. Hi haurà qui profunditzarà moltíssim i hi haurà qui podrà gaudir de les matemàtiques des d'una perspectiva potser més superficial. Cap problema, però tothom pot gaudir de les matemàtiques. I això és molt, molt important. Llavors, potser la millor manera de revertir aquesta espiral, diguem-ne, descendent sobre les matemàtiques és proporcionar petits èxits, perquè no hi ha res més motivador que l'èxit. És a dir, proporcionar petits reptes matemàtics que, per un costat, siguin una mica, un punt difícils, no? Per un costat. Però per l'altre no siguin tan difícils com que desanimin, com que diguin, no, jo ja no m'hi poso. M'explico, no? Buscar aquest equilibri forma part de l'ofici de mestre de matemàtiques, no? I anar proporcionant a l'alumne aquests exercicis que li requereixin un cert esforç, perquè si no, no hi donarà importància, i que a la vegada li permetin tenir èxit, no? Successius exercicis d'aquests van refent l'autoestima matemàtica, i això és molt important. I deia, si ets més gran i tens aquesta mateixa sensació de que jo no serveixo per les matemàtiques, doncs primer, no ho diguis a la gent jove, deixa que ells tinguin les seves experiències positives. I segon, pensa que mai és tard per tenir una experiència matemàtica feliç i que sempre te poden agradar les matemàtiques, no? Nosaltres, en el Museu de Matemàtiques de Catalunya, diem que hi ha dos tipus de persones, les que els agraden les matemàtiques i les que encara no saben que els agraden, però que els agradaran, segur.
1: I, Anton, aquesta pregunta potser és un pèl compromesa, però actualment les ensenyem bé les matemàtiques a les escoles i als instituts? Els hi donem prou importància?
0: Bé, jo crec que són dues preguntes, de fet. Jo, si he de contestar a la primera part, que les ensenyem bé, jo penso que hi ha molts de moviments de professorat que estan lluitant cada dia per fer bé les seves classes. I penseu que tenim a Catalunya 5 associacions de professors de matemàtiques, a part d'algunes d'específiques, també, vull dir, per algun aspecte concret de l'ensenyament matemàtic, com el GeoGebra, i a part d'institucions inclús més generals dintre les matemàtiques. Per tant, tenim molt d'associacionisme matemàtic. El professorat de matemàtiques, en general, és molt militant, molt, deixa'm dir, molt friqui. Estem molt entregats, no? I lluita per fer-ho bé. Podrem encertar més o menys, però ja lluitem per fer-ho bé. Ara bé, hi ha una segona part que dius si les matemàtiques, deies, estan ben tractades o alguna cosa així, no deies?
1: Sí, s'ensenyen bé.
0: Sí, s'ensenyen bé, que això és la primera part, no? Però hi havia una segona part...
2: Si se'ls dona prou importància.
0: Exacte, si se'ls dona prou importància. Aquí sí que jo seria un punt més crític, no? Perquè jo crec que hi ha un aspecte important, que és el temps escolar. Però això és que és fàcil de deduir. Quan una cosa l'has de fer en poc temps, normalment intentes mecanitzar-la, automatitzar-la. No, ja t'ho explicaré, però ara fes-ho així, això, no? M'explico. I llavors no es fan les coses en profunditat, no? I a Catalunya, durant molt de temps, tots els cursos... Ara no, eh? Ara ja hem anat millorant. Ja hi ha cursos que hem passat a 4 hores. Però hem tingut durant bastant de temps els cursos a 3 hores. Tots els quatre anys d'ESO. Després ja hi ha hagut dos cursos que ja tenen 4 hores, però bé, és un procés i
2: mica en mica,
0: no homogeni. a mica en mica, no?
2: Anton...
0: I llavors, què passa?
2: Digues, digues.
0: Perdona, és que la resta, per exemple, de l'Estat, tenen 4 hores. Llavors, és clar, nosaltres en tenim una mica menys.
2: I ens quedem
0: jo
2: a darrere.
0: Soc... Tu ho has dit, tu ho has dit. Jo crec que miracles no n'hi han. I això a vegades no es diu prou, perquè diem, bueno, és que també fem matemàtiques dins de projectes, etc. Els projectes estan molt bé, però a vegades les matemàtiques que hi ha a projectes no són prou significatives.
2: Doncs, Anton, explico, no? Nosaltres volem intentar posar-hi remei i volíem fer-te una proposta des d'aquí, des de Rambla 54, no t'espantis, no demanem calés ni compromisos d'aquells que t'encadenen. Tenim un seguit de gent que són els nostres ramblers i que de tant en tant, sense cap compromís, ens envien àudios explicant-nos doncs, com els va la vida o si han vist alguna cosa que els fa gràcia. En el teu cas podria ser perfectament un repte matemàtic com el que vam escoltar el darrer dia. I així ens ensenyes números, com ho veus?
0: Accepto encantat, seré rambler.
2: Doncs...
0: Vull dir, segur que a les rambles dels nostres pobles hi ha multitud d'elements que ens ajudarien a fer matemàtiques, segur. Però sí, accepto encantat.
2: Doncs et llancem el repte de que la primera nota de veu que ens enviïs sigui un repte amb una rambla com a protagonista.
0: Home... això, si me deixes en un mercat que potser me serà més fàcil?
2: Sí, i tant.
0: Si me permets un mercat, segur que hi ha alguna rambla que porta un mercat, te'l puc dir ara mateix, un repte.
2: Vinga, doncs molt
0: què
2: ràpid.
0: Què et sembla?
2: Vinga.
0: Quant val, t'ho dic així, quant val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig al quilo i mig de sardines?
2: Doncs
0: ho repeteixo?
2: Sí, vinga, digues.
0: Quant val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig al quilo i mig de sardines?
2: Doncs queda apuntat. Oient, a pensar-hi. Anton, Laura, moltíssimes gràcies per aquest passeig i parlem aviat.
0: Molt bé, gràcies.
3: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.

0: Hola, jefa, sóc el Toni de Ràdio La Selva. T'explico una cosa. Estic fent un reportatge perquè d'aquí a final d'any tanquen les tres carnisseries d'aquí de la Selva del Camp. I no estem parlant només de que baixen les persianes, no, no, estem parlant de que desapareix un món. Ja ningú podrà comprar la famosa llangonissa de la Selva. De fet, l'Ajuntament documenta que ja des del 1286 hi havia carnisseries a la vila i que el mateix espai va funcionar on estava l'escorxador, va funcionar durant segles. Estic parlant amb els carnissers. Està molt interessant el tema perquè hi ha una barreja entre l'home aquell que diu és que ja no hi ha relleu i tal, i que la gent compra d'una altra manera, vol supermercat, i després apareix el fantasma que és, com t'he dit, el del súper, no? És molt interessant preguntar-nos per què dimonis està passant això, perquè una carnisseria que ha estat allà durant dècades ja no tingui continuïtat. Total, que estic fent encara molta feina, però crec que aquí tenim xitxa, mai més ben dit, i una història molt bona per explicar. I per això el Rambla 54, el Rambla 54 crec que pot quedar molt, molt guapot. I, bueno, ja t'aniré informant. Vinga, jefe, una abraçada.
1: Jo escolto Rambla 54 a delta.cat.
2: Lo carrile de la cava fa uns quants anys...
3: Si ets de les Terres de l'Ebre, segurament ja hagis reconegut aquesta música. Però pels que som de més amunt, doncs costa una mica més. Com que a mi la Nerea Alzo m'ho ha explicat abans d'engegar aquest programa, doncs jugo amb avantatge. Es tracta de Lo carrilet de la cava, de Josep Bo, una cançó sorgida de l'enyorança que ha acabat convertint-se en tot un himne, l'himne d'un trenet que ja té 100 anys. Sempre me'n recordaré. Nerea, benvinguda al Rambla 54.
4: Hola, bon dia. Bona tarda.
3: Bona tarda. De seguida pugem en aquest carrilet que avui circula per la nostra Rambla, passa per davant del número 54, però abans una cosa, com que és la primera vegada que connectem amb vosaltres amb Ràdio Delta, ens pots fer 5 cèntims de qui sou, la ràdio i tu, si us plau?
4: Sí, clar, DeltaCat som la plataforma informativa de comunicació local i multimèdia al Delta de l'Ebre. Som uns enamorats del territori i donem cobertura informativa a l'actualitat, la cultura, els esports, tot, en definitiva tot el que passa aquí a les Terres de l'Ebre, sobretot a Delta Ebre, Sant Jaume d'Enveja, l'Ampolla i Camarles. I ho fem en diferents formats, en diferents suports.
3: I de la Nerea Alzo què n'hauríem de saber?
4: Jo he vingut a far aquí perquè, com he dit, soc una enamorada del territori i de les tradicions i de la música com esta que estem escoltant. De fet, jo ja l'estava cantant ja quan ha començat a sonar. De veritat, no sé, soc una enamorada d'aquestes coses. Potser sembla una mica per algunes persones... No sé com dir-ho, però per mi és que és com natural. No?
3: Està molt bé, eh? Està molt bé. S'ha de tenir orgull d'on és un. Nerea, fetes aquestes presentacions, parlem d'aquesta cançó, de Lo carrilet de la cava. El Delta, com ens deies, és una melodia que pràcticament forma part de la vida de tota la gent que viviu allà, no?
4: Sí, de fet és una cançó que s'ha escoltat a casa, que sona moltíssim a les festes, a les escoles, també en els moments de reivindicació col·lectiva. Però al final tot comença a partir d'una experiència molt personal de Josep Bo, que és un compositor d'aquí a Deltebre, o era un compositor perquè malauradament ens va deixar fa uns anys. I són els records, és a partir dels records que ell feia a Tortosa per anar a estudiar. I així ens ho explica la seva filla Gemma Bo.
5: Anava molt en lo carrilet perquè anava a estudiar comptabilitat a Tortosa i quan va arribar la data de la despedida, que van fer una festa... Ell va anar a la despedida i tot normal, però en acabat d'uns dies li va agafar com molt d'enllor, no? De pensar en el carrilet i molta nostàlgia i després com un agraïment perquè va ser conscient de lo que va arribar a simbolitzar el carrilet per al progrés del poble. I llavors pues, li va ocorrir fer la cançó del carrilet, com una espècie de d'homenatge al carrilet, diguéssim.
3: És a dir, que primer va arribar aquesta enyorança i després la consciència de tot el que havia representat aquell tren.
4: Sí, exacte. Josep Bo descobreix que no troba a faltar només els viatges, sinó un tren, no?, que ha contribuït al progrés del poble i d'aquell sentiment que fa una cançó sense imaginar tot el recorregut que tindria i que ha acabat tenint posteriorment.
5: Ell sempre diia, aquesta cançó jo la vaig fer com per a mi, per a casa. Era algo molt, molt casolà. I bueno, després va passar el temps i la gent del poble la va començar a conèixer i los de l'orquestra Telstar li van demanar permís per a poder-la cantar en l'orquestra. I sí, la cantaven ells i llavors, claro, se va fer més famosa. I quan ja va ser que es va fer famosa del tot va ser quan van fer la versió Els Quicos, que poc després vam a començar tot el tema de la lluita antitransvasament i, claro, a totes les manifestacions que anàvem, això sempre es cantava aquesta cançó. I va ser, bueno, que se va convertir com un himne de les Terres de l'Ebre.
3: Així es va convertir, com escoltàvem, en un hit abrenc, quan tot el territori se la fa seva, no?
4: Sí, és clar, és que el Carrilet de la Cava parla d'un tren, d'un trenet, però també expressa les arrels, la identitat, i també parla molt, no?, de la defensa de l'Ebre.
3: I hi ha una escena familiar, m'has explicat, que mostra molt bé fins on havia arribat aquella composició, oi?
4: Sí, és una escena que va passar al Palau de la Música.
3: Déu-n'hi-do.
5: Uns pares tenien botiga de roba. I quan anaven a Barcelona a buscar roba, moltes vegades se quedaven i anaven al Palau de la Música, al Liceu, perquè, claro, a mon pare li encantava la música i ma mare també. I ma mare m'explicava que ma mare era molt bromista, no? I sempre quan anaven així, al Palau de la Música, quan comença el director, no?, i es fa aquell silenci, ma mare li deia a mon pare... T'imagines que ara toquessin el Carrilet? De broma, no? I se'n rien molt els dos. Li dic, això és una animalada, no? Resulta que Quico el Cel i el Nail Mut de Ferreries, quan van celebrar el seu 10 anys, van fer un concert al Palau de la Música. Bueno, van fer un concert d'ells, però van preparar una sorpresa per a mon pare. I aquesta sorpresa va ser que van fer una formació musical entre diferents membres de les bandes de música de Terres de l'Ebre, per a tocar el Carrilet. Però, claro, jo sabia aquesta sorpresa, però mons pares no. I, clar, estàvem dins el Palau de la Música i, de repente, entren per la part de detrás, cap a l'escenari, els músics tocant el pom, pom, pom. Imagina't, vull dir, va ser un moment d'emoció. Un bar, jo dic, ai, l'agafarà alguna cosa, l'agafarà un atac, perquè, clar, és molt fort. Entens sentir-te el Carrilet allí, al Palau de la Música, i va ser un moment super, super emotiu.
3: I tant, quina escena. Josep Bo escoltant la seva pròpia cançó al mateix Palau de la Música.
4: I a més, interpretada per músics de diferents bandes de les Terres de l'Ebre, d'alguna manera era una manera... El territori, no? D'alguna manera el territori li retornava aquesta cançó. I és un llegat que encara ara continua arribant als més menuts.
5: Una cosa que em sorprèn molt, molt, molt, molt, és que els crios els encanta. Hi ha un munt de mares que en diuen, mare... Quin munt de vegades hi canto el Carrilet amb un fill o amb una filla per a poder-la dormir. I és veritat, no ho van conèixer, però els encanta. Ara l'any passat va ser el centenari del mon pare. Ho dic jo perquè les escoles també, els professors fan un paper molt important, no?, d'ensenyar-los aquesta cançó, no?, i mantindre aquesta història viva. També suposo que és que la cançó enganxa molt, no?, i és una tonada que enganxa molt i suposo que és per això. I també per lo que explica, no? És una cançó molt costumista que ho explica tal qual era. La gent que ho va conèixer, doncs diuen això, no? Que és una descripció perfecta.
3: Nerea, això de dormir els fills cantant-los lo Carrilet de la Cava és cançó popular nivell premium, eh?
4: Sí, perquè la memòria passa d'una generació a una altra sense necessitat d'haver conegut el tren. Però Josep Bo va escriure molt més. De fet, la Gemma, la seva filla, sempre ha lamentat que la popularitat del Carrilet deixés altres composicions de Josep Bo en segon pla.
5: Claro, és que són moltes cançons, n'hi té 19 en total. Llavors, per exemple, jo, de més jovenita, sempre... El Carrilet està clar que és una cançó que és molt bona, no?, i ho explica tot molt bé, però a mi hi ha cançons de mon pare que m'agraden molt més que el Carrilet. I llavors jo sempre pensava que era una llàstima que no es coneguessin aquestes altres cançons. Si coneixia una mica la de Terra d'Arròs, també de Delta de l'Ebre, però n'hi havia que quasi la gent no coneixia. I llavors doncs, vaig tenir una idea de fer com un recull de totes les cançons.
3: I aquí la Gemma deixa de ser només la filla del compositor i es converteix en la persona que recupera i ordena tot aquest llegat.
4: Sí, clar, i ho pot fer perquè durant molts anys havia preguntat a son pare què hi havia darrere de cada cançó.
5: La meva tasca doncs, va ser la de recollir totes les partitures. En això he de donar gràcies a ma mare, que era superordenada, i gràcies a això vaig poder trobar-ho tot, encara que avui en dia encara he tingut alguna sorpresa, eh? Algo m'he trobat per escrit allí. Però vull dir que això em va ajudar molt. I el que vaig fer va ser... Jo, el que vaig fer va ser explicar el motiu que l'havia portat a escriure cada cançó. Perquè això li ho preguntava molt a mon pare, no? Així com si jugués a ser una periodista. I li feia moltes preguntes. I aquesta cançó per què? I quan va ser? I gràcies a això doncs, vam poder fer tot este recull. I també gràcies a que els grups musicals van col·laborar desinteressadament. Cada un doncs, va ficar lo... No es pot dir granet de sorra, perquè és molt, molt més...
3: Nèria, doncs queda clar que el llegat de Josep Bo, d'aquest compositor ebrenc, va molt més enllà que la cançó del Carrilet.
4: Sí, són 19 composicions que expliquen una manera de viure i de mirar el Delta, però el que està clar és que el Carrilet de la Cava és la que ha aconseguit unir totes les generacions.

0: Nerea, moltíssimes gràcies per compartir el Rambla 54, aquest trosset d'història de l'Ebre, aquesta història tan bonica. Gràcies també a la Gemma Bo per les seves paraules i la seva generositat a l'hora d'obrir-nos també la història de la seva família. Xerrem aviat.
1: Gràcies a vosaltres. Jo me'n vaig a la música, en lo carrilet, perquè la cançó de Josep Bo crec que queda clar, que continua fent viatjar en la seva memòria. Fins aviat.
2: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 a la meva ràdio local.
3: Rambla 53 a la meva ràdio local.
2: 54.
3: Ah, 54, has dit 54. Crec que has dit 53.
2: No sé que m'hagi equivocat.
3: Rambla 53 a la meva ràdio local.
4: 54. Crec que ho hem de tornar a fer.
2: Vale, va, un altre cop.
3: Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: Perfecte.
5: Mira, escolta, Anna, que m'ha comentat l'Edu, l'Eduard Morell, que ell és musicòleg, que al Macelles hi ha una qüestió molt interessant i força peculiar vinculada amb una sirena que té molta importància per la gent del poble. No sé si us interessaria que ho portéssim al programa, però la veritat és que si em dius que sí, vinc i amb ell i en parlem.
6: Hola, Maria. Doncs, escolta, sembla una història molt xula. Digue-li a veure si aquesta setmana pot passar per aquí i us espero. Vinga, una abraçada, fins aviat.
7: Escolta'm una cosa. Jo, normalment, quan vaig a un restaurant i el que fan m'agrada, me'n recordo dels plats. Però la Paloma Fondita, no sé si li he de dir la Paloma Fondita, Fondita Paloma, com li he de dir?
8: Paloma Fondita Mexicana, jo crec que és el nom que volem donar-li, perquè sobretot jo crec que la segona paraula, no, Paloma Fondita, li dona aquest sentiment de ser un lloc diferent, no? I també perquè tenim la sala Paloma. I n'hi ha gent que es confon, saps? Que pensen que aquí és per ballar o així, o que vindran grups, música, però bueno... Fondita mexicana o mexicana, millor, com m'agrada a mi també.
7: Doncs la Paloma Fondita Mexicana, yeah. Me'n recordo del pescado zarandeado, però també me'n recordo del Ricardón. Sortir d'un restaurant i recordar-se'n després del cap de sala, que és una cosa que no només em passa a mi, els hi passa a molts clients d'aquest restaurant, quin és el secret per aconseguir això?
8: Jo crec que primerament el que sempre dic jo de la meva feina és que no podem mirar-la, però sí que podem sentir-la. És una cosa diferent al que fan els cuiners, per exemple, no? O el bartender en un restaurant, en un lloc on el fan servir coses, no? Que tu pots tastar, pots veure, pots com tocar, no? La textura, però de vegades jo crec que també és molt important tot allò que no es veu, que no es mira, però que nosaltres fem amb el cor i que se transmet, no? Hacia l'altra gent. A mi m'agrada molt posar-me també al nivell de la gent, no? I és per això que moltes vegades miraran també que estic amb la cadira i amb la gent al costat del sofà per donar-li aquesta com... ser una mica més proper, perquè n'hi ha molta gent que arriben aquí pensant que tot és picant, que tot és... bueno, que no trobareu les coses que esteu acostumats a menjar, però bueno, jo crec que amb la informació que tenim, no?, de la cuina mexicana, de la història i tot allò que tenim en comú nosaltres, la península ibèrica, diguéssim, i Mèxic com a gastronomia, m'agrada molt ser el vincle amb allò, perquè n'hi ha molta feina darrere, no?, per fer tots els plats, que són art per mi, però art que se'n va perquè te'l menges, no?, te'l veues, però després el que queda del cap, jo crec que més que el sabor, no?, per exemple, d'un taco governadora, també és aquest sentiment de ser com acollit, no?, amb una cultura, amb una música, amb un sentiment i amb aquesta calidesa que tenim, jo crec, tots els mexicans, perquè sí, ho tenim, jo crec.
7: I el nom ajuda? Perquè una vegada, em sembla que jo vaig dir una vegada Ricardo i em vas dir, no, Ricardo, no, Ricardón, per què hi posem aquest èmfasi, aquest on a darrere?
8: Em descriu com una persona que s'agafa el món amb la paraula. És per allò que crec que les paraules importen, no? Des de molt petit, el meu pare m'ha fet aprendre, no?, com que si li dius algú tonto, no? A un nen, per exemple, aquest nen es creurà que és tonto. Llavors, per mi, va començar des de molt petit saber com utilitzar les paraules per poder descriure certes coses, però també per donar-li un sentiment o donar-li un significat. La primera vegada que vaig anar per Brasil, és una mica més llarga aquesta història, en el 2008, i crec, vaig trobar que alemant, no? De, bueno, col·loquialment, alemant d'una parella, no? D'alguna de les dues persones o així, els diuen Ricardown, no? Amb la A i la O al final i amb l'accent circumflex que ten i que sona així, Ricardown. Ja m'ha agradat, no? Perquè jo també tinc un tatuatge, que tinc la flor que es diu No me olvides, o no, Forget me now, no me n'oblides, no? Que és aquesta petita flor que és la flor dels amants, també. I, bueno, era una mica cap allí. Després, quan m'he adonat que la música té molta influència en mi, no? I que tot el son i tot... I si li sumem que les paraules importen, per mi Ricardón és bueno, un joc de paraules que fa que el nom sigui una mica més gran, que es fiqui, perquè fonèticament quan tu parles de Ricardo, Ricardo amb la O al final, se'n va de la teva boca, no? Però quan dius Ricardón, Ricardón fica, no? Es queda, omple la boca. I això m'agrada molt, això fa que la gent també se'n recorda del meu nom i que no em diguin Richie, que no em diguin Ricky, Richie, Rick, perquè els diminutius jo crec que fan una mica com que més petita la cosa o més petita la persona, i jo no em crec petit, jo em crec una persona que, bueno, que ocupa l'espai que habita, no? I de vegades quan comença el show al restaurant i la gent pregunta el nom, o de vegades jo també me'n presento amb allò, és perquè faig que el nom agafi tot el sentiment que jo tinc i també en el core, no? Com el cor, el per dins meu, també la manera en la que em mou, no? Al restaurant, és una mica com que hi soc aquí, soc el Ricardó i estic aquí per ajudar-te, no? Per fer el vincle, com hem parlat abans, de la cuina, del coneixement, perquè tinguis una bona experiència, en realitat.
7: I imagino que acostar-se al client no ha de ser fàcil, perquè, clar, cadascun de nosaltres som diferents i això s'ha de tenir una mica de psicologia, no? Per veure amb aquest puc arribar fins aquí, amb l'altre puc o no. O...
8: Sí, s'ha d'aprendre... Bueno, vaig aprendre fa molt de temps a llegir, no? Llegir una mica la gent, no? Com arriben, perquè des del moment en què obren la porta, per exemple, tu pots adonar-te si aquestes persones diuen bon dia, no? O si diuen good morning, o... jo sé pas, no? Paraules en altres idiomes, o si només entren i volen entrar al lavabo i estàs com una mica... Pues, llegir una mica aquesta gent. Però més que només mirar-les, també sentir, no?, aquesta energia que també porta la gent, no?, pot ser amb por, no?, una mica amb curiositat, una mica com més excitats, no?, o gent que ja venen i que arriben aquí com orgullosos, no?, de ser, de que nosaltres els coneixem i que porten més gent. Allò, jo crec que fer aquest tipus d'anàlisis amb la gent tan aviat quan arriben, si s'ha de treballar, no? Hem de mirar, hem de saber què roba tenen, també. Sembla una mica com molt... com materialista.
7: Com un escàner, gairebé, eh?
8: Sí, però sí, és una mica així. És com un escàner, sí, no? Materialista pot ser perquè vols mirar també què tipologia de roba tenen, no? Si venen molt perfumats o no. Tot allò et diu alguna cosa d'aquesta gent. I llavors, quan arribes a la taula, ja allò em dona com pistes, no? Em dona com consells a mi, de veritat, de com arribar, no? Per exemple, com arribar amb l'idioma, no? Perquè si escolto que a mi em parlen en castellà i després jo veig que a la taula parleu en català o en anglès o en francès, ja també allò fas l'intent, no?, de fer aquest vincle amb l'idioma també, perquè transmetre, jo crec que és el més important en un restaurant, bueno, en la vida en general, també.
7: T'he de dir que jo ja porto unes quantes visites. Jo, com ens deia el Sergi López fa alguns programes, ell és un assidu de la carpeta moderna, jo sóc una assídua de la Paloma Fondita, i el teu català va ser una de les coses que més em va sorprendre. No només el teu català, sinó totes les vegades que he tornat, l'interès que tens, fins i tot en paraules que ni tan sols jo conec.
8: Jo crec que, bueno, conèixer la llengua és conèixer la cultura. Llavors, fa 12, aquest any vaig... el meu aniversari número 12 des de que vaig arribar a Barcelona per viure. I jo crec que el més important que podem fer quan arribem a un lloc és conèixer la cultura i, per tant, la llengua. I el català, que és una llengua que es defen, no?, molt, moltíssim, jo crec, i que el pots trobar tot al carrer, sí, és el mateix a Galícia i és el mateix potser al País Basc, però és com el sentiment és diferent, perquè aquesta és casa meva, i a casa meva jo vull ser com inclòs també, i per ser inclòs jo crec també n'has de parar de tenir la força, no?, i el coneixement de les paraules que s'utilitzen per poder trobar i explicar el que vols. Perquè fer una traducció jo crec que no és el mateix, no? Perquè has de trobar la paraula exacta que vols dir en aquest idioma perquè la gent també sàpiga que tu tens aquest interès. Així com ells venen aquí per tastar coses noves, jo també estic interessant en trobar paraules noves per poder escriure, per poder dir, o per fer també aquesta com relació entre certs plats, no?, certs plats i certs bueno, preparacions que nosaltres tenim, perquè pues, tan nourrit la cultura mexicana de la cultura de la península ibèrica, és a dir, també del català. Tanmateix que el, bueno, l'himne nacional de Catalunya va ser escrit per un català, no? Sant Joan de les Abadesses, jo crec que
7: sí, era... Sí, sí, sí. L'himne de Mèxic, vols dir?
8: L'himne de Mèxic, del país, com tal. Llavors, jo crec que també jo fa un vincle, i per mi, per exemple, trobar que les postres sempre són femenines i plurals va ser un descobriment que m'agrada molt dir-ho, perquè n'hi ha molta gent que no ho saben. No ho saben, i que quan t'ho dius, quan obren els ulls, no?, com diu, diguéssim, és com que estic... no?, sorprendido, perquè aquesta persona que no és aquí, o sembla que no és aquí, que també això és una mica complicat, no?, perquè la gent quan parles català et diuen, però quan portes tu aquí, o coses, no?, i quan vas arribar tu. Jo crec que n'hi ha molta gent a Catalunya, molta gent. Per exemple, quan vaig anar a Sant Sadurní d'Anoia, no?, per visitar Caves, o així, vaig trobar que n'hi ha molta gent catalana racialitzada, asiàtics o gent afrodescendents que tenen un català però envidiable per mi. Per exemple, que jo soc mexicà, visc aquí fa 12 anys, però després quan arribo en aquests pobles i que pot trobar que tenen paraules o menjar que són molt d'aquí, em trobo una mica com enveja, no? Com diguéssim, jo vull saber tot allò que ells saben o com expressar amb les paraules que ells ho fan més familiar. I, bueno, vaig fer els estudis de català des de que vaig arribar, des del primer dia. Jo me recordo que va dir com que... Sí, tota la gent diu, no? Quan aprens un idioma, el primer que tu t'apenses són les paraulotes. Sí, les paraulotes, no? Diguéssim, va. Pues jo crec que no. O sea, per mi, merci, que ja era una paraula que jo ja més havia en francès, és una paraula que jo he après el primer cop que vaig arribar. I merci, per favor, o saps, com, o bon dia, n'hi ha moltes altres paraules que les paraulotes, jo crec. I el merci és una d'aquestes, o mercès, o gràcies, no?, també, i amb aquestes esses sonores, perquè, bueno, com he dit abans, com que el son, no?, la música fan per mi la vida, i jo crec que en adonar-se de totes aquestes cosetes que tenen a l'idioma, al català, al lloc en el que visc, no?, a casa meva, pues, prenent en compte la cultura també, com avui, no?, el dia de Diana, el dia de, per ser.
7: És fantàstic sentir-te parlar així de la llengua. Pensava que, en realitat, la meva feina i la teva s'assemblen molt, perquè tu, quan vas a tots aquests clients escanejats, quan passen per la porta i tal, expliques històries. És a dir, no només dius aquest plat és això i porta això, això i això, i pica o no pica. I a més les situes geogràficament, històricament, no?
8: Sí.
7: Si ara m'haguessis d'explicar un plat, què m'explicaries? Va, pescador zarandeado, hem dit al principi que...
8: El pescador zarandeado, aquesta és una història que m'agrada moltíssim perquè també és una paraula que dona molt de joc, no? Zarandeado. En realitat, nosaltres allà a Mèxic, bueno, jo me'n recordo que ho escrivia amb Z, no? És a dir, que aquí en català seria zarandeado, normal, no? Amb la S normal, bueno, el son, però en castellà seria zarandeado. Per tota la gent, quan llegeixen això, pensen que és zarandeado de moure,
7: sí,
8: no?
7: De, com de sacsejar.
8: D'agitar, no? Sí. D'agitar alguna cosa així. Però en realitat és una paraula que a mi m'agrada molt, bueno, una paraula i una preparació que m'agrada molt explicar perquè és molt del meu poble, d'aquesta regió de Mèxic, que és el nord-oest de Mèxic. És una preparació que es fa amb peix, no? Del Pacífic, que és molt rica en tots els productes del mar. Tant allò que Sinaloa té la flota pesquera més gran de Mèxic i que és conegut també com el granero de Mèxic, entre altres coses, no? Que no sí, volem sí. parlar avui.
7: No cal anar a les sèries de Netflix, diumenge,
8: no? Sí. El diumenge, per exemple, jo me'n recordo que a l'estiu, no? Els meus tiets, no? Que anaven a pescar o així, portaven els peixos i tres ties. I aquestes tres ties deien que elles feien a l'original. Jo me recordo mi tia Leti, mi tia Elsa i mi tia Muñeca. I aquestes, bueno, sí, obrien, no, el peix a la meitat, no? Elles no le treuen, no le quitaven, no? No le treuen
7: les, no li treien.
8: No le treien les espines, però quan le posaven alguna, no sé, all i orengà i cel i pebre i a la brasa, vale? Després l'altra li feia una barreja d'una salsa amb maonesa, amb mostassa, amb orengà, amb una pasta de xiles, amb suc de llima i bla, bla, bla, i el posava per damunt i a la brasa. I l'altra ho feia molt més tranquil·let, no? Era com que mantega, orengà, cel, pebre i una mica de llimona també. Tot allò amb tortilles. Llavors, no és un plat que es descriu per la paraula de zarandeado, no? D'agitar, si no és zarandeado de zarandes, que és la fusta, no? La fusta que s'utilitzava per fer-ho a la brasa, perquè és un pla que té un arrel històric d'abans de la colonització, bueno, de l'arribada, no? De la península ibèrica a Mèxic. És un plat que ha vingut de zaranda, ho fèiem amb aquesta fusta a la brasa i va devenir zarandeado, no per la salsa, sinó per la tècnica que s'utilitzava originalment per fer-ho. Ara mateix podem descriure que és un peix a la brasa, en realitat, però que n'hi ha moltes varietats perquè tot és enriquit depenent del lloc on tu siguis, no? Per exemple, a Sinaloa, com he dit, i a casa meva n'hi havia tres versions, però, bueno, a Nayarit, que va ser originalment on han trobat que ve aquest nom, bueno, ho fan diferent, no? I a Sonora també, i a Tijuana, i a Baja California. Llavors, estem com parlant d'una preparació que es comparteix en tota una regió de Mèxic que no té res a veure amb només els ingredients, sinó amb la paraula, perquè aquesta descriu també una tècnica que nosaltres utilitzem. És a dir, per exemple, podem descriure aquí com fer una comparació, escalivar, no? N'hi ha escalivats que són dobles escalivats, que són molt més caramelitzats, no? I n'hi ha altres que són només que li treuen la pell una mica i està una mica mig fet, no, al pebrot, diguéssim, no? I escalivar no, pot ser que no sigui la mateixa tècnica igual aquí en Barcelona que a Girona o que a València, no? I, però que ho fem, la veritat.
7: Ens passa una mica igual, t'ho explico, amb el xató, que tothom diu que si el Vendrell, que si Vilafranca, que si Barcelona, que si Sitges... Et dic un secret, el xató és de Vilanova i la Geltrú, que és el meu poble.
8: Mira, però el poble estava molt a prop de Sitges, no? També en comparteixen moltes
7: sí,
8: coses.
7: Sí, sí, però el xató és nostre. Ricardón, moltíssimes gràcies i permeta'm agafar la teva filosofia i dir-te que això ha estat un entrevistón i un gust. I si em deixes tornar un altre dia, que m'expliquis bueno, més coses de Sinaloa, de la cuina mexicana i d'aquesta passió per estar amb la gent i explicar-los aquesta cultura.
8: I cert, no? Com he dit abans, jo crec que és molt bon moment. I cert, no? I estar present sempre en el lloc, amb les persones, i fer atenció, mirar als ulls, realment comprendre que la gent que és el que volen, no? Perquè hi ha gent que venen aquí per veure, per menjar, n'hi ha altra gent que venen només a divertir-se, no? A trobar coses diferents, i jo crec que allò és el que nosaltres hem de trobar, no? Com persones en general, a la feina, jo ho faig tots els dies, no? Però en general, no? Quan trobes algú, Què volen aquesta gent? No? Volen estar aquí presents amb mi, no? Conèixer, o parlar, o conversa, i en aquest cas aquesta entrevista per mi va ser una sorpresa, perquè, bueno, de vegades la gent sí que s'interessen en mi, no? Per exemple, però una cosa més gran és que s'interessen per tot un país i tota una cultura que ve representada per un equip, que és un restaurant, on hi ha més mexicans que res, no? Aquest, una cosa que estic molt orgullós de ser aquí és allò, però també d'altres llocs que també en senten Mèxic com seu, i allò jo dic a la gent que està, bueno, arreu meu, no? O que treballen, o que van a la feina amb mi, que és com, tu ets mexicà, tant mateix que si tu vas néixer a Vilanova a la Geltrú, si tu dius que tu ets mexicà, perquè els mexicans nacemos donde nos da la chingada gana.
9: I ara a veure, anem a escoltar la ràdio, no?
10: Bé. Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
9: Molt bé.
11: Ei, Anna, què tal? Soc l'Anna Clarà, de Ràdio Sabadell. A Ràdio Sabadell, que és on jo treballo, és la ràdio municipal de la ciutat, doncs, que es va començar a emetre el 2001 i que des d'aleshores, doncs, ha explicat l'actualitat i la vida de Sabadell. El meu hobby, personalment, m'encanta escoltar música, sobretot tot el tema de descobrir artistes, estils diferents, i justament com que l'altre dia vaig sentir que sonava la Traviata de Verdi, doncs he pensat, a veure si us sembla bé, si us porto un reportatge sobre la Mirna a la cambra per explicar-vos una miqueta, doncs, la seva trajectòria des dels seus inicis, la seva infància, fins a acabar sent un referent de l'òpera aquí a Sabadell.
12: Hola, sóc Sergi de la Ràdio Municipal de Terrassa. Com que veig que els de Sabadell també sortiran, doncs podríem parlar, ja que estem al Rambla 54, de la Rambla d'Ègara, aquest dimarts també, amb un historiador local que ens explicarà detallets sobre aquesta important via de la ciutat.
13: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
2: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta. Un programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Encetem ja nova temporada, desena ja. Què tenim avui en el menú? Doncs atenció. Entrevistem a Olga Díaz, una de les escriptores de gènere romàntic més venudes. Amb ella parlarem del seu nou llibre i Después Nosotros, de la seva feina, de futurs projectes i moltes coses més. L'Assumpta Vitòria ens portarà a la seva secció de Història de la Tele i tindrem, com sempre, el racó del Toni Rovira, en el que hi pot passar de tot i moltes coses més. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Esteu preparats, preparades, perquè comencem!
3: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
2: Doncs, com sempre, quan sona aquesta sintonia, és el moment de parlar de la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria, que avui em sembla que la cosa va de sintonies. Assumpta, quan vulguis, endavant.
4: Mira, Joan, podríem començar amb Cròniques d'un pueblo, que és una sintonia que dona una pau, que era de Mercero, que reflexava un món idíl·lic i rural que jo crec que mai va existir, però que l'acceptàvem de molt bona manera. Després va venir La Cabina, que feia molta angúnia. Després Bonanza i Rocío Jurado, que també escandalitzava. Jo trobo que aquestes sintonies podrien posar en alguna i dona molta pau escoltar-les. Espera que continuï.
2: Doncs vinga, posem primer Cròniques d'un pueblo.

0: Digui'm, Assumpta, quan vulguis, a veure.
1: Diu, amb Dallas vam aprendre a odiar a JR i després hi havia Tico Medina, que formava part de la història.
0: Doncs sí, i mira, recordem, si us sembla, la sintonia de Dallas. Això és la capçalera de la primera temporada, emesa per primera vegada a Televisió Espanyola l'any 78.

0: seguim. Nosaltres continuem amb aquest recull de sintonies que ens porta l'assumpte endavant.
1: Continuem amb El Hombre y la Tierra, amb Félix Rodríguez de la Fuente, que va conquistar definitivament a tot el públic. Després també hi havia La Casa de la Pradera, amb Michael Landon, Heidi, que era molt bonica la sintonia també de Heidi. I després hi havia també una que, això sí que no

0: el Félix Rodríguez de la Fuente, anem ja a la part final de la secció d'avui, Assumpta.
1: I després, l'any 81, va haver-hi un atemptat al Papa que ho van donar moltíssimes vegades i ningú recordava. Ara amb això del Papa que ha estat tan bonic, l'any 81 va ser un atemptat al Papa. Després hi havia Dinastia, amb Dallas, perquè, clar, amb Dallas i Dinastia també són unes sintonies molt maques. I Los Gozos i les Sombres també va estar molt bé. Ah, i el Mundial 82. Mare de Déu, quantes coses han passat. Los Gozos i les Sombres, Ábrete Sésamo. Bueno, jo crec que t'he donat algunes històries per posar.
0: I tant.
1: Vinga, una abraçada.
0: Gràcies, Assumpta, com sempre. I acabarem la secció, doncs, recordant, si us sembla, Ábrete Sésamo.

0: Realment, quins records, eh? Quins records. Fins aquí la secció de la història de la tele. Nosaltres seguim amb el programa.
1: Cada setmana, una veu. Cada setmana, una entrevista.

0: senyala, la punta amb el dit, però això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Ja sonen les alarmes, sí, sí, sí, no podia ser d'una altra manera. El tenim ja preparat? Potser sí, potser no. Anem a connectar amb ell des del plató del Toni Rovira i tu amb la nostra tele dels encants. Toni, que estàs per aquí? Toni, Toni Rovira. Toni.
1: Què tal, aquí, la Caixa Tonta? Sóc en Toni Rovira i tu. I mira, des del plató, després de la setmana passada recordar l'experiència del pas per al programa, del programa de televisió a l'APM, doncs, bueno, seguim endavant, perquè el que s'ha de fer és seguir, seguir. Avui, per aquí en el programa, tinc una figura que, encara que viu a Tenerife, ell de tant en tant ve a Barcelona, la seva estimada Barcelona, i que és història de la música en aquest país, i que, bé, ja li ve del seu pare, que també ell és el Joaquín Gassa Júnior, que em sembla que ja s'ho va treure, perquè el seu pare era el Joaquín Gassa, el gran Joaquín Gassa. Per què t'has tret el Júnior, ja?
2: Home, perquè ja he comprat una edat.
1: Com que una edat?
2: Sí, home, que allò del Júnior ja sobra. Això va ser una cosa que va ser culpa de la meva àvia. Fixa't que era, va ser una triple de Sarsuela fantàstica, i que deia, hombre, com era valenciana, i deia, como tu padre es el famoso, en aquells moments, i se llama Joaquín Gassa, para que no te confundan con tu padre, ponte Joaquín Gassa Júnior. I així va venir lo del Júnior. Així, d'aquesta manera. I clar, però, cony, al cap de molts anys vaig dir fora el Júnior.
1: Com va marxar ell, ho va ser?
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Mentre ell hi va ser i no?
2: No, mentre hi va ser el meu pare, encara que ell m'anunciava els cartells quan havia actuat amb alguna de les revistes d'ell, com amb la Sara, etcètera, etcètera, m'anunciava com a Joaquín Gassa, no? Sí.
1: Cantant, presentador, showman, ara tens un programa a la ràdio, Tutti Frutti, també?
2: Sí, a l'XRT, Xanadu Ràdio Tenerife.
1: Aquí ho podem escoltar, també.
2: Sí, és clar que sí, per internet i per les plataformes i per tot arreu.
1: Posant el teu nom o el nom del programa?
2: No, posant el nom del programa, si poses el meu programa, el meu nom també sortirà. Però si poses Tutti Frutti, pues sortirà programa tal, per Joaquín Gas, etcètera, etcètera.
1: Mare sí. meva, tota una institució, eh?
2: Bueno, faig el que puc.
1: Com però... que faig el que puc? Molta responsabilitat a sobre, no?
2: Bueno, sí, sí, però m'agrada. Com que disfruto, pues, em passa igual que a tu.
1: Els artistes són bons, no?
2: Exactament.
1: Per fer el que ens agrada, són capaços d'arruïnar.
2: Sí, encara que hem de posar calés. Sí, sí, és veritat.
1: Que te venies hagut de posar a vegades?
2: Ah, de vegades sí.
1: Però com a empresari en deus haver guanyat.
2: No, com a empresari no he sigut mai.
1: No? No. Només el teu pare.
2: Només el meu pare. Saps per què? Perquè el meu pare no tenia cap teatre. Els teatres que ell explotava era perquè els jugava. El Teatre Còmic, el Victòria, etc etc, el Teatre Calderón de Madrid, etc. I al no tindre un teatre, no tens una base, pues, què fas? I com estan les circumstàncies i les coses que cada vegada agraden les coses més estranyes? No.
1: Ai, mira, tu i jo, a part d'una amistat i la bona sintonia que tenim, ens uneix que jo estimava molt la Sara Montiel, i tu a sobre vas tindre el plaer i el gust de cantar amb ella.
2: Sí, jo vaig debutar al Teatre de la Sarsuela de Madrid amb ella, amb un espectacle que ella li va demanar al meu pare que li produís.
1: Els famosos Sara Montiel en persona.
2: Sí. Exactament. I vam estar 8 mesos a la Sarsuela, però després, al cap d'uns anys, em va cridar el Pepe Tous, el marit, amb el qual m'unia una bona amistat, i em va dir, Joaquín, vente a hacer de showman con Sara. Llavors vaig fer totes les gires que feia ella com a showman amb ella, sí. Sempre.
1: Dic una cosa, què li cantava, Joana?
2: No, li cantava... Amb ella cantava València. València és la tierra de las flores, de la luz y del amor.
1: Sí. I Joana, no? Com fa Joana?
2: Joana, bendigo la hora en que te vi. Joana, y fue un verano junto a ti. Joana... Però això va ser un programa de Galas del Sábado, amb el Joaquín Prat, a Laura Valenzuela i tal, que els cantants que estàvem allà, que eren quatre, la Geru, l'Anna Quiro, pobreta que ha desaparegut, el Santi i jo, cada setmana estrenàvem una cançó en castellà. I aquesta, a Joana, és una cançó anglesa i me la van adjudicar a mi, que em va agradar molt, que està a YouTube, està. I bueno, i vaig estrenar-la a Televisió Espanyola al programa Galas del Sábado.

0: En aquella època tu estaves en els millors programes de televisió i amb el gran Íñigo, amb tots els grans presentadors. Bueno, Gales era de la Laura Valenzuela i Joaquín Prat, no?
1: Sí, el Fernando García de la Vega, que era el director. Sí. Però jo crec que ara estic en un bon programa com és el teu.
0: No comparem, El que passa és que aquest programa meu vols recordar programes d'aquests que hi havia a la tele.
1: Clar que sí, bueno, sempre és bonic tirar d'hemeroteca, no? I de programes gravats i recordar i tal.
0: Perquè respectava els artistes i cantaven, que és el que han de fer.
1: Exactament. És com el Festival d'Eurovisió. A mi el Festival d'Eurovisió m'agradava molt quan era com era. Ara hi ha tant modernisme i tanta llum i tanta cosa que et fots un lío que no ho veus clar. Abans era l'orquestra i el cantant, i ja està.
0: Vas arribar a actuar per molts països i Romania et va reconèixer el que millor no ha fet aquest país, però a Eurovisió no hi vas anar-hi mai.
1: A Eurovisió, segons el Joaquim Prat, que eren molt amics, em va dir que jo estava el número 8 d'aquell any. Però saps què passa? Que llavors intervenen a les cases de discs, les productores i tal, i suporta el que més posa.
0: Escolta, Antonio!
2: Hola!
0: Vés a dalt i baixa la guitarra, que estem per la ràdio i la millor pots acompanyar un moment en el Joaquim Gassa. Senyor Estrada, de què riu vostè ara?
3: Jo venia a veure l'ampell. Aquí li...
0: Estem per la xarxa, sisplau, per el programa La Caixa Tota.
3: La xarxa, perquè veig a un amic, una estrella, una figura.
0: Ara s'abracen tots dos i...
3: Sí, home, i tant.
0: Jo dic que
3: és una
0: eminència viva.
3: Això té doble, això d'una eminència viva.
0: Home, a mi m'ho diuen. A mi em diuen coses d'aquestes.
3: Bueno, és que ara quan et pregunten, diu, com estàs? Vivo. Ja. No?
1: Sí. És que... O aquí.
3: Aquí,
1: sí. Sí.
0: Pere Joan, avui de què ens parlaràs?
3: Avui no es pot parlar d'una altra cosa que de l'últim grup que queda viu. El disc dels Rolling Stones. Un disc amb 82 anys que tenen, què et sembla?
0: Pues, com nosaltres, sí o no? Vols parlar del paral·lel i de coses, de llibres que s'han escrit que no són ben certes.
1: Exactament. Hi ha molts errates, moltes equivocacions, moltes falsetats perquè escriuen, o perquè miren a l'internet i moltes vegades internet està equivocat.
0: Bueno. Oi, Charo!
3: La Wikipedia...
0: Espera't, lo has dejado guapísimo, ¿no?
4: He visto, le he hecho un buen cambio de... Ha quedado perfecto.
0: ¿No?
4: Bueno, ya era guapo, ¿eh? Ya era guapo, pero un poco más siempre va bien.
0: Aquest senyor arrasava, aquest senyor se las emportava tot de cap.
4: Digo, como esa camisa majestuosa que lleva, no quiero ni que se le manche.
0: Antonio, va, acompáñame.

0: Alemanya, 5 cèntims.
1: Gràcies. Joaquín Gasa, adéu-siau.
2: Joan Pol,
1: Catalunya, t'estimo.
2: Déu-n'hi-do.
3: Quina
2: secció avui, una secció tremenda, com sempre. Toni Rovira i tu, un mestre. Gràcies, Toni, per cada setmana estar amb nosaltres i gràcies també a tots els teus col·laboradors per fer cada nit màgia al plató de Toni.

0: Hola, buenas noches. Soy María Galiana, acabo de hablar con una pareja encantadora de La Caja Tonta. Quiero mandar un saludo muy cariñoso a todas las personas que escuchan esta emisora y todas las demás a las que están asociadas. Espero con mucha ilusión poder ir algún día por esa localidad maravillosa de Arenys de Mar. Y un abrazo muy fuerte para todos.
1: Hacer un niño.
2: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria. Les
3: largues tardes. I avui acabem amb la sintonia de Cuéntame, i és que el passat diumenge es van complir, doncs, 25 anys des de que vam conèixer per primera vegada la família Alcántara, eh? Començava aquest Cuéntame. Gràcies a tots per ser-hi una setmana més. Arrenquem nova temporada. Us esperem la setmana vinent aquí, al vostre dial, a la vostra emissora local, gràcies a la xarxa, un programa que fem des de Ràdio Arenys, amb molt de carinyo per tota la gent que li agrada i que té una certa estima per aquest electrodomèstic tan especial per nosaltres com és aquesta caixa, que, com diuen molts convidats que tenim amb nosaltres, no és tan tonta. Gràcies per ser-hi i, si tu vols, la setmana que ve, més. A reveure. Adéu-siau.
2: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.
4: Reparaciones. El primero que... Durante...
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som...

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Mira, saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: open.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
2: Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap parlarem de la inscripció dels cursos i els tallers que s'estan impartint al casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany. Continuarem parlant de la Romeria de Montserrat, de Sant Andreu de la Barca a Montserrat, que celebra aquest cap de setmana, i també de la caminada nocturna que organitza en aquesta ocasió el centre excursionista Pitallat. Aquestes i altres informacions

0: La Romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat celebra aquest any el seu centenari. 100 romeries de Sant Andreu de la Barca a Montserrat, una tradició que ha plegat a diverses generacions de santandreuencs i santandreuenques i que manté viu el vincle del municipi amb Montserrat. Coincidint amb aquesta efemèride, volem conèixer una mica de com es viurà la romeria aquest any, quins actes s'han preparat i, sobretot, repassar una mica la història d'aquesta romeria. Avui ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu mossèn Jaume Graner. Molt bon dia.
1: Bon dia a tots plegats.
0: També ens acompanya Anna Maria Miquel, que és la responsable de l'organització d'aquesta romeria. Molt bon dia.
2: Bon dia a tots.
0: Primer de tot, 100 romeries, per tant, és una efemèride prou important. Mossèn, què significa arribar a aquest centenari de romeries?
1: Home, això marca la vida de tots plegats, no? Perquè vol dir que som fruit d'una tradició que està ben arrelada, una tradició que ha anat variant al llarg del temps, però que és sòlida i es manté cada any, no?
0: No sé si tenim documentacions d'aquelles primeres romeries.
1: A la parròquia, que a mi em consti, no hi ha documentació del passat, eh? Penseu que a la parròquia costa molt trobar persones que puguin seure, escriure, guardar, perquè la vida de cada dia ja se'ns menja, no? Segons com, la gent té una mentalitat de que la parròquia és el capellà i que ell ho ha de fer tot, i el capellà dona pel que dona i no més, i costa molt trobar col·laboradors que en aquest sentit puguin ser eficaços, no?
0: Si busquem els orígens, tot i que no tinguem aquesta documentació, sí que podem fer un exercici d'imaginació de què podria motivar, no?, un grup de persones d'iniciar aquesta romeria.
1: Sempre la motivació és espiritual, trobar-se amb el Senyor als peus de la Mare de Déu. I això motivava el anar-hi, pujar, trobar-se, compartir, però aquesta motivació més fonda espiritual és la que sempre ha dirigit la romeria.
0: Una romeria que comentava vostè abans, de què ha anat canviant, no?, al llarg de la història.
1: Ha anat canviant perquè ha canviat tot. Ha canviat el poble, ha canviat l'església, ha canviat la manera d'entendre la vida, i per tant això ho ha anat fent cada vegada més diferent, no?
0: Però Montserrat continua sent un lloc molt especial, no?
1: Montserrat és un punt d'atracció important pels cristians de Catalunya i atreu a tots els que formem part de les parròquies catalanes. Tots, un hora o altre, passem per Montserrat. Nosaltres hi anem a la parròquia nostra aquests 3 dies, però, per exemple, totes les parròquies d'aquí de l'arxiprestat de Montserrat pugen un cop l'any, també cada any, un dia sencer, tots plegats.
0: Que són 3 dies, serà del 18 al 20 de setembre. Les dates, més o menys, sobretot en els darrers anys, han estat per aquestes dates, no?
1: Sí, sempre es fa coincidir amb el tercer diumenge de... L'últim dia sempre és el tercer diumenge de setembre. El primer és la festa major, que celebrem Sant Llop, i el tercer, la romeria. Per tant, divendres, dissabte i diumenge.
0: Entremig tindríem la diada, per tant, tindríem aquestes 3 celebracions pràcticament seguides.
1: La diada la celebrem allà a la plaça de l'Església intensament, a la vigília o vespre, com farem avui.
0: També ens acompanya avui Anna Maria Miquel, que és responsable d'organització de la romeria. Suposo que aquests 3 dies, diem que la romeria són 3 dies, divendres, dissabte i diumenge, el tema organitzatiu, setmanes abans o fins i tot mesos abans ja comença la preparació, no?
2: I tant que sí, bastants mesos abans, perquè a Montserrat cada vegada se'ls acumula més gent i necessiten les coses saber-les en temps. No podem dir d'avui per demà, sigui la trobada primera els divendres quan arribem, que ens ve un monjo, ens troba allà a l'entrada, tenim una trobada amb ell, després l'endemà, que també a primera hora tenim una xerrada amb el monjo, el mossèn tot això ho prepara ja d'un any a l'altre aquesta part. Però jo, per exemple, a nivell pues, de, el dissabte que fem una trobada, ai, un dinar tots junts, això el demanem d'un any a un altre al restaurant, si no, no tenim puesto. Això vol dir una feinada, has d'apuntar també la gent amb temps perquè ells volen saber quan serem, els menús, si anem a missa el diumenge, per descomptat, que anem quasi bé tothom, han de saber totes les persones amb molt de temps per demanar-hi plaça. Si no, dintre l'església són limitades, no es pot anar així, arribar i anar-hi. I tot això dona feina, dona molta feina, has de tenir-ho tot ben controlat. La gent els hi costa a vegades una mica, bueno, ja esperaré els últims dies, però no és així. Els últims dies se'ns atrapen i no podem llavors fer-ho tot. Però bueno, fem el que podem i amb molta, molta il·lusió i amb moltes ganes, perquè Montserrat és algo molt especial.
0: Després, evidentment, també s'ha d'afegir doncs, aquelles persones que durant aquests tres dies es queden a dormir a Montserrat, a les cel·les de Montserrat, això sí. També s'organitza des de la parròquia.
2: Sí, sí, també. I això també les demanem d'un any a l'altre, perquè, clar, aquell dia també coincidim amb altres parròquies que també van a la Romeria i les celdes hi ha les que hi ha, no podem més. Llavors també les hem de tenir, han de venir uns dies abans, nosaltres ja les demanem d'un any a l'altre i llavors la gent ja venen abans a apuntar-s'hi. Generalment fa una colla d'anys que ja és una rutina, hi ha molta gent que ja sempre venen. Bueno, recorda que jo també vindré, ja vindré amb temps a apuntar, que ja anem seguint els mateixos, les mateixes persones. Aquest any hem tingut sort, ens han donat alguna més i ja les tenim totes plenes.
0: Bueno, aquest any que és el centenari de la Romeria, doncs una mica més de cel·les també ha anat bé, eh?
2: Sí, oi tant que sí. Encara ens en feien falta més, però ja no n'hi ha més, hi ha el que hi ha.
0: No sé si heu notat que aquest any, al ser el centenari de la Romeria, ha hagut més demanda, o més persones s'han acostat, en aquest cas, a la parròquia, doncs demanant informació, que volen participar. Estem parlant, clar, d'una efemèride important.
2: Sí, sí, hi ha més gent que s'ha animat i es porta i s'apunta i té ganes de fer. El diumenge, per exemple, pujaran pues, els diables allà fora a la plaça, una vegada acabada la missa faran una mica de demostració. No poden fer-ho res amb foc perquè no deixen, però bueno, mira, faran una ballada i també pugen els gegants, pujarà també el drac, i no sabem si potser algú altre, el pitallat també pugen, ja que ells sempre pujaven un altre cap de setmana, perquè com que coincidim sempre amb lo de Matagalls, ells pujaven un altre cap de setmana, però aquest any també s'hi han afegit. Llavors vol dir que també hi ha més gent que ens han demanat les celdes, d'algú del pitallat. Bueno, serà una cosa més festiva, així ens ho esperem i tenim molta il·lusió.
0: Important, mossèn, també aquesta participació de les entitats, no?, de Sant Andreu de la Barca, que també s'afegeixen doncs, a aquesta celebració de la Romeria i aquesta participació.
1: Sí, ajudaran a expressar la festa, no? Nosaltres hi posem el contingut que vol ser... La Romeria la vivim ja des de fa molts anys com el començament del curs i té un sentit cada dia propi, no? El divendres quan ens reunim, el que fem a la pregària de la nit en processó cap al Cambril és donar gràcies a Déu per tot el que hem viscut durant l'estiu, per les relacions que hem creat, per allò que ha anat bé. En donem gràcies als peus de la Mare de Déu. El dissabte, en canvi, el dediquem més a la reflexió. Ho fem en una pregària al matí allà a la porteria del monestir i després fem la foto i continuem encara allà al Cambril celebrant el sagrament del perdó. Tenim ganes de començar el curs renovats interiorment, amb ganes de ser fidels a l'Evangeli. I el diumenge, a la missa, amb els monjos, preguem pel curs que comença. Demanar al Senyor que tots aquests plans que hem fet es puguin fer veritat, es puguin fer realitat amb el compromís de tots plegats. I això és el que dona sentit pròpiament a la nostra Romeria. Després es complementa amb la relació, el dinar, però fonamentalment hi anem per això.
0: Ara que vostè està parlant d'aquest nou curs, li puc preguntar com es presenta aquest nou curs a la parròquia?
1: Un nou curs es presenta a veure, amb aspectes que són de continuïtat amb el que anàvem fent i aspectes de novetat. Ens trobem situacions que són noves actualment. Adults que demanen ser batejats, altres adults que volen ser confirmats. En el treball amb els infants estem fent ara un replantejament total de la feina per adaptar-nos més a una... Volem, per dir-ho així, que la gent vingui no perquè ha de fer la comunió, sinó que vingui perquè vol conèixer i estimar Jesús. Llavors, en aquest procés, començarà a combregar o es confirmarà, però que el fonamental sigui la descoberta de la persona de Jesús, conèixer-lo, estimar-lo, compartir amb ell i compartir amb ell fonamentalment el diumenge a la missa.
0: Doncs d'aquesta romeria de Montserrat, 100 edicions de la romeria de Montserrat, de Sant Andreu de la Barca a Montserrat. Abans, Anna Maria apuntava el fet de que és molt especial a Montserrat. En el seu cas, Anna Maria, molt especial, per què?
2: Sí, Montserrat, jo penso que per molta gent, o per molts catalans i no catalans, Montserrat és algo molt especial. Un cop puges allà, sembla, no ho sé, és una cosa, trobar-te amb la Moreneta és molt, t'entra molt a dintre aquesta emoció. I jo també afegiria una altra cosa, el mossèn ha dit la trobada de la romeria, la part espiritual, resar, i això és el que hauríem de fer sempre tots, però també pues, hi ha la part festiva, no? El divendres, un cop hem entrat a dintre l'església, hem pregat, hem estat allà amb la Mare de Déu, pugem a una sala a dalt de tot, i llavors és una trobada més festiva, que també és important, no? Jesús suposo que també ho feia, de trobar-se amb els amics i xerrar i riure un rato. I llavors allà pues, mengem coca i riem i ens trobem, que també és important. Ens trobem tota la gent de la comunitat, tota la gent que hi ha pujat, i és una manera molt bonica de trobar-te. I això, Montserrat, és algo especial. Mira, no sé, Tobo, que ens ho estimem molt.
0: L'escenari és igual, eh?
2: No? I tant. Com el dinar del dissabte, també tots. És la part festiva. Hi ha les dues parts molt importants, jo penso, eh? L'espiritual i la festiva, que també és important.
0: Viure en comunitat.
2: Sí, i tant.
0: Com ha comentat ara. Mossèn, per vostè, Montserrat, què representa? A més, fa poc hem viscut el mil·lenari del Montserrat. Aquí fem el centenari de la romeria, encara es queden 900 anys més, però com viu... Home, d'aquí 900 anys ja en farem una altra entrevista. Què representa per vostè, Montserrat?
1: Home, per mi, capellà, representa tenir uns companys monjos que ens fan una aportació extraordinària de pregària, però també de reflexió, de comunicació. Rebem moltíssim d'ells i tenim relació tot l'any en molts moments, no? I alguns d'ells també participen habitualment a la vida de la diòcesi perquè hi tenen responsabilitats també, sobretot des de que hi ha la diòcesi a Sant Feliu. Ells se'n senten del tot i el nostre bisbe se sent molt el bisbe de Montserrat.
0: Anna Maria, quants anys fa que participes a la romeria? No com a organització, eh? Si sumem organització i anys que pujaves a la romeria?
2: Mira, jo ja hi vaig començar a pujar de petiteta, amb els meus pares, molt petita.
0: Per tant, això és tradició familiar.
2: Sí. Després vaig anar amb la fent gran i vaig continuar, em vaig casar, vaig pujar amb el casada, amb els meus fills, i continuo anant-hi. I si puc, doncs mira, el que tu dius, igual faig 100 anys més, no ho sé.
0: I d'aquesta romeria, de la pujada de Montserrat, alguna ocasió pujar de peu?
2: Sí. Jo hi he pujat moltes vegades, des d'aquí a Sant Andreu o només la muntanya. Ara no, eh? Fa uns quants anys que ja no.
0: Fins i tot fa anys que es pujava en carro.
2: I tant, en carro els meus pares hi havien pujat en carro, i el meu pare, per exemple, és un dels que havia portat la creu d'aquí allà a Montserrat, no que la vagin pujar des d'aquí, van fer el Via Crucis a Montserrat portant ell la creu. Jo això sí que no ho recordo, perquè el meu pare era jove, jo no havia nascut.
0: Per tant, aquesta evolució, que abans també parlava mossèn Jaume, de la romeria de Montserrat, ara, pel que es desprèn de les paraules que en aquesta entrevista, hi ha molta gent a Montserrat, no? Hi ha molta aglomeració.
2: Sí, hi ha molta gent. I, esclar, ells també han de controlar-ho i vigilar-ho tot, perquè no hi pot haver una disbauxa. Anys enrere, a les celdes fèiem bogeries, que ara ja no les podem fer. Jo les havia fet també, de jove. I suposo que altres persones que escolten la ràdio també en devien fer, potser més que el que havia fet jo de joveneta.
0: La romeria, aquesta part festiva, aquesta part més espiritual, aquesta combinació dona resultat a la romeria i dona el resultat perquè hem arribat a 100 edicions, no?
2: Sí. Bueno, això potser també ho dirà, mossèn.
1: No, és així.
0: Mossèn, com tenim la fe avui en dia, en l'any 2026? Tenint en compte que després de l'elecció del nou papa se n'ha parlat molt de l'Església, del paper de l'Església, de la fe, del nou papa Lleó XIV. Què li sembla aquest nou papa?
1: Estem en una situació en què hem d'assegurar que el creient hagi madurat per dintre i pugui viure la fe d'una manera conscient, responsable a totes. No un ser creient perquè ho és per tradició o perquè ho eren els pares, però que no sap ben bé el que viu i el que fa, no? I en aquest sentit demana un treball de reflexió, d'aprofundiment, que suposa moltes hores de reunió, de feina, d'acompanyar persones, sobretot aquells que, per les raons que siguin, no s'havien acostat mai a l'Església i ara hi venen, no? Aquest és un fenomen que ens sorprèn als que ja hi som, no? I que no és fàcil d'acompanyar, perquè persones que puguin fer aquesta feina d'acompanyament tampoc en aquest moment són tantes, tot i que ens dediquem a la formació de persones que puguin fer aquest servei.
0: Mossèn Jaume Graner, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui als estudis de la ràdio, per haver parlat de la romeria, per aquest centenari d'aquests, no 100 anys, sinó 100 edicions de la romeria, bueno, sí, una cada any, són 100 anys de romeria de Montserrat, de Sant Andreu a Barca Montserrat. Si li sembla, en una propera ocasió el convidem de nou aquí a la ràdio i parlem d'aquesta qüestió que ara doncs, n'ha parlat sobre el tema de la fe. I de totes aquestes qüestions, si li sembla, un dia el convidem aquí a la ràdio, vindria?
1: Molt bé, sí.
0: I Anna Maria Miquel, que és la responsable, com dèiem, d'organització de la romeria, gràcies també per acompanyar-nos, per haver aportat el testimoni i per haver explicat tot el que comporta la romeria. No només són aquests 3 dies, 18, 19 i 20, sinó que darrere hi ha molta feina.
2: I tant, moltes gràcies.
0: Ja, l'important és que hi ha molta feina, però hi ha un interès també de moltes persones de voler assistir, de voler participar. Identitats també.
2: I tant que sí. Jo animo que encara avui, a la tarda, si és que algú ens escolta ara, de 6:45 a 7, encara apuntem per qui se vulgui animar el dissabte a pujar i compartir un dia o el diumenge, quan ells creguin.
0: Doncs Anna Maria Miquel, mossèn Jaume Graner, gràcies per acompanyar-nos i, sobretot, molt bona romeria en el seu centenari.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies a la ràdio per parlar-ne.
2: Moltes gràcies.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: El Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca torna a obrir el període de matriculació de cara al curs 2026-2027. Volem saber quins són els cursos que s'ofereixen en aquesta edició i quan comencen aquests cursos. Ens acompanya Rosa Monforte, responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia, Rosa.
1: Hola, molt bon dia.
0: Doncs ja tornem a ser-hi, amb aquestes inscripcions als cursos de català i en aquesta ocasió de cara al nou curs 2026-2027. Les inscripcions, les dates, Rosa?
1: Sí, doncs en aquests moments estem preparant les inscripcions. Les dates són entre el 16 i el 21 de setembre i les classes començaran l'última setmana de setembre, els dies 28 i 29 de setembre, segons el curs.
0: Els cursos, això, 28 i 29 de setembre és quan s'inicien, per
1: sí.
0: Tant, queda poc.
1: Sí, sí, queda poc. Ara això, estem preparant la inscripció i la inscripció, com ja acostuma a ser habitual, a fi doncs, de facilitar la continuïtat dels alumnes que ja han començat a aprendre català, doncs s'organitza amb dos torns diferents. Per una banda, hi ha un torn d'inscripció preferent, que és els dies 14 i 15 de setembre, i en aquests dies doncs s'hi poden matricular els alumnes que han fet cursos amb nosaltres durant els últims 12 mesos, a fi doncs de poder garantir, no?, que tinguin la plaça garantida. I un cop passa aquesta inscripció preferent, a partir del dia 16 es poden inscriure la resta de persones que no han estudiat mai català amb nosaltres.
0: Per aquest curs 2026-2027, quins són els cursos que s'ofereixen?
1: Doncs mira, s'ofereixen cursos des de la U.1, que és aquest curs inicial, fins al C2. Hi ha diferents modalitats. Es poden fer cursos en línia, es poden fer cursos semipresencials. Hi ha també cursos en format en línia, amb semiconnexió. Bé, en fi, hi ha diferents formats, eh? Cada nivell doncs, té els seus formats i la seva oferta. I si et sembla, doncs, comentem l'oferta presencial dels cursos que es faran a Sant Andreu. Mira, a Sant Andreu s'ofereixen 6 cursos presencials de diferents nivells. Amb aquests 6 cursos doncs, oferim 150 places i els cursos que hi ha, l'oferta que hi ha és la U.1, que és aquest curs més inicial per persones doncs, que no han estudiat mai català però que tenen potser una llengua inicial, una llengua materna molt diferent del català, o que tenen un grau d'instrucció més aviat baix, llavors haurien de fer aquest A1.1. Després s'ofereixen 2 bàsic 1s, que ja seria doncs, per persones que no han fet mai català però que parlen doncs, una llengua més propera al català, no? Una llengua romànica. I aquest bàsic 1 s'ofereix un en horari de matí i un en horari de tarda. Després s'ofereix un bàsic 2, a fi doncs, que les persones que van fer el bàsic 1 a l'estiu i el bàsic 1 al tercer trimestre del curs passat puguin continuar estudiant i puguin ja inscriure's directament al bàsic 2. Després tenim l'elemental 1, que és també un curs destinat a fomentar, no?, o a centrar-se en l'expressió oral per les persones que ja han fet el bàsic, i aleshores doncs, el curs de continuïtat és l'elemental 1. I després tenim el suficiència 1. Volia remarcar aquest suficiència 1 perquè és un curs, diríem, de nivell estrella, en un horari estrella, i que no sempre es fa a Sant Andreu de la Barca. El suficiència 1 és el primer mòdul del curs C1, o sigui, el C1 té 3 mòduls, no? El suficiència 1, que s'ofereix ara, el 2, que s'oferirà el segon trimestre, i el 3, que s'oferirà en el tercer trimestre. I que a final de curs, si se supera l'examen, s'obtindrà la titulació de nivell C1, que és una titulació que moltes vegades doncs, hi ha persones que se la volen treure. Llavors, per això deia, el curs estrella, perquè a la millor hi ha persones doncs, que estan buscant aquest curs, que sàpiguen que el poden fer a Sant Andreu de la Barca de manera presencial, en horari de dilluns i dimecres de 18:45 a 20:45, que no necessàriament s'han de fer tots els mòduls, perquè a la millor hi ha persones que ja han estudiat aquest curs o ja han començat a fer algun mòdul i a la millor no cal que facin l'1, però a la millor el gener es poden incorporar al 2 per continuar, no?, amb els seus estudis i després al juny treure's la titulació. Per això deia que era, doncs, aquest curs estrella, perquè no sempre s'ofereix. Aquest any, doncs, tenim la sort que l'hem pogut organitzar i aleshores, doncs, és això, en aquest bon horari, no?, de tarda a vespre. Per tant, doncs, persones que estan treballant o que tenen activitats durant el dia, que estan ocupades durant el dia, doncs a la tarda vespre, doncs potser els va bé aquest horari, no?, per seguir estudiant i per treure's aquesta titulació.
0: Persones interessades a realitzar aquests cursos que s'organitzen des del Servei Local de Català, aquests cursos de català per adults, inscripcions, telèfons de contacte, correu electrònic...
1: Sí, a veure, durant els dies de matrícula, o sigui, ja a partir del dia 14, que hi ha inscripció preferent, doncs l'horari del Servei de Català, l'horari d'atenció al públic, serà de 9 a 1 al matí i de 5 a 8 de la tarda, tots els dies de matrícula, o sigui, des del dia 14 fins al dia 21, excepte el dia 18, que és divendres, i aquest dia només hi haurà atenció al públic al matí en horari de 9 a 13. Aleshores, ens podeu trobar a les escoles velles. El telèfon de contacte amb servei de WhatsApp és el 634-75-72-31 i també ens podeu contactar a través del correu electrònic santandreubarca@cpnl.cat.
0: Doncs aquestes són les dades de contacte per a les persones interessades a realitzar algun dels cursos del Servei Local de Català. Sobre, ho preguntem sempre, però el perfil dels alumnes que s'hi apunten a aquests cursos, i com sempre diem, molt divers.
1: Sí, molt divers. Bé, són persones, doncs, que d'alguna manera volen tenir aquesta formació en català. Els cursos, aquesta formació mínima, llavors, per aquesta raó, els cursos de nivell inicial i bàsic són gratuïts, per poder garantir o per poder donar l'oportunitat de tenir aquests coneixements bàsics de català a les persones nouvingudes. I després, doncs, ja de cara a l'elemental i altres cursos, doncs aquí tindríem de tot, o sigui, hi ha persones, doncs, que han anat progressant, diríem, no?, al llarg del temps en la seva formació i han anat avançant fins que arriben, doncs, continuen i arriben al nivell elemental o al nivell intermedi o fins i tot al nivell de suficiència, perquè tenim alumnes en els cursos de suficiència, potser hi ha majoria d'alumnes d'origen catalanoparlant o doncs nascuts aquí, però que a la millor van començar un curs de nivell bàsic i han anat seguint, han anat progressant fins a arribar al nivell de suficiència. O sigui que hi ha com una mica de tot.
0: Sí que heu notat, Rosa, suposo que en els darrers anys, que hi ha més demanda, no?, dels cursos de català.
1: Bé, podríem dir que sí. Clar, ja diguem, en diferents àmbits, no?, és important tenir una mínima formació de català, no? Per exemple, ara m'està venint al cap els taxistes, no? Per tenir una llicència de taxi també, doncs, han de complir tota una sèrie de requisits i un d'aquests requisits, doncs, és tenir uns coneixements mínims de català. Per tant, les persones que viuen aquí, ja sigui perquè hi han nascut o perquè han vingut d'un altre lloc, és necessari, no?, o és important que tinguin una formació bàsica de català. Ja sigui, doncs, per obtenir una feina, per millorar, per estar més integrats, i aleshores, doncs, bé, potser hi ha persones que quan acaben d'arribar no en són conscients, però després, doncs, ja quan porten un temps veuen que han de fer aquest pas, no?, de tenir aquesta formació de llengua catalana.
0: Doncs els cursos del Servei Local de Català, doncs, que inicien el curs els dies 28 i 29 de setembre, depèn del curs 2026-2027, i del 16 al 21 de setembre, període d'inscripció per aquests cursos, àmplia oferta aquest any, i finalment, Rosa, animar la gent que ens escolti que s'hi apuntin, no?
1: Sí, que s'hi apuntin, que contactin amb el Servei de Català si tenen dubtes. Després també des de la web del Consorci es pot consultar l'oferta a tot Catalunya. Per tant, doncs, si hi ha una persona que vol fer un curs en línia o un curs en una altra població diferent, pot consultar a través del cercador tota aquesta oferta.
0: Rosa Monforte, responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Coincidint amb la celebració del centenari de la Romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat aquest cap de setmana, el centre excursionista Pita ja torna a organitzar per la matinada de dissabte a diumenge la caminada nocturna des de Sant Andreu de la Barca fins a Montserrat. En té més detalls Joel Carrasco.
4: La caminada nocturna de Sant Andreu de la Barca a Montserrat del centre excursionista del Pitallat té al darrere una història molt humana i carregada d'emoció. La iniciativa va néixer arran de l'accident que va patir un jove de Sant Andreu de la Barca a Montserrat als anys 90, un fet que va marcar profundament el seu entorn i que, amb el pas del temps, va acabar donant origen a aquesta caminada. Rafael Ramos, directiu de l'entitat, ha visitat els estudis de Ràdio Sant Andreu per explicar la tradició d'aquesta caminada.
5: Aquesta caminada va començar la seva història comença a l'any 91, quan la família del Cristian López Vega, que era un nen de 11 anys, aleshores va ser, era un noi de 11 anys, bueno, van patir un accident de trànsit a la muntanya de Montserrat. I com no li va passar res a ningú, van fer una promesa de pujar al monestir a posar un ciri a la Mare de Déu de Montserrat per aquest motiu de que no l'havia passat cap dany físic ni res. I bueno, el Cristian, amb 11 anys, va anar-se atrás, li van dir que no vagi sol, però ell, per seu compte, va tirar. I clar, com era un nen de 11 anys, li van cridar a la Guàrdia Civil, la Guàrdia Civil ho va agafar d'aquí al Congot i li va tornar a casa.
4: És a dir, que és una caminada que es fa, que té una història, com ens estàs explicant, és una caminada que es fa des de fa quants anys, perquè clar, si ens expliques això que va començar el 91...
5: Bueno, el 91 és quan van patir l'accident, però la caminada, la primera, la van fer la família, que és els pares i dos fills. Tots quatre van pujar al monestir caminant. Uh-huh. I bueno, ho van fer per el riu Llobregat, l'itinerari d'aquí de Martorell, Abrera, Olesa, Monistrol i pujada al monestir.
4: Uh-huh. I com es va teixir aquesta sinergia? Des de quan el Pitallat, el centre excursionista del Pitallat, va sentir aquesta història, es va enterar i va dir, ostres, doncs la fem pròpia, l'acollim i fem que sigui una caminada nocturna habitual, anual, des de Sant Andreu de la Barca a Montserrat.
5: Bueno, sí, durant 33 anys el Cristian ja l'organitzava des del mercat, perquè ells tenien un puesto de carn i embotits, xarcuteria, coses així. I eren són molt populars aquí al poble. I la caminada la van fer durant 33 anys des del mercat, diguéssim, no? Tota la gent anava allà a apuntar-se i, bueno, van arribar fins i tot a 123 persones en una caminada nocturna. I, bueno, després, l'any 25, com el Cristian també és soci del, i membre de la junta del centre excursionista Pitallà, ens va explicar que a veure si nosaltres, el centre excursionista, podíem absorbir aquesta caminada com una activitat més del centre excursionista. La cosa que, bueno, se va provar de que sí, i des de l'any 25 l'estem fent nosaltres. Ja l'any passat se va fer amb el centre excursionista Pitallà. I aquest any, bueno, continuarem fent-lo així, i amb motiu de la... del centenari de la romeria, bueno, ho farem, l'únic que canviarem l'itinerari, serà diferent.
4: Això t'anava a preguntar, com a novetat aquest any el recorregut passarà per Collbató i pujarà per el camí de les Coves. Per què heu decidit fer aquest canvi? I com ens explicaves, el recorregut antigament, des de que el Cristian el feia, era des del Mercat fins a Montserrat, passant per Monistrol. Ara, des d'on inicia, on acaba, per què passa per Collbató?
5: L'inici és el mateix, i anirem fins a Abrera, Olesa, que serà part del recorregut antic, però després canviarem i ens desviarem cap a Esparreguera i després a Collbató. De Collbató, allà farem el segon avituallament i donarem caldo, donarem un entrepans i pica-pica i... la gent, les coses que portin ells també. I allà farem un diferent grup perquè fins a aquest punt de Collbató, a les Coves del Sanitre i l'ermita de Santa Madrona, que està allà, anirem tots junts, però aquí ja se distribuirà d'una altra manera i es faran tres o quatre grups i pujarem per el camí de la...
4: Camí de les Coves?
5: Sí, de les Coves fins a Sant Miquel i després de Sant Miquel al monestir. Uh-huh. I tot això s'ha fet aquest canvi d'itinerari per coincidència amb la cursa aquesta històrica de resistència de la Matagall-Montserrat. Després ens hem assabentat de que aquesta cursa no arribarà a Montserrat per la restricció de la peste porcina africana i la Matagall-Montserrat acabarà en Matadepera. Mm-hmm. Si no, el recorregut hagués sigut el mateix de sempre.
4: Mm-hmm. Tornant a la caminada nocturna, parlem d'un recorregut que jo diria que és exigent. O sigui, són 31 quilòmetres amb uns 1.200 metres de desnivell positiu. A més, tot això, iniciant des de les 11.45, és a dir, que entre una cosa i l'altra sortirem o estarem sortint de Sant Andreu a les 12 de la nit. Quin nivell de preparació física recomaneu per afrontar la caminada amb garanties?
5: Bueno, l'únic nivell de físic que se requereix és que sigui una persona que pugui caminar, que tingui una mica de resistència. No cal ser un atleta, no cal tenir una preparació forta o gran, perquè no anirem a un ritme alt. Serà un ritme de caminar i de xerrar i de passar una estona agradable amb tot el grup que s'hagi apuntat.
4: O sigui que la gent arribarà tardet, a dalt. Jo calculo que quasi gairebé les 3.
5: Bueno, es calcula que arribar a les 8 del matí del diumenge. O sigui que seria tota la nit caminant. Uh-huh.
4: Les places estan limitades a 100 participants i les inscripcions es poden fer fins al 17 de setembre. Com està sent la resposta i que ha de fer una persona que vulgui apuntar-s'hi? Ens està sentint, ha sentit la història del Cristian, que aquest recorregut, aquesta caminada, té un rerefons, una història molt, molt maca, molt de superació. Què ha de fer la gent que ens estigui sentint per apuntar-se a la caminada nocturna?
5: Bueno, primer, dir-los que té un preu. El preu és per a poder cobrir les despeses de l'avituallament i també d'un obsequi que donarem a tots els participants. I podran apuntar-se... Bueno, el preu és 15 euros els no socis del centre excursionista i 13 els socis. I, bueno, se podran apuntar directament al centre excursionista, a la pàgina web de pitallat.cat, i també podran fer-lo al telèfon del Christian, que, bueno, ja està anunciat en moltes parades i demés del mercat municipal.
4: Doncs per acabar, què us agradaria que la gent es portés a casa després d'aquesta caminada, un cop participin? Més enllà del repte esportiu, què significa pel Pitallat caminar de nit des de Sant Andreu de la Barca fins a Montserrat, en un any tan especial amb el tema de la romeria, i a sobre afegit amb aquesta història de superació del Christian.
5: Bueno, sobretot que la gent se lo passi molt bé, que no pateixi cap accident ni res. Anirem amb molt de cura per a no poder tenir cap problema, i sobretot que hi hagi un grup d'harmonia i de passar-lo bé, de explicar històries entre la gent i gaudir d'una caminada tan maca que és com aquesta de pujar a Montserrat, i amb un punt d'exigència física també una mica maca, que la gent vegi que pot fer més de lo que pensa.
4: La nova edició es farà el dissabte 19 de setembre amb sortida a les 23:45 des de la plaça del Teatre, i proposa un recorregut de 31 quilòmetres i 1.200 metres de desnivell positiu.
0: I amb aquesta informació posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem aquest divendres.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Hello, Jazz It audience.
2: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
4: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
5: Senyores i senyors, no us penseu que l'empatx de futbol que pateix la nostra societat s'hagi acabat amb el partit d'aquest darrer diumenge. Només fa una petita pausa, creiem que per agafar arrencada i començar una nova temporada d'aquí a 3 setmanes mal comptades.

Nina Simone ha obert Jazzit amb Baseball Boogie. Com és evident, el món de l'esport, especialment de les disciplines més populars, crea el seu star system, i sovint trobem músics que admiren algun esportista. De tant en tant, aquesta admiració es tradueix en una composició dedicada, i ara us en portem un exemple. Jackie Robinson, que va ser un jugador de béisbol. Béisbol, com sabeu, és un dels esports més populars dels Estats Units. Jackie Robinson va ser el primer jugador negre que va jugar a la Major League, que vindria a ser la nostra primera divisió, en aquest cas del béisbol. Es va convertir no només en una gran estrella de l'esport, òbviament també va ser un símbol de l'abolició de la segregació racial. Va debutar primera l'any 1947 i dos anys després, l'any 1949, es van registrar, a lo que seria l'equivalent americà de la Societat d'Autors Nostra, s'hi van registrar quatre cançons dedicades a la seva figura. De Jackie Robinson Boogie, Jackie Robinson Blues, però la que es va fer més famosa es titula Did You See Jackie Robinson Hit That Ball, que vindria a traduir-se com Vas veure a Jackie Robinson picar aquella pilota? La va escriure el pianista de blues Buddy Johnson, però la versió que va triomfar realment va ser la de l'orquestra de Count Basie, i aquesta versió és la que escoltem tot seguit.

0: Hello, this is Mark Turner, and you're listening to Jazz It.
1: Hem començat Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, escoltant jazz més o menys relacionat amb l'esport i concretament amb el béisbol, que als Estats Units és un esport molt popular. Per això, quan hem vist que en el disc del trompetista Lee Morgan, titulat The Gigolo, gravat en part el juliol de 1965, hi ha una cançó titulada Speedball, hem pensat que aquesta ens aniria bé per seguir la línia del programa. A més, al costat de Morgan hi ha Wayne Shorter en el saxo tenor i Harold Mavern en el piano. Però, per molt que Speedball soni a terme esportiu, resulta que té més a veure amb videojocs que amb esports reals. Per molt que digui la intel·ligència artificial que hi ha un esport creat a la Universitat de Michigan l'any 1921 que es diu així, un esport

híbrid que combinaria dinàmiques del futbol nostre, del bàsquet i del futbol americà. Com que el fet interessant per nosaltres és que la cançó mereix ser escoltada, perquè és una mostra excel·lent de l'estil Blue Note dels anys 60, aquí la teniu. I si speedball no és exactament un esport, ens és ben igual.

Speedball, el quintet de Lee Morgan, l'any 1965. Sonoritat Blue Note típica, és a dir, sonoritat hard bop. Anem ara al jazz actual, amb un quintet liderat pel baixista Christian McBride, possiblement un dels millors contrabaixistes del món, avui per avui. Tenim una gravació de 2008. El grup, a més, té un nom, Christian McBride and Inside Straight, i compta amb Steve Wilson en el saxo, Eric Scott Reed en el piano i Carl Allen a la bateria. Aquesta colla van fer una versió d'una composició del trompetista Freddie Hubbard titulada Theme for Kareem. Aquest Kareem no és altre que el jugador de bàsquet Kareem Abdul-Jabbar. Freddie Hubbard va morir poc després d'aquesta gravació. Va morir el 29 de desembre d'aquell mateix any, 2008. I d'aquesta manera, la cançó va ser un homenatge al jugador i també un homenatge al compositor Freddie Hubbard, que havia sigut professor de Christian McBride a la universitat. Escoltem-la. Theme for Kareem. Tema per Kareem.

Theme for Karim, una cançó dedicada al jugador de bàsquet Karim Abdul-Jabbar. Els següents protagonistes són un grup, Weather Report, un grup que girava al voltant de dues figures principals, el saxofonista Wayne Shorter, que precisament l'hem sentit fa una estona al costat de Lee Morgan, i especialment el teclista Joe Zawinul. Aquesta colla, l'any 1985, van editar un disc titulat Sporting Life, que una vegada més ens porta a confusió, perquè aquesta expressió, que podríem pensar que té a veure amb l'esport, Sporting Life, vida esportiva, té un sentit real habitual completament diferent, ja que es refereix a la vida fàcil, la bona vida o la vida alegre. Per acabar-ho d'arreglar, la primera cançó del disc és Corner Pocket, que en sentit literal és qualsevol dels quatre forats que hi ha a les cantonades d'una taula de billar americà. Aquí hi tindríem un altre punt de contacte amb l'esport, encara que sigui un esport de saló. Però, com a expressió, utilitzada sobretot en ambient jazzístic, Corner Pocket es refereix al fet de tocar d'una manera molt precisa, amb el swing o amb el groove ideals. Farem veure que tot això no ho sabem i la posarem com un homenatge al billar. Vinga, Corner Pocket, el forat de la cantonada per Weather Report. After

0: Ciao, sono Mario Biondi, stai ascoltando Jazz It. Ciao.
1: Esteu escoltant Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Arribats en aquest punt, hem de reconèixer que la selecció de cançons d'avui, que volia girar al voltant de l'esport, ha estat feta amb molt poca precisió i amb moltes irregularitats. Vaja, hem fet trampa descaradament. I en argot esportiu, i utilitzant un barbarisme, hauríem de dir que ha sigut un tongo. I aquí la teniu, l'Elisabet Raspall, pianista i compositora de Vilanova i la Geltrú, que en el seu disc, gravat el juliol de 1996, titulat Triangles, hi té una balada que es diu precisament Tongo. I per connectar-ho encara més amb la cosa esportiva, el baixista en aquest disc es diu Cucurella, com aquell jugador de futbol que, com que no hi entenem gaire, no sabem si juga bé o molt bé, però que gairebé tothom coneix per la seva cabellera. Vaja, si aquest programa no és tot ell un tongo, que baixi un sant i ens ho digui.

0: Hola, sóc Joan Mas i us recomano que escolteu Jazzy, el millor jazz que s'està fent per la ràdio actualment al món.
1: Jazzy, que us arriba a través de BTV, de la xarxa de comunicació local i de Ràdio Nacional d'Andorra. Avui, amb un programa ple d'irregularitats, necessitaríem revisar-lo amb el bar. Per redimir-nos i demanar perdó, tornem cap a casa. Viatgem en el temps fins l'any 1992, any olímpic, però també any jazzístic, perquè la big band de moda en aquell moment era la París-Barcelona Swing Connection, liderada per dos catalans, el compositor i multiinstrumentista Oriol Bordes i el guitarrista Ramon Fossati, que l'havien creat a la capital francesa on estaven estudiant. Aquell any, 1992, van gravar un disc amb un convidat excepcional, Frank West, saxofonista veterà de diverses big bands clàssiques, però especialment de la de Count Basie, en la que hi va estar 11 anys. Us portem Bluesin' in Cadaqués, amb una introducció de flauta a càrrec del propi Frank West.

La París-Barcelona Swing Connection, Bluesin in Cadaqués, amb Frank West a la flauta i el saxo tenor. La propera destinació es troba també a la costa, però una mica més al sud, la comarca del Maresme, que la visitem de la mà d'un dels seus fills il·lustres, el trompetista Ivo Uller, que va néixer a Mataró l'any 1972. A part de ser membre de diferents formacions catalanes, com la Big Band Jazz Maresme, l'Ivo també lidera els seus projectes. L'any 2016 va presentar el disc Way, és a dir, camí o direcció, en anglès. En aquest disc hi trobem la cançó Maresme Rules, que es pot traduir com El Maresme és la millor.

Maresme Riuls ens l'han portat al quintet Divo Uller. I per moure'ns per les nostres comarques, uns especialistes són el grup de fusió Pegasus, és a dir, Mac Sunyer, guitarra, Josep Mas, Kidflus, teclats, Rafael Escoté, baix i pare i fill Arisa, en Santi i en Dan, a la bateria i percussió. En el seu disc de l'any 1984, titulat Searching, el tercer de la seva carrera, hi ha la composició d'en Kidflus Camí de Rupit. I Rupit, que és un poble de la comarca d'Osona, va ser declarat per l'Organització Mundial del Turisme, que depèn de l'ONU, un dels pobles més bonics del món. Aquí teniu el retrat musical que en van fer els Pegasus.

0: Hola, soy Gloracio Fumero y al jazz, it. It is jazz. Jazz it. Me agrada el jazz. Jazz it. Escolteu jazz it.
1: I no deixem a Pegasus perquè acabarem amb ells. Tornem al Maresme i a la localitat de Tiana, que, com sabeu, si escolteu jazz it habitualment, celebra el primer cap de setmana de juliol un festival de jazz que es diu Tres Dies de Jazz. Dèiem que Pegasus i una vegada més Kid Flus ens porten Tiana i el Mull. I amb aquesta cançó us direm adeu l'equip habitual de Jazz It, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Jordi Tortós presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó.

0: Benvinguts a una nova edició de Perifèries, el programa ja número 441 i que posa punt i final a aquesta desena temporada de Perifèries. Com sempre, l'Aleix Alari al control de so i el Jordi Tortós aquí al micròfon. I avui, per acomiadar-nos, hem triat una sèrie de músics i d'artistes que, suposem, sobretot els més habituals estareu acostumats, han caracteritzat molt la manera de fer, de classificar i, sobretot, de descobrir del programa. Així és que, si us sembla, comencem.
1: C'était l'été sur cette plage de la Costa Blanca. Le soleil dans tes cheveux et la radio qui...

0: marihuana. Marihuana. Marihuana.
1: De Limiñanes, una banda que sempre ens ha agradat molt. Des de Perpinyà, des de la Catalunya Nord, els germans Limiñanes, amb la cantant Núria, en aquest cas, o col·laboracions amb moltíssima, moltíssima altra gent, i sempre amb un esperit molt underground, molt quasi Velvet Underground, si se'm permet la comparació, i que realment sempre ens ha fascinat, sobretot aquest tema, Calentita, que té un vídeo absolutament impagable, que us el recomano. I si hem començat amb Limiñanes, seguim amb una de les artistes o cantants o compositores més personals, més perifèriques que ha donat aquest país. Mallorquina, nascuda a Mallorca de pare macedoni i mare andalusa, ella és Maika Makovski, una de les nostres favorites aquí a Perifèries.

0: live in a bow.
1: Maika Makovsky, una d'aquestes dones d'un talent extraordinari que sempre hem seguit aquí a Perifèries perquè ens ha semblat una de les dones més independents, alternatives, diferents, que no s'ha deixat portar mai per aquest mainstream realment que ens domina. I una altra també de les nostres propostes ha estat sempre aquells artistes que en el seu moment fins i tot van passar desapercebuts. És el que va passar l'any 2001 amb A Falta de Pan, una banda andalusa que el bon amic, com sempre, Mario Pacheco, de Nuevos Medios, va descobrir, va veure que tenien un talent increïble. Van gravar un disc sensacional, es deia En Calzoncillos, i moltes vegades els hem reivindicat com una d'aquestes propostes que han passat sense pena ni glòria d'una manera absolutament injusta. Avui, acabant el programa, pues, els tornem a reivindicar. Nada más que cosas bonitas. Así es, digo, aquesta cançó d'aquell àlbum que es deia En Calzoncillos, de l'any 2001.

A falta de pan, una banda liderada per Fran Aguilar que va passar absolutament desapercebuda i jo diria que injustament desapercebuda quan el 2001 va publicar aquest àlbum En Calzoncillos. I també a nosaltres ens ha agradat molt anar per les perifèries geogràfiques i Àfrica ha sigut un país fascinant per nosaltres on hem descobert gent tan interessant com Balogi.

Perifèries, un programa del món de la música i de les músiques del món.

i d'un dels joves valors, com sentíem abans, Balogi, a un clàssic com Baba Mal, que el 2016 publicava aquest The Traveler, que és un disc que l'hem escoltat molt perquè trobem que és una de les millors expressions de com els veterans de la música moderna africana s'han anat adaptant als temps i han aconseguit fer, o han continuat fent, diguéssim, música moderna africana actual i contemporània. Com ho ha fet també des de Costa de Marfil, una de les veus joves també més interessants que hem escoltat i que hem programat a Perifèries, Dovet Naoré.

Dove Naoré, una de les joves veus de l'Àfrica central i occidental que des de Costa de Marfil resumeix amb els seus discos tota la música d'aquesta Àfrica central, des de, no que sé, des del sucús o del suc fins a les músiques pròpies del seu país, com de Senegal i de tota l'Àfrica central. I seguint les perifèries fins i tot a la nostra península, sempre ens hem detingut a València, que és una plaça que ens encanta perquè a València hem trobat els talents enormes de Miquel Gil o, per exemple, també de Sènior, és a dir, Miguel Ángel Landete, que al costat de Clara Andrés gravava feia algun temps en el que és fins ara el seu últim àlbum, Valenciana, volumen 1, un tema com aquest, potser tinguis raó.

el projecte personal de Miguel Ángel Landete, és a dir, sènior del Cor Brutal, al costat de Clara Andrés, dos dels talents més interessants que hem trobat a València i que hem defensat al llarg d'aquests 10 anys de Perifèries. Com també ho hem fet mirant molt el país veí del nord, ens hem abocat moltes vegades i hem defensat, per exemple, un treball constant, fantàstic, que mai deixa o baixa el seu nivell de qualitat. Estem parlant de Dominica i des d'un dels últims seus treballs, El Mundo, El Món Real, Le Monde Réel, que va publicar l'any 22.

Dominica, o com els cantautors més actuals i contemporanis francesos han continuat perfectament la tradició de la chanson, portant-la a l'època més contemporània i vàlida de totes. Com ho ha fet també un altre dels personatges que també ens ha agradat molt aquí a Perifèries i que hem programat molt sovint. Una cantant procedent d'Argèlia, Suad Massi, que sempre ens ha convençut per la seva manera tan universal i contemporània de fer cançons que tenen, evidentment, molt a veure amb el seu, amb les seves arrels, però que sempre, sempre han estat rotunda i absolutament contemporànies. Suad Massi.

Suad Massi, una cantant argelina realment interessantíssima. Això forma part d'Omnilla, el seu disc del 2019, i que en Rembla, sembla, l'hem respectat i ens ha entusiasmat per la seva barreja entre la música xaví i la música i la chanson, el rock, el pop, totes les músiques contemporànies aplicades a la seva manera tan personal de cantar i de fer cançons. Com també és el cas d'un altre també mediterrani molt pròxim, Xerí Maresté, el de Flix, ens ha deixat aquest any un dels seus millors discos, un àlbum que es diu Punt de Creu.

La perifèria se'ns ha agradat sempre anar-nos molt lluny, per les branques o per al costat de casa. I al costat de casa hem trobat talents com el de Xerim Aresté o com un altre també poc encara valorat però interessantíssim i realment estratosfèric, el talent de Maria Rodés.

0: un talent absolutament magnífic. El de Maria Rodés, que en aquest àlbum que es diu Lo que me pasa, que és l'últim treball gravat l'any passat, va col·laborar amb Bronquio, que li dona aquest punt electrònic, aquesta mena de reinterpretació a la seva manera d'un reggaeton molt curiós, impregnat sobretot de merengue. Maria Rodés, Lo que me pasa, el seu últim treball. I ja... afrontant la recta final del nostre programa, tornem a donar una volta pel Mediterrani i ens aturem a Itàlia, al sud d'Itàlia, on ens trobem amb un dels grups que sempre ens ha agradat molt. Es diuen Canzoniere Grecanico Salentino i sempre, sempre ens ha interessat aquesta manera de sonar tan pròpia del sud mediterrani.
1: Noia matanta, ce me dai noia, noia matanta, ce me...

Canzoniere Gricanico Salentino, un àlbum fantàstic de fa algun temps, però que hem rescatat en aquest comiat ja del nostre Perifèries últim. I les nostres penúltimes convidades seran les germanes Raquel i Maria Rubio, que ens han sorprès aquest any amb un àlbum realment diferent de folk alternatiu procedent de Madrid. L'àlbum es diu Un sol dentro i elles són Maria i Raquel Rubio, que es fan dir les nietes del Jerry.

I arriba el moment d'acomiadar-nos, és a dir, que arriba el moment de presentar ja l'últim artista, que serà Arof Aftab, aquesta cantant procedent de Lahore, del Pakistan, criada i feta musicalment parlant al Berklee College de Music de Boston, i dir-vos adeu. Ens acomiadem ja de la desena temporada de Perifèries i posem punt i final al nostre programa. Abans de marxar, evidentment, recordar que l'Aleix Alari ha estat, com els últims anys, al peu del canó aquí amb els controls, que també havia estat el David Penedès, al que volem donar les gràcies, com també volem donar les gràcies a la Bet Monegal o a la Nou Ballester o fins i tot al Josep Rocafort, que han sigut les persones que han fet possible aquests 10 anys de Perifèries que s'acaben just ara. Així és que, fins sempre. Adéu.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dijous, dia 17 de setembre. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant al llarg de les dues hores de programa. Avui en el Via Directa, entrevista amb l'alcalde Marc Giribet, l'entrevista mensual corresponent al mes de setembre, on analitzarem l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui també parlarem del Festival de Cinema de Sant Sebastià. Ho farem amb Toni Herrero, del programa La Butaca Indiscreta de Ràdio Sant Andreu, que un any més serà l'enviat especial en el Festival de Cinema. També parlarem d'altres qüestions en aquest Via Directa, de les inscripcions als tallers del casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany, i també donarem més informació sobre la celebració de la Romeria 2026, una romeria de Montserrat, de Sant Andreu de la Barca a Montserrat, que enguany celebra les 100 edicions. Aquestes i altres informacions en dues hores aquí a Ràdio Sant Andreu.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: amb cap incident, diguéssim, remarcable en aquests 4 dies, amb moltíssima gent al carrer, amb gent amb ganes de passar-s'ho bé, amb ganes de compartir amb els seus familiars, amics, coneguts, i per tant jo crec que també és un element identitari de Sant Andreu la Barca, i aquí sí que m'agradaria destacar que la gent de Sant Andreu la Barca se sent orgullós i orgullosa de la seva festa major. És un espai per compartir, de retrobament, i crec que la posem molt en valor totes i tots, i crec que gràcies també a aquest sentiment d'orgull això ens ajuda a que la festa major funcioni, a que tothom la cuidi i a que tothom se senti part, diguéssim, o interpel·lat d'aquests dies.
1: Creu, alcalde, que l'Ajuntament ja ha trobat el model que vol per la Festa Major, o encara hi ha marge per introduir canvis en els propers anys?
0: Sempre, i en tota la vida hi ha marge de millora, sempre. I per tant, jo crec que hem de poder fer una adaptació millor en aquestes hores de màxima radiació on fa molta calor, i per tant que les activitats que es fan en aquestes hores, doncs poder trobar un espai més adaptat i que per tant hi hagi més confort. Jo crec que hem d'acabar d'ajustar de quina manera podem seguir oferint més oferta cultural als joves, per tant ampliar l'oferta jove, tot i que ja ho hem fet i per tant és un compromís que continuarem fent. Marge de millora hi ha. A mi em va agradar molt l'any anterior, es va recuperar el ball de Festa Major. Jo crec que és un element que instaurar-lo ens ha de també motivar molt a poder-ho fer, i per tant sí, hi ha elements de millora, i evidentment el seguim explorant. És més, ja tenim algunes idees de cara a l'any vinent per poder implementar amb diferents espectacles que crec que poden donar un plus en aquesta Festa Major.
1: Sí que la Festa Major marca l'inici, no? L'inici de la nova temporada, no? Després de les vacances d'estiu.
0: Bueno, l'inici...
1: Això ja és històric, no?
0: O hi ha altra gent, i jo sóc un d'ells, que diem, ostres, s'acaba l'estiu, no? I per mi la Festa Major és més finalitzar l'estiu, perquè l'inici de la rutina potser ens costa una miqueta més a totes i a tots, tot i que alguns l'inici de la rutina ja l'hem fet abans de la Festa Major, però sí que és cert que és un element que ens diu, escolta'm, s'acaba aquests moments de compartir amb família, de passar-nos-ho bé, de tenir temps per destinar als amics, i que tornar a la rutina.
1: Es va desplegar un ampli dispositiu de seguretat, ja vam parlar aquí a la ràdio quan es va fer la presentació. Quin balanç en fa d'aquest dispositiu de seguretat que es va realitzar durant la Festa Major, i també amb la presentació de la nova unitat, l'UREIS, la Unitat de Reforç Especial d'Intervenció i Seguretat de la Policia Local?
0: Però jo aquí t'agraeixo la pregunta, perquè un cop finalitzada la festa volem explicar que en els dies, diguéssim, de màxima afluència, Sant Andreu a la Barca va tenir prop de 50 policies que van donar servei dels diferents cossos policials al conjunt de la festa, no només en el recinte firal, sinó en el conjunt dels actes. Per tant, és el major desplegament que s'ha fet en matèria de seguretat a la Festa Major, i en concret vull posar en valor que ciutats, diguéssim, molt més importants que Sant Andreu a la Barca en població, en situació, doncs han tingut incidents en el llarg de les seves festes majors, i per tant que Sant Andreu a la Barca, just al mig del Baix Llobregat, a 30 minuts en transport públic de la gran capital de Barcelona, doncs hem tingut una festa major impecable, una festa major on tothom ha pogut gaudir, on ningú s'ha hagut de preocupar de la seguretat, que això és el que busquem, precisament això és el que busquem, i això ha funcionat tot perfectament. Com bé deies, una de les millores que hem implementat en la Festa Major d'aquest any, a part de sumar més efectius, és la nova unitat, l'UREIS. És una unitat d'intervenció, la primera que té la policia local de Sant Andreu la Barca d'intervenció. És una unitat que està preparada per fer diferents actuacions, diguéssim, molt en el marc de la seguretat pública i la seguretat ciutadana, en el sentit d'estar preparats i formats per poder fer entrades en grans masses o control de grans masses. I a més, una de les, diguéssim, millores que aplica aquesta unitat, que jo crec que és una actualització i que moltes altres policies ens estan venint a preguntar com ho hem fet, és que introduïm en aquest grup d'intervenció el que és la unitat canina. Per tant, aquest grup d'intervenció treballa també amb unitat canina. Per tant, està més preparada per, diguéssim, operativament fer front a casuístiques ben diferents on es pugui utilitzar la seguretat ciutadana o s'hagi d'utilitzar elements com la unitat canina, doncs, que són molt profitosos no només per la cerca, diguéssim, de substàncies, sinó també en el

0: control de persones doncs, que estan totalment descontrolades o que pretenen fer mal a algú. Per tant, els animals, en aquest cas els gossos, la unitat canina, ens ajuden també en aquest control. En definitiva, penso que no ha estat l'atzar de que portem dos festes majors sense cap mena d'incident, sinó que ha estat molta feina i molta aposta per part de l'Ajuntament de que la seguretat és principal en la festa major, i no cal que expliqui, doncs no em vull allargar més amb la resposta, i és que controladors d'accés en el recinte firal, seguretat privada que ha complementat el dispositiu de seguretat. Per tant, jo crec que tot ha funcionat com vam preveure que funcionaria.
1: Parlava de la unitat canina. De fet, la unitat canina de la policia local de Sant Andreu de la Barca és referència.
0: És exacte. Tenim una unitat canina que és referència dins les policies locals i també a nivell estatal. I precisament ha estat el sergent de la unitat canina qui ha desenvolupat aquesta nova unitat d'intervenció i que, per tant, jo crec que tenim un coneixement aquí a Sant Andreu de la Barca en aquest àmbit que crec que hem de continuar exportant, i a més ara amb la combinació d'aquestes unitats d'intervenció i explicar també a la ciutadania que els agents que formen part d'aquesta unitat doncs s'estan anant formant en diferents cursos i també a diferents ciutats on tenen implementada unitats similars.
1: Una festa major, alcalde, que es va iniciar amb un acte emotiu i que ha tingut força repercussió, que és la figura de bronze inspirada en el gos Tyler, que es va instal·lar a l'entrada del Parc Central, que la podem veure, està en un lloc molt visible, que tot sorgeix d'un projecte, una idea d'un santandrevenc, el Jordi Marchant, que quan se li va morir el seu gos Tyler va decidir fer-li un homenatge i va començar a iniciar una campanya de micromecenatge per aconseguir 10.000 euros per fer doncs, una figura de bronze inspirada en el seu gos, i que finalment Sant Andreu de la Barca doncs, ha acollit la idea i ja està visible des de la Festa Major. Un acte emotiu.
0: Molt emotiu, i també, seguint la tònica de la Festa Major, molta participació. Doncs exactament, has explicat la història tal com va ser. El plenari municipal de Sant Andreu de la Barca aprova el fet de fer un reconeixement a aquests animals de companyia doncs, que formen part de les nostres famílies, i l'Ajuntament tenia pendent l'aplicació, diguéssim, d'aquesta moció que es va aprovar en el plenari, i el Jordi Marchant doncs, ens trasllada doncs, que està fent, diguéssim, un crowdfunding, un Verkami, és a dir, una participació de moltes persones que aporten una quantitat de diners per poder fer possible una idea en concret, i el Jordi el que fa és cedir-nos a la ciutat aquesta figura, i aquesta figura ha d'estar inspirada en algú, i està inspirada en el gos del Tyler, del Jordi, i per tant el que fa Sant Andreu de la Barca és acollir aquesta donació i poder obrir-ho en el conjunt de persones doncs, que se senten interpel·lades, que tenen la necessitat de retre un homenatge als seus familiars de quatre potes, i la veritat que Sant Andreu de la Barca en aquest sentit ho hem acollit, diguéssim, amb molta estima. Jo crec que serà un punt important d'homenatge a la ciutat, on molta gent farà petits homenatges en aquella estàtua de bronze als seus familiars de quatre potes, i la veritat és que ens fa molta il·lusió que Sant Andreu també tingui present doncs, aquesta cultura del benestar animal, aquesta cultura de cuidar als animals, i jo crec que aquesta figura precisament el que fa és, jo crec que posar-li la cirereta en tota l'actuació que s'han anat fent en aquests darrers 4 anys respecte al benestar animal. I jo, aprofitant la pregunta, vull agrair molt al Jordi doncs, que hagués pensat en la seva ciutat i que hagués comptat amb nosaltres i que hagués estat tan col·laboratiu perquè el projecte, diguéssim, fos un èxit el primer dia de Festa Major, el divendres abans del pregó.
1: Parlem d'una altra qüestió. Aquest setembre, inici també del nou curs escolar. Més de gairebé 4.000 alumnes de Sant Andreu de la Barca han començat el curs escolar a la ciutat. Com es presenta aquest nou curs, alcalde?
0: Doncs des de l'Ajuntament ho tenim tot preparat. Tenim les escoles en les quals s'han anat fent diferents actuacions. Penseu que aquestes actuacions es van fent durant tot l'any, al Nadal o a l'aturada del Nadal en tornarem a fer d'altres. I per nosaltres és un moment important, és un moment perquè la ciutat recupera, diguéssim, la seva activitat, torna tot a funcionar com en principi ho tenim previst, i que els nens i nenes puguin tornar a l'escola, es puguin iniciar nous cursos. Això ens omple d'alegria i de satisfacció, perquè és una manera, no, de continuar aquesta història que entre totes i tots fem, i que sobretot, doncs, que els serveis públics, els sistemes públics, doncs, funcionen, i per tant que tot torna al seu ritme habitual després de la baixada d'intensitat que són les vacances.
1: El mes de juny el ple municipal va aprovar una moció d'alcaldia per l'adaptació de la climatització total de les 7 escoles públiques d'infantil i primària a Sant Andreu Abarca. En els darrers dies el president de la Generalitat ha anunciat que el govern preveu climatitzar 2.530 centres educatius públics d'aquí al 2031, i que es compromet a climatitzar totes les escoles i prioritza 100 per al juny de l'any 2028. Hem mirat la llista de les 100, hi ha una escola de Sant Andreu Barca, que és l'escola Vall Palau. El tema de la climatització a les escoles, per les altes temperatures que estem patint, és una de les problemàtiques que avui en dia també es pateix.
0: És una problemàtica important. Important perquè s'estan registrant temperatures del voltant dels 28, 30, 32 graus a les escoles, i crec que s'ha d'abordar de manera integral i no només en una sola escola a Sant Andreu de la Barca. Precisament aquesta moció el que demanava és el que ha acabat passant, és que hi hagués implicació d'altres administracions, perquè l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que no ens importa assumir la responsabilitat, i és més, ho farem, doncs climatitzi o faci que les aules tinguin un confort tèrmic com pertoca. I això és el que busquem. I no només en una escola, que agraïm que la Generalitat pensi en aquesta escola, sinó en el conjunt de les 7 escoles de Sant Andreu de la Barca. I aquí l'Ajuntament, doncs, espero que en els pròxims mesos fem un encàrrec concret del que seria el fet de fer un estudi de l'impacte que seria la climatització de totes les escoles en quant a nivell econòmic, i per tant prorrogar o anar fent fases d'implementació en funció també de quines són les aules, diguéssim, que pateixen més aquests efectes de calor. Per tant, aquesta és l'estratègia de l'Ajuntament. Celebrem que la Generalitat s'assumi i ens ajudi, ho agraïm profundament, perquè al cap i a la fi són els nostres infants i és el bé més preuat que tenim, i per tant les condicions han de ser com a mínim les mateixes que els adults que tenim quan treballem en espais climatitzats, i per tant ells també. I aquí l'Ajuntament s'implicarà i farà tot el possible, evidentment sota les nostres capacitats, perquè la climatització arribi a totes les aules, no només a les aules d'una escola en concret, que celebrem que ho siguin, sinó a totes les aules de Sant Andreu a la Barca. És un pla ambiciós i és un pla que requerirà temps, però és un pla, com hem demostrat en aquests 4 anys, que quan ens hi posem, ho fem. Quan ens hi posem a arreglar els carrers, els arreglem. Quan ens hi posem a arreglar els parcs infantils, ho fem. Per tant, quan ens hi posem ara a climatitzar les escoles, ho farem. Li demano, i ja ho sé, que potser és una petició, diguéssim, que és demanar més paciència, demano paciència a l'hora de fer aquestes implementacions. I no ho farem amb ventiladors. No ho farem amb ventiladors. Queda demostrar que els ventiladors no baixen la temperatura de les aules. Per tant, hem de fer una aposta per un sistema de climatització que sí que baixi les temperatures. I això, doncs, requereix d'un import més alt, i ho hem de fer per fases. Però l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca s'implicarà i agraeix que la Generalitat de Catalunya, doncs, també ho faci.
1: Parlem ara de la Diada. El dia 11 de setembre, en el seu discurs institucional de la Diada, va reivindicar especialment la diversitat de Sant Andreu de la Barca, va defensar una Catalunya capaç d'integrar persones procedents de procedències diferents, garantint drets, però també exigint deures. Per què va voler situar aquest missatge al centre del seu discurs aquest any, alcalde?
0: Crec profundament que hi ha una Catalunya de tots, i no només una Catalunya d'alguns. I penso que en els darrers anys hi ha certes formacions polítiques que volen contaminar aquesta Catalunya de tots, o com a mínim la volen fer inviable. I fer-la inviable vol dir enfrontar-nos els uns als altres i crear desconfiances i generar odi. I no crec que aquesta sigui la solució, perquè amb odi, perdoneu, però no es construeixen barris, ni habitatges, ni es fan millors les escoles, ni hi ha millors serveis públics. Al contrari, és integrant, és sumant, és fer que tots hi participin. I com molt bé deies, amb drets i amb deures. I la part dels drets sempre els hem de garantir. I jo crec que sempre ens hi trobaran garantint-los. Però en la part dels deures, jo crec que aquí hem de ser exigents. A la Catalunya de tots és la Catalunya que tothom hi aporta, que tothom hi ve a treballar, que tothom hi ve a portar el seu granet de sorra, allà on pugui ser i de la forma que pugui ser. I, per tant, reivindicar aquesta Catalunya, la que tothom ha de portar per poder construir, per fer avançar Sant Andreu de la Barca, Catalunya, és primordial. Uns no poden passar per sobre dels altres. De la mateixa manera que enfrontar-nos a través de l'odi no ens porta absolutament enlloc. I aquesta és la Catalunya que vull. La Catalunya que cadascú se senti català com vulgui. Si és a través d'una entitat, a través d'una entitat. Si és a través de la llengua, a través de la llengua. Si és a través de la seva feina i de la seva i de la integració dels seus fills i filles, doncs aquesta serà una bona manera. Com va ser en els anys anteriors, en les dècades passades. I així va ser. I Catalunya va avançar. I gràcies a molta gent vam fer avançar Catalunya. Per tant, per què ara no? Per què ara no? Aquesta és la pregunta que ens hem de fer. Per tant, jo demano que tornem a aquells pactes de les Catalunyes de les dècades dels 70 i dels 60 i renovem aquest compromís d'acollir, integrar i, per tant, fer avançar el país.
1: Estem a l'últim curs polític abans de les eleccions municipals del 2027. Amb quina sensació arriba en aquesta recta final d'aquest mandat i quins serien els grans reptes que es marca com a alcalde d'aquí a la finalització del mandat, que serà el maig del 2027, que ja queda poc?
0: Arribo amb molta il·lusió i orgullós de la feina feta. Arribo orgullós de que Sant Andreu ha recuperat la il·lusió i la seva estima. Em sento plenament satisfet de tot el que hem pogut arreglar i mobilitzar en aquests 4 anys. Molt. I, evidentment, hi ha coses que les haurem d'anar fent amb el temps, no? Vull dir, no se'n pot demanar el mateix que se'ls va demanar en altres amb 26 anys o amb 40, d'acord? Tot i que m'agrada l'exigència i m'agrada que els santandreuencs i santandreuenques siguin exigents amb el seu ajuntament, perquè crec que amb l'exigència és on hi ha el marge de millora. Però estic molt satisfet del que hem aconseguit desenvolupar, dels problemes que hem decidit no esquivar i afrontar-los, com per exemple estabilitzar un pressupost municipal que estava totalment desequilibrat amb 1 milió d'euros, 990.000 euros. Hem aconseguit actuar en la via pública quan feia anys que no es feia. Estem en marxa en l'actualització d'equipaments municipals que tenien més de 30 i 40 anys. Ho estem fent. I per tant, jo crec que estem, com explico, ho intento explicar sempre, estem posant Sant Andreu de la Barca als estàndards d'una ciutat del segle XXI. I sí, hem fet una part i ens queda una altra part per fer. I jo estic, com deia, molt, molt il·lusionat, molt motivat, amb moltes ganes de que aquesta, diguéssim, desenvolupament de la ciutat i actualització de la ciutat arribi i arribi en bones condicions, i per tant també ho veig en el carrer, els veïns i veïnes sento que estan, satisfets, que estan esperançats de que podran venir coses millors, i a mi això m'anima, doncs, a continuar fent aquesta feina, perquè realment és molt gratificant veure que en allò que penses, desenvolupes i dotes de pressupost acaba sent una realitat, i una realitat que transforma la ciutat. Estic molt motivat.
1: Una de les imatges a finals d'aquest mandat serà les diverses obres que estan en marxa. Quins projectes podran veure acabats a la ciutadania en els propers mesos?
0: Doncs es podran veure acabats els parcs infantils, es podrà veure acabat la nova escola Bressol La Quimeta, es podrà veure acabat el parc de la Solana, el nou parc metropolità de la Solana, i sobretot tot el que ja s'ha vist acabat, que no és poc, que és molt, i el que continuarem fent més endavant. Per tant, és el que els deia abans amb l'anterior pregunta. L'objectiu és no aturar la màquina de millores. No aturar-les. Després vindrà la plaça Federico García Lorca. Després vindrà el Parc Central. I després vindran equipaments com la biblioteca, com la nova comissaria, com la pista d'atletisme. Aquest és l'objectiu. No parar. I mentre fem això, tenim cuidat el dia a dia, el manteniment dels carrers, la neteja, l'asfalt, els adoquins, més seguretat, implementació de noves càmeres de l'anella de seguretat. Aquí és on volem portar la ciutat. Aquí. No? Hi ha algú, per exemple, que no li donem la importància d'un superprojecte, però el fet d'haver adaptat quatre aparcaments, quatre bosses d'aparcament, aparcament intel·ligent, on els ciutadans poden saber si tenen espai o no. On ara, aquesta tardor, acabarem de fer la segona fase d'asfalt en el parc, en l'aparcament de Josep Pla amb Avinguda a Guatemala, al costat del pavelló Josep Pla. Aquest és també un projecte que potser no ho anunciem, com podríem anunciar el Parc de la Solana, però que ajuda a destensionar l'aparcament que tenim en el barri de la Solana. Llavors, en aquest sentit, hi ha moltes accions que potser no estan en el focus del titular, però que s'estan fent i que són molt i molt importants a Sant Andreu de la Barca.
1: Si hagués de posar nota al grau de compliment del programa amb què es va presentar les eleccions del 2023, quina nota es posaria i què li falta per arribar al final de mandat amb els deures fets?
0: Jo prefereixo que la nota la posin els ciutadans, els veïns i veïnes. Jo estic satisfet de la feina feta, coneixent la complexitat que teníem com a repte per davant a dins de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Jo crec que el que hem fet és molt satisfactori, que hi ha coses que no han pogut sortir en temps i forma com ens hagués agradat, però que no s'han aturat, sinó que acabaran passant. I, per tant, jo prefereixo que siguin els veïns i veïnes que, sent exigents, perquè ho són, ens puguin posar la nota que ells considerin.
1: El 24 de setembre tindrem el nou ple municipal, però li pregunto ja pel mes d'octubre, pel ple d'octubre. En els darrers anys, el mes d'octubre ha estat el mes escollit per portar en el ple les ordenances fiscals, el pressupost municipal. Mantindrà aquest calendari? Tindrem a l'octubre el debat dels comptes municipals pel 2027?
0: Si no hi ha cap sobrevingut, sí. Si no hi ha cap qüestió sobrevinguda, l'objectiu és poder fer un debat complet dels ingressos i despeses de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca amb el conjunt de les formacions polítiques, perquè crec que és el debat més ric. I si ho he reivindicat a l'oposició, un cop al govern, no puc fer una altra cosa que no sigui aquesta. Per tant, sí, si no hi ha cap qüestió sobrevinguda, en el ple d'octubre portarem a votació o a consideració les ordenances fiscals i també el pressupost de l'any 2027. Per tant, ja tenim o ja estem treballant una proposta de pressupost que espero que en les pròximes setmanes, per no dir dies, puguem compartir amb el conjunt dels grups municipals i evidentment, com sempre, buscant doncs, la complicitat d'aquests grups perquè el pressupost, diguéssim, sigui el més acceptat possible o amb el major acord possible i a seguir fent avançar la ciutat, perquè els pressupostos són la principal eina perquè l'Ajuntament pugui desenvolupar tot tipus de serveis públics, de polítiques públiques i també d'inversions a la ciutat. Per tant, és important que el pressupost surti diguéssim, amb el major recolzament possible i que sigui un full de ruta actualitzable, modificable, adaptable al llarg de l'any en exercici, però que tingui, diguéssim, la complicitat de molts grups.
1: Abans de finalitzar, alcalde, hem parlat abans l'inici del nou curs, tant polític com també escolar, la tornada a la feina després de les vacances. Finalment, doncs, voldria que aprofités els micròfons de Ràdio Sant Andreu per enviar un missatge als santandreuencs i santandreuenques davant d'aquest inici de ja sigui de curs, ja sigui de la rutina de treball. Quin missatge els hi donaria als santandreuencs i les santandreuenques davant d'aquest mes de setembre?
0: Doncs que entomin la tornada a la rutina amb totes les alegries que han pogut cultivar en els mesos i setmanes de vacances, que aprofitin aquella desconnexió per poder fer ara una connexió en la rutina i que sobretot que gaudeixin de tots els petits moments, que que els hi aporten aquesta càrrega de piles, aquesta energia, aquesta felicitat, perquè al cap i a la fi som aquí a la vida per disfrutar-la, per passar-nos-ho bé, per compartir-la amb la gent que estimem, i que la rutina només sigui les 8 hores de la feina, sinó que la resta de moments puguem disfrutar del que és la vida.
1: Alcalde Marc Girbet, gràcies per acompanyar-nos en aquesta nova ronda d'entrevistes mensuals on analitzem l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Estem al mes de setembre, per tant, inici d'aquesta ronda d'entrevistes. Com dèiem, 24 de setembre, ple municipal. Ens seguirem parlant.
0: Gràcies a tothom.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: A continuació, a Ràdio Sant Andreu, parlem de les inscripcions als tallers del casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany. És un reportatge del nostre company Joel Carrasco.
2: Les inscripcions als tallers del casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany tornen a demostrar un any més l'interès de la gent gran de Sant Andreu de la Barca per mantenir-se activa i participar en activitats formatives i d'oci. Durant aquests dies, el casal està rebent nombroses persones jubilades que s'acosten per formalitzar la seva plaça als diferents tallers previstos per aquest curs. El procés d'inscripció es va iniciar aquest dilluns 14 de setembre i s'allargarà fins divendres 18 de setembre. L'ordre d'accés s'ha establert a partir d'un sorteig públic que va fixar el número 443 com a punt de partida. A partir d'aquest número, les inscripcions s'avancen de manera progressiva fins a completar tot el llistat amb torns distribuïts entre els matins i les tardes. Àngel Mateu, dinamitzadora del casal, ha assegurat que l'èxit dels tallers resideix en que són gratuïts.
3: Nosotros lo que hemos hecho este año ha sido un sorteo, como hicimos el año pasado, que estuvo... la gente lo aceptó muy bien, ¿vale? Y nosotros lo que hacemos cada día es hacer apuntar a 50 personas por la mañana y 50 personas por la tarde. Todos ellos tienen un número, ¿vale? Son usuarios, bueno, son de San Andrés de la Barca, son mayores de 65 años y pueden acceder a tres talleres. Vienen por la mañana con su número y se apuntan. Y los que le toca por la tarde, pues por la tarde, ¿vale? Entonces sí que es verdad que ellos saben que hasta las 10 menos cuarto no empezamos, pero a partir de las 9 y cuarto ya están haciendo cola. Es una cosa que son manías que tienen ellos de estar siempre antes de la hora, pero ya está.
2: Quin és el secret dels tallers per la gent gran perquè funcionin tan bé, s'omplin, s'hagin de fer sortejos i, com dius, des de les 9 del matí ja estiguin fent cua?
3: Bueno, vivimos en un pueblo donde hay muchas personas mayores de 65 años. Esto es un pueblo de personas grandes. Entonces, aquí la relación de los talleres es, primero, son gratuitos, no se paga absolutamente nada. Eso llama mucho la atención, porque todo un taller que tú tuvieras que hacer particular hoy en día cuesta mucho dinero. Luego tienen una relación de compañerismo y de amigos, que se hacen grupos muy buenos de amigos, y yo creo que para ellos, para personas mayores que terminan de trabajar, se jubilan y su mundo tiene que cambiar, pues yo creo que hacen la oportunidad de poder comenzar aquí los talleres, ¿vale? Y empezar, pues se puede decir, pues un mundo nuevo para ellos, ¿vale? Que es, pues, dejo de trabajar, me jubilo y comienzo, pues, una aventura nueva, que es la de la jubilación.
2: ¿Cuántos talleres ya y sobre todo quiénes son los más demandados, quiénes son los que más funcionan y en el que normalmente ya me es lista de espera?
3: Tenemos 17 talleres y donde más lista de espera suele haber es en el taller de gimnasia o agilidad mental.
2: Es a dir, que la gent, tot i que és gent gran, és activa, perquè m'estàs parlant de tallers d'on s'han de moure, on han de fer funcionar el cervell.
3: Son muy activos, las personas mayores son muy activas, s'implican mucho. Le gustan estar pues al día de todo, porque nosotros este año, por ejemplo, aparte de los grupos de que tenemos de informática, hemos puesto un grupo de para el móvil, ¿vale? Porque están muy interesados en, bueno, hoy en día sabéis que todo es tecnología y están súper interesados de poder hacer una foto, poderla colgar, poder comprar por internet, ¿vale? Tienen esa curiosidad de cómo se hace lo que sus nietos y sus hijos hacen, ellos también los quieren hacer con el móvil. Y entonces sí, están muy activos, son personas muy activas.
2: Quin tipus de perfil tenen la gent gran que ve aquí als tallers de Sant Andreu de la Barca? És a dir, gent que cada any ve als tallers i repeteix, o és gent que ve nova, gent que ho ve una vegada i ja deixa d'anar? Com funciona? Quina és la dinàmica?
3: A ver, tenemos un poquito de todo, pero sí que es verdad que hay gente que lleva muchos años. Yo llevo 15 años y hay personas que llevan 15 años haciendo los mismos talleres, ¿vale? Y sí que es verdad que cada año, tal como se van jubilando, que llegan a la edad de los 65, pues sí, es verdad que cada año tenemos personas, usuarios nuevos en el casal. Algunos por fallecimiento ya no están con nosotros, pero como siempre hay personas que cumplen la edad para poder entrar en el casal, pues siempre tenemos usuarios nuevos, cada año tenemos usuarios nuevos. Pero ya te digo que hay personas que llevan pues 20 años haciendo talleres aquí y son los mismos, porque están a gusto, están activos, pueden hacerlo. Quiero decirte que hay un poquito de todo, pero menos de gente nueva que venga y más de los que siempre vienen.
4: Per què creus que és important que la gent gran, un cop ja passa aquesta edat, segueixi estant activa, sobretot per la gent que ja s'ha jubilat, que no estigui parada a casa, vingui aquí, i sobretot, quins avantatges tenen els tallers que oferiu aquí al Casal de la Gent Gran?
3: Mira, yo siempre he dicho, las personas mayores, en las personas que ya se jubilan, que han tenido una vida, que todos conocemos la vida de estas personas, personas que han estado siempre trabajando, aportando a sus hijos, poder ayudarlos para cuidar a sus nietos, no han parado, ¿vale? Han tenido una vida muy dura, ahora la vida es un poquito más fácil, pero ellos han tenido una vida muy dura. Entonces yo pienso que cuando ellos dejan de trabajar, en que ellos siguen aportando, y hoy en día más, para ayudar a sus hijos, para llevar a sus nietos al colegio, yo quiero creer que ellos también necesitan su espacio, ¿vale? Entonces yo creo que esto, el casal, es un espacio para ellos muy bueno, ¿vale? Para que estén activos, para que hagan relaciones con otras personas. Tenemos que pensar que tenemos también estas personas que son viudos o viudas que se quedan solo, ¿vale? De la mañana a la noche, que es un proceso duro. Entonces yo creo que vienen aquí como abriendo una puerta, ¿vale? Para decir, pues mira, aquí voy a hacer amigos, voy a hacer compañeros, voy a hablar con uno. Mis horas del día van a ser más cortas y no tan largas, porque la soledad para ellos es muy mala. La soledad para ellos y para cualquier persona es muy mala. Y yo creo que ellos lo que quieren aquí es evitar eso, tener esa soledad que tienen en su casa.
4: M'imagino que tu, com a dinamitzadora del casal de la gent gran, no només organitzes i controles una miqueta que tot vagi correcte, sinó que també, sovint, com em comentes, deus fer de vegades fins i tot de psicòloga, d'amiga, perquè hi ha gent que ve aquí cada dia i hi ha gent amb casuístiques molt diferents, com comentaves, gent viuda, gent que s'ha quedat sola, gent que s'acaba de jubilar i no sap què fer. Explica'ns una miqueta com és això.
3: Bueno, como yo te iba diciendo, llevo muchos años. Para mí no son personas mayores que entran por esa puerta, es como un vínculo de familia, ¿vale? No te puedo decir que salgo de aquí y el problema lo dejo aquí, hay muchas veces que lo llevo a casa, hay usuarios, muchos, que tienen mi teléfono y me llaman a cualquier hora del día para preguntarme cosas. Entonces ellos empiezan a confiar en ti, ¿vale? Como si fueras un hijo, ¿vale? Y te lo confían todo. A veces te confían que le mires las cartas, que le mires información de cartilla, que le mires todo. ¿Por qué? Porque te tienen como referente, ¿vale? Y sí que es verdad que a mí me gusta mucho trabajar con ellos y yo le tengo un cariño, ellos me tienen un cariño y entonces, pues, a veces, por lo que tú dices, hago de psicóloga, hago de mamá, hago de hija, hago de todo. Pero bueno, estoy encantada.
4: Des de ben d'hora, el casal Maria Aurelia Campmany estava ja ple de gent que volia inscriure's en els tallers. Ens hem acostat a parlar amb alguns d'ells. Vostès a què talleres se van apuntar?
5: Gimnàsia i... Espera, a veure, què més?
6: Baile de línia.
5: Baile de línia.
4: O sea, que usted es una mujer activa, ¿eh? Le gusta...
5: Claro, sí. Me gusta moverme. No me gusta quedarme en casa. Porque... Ya que me he jubilado, pues hay que...
4: ¿Es la primera vez que viene al Casal de la Gent Gran?
5: No, ya vengo.
4: ¿Hace cuánto que viene al Casal de la Gent Gran?
5: Pues 2 años hace que me jubilé. Cuando tenía 65 ya podía venir, claro.
4: Ahora... ¿Y por qué decidió tomar el paso de apuntarse aquí al Casal de la Gent Gran? ¿Fue una amiga que se lo recomendó, lo vio, se pasó por aquí?
5: Porque yo ya conocía el taller, esto de la Gent Gran, ya sé dónde, bueno, que ya he estado aquí y sé cómo funciona y me gusta. Y hay mucha animación y te lo pasas muy bien.
4: Imagino que has hecho amigos y amigas, ¿no, aquí?
5: Sí, sí, sí, y gente que conocía.
4: ¿El año pasado qué talleres hizo? Y...
5: Lo mismo.
4: O sea, que usted repite.
5: Sí.
4: ¿Le encantó entonces?
5: Sí, sí, lo pasé muy bien en baile de línea y gimnasia. Y muy bien, me gustó mucho.
4: Como usted, me imagino que es Sant Andreuenca, de aquí de Sant Andreu de la Barca, ¿usted agraeix que hi hagin tallers gratuïts per la gent de la vostra edat i que hi hagi tanta gent i que es trobi tanta gent aquí?
5: Sí, bueno, lo agradezco al ayuntamiento, que como este casal creo que no hay en ningún sitio, que está muy bien, muy bien. Y hay muchas cosas para escoger.
4: ¿Vostès a quins tallers s'apuntaran?
7: Gimnàsia, sevillanas, memòria.
4: Mare meva.
7: Sí, tot això.
4: Com és que ve vostè a les activitats del Casal de la Gent Gran?
7: Perquè sóc gran i perquè el necessito per la meva edat.
4: Fa quant que ve vostè al Casal de la Gent Gran?
7: Jo d'aquí ja fa molts anys, com a mínim va 15.
4: I què va ser el primer que la va impulsar a venir aquí al Casal de la Gent Gran?
7: Perquè soy muy activa y necesitaba moverme y como yo vivía en Corbera. Y entonces aquí podíamos venir, entonces ahora ya se ve que ha cambiado, solo los empadronados, y desde entonces que vengo por aquí, a natación venía, a gimnasia.
4: Aquest any m'està dient que farà gimnàsia, ballelínia, no? Sevillanes, no? L'any passat o altres anys, quins altres tallers ha fet? Ha provat una miqueta tots?
7: No, sempre fa els mateixos. Sempre hago lo mismo. La gimnàsia, bailes sevillanes, baile en línia. Ahora, el año pasado me apunté a la agilidad mental porque ya empieza a dudar una de muchas cosas.
4: ¿Y el móvil? ¿Algún taller de móvil ha hecho alguna vez?
7: Sí, me llamaron al final porque también lo pedí, pero no me correspondía. Pero alguien se dio de baja y también fui. Lo domino bastante, que conste.
4: ¿A quins talles apunta usted?
6: Me apunto a ordenador, inglés y baile en línea.
4: ¿Por qué has cogido estos y no otros?
6: Porque son los que más me interesan.
4: ¿Le gusta la informática?
6: Me encanta.
4: ¿Y el tema del móvil lo domina usted?
6: Me defiendo algo.
4: ¿El año pasado hizo algún otro taller? ¿Es el primer año que viene?
6: Sí.
4: ¿Y por qué se ha animado este año a venir aquí al taller de la gent gran?
6: Porque necesito seguir quemando tiempo libre que tengo y quiero con la planificación tengo tiempo para llevar a cabo estos cursos. Siempre que no suceda un suceso imprevisto.
4: ¿Cómo conoció usted los talleres de aquí que es fan al Casal de la gent gran?
6: La información que emite el ayuntamiento.
4: Es decir, que usted se ha enterado por canales oficiales. ¿Ningún amigo? ¿Usted ha venido solo, con gente que conoce?
6: Vengo con amigos y aparte traigo a mi esposo, que no está presente, pero está aquí.
4: Bueno, ¿usted agradece que aquí se den talleres así, gratis?
6: Es que lo necesitamos. Además, echo de menos los cursos de ordenadores que teníamos hace años, sobre todo con el profesor Iván, que fue el profesor, después de tantos años que lo tuvimos aquí en la biblioteca, fue el profesor que mejor aprendimos. No sé cómo irá esta vida.
4: Bueno, seguro que le irá bien, aprenderá algo, seguro.
6: Sí, sí, además, pero no, lo necesitamos estos cursos para todo lo que somos de los jóvenes, los de vintage.
4: No sois viejos, sois con mucha experiencia.
6: No, de viejo nada, es que no lo admito, Somos vintage, mayores de 40 años.
2: Ens hem acostat a xerrar amb aquelles persones que han pogut gaudir de ser les primeres en escollir taller.
4: Quins tallers t'has apuntat?
8: Gimnàsia i baile de línia.
4: T'ha tocat de les primeres, eh?
8: Sí, es que yo quería de las primeras.
4: Así es cool, ¿no?
8: Sí, porque yo llevo ya 2 años, 3 años con este, me parece, y me gusta y lo sigo haciendo.
4: ¿Cada año haces los mismos talleres o vas variando?
8: No, lo sigo haciendo. Ahora me he apuntado a andar también. ¿Andar? Sí, también con el grupo de aquí del Casal, de lunes a jueves.
4: ¿Por qué ha escogido usted talleres más así, más activos, de moverse y no tanto de sentarse y pensar?
8: Eso de estar sentada no me va, no, me gusta estar activa, sí, es lo que más me gusta.
4: ¿Desde cuándo usted viene aquí al Casal de la Gent Gran?
8: Pues ya te he dicho, 3 años. Y me enteré, bueno, prácticamente me jubilé y creo que después de jubilarme estuve 2 años sin hacer nada y me empezaron a hablar del Casal y desde entonces estoy contentísima, de verdad que sí, me viene muy bien.
4: ¿Vas venir aquí a través de amics o vas conèixer? ¿Com vas conèixer això?
8: Bueno, a través de amics, que sí que me hablaba, pero siempre me lo decía, ¿por qué no te apunta? ¿Por qué no te apunta? Y yo, si todavía no tengo la edad, cuando me lo decían. Digo, bueno, pero ya me queda menos. Y a través de ello, cuando ya tuve la edad, me apunté.
4: Per la gent que ens estigui sentint, per què és tan important per vosaltres el Casal de la Gent Gran, les activitats gratuïtes, el fet de moure-us, tenir tantes tallers, i cada dia això està ple?
8: La verdad es que sí, que esto muy bien. A mí la verdad es que muy bien.
4: ¿Por qué es tan importante?
8: Ya te lo he dicho, por todo lo que se hace, por todo lo que dicen, por todo lo que dan, el esfuerzo que hacen ellos, que lo ponen, que es muy importante. Porque hay gente que la verdad que colaboran y no tienen mucho, por muchas cosas. Valoro mucho todo lo que hacen aquí. Nosotros, para nuestra edad, de nuestra edad, mucho más todavía.
4: ¿Por qué es importante que la gente grande no se quede en casa y salga aquí y se activa?
8: Ay, pues, ¿por qué va a ser? Es que si nos quedamos en casa, la verdad es que muy mal. Y esto, quiera o no quiere, tienes contacto con mucha gente y hablas con mucha gente y te relacionas con mucha gente.
4: ¿Has hecho amigos aquí?
8: Mucho.
2: El Casal Maria Aurelia Campmany torna a omplir-se així de gom a gom de tota la gent de la tercera edat que vol participar de les activitats adreçades a persones joves.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Torna una nova edició del Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià, la 74a edició, una de les grans cites del cinema europeu. I com cada any i des de fa molts i molts anys, Ràdio Sant Andreu compta amb enviats especials. Toni Herrero i Sara Ordóñez, del programa La Butaca Indiscreta. Toni Herrero, molt bon dia.
9: Bon dia.
1: Benvingut als estudis de Ràdio Sant Andreu, la prèvia abans del Festival de Cinema de Sant Sebastià. 74 edicions. L'any que ve, 75, xifra molt rodona, eh?
9: Sí, ho parlàvem l'altre dia de què faran l'any 75, vale? Perquè, a més, aquest any hi ha com un canvi de cicle, perquè és l'últim confirmat del director actual, el José Luis Rebordinos. Per tant, se suposa que l'any que ve ha de ser el primer de la nova direcció. I encara no se sap, òbviament, qui serà la nova direcció, però, clar, comença molt fort, amb una responsabilitat important, que és organitzar el 75 aniversari del festival. Però, bueno...
1: D'aquestes 74 edicions, Toni, tu en portes unes quantes, eh?
9: Jo, sí, tots els anys em passa el mateix, que dubto quan començo i he de mirar,
1: pregunta, no sé,
9: el primer any em sembla que va ser 2008 o 2009, però sempre amb... sí, no ho tinc clar, perquè ja són tants, i tens la referència molt clara del primer any de les pel·lis que vas veure, però no de l'any. Però bueno, aquestes coses...
1: Quan sàpigues l'any, Toni, pots fer una samarreta des de l'any Festival de Cinema de Sant Sebastià,
9: no? Sí. El que passa és que, ja et dic, aquestes coses són més... Bueno, té un punt de sentimental, però vull dir... tampoc hem de començar a vendre les coses com... No, jo és que porto des de... No, vull dir, jo tinc companys que porten allà des de principis dels 90 o dels 80, vale? Han vist els mites, els han vist allà, vull dir, vale, sí, jo porto, doncs, 15 anys, més o menys, entre 15 i 20, vale? Però no sóc un veterà encara, no sóc una... no sóc llegenda, todavía.
1: Si arribes a 26 edicions més, arribaràs al centenari del Festival de Cinema Sant Sebastià, i ho comentarem també a través de la ràdio. El cartell d'aquest any, d'aquesta edició, un vell conegut, no només nostre, sinó també del festival, com és el lector argentí Ricardo Darín.
9: Sí, el tema del festival és que, com han de fer tot el tema de la carteleria, doncs fa uns anys que ja escullen una persona vinculada en el temps al festival. Clar, surt i tu penses, ui, el Premio Donosti este año. No, és la imatge d'aquell any, vale? I després ja venen els Premis Donosti més tard, però en aquell moment el que fan és la imatge del cartell d'aquest any. Doncs és el Ricardo Darín, que és un viejo conocido, òbviament, del festival, i bueno, de fet Darín ve en una secció paral·lela a presentar peli, precisament perquè és la imatge del festival.
1: D'aquest any, què preveus? Què és el que a priori pot ser interessant d'aquest Festival de Cinema de Sant Sebastià? La catifa vermella, qui passarà per la catifa vermella o que estigui confirmada?
9: Bueno, a veure, gent confirmada tenim. L'Orlando Bloom, que ve a donar-li el premi Donosti al Werner Herzog. Ve Brad Pitt a presentar una peli, ve Naomi Watts, òbviament, que és el Premi Donosti, el segon Premi Donosti, que el Premi Donosti se'l dona al José Antonio Bayona, òbviament, per la seva vinculació professional i personal, per dir-ho així. Ve el Jeremy Irons també a presentar el 40 aniversari de la missió, perquè es va fer una presentació, òbviament, l'any 86 de la missió al festival, i llavors es fa el 40 aniversari, i ve el Jeremy Irons amb el Roland Joffé, amb el director de la peli. ve Penélope Cruz a presentar película també, que presenta una peli de la Olivia Wilde que es diu La invitación, que és una versió de la peli espanyola de Sentimental, doncs és una adaptació americana, Hollywood, vale? I està Penélope, i per tant ve també amb, i bueno, i vindrà també amb Bardem, perquè fan també un passi de la peli del Sorogoyen i l'Isabel Peña, del Ser querido, també ve el Remy Malek, ve la Marion Cotillard, directors importants que a més vull dir, en diferents seccions, perquè nosaltres clar, és important secció oficial, però secció oficial va a concurs i per tant no les ha vist ningú, però un festival d'aquests també té molt tirón el tema de poder veure coses d'altres festivals als que, doncs això, Cannes, Venècia, que acaba de ser, Toronto, etc, etc, Berlín i tal, doncs veurem les pel·lis del Pablo Larraín, del Christian Mingiu, del Pavel Pavlikovsky, que, del Lucas Don, que són gent molt important que ja han passat aquest any per, bueno, vull dir, òbviament veurem La bola negra de los Javis, perquè va guanyar direcció a Cannes i perquè a més fa una estona sabem que aniran als Oscars.
1: Per tant, La bola negra, pel·lícula important, que representarà Espanya als Oscars si passa el tall, eh?
9: Òbviament, ara mateix ha passat el tall de l'Acadèmia Espanyola.
1: És el primer pas important, evidentment.
9: Sí, sí, i tant.
1: També tindrem en aquest Festival de Cinema de Sant Sebastià presència santandreuenca, no només amb els enviats especials, amb Toni Herrero i Sara Ordóñez, sinó amb una actriu, la Chiara Arancibia, de qui ja pràcticament ara aviat farà un any que li hem fet el seguiment, amb la pel·lícula La buena hija, pel·lícula que es va presentar a Màlaga, pel·lícula que va obtindre un premi internacional, també ella com a millor actriu. La Chiara Arancibia la veuràs també a Sant Sebastià, perquè la pel·lícula La buena hija es presenta i es podrà veure també a Sant Sebastià. Pel·lícula, per cert, que ja està en plataformes, eh?
9: Sí, sí, el festival fa una cosa molt interessant i que, a més, és una iniciativa directa de Televisió Espanyola i Movistar, que són patrocinadors del festival, i el que fan és, de cara també a tots els premis de temporada que acaben els Goya, fan reestrenes de pel·lícules que s'han anat estrenant al llarg de l'any espanyoles dintre una secció que es diu Made in Spain, perquè la premsa estrangera que no les ha vist les pugui veure i per tant li pugui donar importància fora d'Europa, a Amèrica, etc. La premsa estrangera que ve al festival pugui veure aquestes pel·lis que només s'han estrenat a Espanya, i per tant és una forma de posicionar aquestes pel·lícules que es puguin veure també fora.
1: Doncs esperem que tinguin molta sort, la Chiara Arancibia, en aquesta presentació al Festival de Cinema Sant Sebastià, i a veure si
9: hi ha una...
1: premis de l'any 2027 i parlen de Gaudí, Goya, etc, doncs a veure si aconsegueix alguna nominació, ja que el paper que ella fa amb la seva primera pel·lícula, La buena hija, és espectacular, eh?
9: Sí, jo la vaig veure en el seu moment d'estrena, i jo crec que és una candidata, si la pel·lícula aconsegueix una mica més de ressò i de moure una mica més de medis, jo crec que ella és una clara candidata a actriz revelació pels Goya, o actriz revelació per lo que sigui, perquè la veritat és que ella és pràcticament la prota de la peli. Òbviament té els pares, que són com secundaris, són molt importants, però la protagonista de la peli és ella, i ella està fantàstica a la peli.
1: Doncs estarà present en el Festival de Cinema de Sant Sebastià. Ens has avançat alguna de les pel·lícules, actors, actrius que estaran presents en aquest festival, i com sempre ens agrada destacar la feina de l'enviat especial. Aquest enviat especial que esmorza ben d'hora, que a primera hora del matí ja està veient la primera pel·lícula i que la jornada acaba al vespre després d'haver vist 3, 4 o 5 pel·lícules en alguns casos, alguns dies.
9: Sí.
1: Bueno, és un tot tipus de cinema, eh?
9: És un Tetris. De fet, nosaltres, una de les coses que això és com, bueno, lo de la prèvia, no? És fer com fan als esports, no? Al futbol i tota la història, no? Has de fer la pre, perquè, clar, és que si no arribes allà i no saps què fer, perquè t'has de preparar. Nosaltres ja tenim totes les entrades amb els codis, amb els codis QR perquè ens deixin entrar, ja les tenim fetes, i per tant tu has de fer el calendari de tots els dies, a quines hores fas què, i si tenim rodes de premsa, que la idea és poder anar a les rodes de premsa, sobretot de Naomi Watts, del Brad Pitt, del Jeremy Irons, encara no està confirmat que hi hagi bé, per dir-ho així, però no està confirmat una roda de premsa. Passa una mica el mateix amb l'Orlando Bloom, perquè sabem que ve a presentar la pel·li al Werner Herzog. Hi ha una roda de premsa al Werner Herzog, però no sabem si ell va a la roda de premsa o no, o simplement se passea per la catifa i ja està, i es fa quatre fotos, però no sabem si hi ha roda de premsa d'ell.
1: Segurament que això us ho haureu trobat en moltes ocasions, no? Les estrelles són les estrelles, no? Són imprevisibles.
9: I tant. Sí, bueno, del Remy Irons encara no sabem quan arriba, perquè és una de les coses aquestes de, bueno, pues ja llegarà, que és el que va passar amb l'Angelina Jolie fa uns anys, que tothom estava confirmadíssim que arribava, però no sabíem quan arribava, vale? I és, no, és que ha d'agafar, que està fent no sé què a Londres, llavors ha d'agafar un vol que no sé què i tal. Bueno, Angelina Jolie va arribar quan va voler i se'n va tornar quan va voler també. Llavors, bueno, ja està, aquestes coses són, bueno, és festival.
1: Festival de Sant Sebastià. En principi, la mateixa il·lusió de sempre, no, Toni?
9: Sí, amb moltes ganes, sobretot, de descobrir pel·lis, perquè, òbviament, doncs clar, vols veure les que ja estan apuntades, la Bola Negra, la pel·li de Can del Christian Mingiu, la pel·li del Brad Pitt, etcètera, etcètera. Però després, a secció oficial és quan trobes pel·lis que dius i aquesta hem de parlar d'ella, perquè de sobte et trobes coses molt interessants que no tenen aquest primer nom important, aquest punt de cartell que la gent ja comença a parlar abans, no? L'efecte, jo li llamo ja l'efecte Christopher Nolan, ¿vale? Que es que comienzas a parlar una peli 4 años antes, solo porque Christopher Nolan dice que va a hacer la Odisea, ¿vale? Pues 2 años hablando de la Odisea, ¿me entiendes? Entonces, això no. Estás opta, trobas una peli que no sabes de qué va y dius, hem de parlar d'aquesta peli.
1: L'essència del cinema. També està molt bé fer aquestes descobertes que coneixerem a través de les cròniques, com és habitual. Doncs cada any, Toni, ens enviaràs les cròniques des de Sant Sebastià i a través de la ràdio, a través de Ràdio Sant Andreu, com ja fem des de fa molts i molts anys, doncs és com si estiguéssim allà, també. Mm. No?
9: És la meva idea, i mirem de transmetre el que es viu i com es viu.
1: Tu en resumeixes, el que has vist?
9: Sí, jo faig la crònica del dia i miro de transmetre com estem allà. I si plou, que plourà, segur. Bueno, cada vegada menys, eh?
1: Exacte. Tampoc no t'arrisquis aquí amb fer el vaticini aquest, per si de cas. Toni Herrero, que us ho passeu molt bé a Sant Sebastià, tant sí. Tu com Sara Ordóñez, de la Butaca Indiscreta, i després d'aquest festival, nosaltres escoltarem aquestes cròniques, i després del Festival de Cinema de Sant Sebastià, a través de la Butaca Indiscreta, ja parlareu àmpliament de tot el que es veurà en el festival. Hem de recordar que aquesta setmana hem començat la temporada habitual de Ràdio Sant Andreu, però que aquest dijous no escoltareu la Butaca Indiscreta, perquè... Doncs perquè estan a Sant Sebastià.
9: Sí, clar, ara recopilem, de fet, a nosaltres el festival l'utilitzem per recopilar pel·lícules que després es veuen al llarg de l'any tota la temporada. I per tant, serveix per tenir una quantitat de material molt important per la resta de l'any.
1: Doncs Toni Herrero, gràcies per venir avui als Estudis de Ràdio, fer aquesta prèvia del Festival de Cinema de Sant Sebastià, 74a edició, i escoltarem aquestes cròniques.
9: Encantat, com sempre.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat celebra aquest any el seu centenari. 100 romeries de Sant Andreu de la Barca a Montserrat, una tradició que ha plegat a diverses generacions de santandreuencs i santandreuenques i que manté viu el vincle del municipi amb Montserrat. Coincidint amb aquesta efemèride, volem conèixer una mica de com es viurà la romeria aquest any, quins actes s'han preparat i, sobretot, repassar una mica la història d'aquesta romeria. Avui ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu mossèn Jaume Graner. Molt bon dia.
10: Bon dia a tots plegats.
1: També ens acompanya Anna Maria Miquel, que és la responsable de l'organització d'aquesta romeria. Molt bon dia.
11: Bon dia a tots.
1: Primer de tot, 100 romeries, per tant, és una efemèride prou important. Mossèn, què significa arribar a aquest centenari de romeries?
10: Home, això marca la vida de tots plegats, no? Perquè vol dir que som fruit d'una tradició que està ben arrelada, una tradició que ha anat variant al llarg del temps, però que és sòlida i es manté cada any, no?
1: No sé si tenim documentacions d'aquelles primeres romeries.
10: A la parròquia, que a mi em consti, no hi ha documentació del passat, eh? Penseu que a la parròquia costa molt trobar persones que puguin seure, escriure, guardar, perquè la vida de cada dia ja se'ns menja, no? Segons com, la gent té una mentalitat de que la parròquia és el capellà i que ell ho ha de fer tot, i el capellà dona pel que dona i no més, i costa molt trobar col·laboradors que en aquest sentit puguin ser eficaços, no?
1: Si busquem els orígens, tot i que no tinguem aquesta documentació, sí que podem fer un exercici d'imaginació de què podria motivar, no, un grup de persones d'iniciar aquesta romeria.
10: Sempre la motivació és espiritual, trobar-se amb el Senyor als peus de la Mare de Déu, i això motivava el anar-hi, pujar, trobar-se, compartir. Però aquesta motivació més fonda espiritual és la que sempre ha dirigit la romeria.
1: Una romeria que comentava vostè abans, de què ha anat canviant, no?, al llarg de la història.
10: Ha anat canviant perquè ha canviat tot. Ha canviat el poble, ha canviat l'església, ha canviat la manera d'entendre la vida, i per tant això ho ha anat fent cada vegada més diferent, no?
1: Però Montserrat continua sent un lloc molt especial, no?
10: Montserrat és un punt d'atracció important pels cristians de Catalunya i atreu a tots els que formem part de les parròquies catalanes. Tots, un hora o altre, passem per Montserrat. Nosaltres hi anem a la parròquia nostra aquests 3 dies, però, per exemple, totes les parròquies d'aquí de l'arxiprestat de Montserrat pugen un cop l'any, també cada any, un dia sencer, tots plegats.

0: Anna Maria Miquel, que és responsable d'organització de la romeria. Suposo que aquests tres dies, diem que la romeria són tres dies, divendres, dissabte i diumenge, el tema organitzatiu, setmanes abans o fins i tot mesos abans ja comença la preparació, no?
1: I tant que sí, bastants mesos abans. Perquè a Montserrat cada vegada se'ls acumula més gent i necessiten les coses saber-les en temps. No podem dir d'avui per demà, sigui la trobada primera els divendres quan arribem, que ens ve un monjo, ens troba allà a l'entrada, tenim una trobada amb ell, després l'endemà, que també a primera hora tenim una xerrada amb el monjo, el mossèn, tot això ho prepara ja d'un any a l'altre, aquesta part. Però jo, per exemple, a nivell pues, de, el dissabte que fem una trobada, ai, un dinar tots junts, això el demanem d'un any a un altre al restaurant, si no, no tenim puesto. Això vol dir una feinada, has d'apuntar també la gent amb temps perquè ells volen saber quan serem els menús, si anem a missa el diumenge, per descomptat que anem quasi bé tothom, han de saber totes les persones amb molt de temps per demanar-hi plaça, si no dintre l'església són limitades, no es pot anar així arribar i anar-hi, i tot això dona feina, dona molta feina, has de tenir-ho tot ben controlat. La gent els hi costa a vegades una mica, bueno, ja esperaré els últims dies, però no és així. Els últims dies se'ns atrapen i no podem llavors fer-ho tot, però bueno, fem el que podem i amb molta, molta il·lusió i amb moltes ganes, perquè Montserrat és algo molt especial.
0: Després, evidentment, també s'ha d'afegir doncs, aquelles persones que durant aquests tres dies es queden a dormir a Montserrat, a les cel·les de Montserrat, això sí. També s'organitza des de la parròquia.
1: Sí, sí, també, i això també les demanem d'un any a l'altre, perquè, clar, aquell dia també coincidim amb altres parròquies que també van a la romeria i les celdes hi ha les que hi ha, no podem més. Llavors també les hem de tenir, han de venir uns dies abans, nosaltres ja les demanem d'un any a l'altre i llavors la gent ja venen abans a apuntar-s'hi. Generalment fa una colla d'anys que ja és una rutina, hi ha molta gent que ja sempre venen. Bueno, recorda que jo també vindré, ja vindré amb temps a apuntar, que ja anem seguint els mateixos, les mateixes persones. Aquest any hem tingut sort, ens han donat alguna més i ja les tenim totes plenes.
0: Bueno, aquest any que és el centenari de la romeria, doncs una mica més de cel·les també ha anat bé, eh?
1: Sí, oi tant que sí. Encara ens en feien falta més, però ja no n'hi ha més, hi ha el que hi ha.
0: No sé si heu notat que aquest any, al ser el centenari de la romeria, ha hagut més demanda, o més persones s'han acostat, en aquest cas, a la parròquia, doncs demanant informació, que volen participar. Estem parlant, clar, d'una efemèride important.
1: Sí, sí, hi ha més gent que s'ha animat i es porta i s'apunta i té ganes de fer. El diumenge, per exemple, pujaran pues, els diables allà fora a la plaça, una vegada acabada la missa faran una mica de demostració, no poden fer-ho res amb foc perquè no deixen, però bueno, mira, faran una ballada i també pugen els gegants, pujarà també el drac i no sabem si potser algú altre, el pitallat també pugen, ja que ells sempre pujaven un altre cap de setmana, perquè com que coincidim sempre amb lo de Matagalls, ells pujaven un altre cap de setmana, però aquest any també s'hi han afegit. Llavors vol dir que també hi ha més gent que ens han demanat les celdes, d'algú del pitallat. Bueno, serà una cosa més festiva, així ens ho esperem i tenim molta il·lusió.
0: Important, mossèn, també aquesta participació de les entitats, no?, de Sant Andreu de la Barca, que també s'afegeixen doncs, a aquesta celebració de la romeria i aquesta participació.
2: Sí, ajudaran a expressar la festa, no? Nosaltres hi posem el contingut que vol ser... La romeria la vivim ja des de fa molts anys com el començament del curs i té un sentit cada dia propi, no? El divendres quan ens reunim, el que fem a la pregària de la nit en processó cap al cambril és donar gràcies a Déu per tot el que hem viscut durant l'estiu, per les relacions que hem creat, per allò que ha anat bé, en donem gràcies als peus de la Mare de Déu. El dissabte, en canvi, el dediquem més a la reflexió, ho fem en una pregària al matí allà a la porteria del monestir i després fem la foto i continuem encara allà al cambril

0: celebrant el sagrament del perdó. Tenim ganes de començar el curs renovats interiorment, amb ganes de ser fidels a l'Evangeli. I el diumenge, a la missa, amb els monjos, preguem pel curs que comença. Demana al Senyor que tots aquests plans que hem fet es puguin fer veritat, es puguin fer realitat amb el compromís de tots plegats. I això és el que dona sentit pròpiament a la nostra romeria. Després es complementa amb la relació, el dinar, però fonamentalment hi anem per això.
1: Ara que vostè està parlant d'aquest nou curs, li puc preguntar com es presenta aquest nou curs a la parròquia?
0: Un nou curs es presenta amb aspectes que són de continuïtat amb el que ja anàvem fent i aspectes de novetat. Ens trobem situacions que són noves actualment. Adults que demanen ser batejats, altres adults que volen ser confirmats. En el treball amb els infants estem fent ara un replantejament total de la feina per adaptar-nos més a una... Volem, per dir-ho així, que la gent vingui no perquè ha de fer la comunió, sinó que vingui perquè vol conèixer i estimar Jesús. Llavors, en aquest procés, començarà a combregar o es confirmarà, però que el fonamental sigui la descoberta de la persona de Jesús, conèixer-lo, estimar-lo, compartir amb ell i compartir amb ell fonamentalment el diumenge a la missa.
1: Doncs d'aquesta romeria de Montserrat, 100 edicions de la romeria de Montserrat, de Sant Andreu de la Barca a Montserrat. Abans Anna Maria apuntava el fet de que és molt especial a Montserrat. En el seu cas, Anna Maria, molt especial per què?
2: Sí, Montserrat, jo penso que per molta gent, o per molts catalans i no catalans, Montserrat és algo molt especial. Un cop puges allà, sembla, no ho sé, és una cosa, trobar-te amb la Moreneta t'entra molt a dintre aquesta emoció. I jo també afegiria una altra cosa. El mossèn ha dit la trobada de la romeria, la part espiritual, resar, i això és el que hauríem de fer sempre tots. Però també pues, hi ha la part festiva, no? El divendres, un cop hem entrat a dintre l'església, hem pregat, hem estat allà amb la Mare de Déu, pugem a una sala a dalt de tot, i llavors és una trobada més festiva, que també és important, no? Jesús suposo que també ho feia, de trobar-se amb els amics i xerrar i riure un rato. I llavors allà pues, mengem coca i riem i ens trobem, que també és important. Ens trobem tota la gent de la comunitat, tota la gent que hi ha pujat, i és una manera molt bonica de trobar-te. I això, Montserrat, és algo especial. Mira, no sé, Tobo, que ens ho estimem molt.
1: L'escenari ja s'ho val, eh?
2: No? I tant. Com el dinar del dissabte, també tots. És la part festiva. Hi ha les dues parts molt importants, jo penso, eh? L'espiritual i la festiva, que també és important.
1: Viure en comunitat.
2: Sí, i tant.
1: Com ha comentat ara. Mossèn, per vostè, Montserrat, què representa? A més, fa poc hem viscut el mil·lenari del Montserrat. Aquí fem el centenari de la romeria, encara es queden 900 anys més, però com viu... Home, d'aquí 900 anys ja en farem una altra entrevista. Què representa per vostè, Montserrat?
0: Home, per mi, capellà, representa tenir uns companys monjos que ens fan una aportació extraordinària de pregària, però també de reflexió, de comunicació. Rebem moltíssim d'ells i tenim relació tot l'any en molts moments, no? I alguns d'ells també participen habitualment a la vida de la diòcesi perquè hi tenen responsabilitats també, sobretot des de que hi ha la diòcesi a Sant Feliu. Ells se'n senten del tot, i el nostre bisbe se sent molt el bisbe de Montserrat.
1: Anna Maria, quants anys fa que participes a la romeria? No com a organització, eh? Si sumem organització i anys que pujaves a la romeria?
2: Mira, jo ja hi vaig començar a pujar de petiteta, amb els meus pares, molt petita.
1: Per tant, això és tradició familiar.
2: Sí, sí, sí. Després vaig anar amb la fent gran i vaig continuar, em vaig casar, vaig pujar amb el casada, amb els meus fills, i continuo anant-hi. I si puc, doncs mira, el que tu dius, igual faig 100 anys més, no ho sé.
1: Ah, i d'aquesta romeria, de la pujada de Montserrat, alguna ocasió pujar de peu?
2: Sí, sí. Jo hi he pujat moltes vegades, des d'aquí Sant Andreu o només la muntanya. Ara no, eh? Fa uns quants anys que ja no.
1: Fins i tot fa anys que es pujava en carro.
2: I tant, i tant. Amb carro, en carro. Els meus pares hi havien pujat en carro i el meu pare, per exemple, és un dels que havia portat la creu d'aquí, allà a Montserrat. No que la vagin pujar des d'aquí, eh? Vam fer el Via Crucis a Montserrat portant ell la creu. Jo això sí que no ho recordo perquè el meu pare era jove. Jo no havia nascut.
1: Per tant, aquesta evolució, que abans també parlava mossèn Jaume de la romeria de Montserrat, ara, pel que es desprèn de les paraules que en aquesta entrevista, hi ha molta gent a Montserrat, no? Hi ha molta aglomeració.
2: Sí, sí, hi ha molta gent, molta gent. I, esclar, ells també han de controlar-ho i vigilar-ho tot perquè no hi pot haver una disbauxa. Anys enrere, a les celdes fèiem bogeries, que ara ja no les podem fer. Jo les havia fet també, de jove. I suposo que altres persones que escolten la ràdio també en devien fer potser més que el que havia fet jo de joveneta.
1: La romeria, aquesta part festiva, aquesta part més espiritual, aquesta combinació dona resultat a la romeria i dona el resultat per què hem arribat a 100 edicions, no?
2: Sí. Bueno, això potser també ho dirà,
0: sí,
2: mossèn.
0: Sí. No, és així.
1: Mossèn, com tenim la fe avui en dia, en l'any 2026? Tenint en compte que després de l'elecció del nou papa se n'ha parlat molt de l'Església, del paper de l'Església, de la fe, del nou papa Lleó XIV. Què li sembla aquest nou papa?
0: Estem en una situació en què hem d'assegurar que el creient hagi madurat per dintre i pugui viure la fe d'una manera conscient, responsable a totes. No un ser creient perquè ho és per tradició o perquè ho eren els pares, però que no sap ben bé el que viu i el que fa, no? I en aquest sentit demana un treball de reflexió, d'aprofundiment, que suposa moltes hores de reunió, de feina, d'acompanyar persones, sobretot aquells que, per les raons que siguin, no s'havien acostat mai a l'Església i ara hi venen, no? Aquest és un fenomen que ens sorprèn als que ja hi som, no? I que no és fàcil d'acompanyar, perquè persones que puguin fer aquesta feina d'acompanyament tampoc en aquest moment són tantes, tot i que ens dediquem a la formació de persones que puguin fer aquest servei.
1: Mossèn Jaume Graner, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui als estudis de la ràdio, per haver parlat de la romeria, per aquest centenari d'aquests, no 100 anys, sinó 100 edicions de la romeria, bueno, sí, una cada any, són 100 anys de romeria de Montserrat, de Sant Andreu Barca Montserrat. Si li sembla, en una propera ocasió el convidem de nou aquí a la ràdio i parlem d'aquesta qüestió que ara doncs, n'ha parlat sobre el tema de la fe. I de totes aquestes qüestions, si li sembla, un dia el convidem aquí a la ràdio, vindria?
0: Molt bé, sí.
1: I Anna Maria Miquel, que és la responsable, com dèiem, d'organització de la romeria, gràcies també per acompanyar-nos, per haver aportat el testimoni i per haver explicat tot el que comporta la romeria, no només són aquests 3 dies, 18, 19 i 20, sinó que darrere hi ha molta feina.
2: I tant, moltes gràcies.
1: I l'important és que hi ha molta feina, però hi ha un interès també de moltes persones de voler assistir, de voler participar. Identitats també.
2: I tant que sí. Jo animo que encara avui a la tarda, si és que algú ens escolta ara, de 6:15 a 7, encara apuntem per qui se vulgui animar, doncs el dissabte a pujar i compartir, doncs, un dia o diumenge quan ells creguin.
1: Doncs Anna Maria Miquel, mossèn Jaume Graner, gràcies per acompanyar-nos i, sobretot, molt bona romeria en el seu centenari.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies a la ràdio per parlar-ne.
2: desgràcies.

0: El Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca torna a obrir el període de matriculació de cara al curs 2026-2027. Volem saber quins són els cursos que s'ofereixen en aquesta edició i quan comencen aquests cursos. Ens acompanya Rosa Monforte, responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia, Rosa.
1: Hola, molt bon dia.
0: Doncs ja tornem a ser-hi, amb aquestes inscripcions als cursos de català i en aquesta ocasió de cara al nou curs 2026-2027. Les inscripcions, les dates, Rosa?
1: Sí, doncs en aquests moments estem preparant les inscripcions. Les dates són entre el 16 i el 21 de setembre i les classes començaran l'última setmana de setembre, els dies 28 i 29 de setembre, segons el curs.
0: Els cursos, això, 28 i 29 de setembre és quan s'inicien, per tant, queda poc.
1: Sí, queda poc, ara això, estem preparant la inscripció i la inscripció, com ja acostuma a ser habitual, a fi doncs de facilitar la continuïtat dels alumnes que ja han començat a aprendre català, doncs s'organitza amb dos torns diferents. Per una banda, hi ha un torn d'inscripció preferent, que és els dies 14 i 15 de setembre, i en aquests dies doncs s'hi poden matricular els alumnes que han fet cursos amb nosaltres durant els últims 12 mesos, a fi doncs de poder garantir, no?, que tinguin la plaça garantida. I un cop passa aquesta inscripció preferent, a partir del dia 16 es poden inscriure la resta de persones que no han estudiat mai català amb nosaltres.
0: Per aquest curs 2026-2027, quins són els cursos que s'ofereixen?
1: Doncs mira, s'ofereixen cursos des de la U.1, que és aquest curs inicial, fins al C2. Hi ha diferents modalitats. Es poden fer cursos en línia, es poden fer cursos semipresencials. Hi ha també cursos en format en línia, amb semiconnexió. Hi ha diferents formats, eh? Cada nivell doncs té els seus formats i la seva oferta. I si et sembla, doncs comentem l'oferta presencial dels cursos que es faran a Sant Andreu. Mira, a Sant Andreu s'ofereixen 6 cursos presencials de diferents nivells. Amb aquests 6 cursos doncs oferim 150 places i els cursos que hi ha, l'oferta que hi ha és la U.1, que és aquest curs més inicial per persones doncs que no han estudiat mai català però que tenen potser una llengua inicial, una llengua materna molt diferent del català, o que tenen un grau d'instrucció més aviat baix, llavors haurien de fer aquest A1.1. Després s'ofereixen 2 bàsics uns, que ja seria doncs per persones que no han fet mai català però que parlen doncs una llengua més propera al català, no?, una llengua romànica. I aquest bàsic 1 s'ofereix un en horari de matí i un en horari de tarda. Després s'ofereix un bàsic 2, a fi doncs que les persones que van fer el bàsic 1 a l'estiu i el bàsic 1 al tercer trimestre del curs passat puguin continuar estudiant i puguin ja inscriure's directament al bàsic 2. Després tenim l'elemental 1, que és també un curs destinat a fomentar, no?, o a centrar-se en l'expressió oral per les persones que ja han fet el bàsic, i aleshores doncs el curs de continuïtat és l'elemental 1. I després tenim el suficiència 1. Volia remarcar aquest suficiència 1 perquè és un curs, diríem, de nivell estrella, en un horari estrella, i que no sempre es fa a Sant Andreu de la Barca. El suficiència 1 és el primer mòdul del curs C1, o sigui, el C1 té 3 mòduls, no?, el suficiència 1, que s'ofereix ara, el 2, que s'oferirà el segon trimestre, i el 3, que s'oferirà en el tercer trimestre. I que a final de curs, si se supera l'examen, s'obtindrà la titulació de nivell C1, que és una titulació que moltes vegades doncs hi ha persones que se la volen treure. Llavors, per això deia, el curs estrella, perquè a la millor hi ha persones doncs que estan buscant aquest curs, que sàpiguen que el poden fer a Sant Andreu de la Barca de manera presencial, en horari de dilluns i dimecres de 18:45 a 20:45, que no necessàriament s'han de fer tots els mòduls, perquè a la millor hi ha persones que ja han estudiat aquest curs o ja han començat a fer algun mòdul i a la millor no cal que facin l'1, però a la millor el gener es poden incorporar al 2 per continuar, no?, amb els seus estudis i després al juny treure's la titulació. Per això deia que era, doncs, aquest curs estrella, perquè no sempre s'ofereix. Aquest any, doncs, tenim la sort que l'hem pogut organitzar i aleshores, doncs, és això, en aquest bon horari, no?, de tarda a vespre. Per tant, doncs, persones que estan treballant o que tenen activitats durant el dia, que estan ocupades durant el dia, doncs a la tarda vespre, doncs potser els va bé aquest horari, no?, per seguir estudiant i per treure's aquesta titulació.
0: Persones interessades a realitzar aquests cursos que s'organitzen des del Servei Local de Català, aquests cursos de català per adults, inscripcions, telèfons de contacte, correu electrònic...
1: Sí, a veure, durant els dies de matrícula, o sigui, ja a partir del dia 14, que hi ha inscripció preferent, doncs l'horari del Servei de Català, l'horari d'atenció al públic, serà de 9 a 1 al matí i de 5 a 8 de la tarda, tots els dies de matrícula, o sigui, des del dia 14 fins al dia 21, excepte el dia 18, que és divendres, i aquest dia només hi haurà atenció al públic al matí en horari de 9 a 13. Aleshores, ens podeu trobar a les escoles velles. El telèfon de contacte amb servei de WhatsApp és el 634-75-72-31 i també ens podeu contactar a través del correu electrònic santandreubarca@cpnl.cat.
0: Doncs aquestes són les dades de contacte per a les persones interessades a realitzar algun dels cursos del Servei Local de Català. Sobre, ho preguntem sempre, però el perfil dels alumnes que s'hi apunten a aquests cursos, i com sempre diem, molt divers.
1: Sí, sí, molt divers. Bé, són persones, doncs, que d'alguna manera volen tenir aquesta formació en català. Els cursos, aquesta formació mínima, llavors, per aquesta raó, els cursos de nivell inicial i bàsic són gratuïts, per poder garantir o per poder donar l'oportunitat de tenir aquests coneixements bàsics de català a les persones nouvingudes. I després, doncs, ja de cara a l'elemental i altres cursos, doncs aquí tindríem de tot, o sigui, hi ha persones, doncs, que han anat progressant, diríem, no?, al llarg del temps en la seva formació i han anat avançant fins que arriben, doncs, continuen i arriben al nivell elemental o al nivell intermedi o fins i tot al nivell de suficiència, perquè tenim alumnes en els cursos de suficiència, potser hi ha majoria d'alumnes d'origen catalanoparlant o doncs nascuts aquí, però que a la millor van començar un curs de nivell bàsic i han anat seguint, han anat progressant fins a arribar al nivell de suficiència, o sigui que hi ha com una mica de tot.
0: Sí que heu notat, Rosa, suposo que en els darrers anys, que hi ha més demanda, no?, dels cursos de català.
1: Bé, podríem dir que sí, clar, ja diguem en diferents àmbits, no?, és important tenir una mínima formació de català, no? Per exemple, ara m'està venint al cap els taxistes, no? Per tenir una llicència de taxi també, doncs, han de complir tota una sèrie de requisits i un d'aquests requisits, doncs, és tenir uns coneixements mínims de català. Per tant, les persones que viuen aquí, ja sigui perquè hi han nascut o perquè han vingut d'un altre lloc, és necessari, no?, o és important que tinguin una formació bàsica de català. Ja sigui, doncs, per obtenir una feina, per millorar, per estar més integrats, i aleshores, doncs, bé, potser hi ha persones que quan acaben d'arribar no en són conscients, però després, doncs, ja quan porten un temps veuen que han de fer aquest pas, no?, de tenir aquesta formació de llengua catalana.
0: Doncs els cursos del Servei Local de Català, doncs, que inicien el curs els dies 28 i 29 de setembre, depèn del curs 2026-2027, i del 16 al 21 de setembre, període d'inscripció per aquests cursos, àmplia oferta aquest any, i finalment, Rosa, animar la gent que ens escolti que s'hi apuntin, no?
1: Sí, que s'hi apuntin, que contactin amb el Servei de Català si tenen dubtes. Després també des de la web del Consorci es pot consultar l'oferta a tot Catalunya. Per tant, doncs, si hi ha una persona que vol fer un curs en línia o un curs en una altra població diferent, pot consultar a través del cercador tota aquesta oferta.
0: Rosa Monforte, responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: Continguts en xarxa.

0: Comencem una nova entrega de la Show en Sèrie, l'espai de sèries d'Ho a Oblida a ràdio. Ivan Osson, bon dia.
1: Bon dia.
0: Teniu actualitat?
1: Pues la veritat és que, bueno, a veure... No, és que saps el que passa? Que s'han estrenat, s'han donat els Emmys aquests artístics. Que són com una mica, entre cometes, els Emmys de mentida, no? O els Emmys de categories menys rellevants, que llavors els donen com una mica abans i tal, però bueno. Jo te diria que l'única actualitat que puc destacar de tot això...
0: Sí?
1: A banda de que The Pitt ha guanyat un altre, és que Pluribus, la sèrie del creador de Breaking Bad, n'ha rebut... ara no sé si són 4 o 5 per qüestions artístiques. Encara estan les qüestions actorals i d'escriptura i de direcció i totes aquestes històries pendents sobre la taula per la següent convocatòria aquesta. Però bueno, trencant així, per cert, la maledicció que va començar amb Better Call Saul, que és la sèrie que té el rècord de nominacions sense guanyar, que són entre uns 40 i 50, ara no recordo quants eren, però podien ser 46, 47, nominacions en tota la seva història, 0 premis guanyats.
0: Correcte.
1: Sí, sí, és la sèrie que té el rècord de més nominacions.
0: I no li poden donar un premi per tenir aquest rècord? Perquè, tio, és com, no sé, algo falli.
1: Sí, i
0: o
1: a més...
0: hi ha una mà negra al darrere.
1: I a més era una sèrie d'una qualitat extrema en tots els aspectes. Un era el spin-off de Breaking Bad, que s'ha de dir, no?, de tot això, però vamos. Jo encara segueixo amb aquesta espineta clavada, des d'aquí.
0: Doncs jo tampoc tinc actualitat, la veritat, perquè continuo mirant Friends, vull dir que d'aquí que acaba. I no t'ho perdis, que aquests dos dies estava... me n'anava a dormir i pensava, i si torno a mirar Les Chicas Gilmore?
1: És que...
0: però és que no
1: surts, no surts del bucle.
0: Però no miro de noves, llavors és, oh, per favor, no ho sé. No sé què faré, no sé
1: què faré. Jo estic mirant els capítols nous, les temporades noves de Beavis and Butthead. No sabràs ni el que és, que no? Eren uns dibuixets que feien a MTV, eren uns dibuixos per adults, on bàsicament els dos protagonistes eren tremendament estúpids. D'una manera una mica intel·ligent, m'explico. Té un concepte tan estúpid, i ells són tan estúpids, que l'escriptura de la sèrie és genial, en aquest sentit.
0: Vale.
1: Perquè consisteix en... és que no sé exactament com explicar-ho, però no és el com de tontos siguin ells, sinó la situació a la que arriben per com de tontos en són.
0: Sí, t'entenc.
1: És molt divertida i els capítols nous estan molt bé. M'he deixat de sentir, No sé si això és una cosa que m'ha passat només a mi o a tu també.
0: Sí, o sigui, te sento, però no te sento pels auriculars.
1: A veure, anem a canviar de micròfon?
0: A veure, anem a fer proves perquè ens serà de la transparència amb tothom. A veure, Anna.
2: Hola, hola.
0: No te sento pels auriculars.
2: No me sento els auriculars.
0: Però entre bé l'àudio, o sigui, la gent està sentint.
2: Perfecte, doncs
0: ja està, ens fallen, no sé què passa aquesta setmana. Avui el que farem és continuem amb aquesta entrega de què se n'ha fet bé. En aquest cas, ens centrarem en una sèrie que crec que... els que voltem als 30 ens va marcar en certa manera. Estem parlant del Barco, una sèrie que es va emetre entre el 2011 i el 2013 i que ha preparat l'Ivan, que és on han acabat els seus actors.
1: Així és, un dels grans fenòmens juvenils d'Antena 3,
0: sí.
1: Doncs això, és una altra sèrie que va juntar una cantera d'actors que després es van consolidar com a grans noms del cinema i la televisió, juntament amb intèrprets veterans amb llargues trajectòries. Per tant, si et sembla, com comencem? Comencem amb sintonia?
0: No, comencem amb el nou.
1: A pelo. Pues sí. Jo crec que el protagonista pot ser més destacat d'aquesta sèrie o com a mínim un dels que més lluny...
0: Co-protagonista.
1: Correcte, co-protagonista. La part masculina del protagonisme, diguéssim.
0: Estic d'acord.
1: Mario Casas, que interpretava a Ulises Garmendia.
0: Sí.
1: És probablement l'actor que més ha evolucionat professionalment des del Barco. I donem molta fe amb això, amb aquesta afirmació.
0: Sí.
1: Quan interpretava a l'Ulises era un jove ídol juvenil gràcies a 3 metres sobre el cielo. Molt pesats, amb aquesta pel·lícula del seu dia.
0: Sí.
1: Mentiras y gordas, pel·lícula que a mi sempre m'agrada de recordar.
0: Sí.
1: I també sortia Los Hombres de Paco.
0: Sí, és que li feia la rivalitat al Lucas.
1: Correcte. Després es va esforçar per trencar amb aquesta etiqueta de noi guapo de pel·lis adolescents.
0: Sí.
1: I ho va aconseguir, de fet, perquè va protagonitzar thrillers com Contratiempo.
0: Molt bona.
1: El fotògrafo de Mathausen. No mataràs. Pel·lícula per la qual va guanyar un premi Goya al millor actor protagonista. I també ha protagonitzat èxits com Palmeres en la nieve i va fer el salt a la direcció, fins i tot, amb Mi soledad tiene alas.
0: Això no ho sabia.
1: Pues mira... continua treballant, Sí, evidentment està basant aquí, ho és una de les grans estrelles del cinema espanyol. L'Ulisses va començar com a ídol adolescent i va acabar guanyant un Goya i dirigint les seves pròpies pel·lis.
0: Aquí el titular radiofònic havia de ser l'Ulisses acaba fent l'Odissea. Però bueno, ja, ho tenia a huevo, però no ho ha fet. Recordem una de les escenes que ha fet, que feia, en aquest cas, Mario Casas.

0: Mira, chivata, estamos encima de un volcán. Así que deja de decir gilipolleces. Lárgate, porque si no te vas a achicharrar, Ainhoa.
1: Me voy a achicharrar, pero no voy a ir de aquí hasta que me digas cómo has sido tan gilipollas de autoinculparte de un asesinato. ¿Eh? ¿Por qué?
2: ¡Marineros! Vamos a sacar este barco de aquí. Vete a lavar un auto, la dos y a la tres. ¡Abre la uno un poco! ¡La dos! ¡Tome la presión!
0: Ainhoa, sal ya de aquí, por favor.
1: No, hasta que me digas por qué.
2: Vale. A mi señal cerramos todos de golpe. Te miro, atento.
1: ¡Que me digas por qué!
0: Ainhoa, vete ya, por favor.
2: ¡Ahora! Julián, inténtalo otra vez, rápido.
0: Vete de aquí, por favor.
1: No, hasta que me digas por qué.
0: Sube a la cubierta superior.
1: No.
0: Coges un chaleco. Te subes a un bote, Ainhoa, por favor.
1: No, no, dime por qué.
0: Déjame solo.
1: No. No, dime por qué.
2: ¡Que me dejes solo!
1: ¡Me digas por qué!
0: Que te quiero.
3: Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Aquí está una de las escenas de... Espera, que no se sentí. De Mario Casas. Es que...
4: No,
3: ¿sabes qué pasa? Que no me agrada en aquest estudi. No me agrada tenir-ho aquí a l'esquerra. Sergi, que bon dia.
5: Home, què tal?
3: Home, què? Perquè portes una temporadeta a això en sèrie.
5: No trobarem ara els plats bruts d'aquesta casa. Mai millor dit, no? Això va en sèrie.
4: Fixa't que el Sergi no el sento. Com són les coses,
3: Coses, sí. La màgia de la ràdio.
4: Seguim amb la part femenina.
3: Vinga.
5: Perdó, estàveu parlant de Mario Casas?
4: Sí.
3: Perquè estem fent el
5: barco. Top, mira, et diré... Top 4 de millors actors espanyols a mitjans de setembre, en què estem.
6: Per mi,
5: top 4 o top 5.
6: N'hem parlat d'això,
5: I sempre infravalorat.
6: Sempre, bueno, a veure, infravalorat. Bueno, la gent té la imatge de Mario Casas que va fer el barco i ara Mario Casas ja no és aquest Mario Casas. Però perquè ha evolucionat moltíssim com a actor.
5: Però més que el barco, jo crec que encara no s'ha pogut treure el de les motos. Com és d'ello,
3: del cielo.
6: Sí, també n'hem parlat, també n'hem parlat.
5: Però, vaja. Top 5 millors actors espanyols a dia d'avui.
6: Vinga, va, la propera, a veure si la fiques tu en un top de millors actrius. Blanca Suárez.
5: Doncs sí.
6: Pues mira, Blanca Suárez, que interpretava a Ainhoa Montero al barco. Prèviament havia triomfat amb El Internado, però aquesta sèrie la va consolidar definitivament com una de les grans estrelles joves d'Espanya. Va treballar amb Pedro Almodóvar a La piel que habito, interpretació per la qual va guanyar un Goya a millor actriu revelació. Mira, els dos actors protagonistes de la sèrie, dos Goyes revelacions per diferents pel·lícules, però vamos, en fin. Casualitats, També va aparèixer a Los Amantes Pasajeros, va protagonitzar Las Chicas del Cable, una de les primeres grans produccions espanyoles de Netflix, i al cinema destaquen títols com Perdiendo el Norte, El Verano que Vivimos i El Cuarto Pasajero. Bueno, Perdiendo el Norte...
3: Sí, que li passem als pasajeros, tio.
5: No li agrada conduir.
3: No sé, jo no sé si és tan bona,
5: Jo no, la ficaria en un top 10. A dia d'avui,
6: Top 10,
5: A dia d'avui, top...
3: És la que... Crec que això ho vaig dir, o no sé qui li vaig dir.
5: Top 10 no ho sé.
3: És la que més cobre.
6: De què?
3: És l'actriu que millor cobre de tota Espanya.
6: Pues molt bé.
5: Home, felicitats. Home, però Penélope Cruz estarà més ben pagada que Blanca Suárez.
3: Però jo no sé si Penélope Cruz...
6: Però Penélope Cruz està a Hollywood.
5: Ah, però més ben pagada que a final d'any ha fet un mes més gran que un menys.
6: Recordem que això tampoc...
5: Que fa molta publicitat. A més, és habitual en marques de roba molt reconegudes. I, de fet, per exemple, fa relativament poc estaven a Venècia, estan fent un dels festivals més glamurosos de Venècia, i Blanca Suárez surt en una foto amb grans estrelles de Hollywood com a cara visible, no sé si d'Armani o d'alguna marca d'aquestes. Ara ho confirmo.
3: És allò on van tornar a coincidir amb el Miguel Ángel Silvestre?
5: Que també...
3: Que han sortit la foto junts...
5: Sí.
6: De que fet, van ser parella o què?
3: Sí,
5: Miguel Ángel Silvestre...
3: Van discutir públicament.
5: Ah, sí?
3: Sí, és que al final sabré més coses.
6: Mira, la crònica groga com la té, la que no li agrada el cor.
3: Bueno, és que, joder, això es va...
5: Doncs, de fet, Miguel Ángel Silvestre sobre aquesta època, aquesta setmana a Venècia, també ha penjat alguna foto amb la Cini Ciruini Mini, aquesta que és tan famosa ara, i també amb d'altres de la Jet Set.
3: Perfecte.
5: Doncs... Mira, aquí ho tinc. Perdona, te canto algun dels noms que veig, eh?
3: Canta.
5: Mira, la Sweeney Siriwiniwini, J Balvin, veig també a la Kendall Jenner, crec que és la Kendall Jenner aquesta, veig amb aquest, el prota de Wicked i de Los Bridgerton a la primera temporada.
6: Ui, no m'és el nom, no me preguntis.
3: No ho sé, a mi no m'ho entenc.
5: Ja me sortirà. I és de... Sí, Armani Beauty. Giorgi Armani, doncs és una de les cares de Giorgi Armani.
6: Pues quina sort, perquè d'on pagava aquestos?
5: Home, i tant.
3: Doncs sí, recuperem una de les escenes de la Blanca fent d'Ainhoa Montero.

0: Bueno, pensava que parlava
1: des dels dents.
0: Se neteja
2: molt bé a la ficció, les dents.
0: Tensió entre Ainhoa i Ulisses, per si no menys enlloc la tensió.
1: Bueno, una ASMR fantàstica, per això.
0: Sí.
1: Ha estat fantàstic.
0: Vinga, va.
1: Vinga, va, seguim amb Juanjo Artero, que interpretava Ricardo Montero. Era probablement l'actor amb la trajectòria més llarga del repartiment, perquè abans del Barco havia estat fenomen gràcies a Verano Azul, on interpretava a Javi. No sé si el teniu localitzat.
2: Aquí, això?
1: Juanjo Artero, que interpretava Ricardo.
2: Ah, ja no estem amb Blanca Suárez, eh?
1: No, és que, és que anem passant d'actor a actor, eh? Doncs això, i posteriorment, a Verano Azul, també havia triomfat amb El Comissario. Mira, una sèrie de la que també podríem fer...
0: Sí. Buah, és que aquesta entrega serà com el procés, s'allargarà molt.
1: Després de l'Estrella Polar va continuar treballant de manera constant i va tenir un paper molt important a Servir i Proteger. Al cinema també ha desenvolupat una trajectòria destacada i va ser nominat al Goya com a millor actor de repartiment. 3 de 3, tu. Per No Habrá Paz para los Malvados.
2: Molt bé, bona pel·lícula.
0: Molt bé, sí, sí.
1: Per tant,
0: titular radiofònic.
1: El capità de l'Estrella Polar ja era una llegenda des de Verano Azul i continua navegant per la televisió espanyola.
2: Bueno, ara fa
1: i
2: temps
1: bueno,
2: que...
1: pel cinema, no? Aquest, vull dir...
2: Sí. Fa temps que no el veig jo amb aquest,
0: però... És veritat, és veritat. Doncs mira, a veure quin surt ara, recuperem un dels seus moments.

0: Bueno, deixaven respirar molt els diàlegs, sí, amb aquesta sèrie. Sí, aquí no...
1: Sí, sí que és veritat que havien d'omplir l'hora i 20 de capítol.
0: Sí. Home, i, sí, sí, i, bueno, i amb les pauses d'Antena 3 aquesta sèrie se devia quedar en una hora 45, quasi dues hores, molt a prop, eh?
2: Jo recordo anar a dormir tard.
0: Bueno, sí, clar, però, en fin. Vinga, va, parlem de...
2: Irene
0: Montalà, correcte, que interpretava a Julia Wilson. És un d'aquells casos que de vegades s'obliden quan es parla del Barco, tot i tenir una carrera molt sòlida. Abans de l'Estrella Polar hi havia treballat a Cuéntame Cómo Pasó, o en produccions de TV3, i també havia aparegut a El Internado.
2: Ah, és veritat.
0: Sí, us recordeu?
1: Feia de... Es va fer parella del cambrer, no? Del cuiner del...
2: Sí, em sembla que sí. És que no la ubico, sincerament.
1: A veure, me pots repetir el nom de la
2: actriu? Irene Montalà.
1: Sí, sí.
2: A més, és filla d'una de les grans actrius d'aquí a Catalunya, que no recordo el nom, però...
0: Bé. Va continuar treballant al cinema i a la televisió amb títols com Carlos, Rei Emperador, La Verdad i Presunto Culpable. La seva carrera ha estat menys mediàtica que la de Mario Casas o Blanca Suárez, però mai no ha abandonat la professió. Sí, continua actuant, encara que amb un perfil més discret. I el titular és la Júlia mai va buscar convertir-se en una superestrella, ha construït una carrera llarga i sòlida lluny del soroll.
2: A més, si no m'equivoco, la Irene i la Blanca són molt amigues arran de fer la sèrie.
0: Mira,
2: s'han conservat l'amistat, saps? Arran de la sèrie.
1: Molt bé.
0: És bonic, això, eh?
2: Sí.
1: Ho celebrem.
0: Vinga, va, Luis Callejo, que interpretava Julián de la Quadra, és un dels actors la carrera dels quals ha guanyat més prestigi des de la sèrie. Després d'interpretar a de la Quadra, es va convertir en un dels secundaris més sol·licitats al cinema espanyol. Destaquen pel·lícules com Tarde para la ira, per la qual va ser nominat al Goya com a millor actor protagonista, i Intemperie, que li va donar una altra nominació. La seva carrera demostra que, encara que no sigui sempre el protagonista, és un dels intèrprets més respectats del panorama espanyol. Bueno, aquest cas és de secundari d'or,
1: I bastant dolent.
0: No, dolent com a sí, personatge dolent,
1: Exacte, sí, no, exacte. És bastant bo.
2: Sí.
1: És bastant bo.
2: Però sempre toquen
1: personatges, però és veritat que acostuma a ser un dolent.
0: Bueno,
1: el que fa.
0: Podria ser una mica un símil a nivell de registre amb... ara no me'n recordo del nom. El que sempre està amb el Coronado.
1: No, Luis Zahera no.
0: No,
1: Perquè Luis Zahera no fa de dolent.
0: Bueno,
1: fa de cerebrat,
0: fa de desalmat, però, una mica sempre.
1: Però no, fa de dolent. Fa del típic bo...
0: És veritat que són aquests personatges que estimes, no, tot i que no siguin moralment correctes.
1: No, ell és el dolent de moltes de les coses on ha sortit. Luis Zahera.
0: Pues molt bé, Zahera, escolta.
2: Doncs recuperem un dels moments.
3: Ulises. Que Salomé está embarazada. Que vas a tener un hermano. Chico, no pongas esa cara. El primero que tuve no me quedó mal, ¿no? Y me dije, bueno, pues ya está. Que es un par de biberones, unos pañales comparado con pasar el cabo de hornos.
4: Joder, papá. Enhorabuena. Enhorabuena, de verdad. Voy a tener un hermano. Pues tendré que ponerme las pilas, que yo nunca he tenido un hermano, ¿sabes?
3: Ya, y yo nunca he tenido un crío en brazos. Que a mí los hijos ya vienen con pelos en los huevos. Pues tendremos que aprender juntos, ¿no?
4: Claro que sí.
2: ¿Qué mes? Neu Sanz.
0: Vinga, sentíem parlar amb aquest tall de la Salomé, pues la interpretava la Neu Sanz.
2: No, a la Salomé no l'hem sentit en aquest tall.
0: No, parlaven de que la Salomé estava embarassada.
2: Vale.
1: Hosti, Neu Sanz és la de Los Hombres de Paco, no?
2: Sí. Sí.
1: Molt bé, doncs amb Neu Sanz fem mai. Adéu.
2: Molt bé, adéu.
0: Adéu. Vinga, va, ja era coneguda abans del Barco, i després va continuar construint una carrera estable a la televisió i al teatre. És una d'aquelles cares habituals de la ficció espanyola que potser no ocupa grans titulars, però manté una trajectòria constant. El seu cas representa perfectament l'actor d'ofici. No va necessitar un gran fenomen posterior per continuar treballant regularment.
2: Ostres, doncs jo t'he de dir que no em pensava que hagués continuat treballant. És a dir... Sabia que feia alguna obra de teatre o sabia que feia alguna petita col·laboració, però l'havia com perdut bastant d'escena. I, de fet, crec que ella es va posar com més a la pan a la part més social, més, uh-huh. més de, com es diu, bueno, de
0: relacions entitats, públiques i coses d'aquestes.
2: No, entitats solidàries uh-huh. i això. I jo, no sé, vaig com interpretar com que havia deixat aparcat una miqueta la interpretació i es dedicava a això, saps? Uh-huh. No ho sé. No ho sé. Per mi era de les millors al barco. Crec que tothom, tota Espanya se l'estrenava moltíssim. I algun dels moments són, per exemple, aquests.
5: ¿Vices? Unas galletitas para ti. Llevas una semana en esa bodega y mira cómo te has quedado.
6: Muchas gracias.
5: ¿Se te ocurre que le puedo regalar a tu padre? Él me ha regalado el anillo del Corebe. Yo no le he regalado nada.
6: Yo no lo sé, la verdad. Hombre, él ayer me regaló el reloj de su padre. Igual podrías ir a un centro comercial y comprarle uno. Que sea bonito.
5: Qué tontería, ¿verdad? Que le voy a regalar yo a mitad del fin del mundo. Si ya no queda nada.
6: Salomé. Hay una cosa. Mi padre siempre dice que comer sin pan es comida de tontos. ¿Ya lo conoces?
5: No.
6: ¿Y hace días que el pan se acabó?
2: A veure. En Lleida. Oh, molt bé.
0: Bé, perfecte. Parlàvem de Neus Sàzar, he estat buscant una mica. Mira, va sortir a Les Tresines interpretant diversos personatges secundaris al llarg dels episodis de la sèrie, que crec que eren 13, vull dir, tampoc era una barbaritat.
2: Carai.
0: Bé, passem a un altre actor també molt estimat, Ivan Massaguer,
2: sí.
0: que feia de Burbuja.
2: Sí.
0: És un dels personatges més estimats de tota la sèrie, després del barco, Ivan Massaguer. Va protagonitzar, al tanto, un dels fenòmens internacionals més grans del cinema espanyol recent, El Hoyo. No has vist aquesta pel·lícula, és una exclusiva de Netflix. És molt xula de veure.
2: És aquella que baixa...
0: Sí, que estan, diguéssim, endreçats, és com una mena de crítica a la... ja t'ho diré ara. A les diferents posicions socials en quant a lo econòmic. No? És aquella pel·lícula en la que és una mena de preso vertical... en la que va, hi ha un ascensor al mig que va baixant amb el menjar. Què passa? Si tu estàs a dalt de tot, perfecte, perquè tens 2 minuts per fotre-te tot el que tu vulguis. Ara, si estàs al pis 63, la quantitat de menjar que t'arribarà serà molt poca.
2: Exacte. Ah, hòstia.
0: D'això anava aquesta pel·lícula. És una de les pel·lícules més fastigoses que jo he vist en la meva vida, i t'ho dic perquè la vaig veure menjant una pizza.
2: És que...
0: La pel·lícula es va convertir en un enorme èxit mundial gràcies a Netflix i el contrast és curiós, va passar d'interpretar l'entranyable Burbuja a protagonitzar una història brutal i claustrofòbica ambientada en una presó vertical. També va sortir a les dues últimes temporades de 7 vides, fent de, ara no recordo com es deia el seu personatge, però sé que era un fumeta, el típic empanat. Vale? Va continuar actuant, evidentment sí, la Burbuja va sortir de l'Estrella Polar i va acabar atrapat en un dels forats més famosos de Netflix.
2: Aquest titular no està mal,
0: Mira,
2: no està malament.
0: Pocs destaquem, vull dir que quan un està bé ja cal que ho diguem.
2: Sí.
0: Vinga, va, parlem de Marina Salas, que interpretava
2: la
0: Vilma.
2: Uh-huh. Uh-huh.
0: Ha construït una carrera interessant alternant cinema comercial, televisió i projectes més prestigiosos. Després del barco va participar a Carlos, Rei Emperador. Havíem repassat amb algú que també havia participat aquí.
2: A la Irene Montalà.
0: Correcte. I ha continuat treballant en produccions espanyoles i catalanes. Ha evitat quedar encasillada com a actriu juvenil i ha buscat registres diferents, mantenint una carrera constant, encara que menys mediàtica que alguns dels seus companys. El titular va. La Vilma va... en el paper d'adolescent i ha construït una carrera molt diversa.
2: Amb
0: uns quants, Es veu que en aquesta sèrie hi sortia fins i tot l'apuntador.
2: Deu vist el... Sí. A veure, també t'he dit que crec que... Ah, bueno, no, després... Clar, n'has agafat, és a dir, els 3 últims, per exemple, apareixen en moments concrets... saps? No surten a tota la sèrie.
0: Uh-huh.
2: Però sí, doni. Qui més tenim? El Bernabé Fernández.
0: Correcte. El sacerdot de l'Estrella Polar va continuar treballant després de la sèrie en televisió i cinema i especialment en teatre. No va tenir un únic gran èxit posterior que eclipsés la resta de la seva carrera, però s'ha mantingut dins de la professió. Vale, bien.
2: Sí.
0: Anem a un Javier Hernández, que feia de Piti. Piti va ser un dels personatges juvenils més populars del barco. Javier Hernández va continuar treballant en diferents projectes audiovisuals després de la sèrie, encara que no va tornar a aconseguir un personatge tan popular com aquell.
2: Uh-huh.
0: El seu és el cas d'un actor que no va desaparèixer completament, però la gran popularitat del qual continua estant molt vinculada a l'Estrella Polar.
2: Sí.
0: Giselle Calderón, que interpretava a Estela. L'Estela va ser un dels personatges més excèntrics i còmics de la sèrie. Després del Barco, Giselle Calderón va continuar vinculada a la interpretació i a diferents projectes audiovisuals, encara que la seva trajectòria posterior va ser força més discreta. Sí. Bueno, trobem una mica...
2: No la recordo, si t'he de ser sincera.
0: Trobem una mica similituds amb aquests dos últims noms. Sí. Anem amb Juan Pablo Xuc.
2: Gamboa. Vaya criminal.
0: Sí?
2: Sí.
0: Vinga, va. És un dels grans dolents d'aquesta sèrie. Després del Barco, Juan Pablo Xuc va participar desenvolupant una carrera internacional, especialment en produccions llatinoamericanes i nord-americanes. Un dels seus treballs més coneguts va arribar amb Narcos, una altra sèrie de Netflix. La seva carrera és especialment interessant perquè ha treballat molt fora del circuit exclusivament espanyol. David Seijo, que feia de Ramiro.
2: No tinc ni idea de qui és. Ah, ja sé qui és, el Coix. Em sembla que és el Coix.
0: Després del Barco, David Seijo va continuar treballant especialment en produccions gallegues. Ha aparegut en títols com Cuéntame cómo pasó, Vivir sin permiso, Neboa i diverses produccions a la televisió gallega. Claro. És un bon exemple d'actor que potser es va allunyar del gran primetime nacional, però que ha mantingut la seva carrera activa. És que també aquestes coses, perquè es diu d'una manera com si fos negativa.
2: No, al contrari.
0: Clar, o sigui, Francesc Orella és un actor que no ha triomfat tant perquè està més centrat en Catalunya que en l'estat espanyol.
2: Clar, és que es depèn d'on tu miris. Emma Vilarasau, que no ha fet res a l'estat espanyol, vol dir que no ha triomfat.
0: Correcte.
2: És una de les grans de Catalunya. Clar, és que es depèn. Sí, estic d'acord.
0: Bé,
2: la millor de totes, bé, ara.
0: Patricia Arbués,
2: sí,
0: que feia de Valeria.
2: Sí.
0: Era la nena, si no m'equivoco.
2: Era la nena, més maca.
0: Vinga, va. La petita de la família Montero. El Barco va ser el seu paper més conegut i la seva trajectòria pública posterior ha estat molt més discreta que la resta del repartiment adult. És un dels casos d'actriu infantil que va créixer lluny de l'enorme exposició mediàtica d'algun dels seus companys. Això és una cosa que sempre comentem amb els actors infantils, no? Com que ja van triomfar de nens, és com una espineta que ja tenen, que ja se l'han tret de sobre.
2: Sí, però també crec que és que potser alguns descobreixin que tampoc és lo seu.
0: Bueno, clar, això podria ser, perquè potser va molt lligada als teus pares,
2: per exemple,
0: que porten un cas.
2: Penso en Carlos Cuevas, que va començar des de molt petit i mira on ha arribat, saps?
0: Sí, correcte, Úrsula Corberó.
2: Exacte. Però no sé, depèn de qui diu, pues mira, això no és per mi.
0: Vinga, pues re. Alba Ribas interpretava Sol, el seu personatge va tenir una presència important a les últimes temporades.
2: Sí.
0: Després va continuar treballant a cinema i a televisió i va participar en produccions com El Ministeri del Tiempo, a més de diversos projectes catalans. Ha mantingut una trajectòria discreta però constant dins de la professió.
2: Uh-huh.
0: Tenim Jean els dos Cornet. Últims. Jean Cornet, un nom especialment interessant, és conegut per haver treballat amb Pedro Almodóvar a La piel que habito, la pel·lícula per la qual va guanyar Premi Goya al Millor Actor Revelació. Déu-n'hi-do, uns quants han sortit d'aquest cast.
2: Sí.
0: En Max va estar molt poc temps al vaixell, però Jean Cornet pot presumir d'haver guanyat un Goya treballant amb Almodóvar.
2: Sí.
0: Bueno, vale, sí. Tento comprar-me el titular, va.
2: Sí.
0: I l'última, ja n'havíem parlat a l'episodi de Los Serrano, és Belén Rueda. La seva aparició va ser molt puntual, però mereix una menció especial. Belén Rueda ja era una de les grans actrius de cinema espanyol i havia guanyat el Goya per Mar Adentro. Després va continuar consolidant-se com una de les grans reines del thriller espanyol amb pel·lícules com El Orfanato, Los Ojos de Julia i El Cuerpo.
2: A més, crec que és de les poques actrius de thriller que segueixo i he vist totes les pel·lis i la veritat és que actua molt bé. I el Barco, és veritat, ella surt dos o tres capítols, representa que ella arriba... no, representa que no hi ha ningú, que estan sols a la terra, però apareix un barco amb ella i tenen el dubte de si l'han d'agafar o no, les malalties que pugui tenir, i resulta que no està bé allà per atzar, diguéssim, que, no, que té una part més dolenta. Ho deixem aquí, continuarem amb moltes més sèries espanyoles i catalanes, perquè n'hi ha per, vamos, per donar i per vendre.
0: I tant!
2: Ho deixem aquí, gràcies, Ivan, que vagi bé.
0: Adeu!
2: Fins aquí l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'UA Olida Ràdio.
7: I amb l'espai de l'Això va en sèrie posem punt i final d'aquesta edició del Via Directe corresponent avui dijous, dia 17 de setembre. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.
8: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
9: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
7: Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap parlarem de la inscripció dels cursos i els tallers que s'estan impartint al casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany. Continuarem parlant de la Romeria de Montserrat, de Sant Andreu de la Barca a Montserrat, que es celebra aquest cap de setmana, i també de la caminada nocturna que organitza en aquesta ocasió el centre excursionista Pi Tallat. Aquestes i altres informacions són les que s'entraran a l'InfoSap d'avui dijous, dia 17 de setembre. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. I arrenquem a l'InfoSap d'avui parlant dels diferents tallers del casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany. Les inscripcions ja han començat aquesta setmana. És un reportatge de Joel Carrasco.
10: Les inscripcions als tallers del casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany tornen a demostrar un any més l'interès de la gent gran de Sant Andreu de la Barca per mantenir-se activa i participar en activitats formatives i d'oci. Durant aquests dies el casal està rebent nombroses persones jubilades que s'acosten per formalitzar la seva plaça als diferents tallers previstos per aquest curs. El procés d'inscripció es va iniciar aquest dilluns 14 de setembre i s'allargarà fins divendres 18 de setembre. L'ordre d'accés s'ha establert a partir d'un sorteig públic que va fixar el número 443 com a punt de partida. A partir d'aquest número, les inscripcions s'avancen de manera progressiva fins a completar tot el llistat amb torns distribuïts entre els matins i les tardes. Àngel Mateu, dinamitzadora del casal, ha assegurat que l'èxit dels tallers resideix en que són gratuïts.
11: Nosotros lo que hemos hecho este año ha sido un sorteo, como hicimos el año pasado, que estuvo, la gente lo aceptó muy bien, ¿vale? Y nosotros lo que hacemos cada día es hacer apuntar a 50 personas por la mañana y 50 personas por la tarde. Todos ellos tienen un número, ¿vale? Son usuarios, bueno, son de San Andrés de la Barca, son mayores de 65 años y pueden acceder a tres talleres. Vienen por la mañana con su número y se apuntan. Y los que le toca por la tarde, pues por la tarde, ¿vale? Entonces sí que es verdad que ellos saben que hasta las 10 menos cuarto no empezamos, pero a partir de las 9 y cuarto ya están haciendo cola. Es una cosa que son manías que tienen ellos de estar siempre antes de la hora, pero ya está.
10: Quin és el secret dels tallers per la gent gran perquè funcionin tan bé, s'omplin, s'hagin de fer sortejos i, com dius, des de les 9 del matí ja estiguin fent cua?
11: Bueno, vivimos en un pueblo donde hay muchas personas mayores de 65 años. Esto es un pueblo de personas grandes. Entonces, aquí la relación de los talleres es, primero, son gratuitos, no se paga absolutamente nada. Eso llama mucho la atención, porque todo un taller que tú tuvieras que hacer particular hoy en día cuesta mucho dinero. Luego tienen una relación de compañerismo y de amigos, que se hacen grupos muy buenos de amigos, y yo creo que para ellos, para personas mayores que terminan de trabajar, se jubilan y su mundo tiene que cambiar, pues yo creo que hacen la oportunidad de poder comenzar aquí los talleres, ¿vale? Y empezar, pues, se puede decir, pues un mundo nuevo para ellos, ¿vale? Que es, pues, dejo de trabajar, me jubilo y comienzo, pues, una aventura nueva, que es la de la jubilación.
10: ¿Cuántos talleres ya y, sobre todo, quiénes son los más demandados?

0: La Romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat celebra aquest any el seu centenari. 100 romeries de Sant Andreu de la Barca a Montserrat, una tradició que ha plegat a diverses generacions de santandreuencs i santandreuenques i que manté viu el vincle del municipi amb Montserrat. Coincidint amb aquesta efemèride, volem conèixer una mica de com es viurà la romeria aquest any, quins actes s'han preparat i, sobretot, repassar una mica la història d'aquesta romeria. Avui ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu mossèn Jaume Graner. Molt bon dia.
1: Bon dia a tots plegats.
0: També ens acompanya Anna Maria Miquel, que és la responsable de l'organització d'aquesta romeria. Molt bon dia.
2: Bon dia a tots.
0: Primer de tot, 100 romeries, per tant, és una efemèride prou important. Mossèn, què significa arribar a aquest centenari de romeries?
1: Home, això marca la vida de tots plegats, no? Perquè vol dir que som fruit d'una tradició que està ben arrelada, una tradició que ha anat variant al llarg del temps, però que és sòlida i es manté cada any, no?
0: No sé si tenim documentacions d'aquelles primeres romeries.
1: A la parròquia, que a mi em consti, no hi ha documentació del passat, eh? Penseu que a la parròquia costa molt trobar persones que puguin seure, escriure, guardar, perquè la vida de cada dia ja se'ns menja, no? Segons com, la gent té una mentalitat de que la parròquia és el capellà i que ell ho ha de fer tot. I el capellà dona pel que dona i no més. I costa molt trobar col·laboradors que en aquest sentit puguin ser eficaços, no?
0: Si busquem els orígens, tot i que no tinguem aquesta documentació, sí que podem fer un exercici d'imaginació de què podria motivar, no?, a un grup de persones d'iniciar aquesta romeria.
1: Sempre la motivació és espiritual, trobar-se amb el Senyor als peus de la Mare de Déu. I això motivava el anar-hi, pujar, el trobar-se, compartir, però aquesta motivació més fonda espiritual és la que sempre ha dirigit la romeria.
0: Una romeria que comentava vostè abans, de què ha anat canviant, no?, al llarg de la història.
1: Ha anat canviant perquè ha canviat tot. Ha canviat el poble, ha canviat l'església, ha canviat la manera d'entendre la vida i, per tant, això ho ha anat fent cada vegada més diferent, no?
0: Però Montserrat continua sent un lloc molt especial, no?
1: Montserrat és un punt d'atracció important pels cristians de Catalunya i atreu a tots els que formem part de les parròquies catalanes. Tots, una hora o altra, passem per Montserrat. Nosaltres hi anem a la parròquia nostra aquests 3 dies, però, per exemple, totes les parròquies d'aquí de l'arxiprestat de Montserrat pugen un cop l'any, també cada any, un dia sencer, tots plegats.
0: Aquí són 3 dies, serà del 18 al 20 de setembre. Les dates, més o menys, sobretot en els darrers anys, han estat per aquestes dates, no?
1: Sí, sempre es fa coincidir amb el tercer diumenge de... L'últim dia sempre és el tercer diumenge de setembre. El primer és la festa major, que celebrem Sant Llop, i el tercer, la romeria. Per tant, divendres, dissabte i diumenge.
0: Entremig tindríem la diada, per tant, tindríem aquestes 3 celebracions pràcticament seguides.
1: La diada la celebrem allà a la plaça de l'Església intensament, a la vigília o vespre, com farem avui.
0: També ens acompanya avui Anna Maria Miquel, que és responsable d'organització de la romeria. Suposo que aquests 3 dies, diem que la romeria són 3 dies, divendres, dissabte i diumenge, el tema organitzatiu, setmanes abans o fins i tot mesos abans ja comença la preparació, no?
2: I tant que sí, bastants mesos abans, perquè a Montserrat cada vegada se'ls acumula més gent i necessiten les coses saber-les en temps. No podem dir d'avui per demà, sigui la trobada primera els divendres quan arribem, que un monjo ens troba allà a l'entrada, tenim una trobada amb ell, Després l'endemà, que també a primera hora tenim una xerrada amb el monjo, el mossèn tot això ho prepara ja d'un any a l'altre aquesta part. Però jo, per exemple, a nivell doncs, de, el dissabte que fem una trobada, ai, un dinar tots junts, això el demanem d'un any en un altre al restaurant, si no, no tenim puesto. Això vol dir una feinada. Has d'apuntar també la gent amb temps perquè ells volen saber quan serem, els menús, si anem a missa el diumenge, per descomptat que anem gairebé tothom, han de saber totes les persones amb molt de temps per demanar-hi plaça. Si no, dintre l'església són limitades, no es pot anar així, arribar i anar-hi. I tot això dona feina, dona molta feina, has de tenir-ho tot ben controlat. La gent els hi costa a vegades una mica, bueno, ja esperaré els últims dies, però no és així. Els últims dies se'ns atrapen i no podem llavors fer-ho tot. Però bueno, fem el que podem i amb molta, molta il·lusió i moltes ganes, perquè Montserrat és algo molt especial.
0: Després, evidentment, també s'ha d'afegir doncs, aquelles persones que durant aquests 3 dies es queden a dormir a Montserrat, a les cel·les de Montserrat, això sí. També s'organitza des de la parròquia.
2: Sí, sí, també. I això també les demanem d'un any a l'altre, perquè, clar, aquell dia també coincidim amb altres parròquies que també van a la Romeria i les celdes hi han les que hi han, no podem més. Llavors també les hem de tenir, han de venir uns dies abans, nosaltres ja les demanem d'un any a l'altre i llavors la gent ja venen abans a apuntar-s'hi. Generalment fa una colla d'anys que ja és una rutina, hi ha molta gent que ja sempre venen. Bueno, recorda que jo també vindré, ja vindrem temps a apuntar, que ja anem seguint les mateixes persones. Aquest any hem tingut sort, ens han donat alguna més i ja les tenim totes plenes.
0: Bueno, aquest any que és el centenari de la Romeria, doncs una mica més de cel·les també ha anat bé, eh?
2: Sí, oi tant que sí. Encara ens en feien falta més, però ja no n'hi ha més, hi ha el que hi ha.
0: No sé si heu notat que aquest any, al ser el centenari de la Romeria, ha hagut més demanda, o més persones s'han acostat, en aquest cas, a la parròquia, doncs demanant informació, que volen participar. Estem parlant, clar, d'una efemèride important.
2: Sí, hi ha més gent que s'ha animat i es porta i s'apunta i té ganes de fer. El diumenge, per exemple, pujaran doncs, els diables allà fora a la plaça, una vegada acabada la missa faran una mica de demostració. No poden fer-ho res amb foc perquè no deixen, però bueno, mira, faran una ballada i també pugen els gegants, pujarà també el drac i no sabem si potser algú altre, el pitellat també pugen, ja que ells sempre pujaven un altre cap de setmana, perquè com que coincidim sempre amb lo de Matagalls, ells pujaven un altre cap de setmana, però aquest any també s'hi han afegit. Llavors vol dir que també hi ha més gent que ens han demanat les celdes, d'algú del pitellat. Bueno, serà una cosa més festiva, així ens ho esperem i tenim molta il·lusió.
0: Important, mossèn, també aquesta participació de les entitats, no?, de Sant Andreu de la Barca, que també s'afegeixen doncs, a aquesta celebració de la Romeria i aquesta participació.
1: Sí, ajudaran a expressar la festa, no? Nosaltres hi posem el contingut que vol ser... La Romeria la vivim ja des de fa molts anys com el començament del curs i té un sentit cada dia propi, no? El divendres quan ens reunim, el que fem a la pregària de la nit en processó cap al cambril és donar gràcies a Déu per tot el que hem viscut durant l'estiu, per les relacions que hem creat, per allò que ha anat bé, en donem gràcies als peus de la Mare de Déu. El dissabte, en canvi, el dediquem més a la reflexió. Ho fem en una pregària al matí allà a la porteria del monestir i després fem la foto i continuem encara allà al cambril celebrant el sagrament del perdó. Tenim ganes de començar el curs renovats interiorment, amb ganes de ser fidels a l'Evangeli. I el diumenge, a la missa, amb els monjos, preguem pel curs que comença. Demana al Senyor que tots aquests plans que hem fet es puguin fer veritat, es puguin fer realitat amb el compromís de tots plegats. I això és el que dona sentit pròpiament a la nostra Romeria. Després es complementa amb la relació, el dinar, però fonamentalment hi anem per això.
0: Ara que vostè està parlant d'aquest nou curs, li puc preguntar com es presenta aquest nou curs a la parròquia?
1: Un nou curs es presenta amb aspectes que són de continuïtat amb el que ja anàvem fent i aspectes de novetat. Ens trobem en situacions que són noves actualment. Adults que demanen ser batejats, altres adults que volen ser confirmats. En el treball amb els infants estem fent ara un replantejament total de la feina per adaptar-nos més a una... Volem, per dir-ho així, que la gent vingui no perquè ha de fer la comunió, sinó que vingui perquè vol conèixer i estimar Jesús. Llavors, en aquest procés, començarà a combregar o es confirmarà, però que el fonamental sigui la descoberta de la persona de Jesús, conèixer-lo, estimar-lo, compartir amb ell i compartir amb ell fonamentalment el diumenge a la missa.
0: Doncs d'aquesta romeria de Montserrat, 100 edicions de la romeria de Montserrat, de Sant Andreu de la Barca a Montserrat. Abans Anna Maria apuntava el fet de que és molt especial a Montserrat. En el seu cas, Anna Maria, molt especial per què?
2: Sí, Montserrat, jo penso que per molta gent, o per molts catalans i no catalans, Montserrat és algo molt especial. Un cop puges allà, sembla, no ho sé, és una cosa, trobar-te amb la Moreneta és molt, t'entra molt a dintre aquesta emoció. I jo també afegiria una altra cosa. El mossèn ha dit la trobada de la romeria, la part espiritual, resar, i això és el que hauríem de fer sempre tots, però també doncs, hi ha la part festiva, no? El divendres, un cop hem entrat a dintre l'església, hem pregat, hem estat allà amb la Mare de Déu, pugem a una sala a dalt de tot, i llavors és una trobada més festiva, que també és important, no? Jesús suposo que també ho feia, de trobar-se amb els amics i xerrar i riure un rato. I llavors allà doncs, mengem coca i riem i ens trobem, que també és important. Ens trobem tota la gent de la comunitat, tota la gent que hi ha pujat, i és una manera molt bonica de trobar-te. I això, Montserrat, és algo especial. Mira, no sé, Tobo, que ens ho estimem molt.
0: L'escenari ja s'ho val, eh?
2: No? I tant. Com el dinar del dissabte, també tots. És la part festiva. Hi ha les dues parts molt importants, jo penso, eh? L'espiritual i la festiva, que també és important.
0: Viure en comunitat.
2: Sí, i tant.
0: Com ha comentat ara. Mossèn, per vostè, Montserrat, què representa? A més, fa poc hem viscut el mil·lenari del Montserrat. Aquí fem el centenari de la romeria, encara es queden 900 anys més, però com viu... Home, d'aquí 900 anys ja en farem una altra entrevista. Què representa per vostè, Montserrat?
1: Home, per mi, capellà, representa tenir uns companys monjos que ens fan una aportació extraordinària de pregària, però també de reflexió, de comunicació. Rebem moltíssim d'ells i tenim relació tot l'any en molts moments, no? I alguns d'ells també participen habitualment a la vida de la diòcesi perquè hi tenen responsabilitats també, sobretot des de que hi ha la diòcesi a Sant Feliu. Ells se'n senten del tot i el nostre bisbe se sent molt el bisbe de Montserrat.
0: Anna Maria, quants anys fa que participes a la romeria? No com a organització, eh? Si sumem organització i anys que pujaves a la romeria?
2: Mira, jo ja hi vaig començar a pujar de petiteta, amb els meus pares, molt petita.
0: Per tant, això és tradició familiar.
2: Sí. Després vaig anar-me fent gran i vaig continuar, em vaig casar, vaig pujar amb el casada, amb els meus fills, i continuo anant-hi. I si puc, doncs mira, el que tu dius, igual faig 100 anys més, no ho sé.
0: I d'aquesta romeria de la pujada de Montserrat, alguna ocasió pujar de peu?
2: Sí. Jo hi he pujat moltes vegades, des d'aquí Sant Andreu o només la muntanya. Ara no, fa uns quants anys que ja no.
0: Fins i tot fa anys que es pujava en carro.
2: I tant. En carro, els meus pares hi havien pujat en carro i el meu pare, per exemple, és un dels que havia portat la creu d'aquí, allà a Montserrat, no que la vagin pujar des d'aquí, van fer el Via Crucis a Montserrat portant ell la creu. Jo això sí que no ho recordo perquè el meu pare era jove, jo no havia nascut.
0: Per tant, aquesta evolució, que abans també parlava mossèn Jaume de la romeria de Montserrat, ara, pel que es desprèn de les paraules que en aquesta entrevista, hi ha molta gent a Montserrat, no? Hi ha molta aglomeració.
2: Sí, sí, hi ha molta gent, molta gent. I esclar, ells també han de controlar-ho i vigilar-ho tot perquè no, no hi pot haver una disbauxa. Anys enrere a les celdes fèiem bogeries, que ara ja no les podem fer. Jo les havia fet també, de jove. I suposo que altres persones que escolten la ràdio també en devien fer potser més que el que havia fet jo de joveneta.
0: La romeria, aquesta part festiva, aquesta part més espiritual, aquesta combinació dona resultat a la romeria i dona el resultat al perquè hem arribat a 100 edicions, no?
2: Sí. Bueno, això potser també ho dirà,
1: sí,
2: mossèn.
1: Sí. No, és així.
0: Mossèn, com tenim la fe avui en dia, en l'any 2026? Tenint en compte que després de l'elecció del nou papa se n'ha parlat molt de l'Església, del paper de l'Església, de la fe, del nou papa al Lleó XIV. Què li sembla aquest nou papa?
1: Estem en una situació en què hem d'assegurar que el creient hagi madurat per dintre i pugui viure la fe d'una manera conscient, responsable a totes. No un ser creient perquè ho és per tradició, perquè ho eren els pares, però que no sap ben bé el que viu i el que fa, no? I en aquest sentit demana un treball de reflexió, d'aprofundiment, que suposa moltes hores de reunió, de feina, d'acompanyar persones, sobretot aquells que per les raons que siguin no s'havien acostat mai a l'Església i ara hi venen, no? Aquest és un fenomen que ens sorprèn els que ja hi som, no? I que no és fàcil d'acompanyar perquè persones que puguin fer aquesta feina d'acompanyament tampoc en aquest moment són tantes, tot i que ens dediquem a la formació de persones que puguin fer aquest servei.
0: Mossèn Jaume Graner, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui als estudis de la ràdio, per haver parlat de la romeria, per aquest centenari d'aquests, no 100 anys, sinó 100 edicions de la romeria, bueno, sí, una cada any, són 100 anys de romeria de Montserrat, de Sant Andreu a Barca Montserrat. Si li sembla, en una propera ocasió el convidem de nou aquí a la ràdio i parlem d'aquesta qüestió que ara doncs, n'ha parlat sobre el tema de la fe. I de totes aquestes qüestions, si li sembla, un dia el convidem aquí a la ràdio, vindria?
1: Molt bé, sí, sí.
0: I Anna Maria Miquel, que és la responsable, com dèiem, d'organització de la romeria, gràcies també per acompanyar-nos, per haver aportat el testimoni i per haver explicat tot el que comporta la romeria, no només són aquests 3 dies, 18, 19 i 20, sinó que darrere hi ha molta feina.
2: I tant, moltes gràcies.
0: I l'important és que hi ha molta feina, però hi ha un interès també de moltes persones de voler assistir, de voler participar. Identitats també.
2: I tant que sí. Jo animo que encara avui a la tarda, si és que algú ens escolta ara, de 6:15 a 7, encara apuntem per qui se vulgui animar el dissabte a pujar i compartir un dia o el diumenge quan ells creguin.
0: Doncs Anna Maria Miquel, mossèn Jaume Graner, gràcies per acompanyar-nos i, sobretot, molt bona romeria en el seu centenari.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies a la ràdio per parlar-ne.
2: Moltes gràcies.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: El Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca torna a obrir el període de matriculació de cara al curs 2026-2027. Volem saber quins són els cursos que s'ofereixen en aquesta edició i quan comencen aquests cursos. Ens acompanya Rosa Monforte, responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia, Rosa.
1: Hola, molt bon dia.
0: Doncs ja tornem a ser-hi, amb aquestes inscripcions als cursos de català i en aquesta ocasió de cara al nou curs 2026-2027. Les inscripcions, les dates, Rosa?
1: Sí, doncs en aquests moments estem preparant les inscripcions. Les dates són entre el 16 i el 21 de setembre i les classes començaran l'última setmana de setembre, els dies 28 i 29 de setembre, segons el curs.
0: Els cursos, 28 i 29 de setembre és quan s'inicien, per
1: sí.
0: Tant, queda poc.
1: Sí, queda poc. Ara això, estem preparant la inscripció i la inscripció, com ja acostuma a ser habitual, a fi doncs de facilitar la continuïtat dels alumnes que ja han començat a aprendre català, doncs s'organitza amb dos torns diferents. Per una banda, hi ha un torn d'inscripció preferent, que és els dies 14 i 15 de setembre, i en aquests dies doncs s'hi poden matricular els alumnes que han fet cursos amb nosaltres durant els últims 12 mesos, a fi doncs de poder garantir, no?, que tinguin la plaça garantida. I un cop passa aquesta inscripció preferent, a partir del dia 16 es poden inscriure la resta de persones que no han estudiat mai català amb nosaltres.
0: Per aquest curs 2026-2027, quins són els cursos que s'ofereixen?
1: Doncs mira, s'ofereixen cursos des de la U.1, que és aquest curs inicial, fins al C2. Hi ha diferents modalitats. Es poden fer cursos en línia, es poden fer cursos semipresencials. Hi ha també cursos en format en línia, amb semiconnexió. Hi ha diferents formats, eh? Cada nivell doncs té els seus formats i la seva oferta. I si et sembla, doncs comentem l'oferta presencial dels cursos que es faran a Sant Andreu. Mira, a Sant Andreu s'ofereixen 6 cursos presencials de diferents nivells. Amb aquests 6 cursos doncs oferim 150 places i l'oferta que hi ha és la U.1, que és aquest curs més inicial per persones doncs que no han estudiat mai català però que tenen potser una llengua inicial, una llengua materna molt diferent del català, o que tenen un grau d'instrucció més aviat baix, llavors haurien de fer aquest A1.1. Després s'ofereixen 2 bàsics uns, que ja seria doncs per persones que no han fet mai català però que parlen doncs una llengua més propera al català, no?, una llengua romànica. I aquest bàsic 1 s'ofereix un en horari de matí i un en horari de tarda. Després s'ofereix un bàsic 2, a fi doncs que les persones que van fer el bàsic 1 a l'estiu i el bàsic 1 al tercer trimestre del curs passat puguin continuar estudiant i puguin ja inscriure's directament al bàsic 2. Després tenim l'elemental 1, que és també un curs destinat a fomentar, no?, o a centrar-se en l'expressió oral per les persones que ja han fet el bàsic, i aleshores doncs el curs de continuïtat és l'elemental 1. I després tenim el suficiència 1. Volia remarcar aquest suficiència 1 perquè és un curs, diríem, de nivell estrella, en un horari estrella, i que no sempre es fa a Sant Andreu de la Barca. El suficiència 1 és el primer mòdul del curs C1, o sigui, el C1 té 3 mòduls, no?, el suficiència 1, que s'ofereix ara, el 2, que s'oferirà el segon trimestre, i el 3, que s'oferirà en el tercer trimestre. I que a final de curs, si se supera l'examen, s'obtindrà la titulació de nivell C1, que és una titulació que moltes vegades doncs hi ha persones que se la volen treure. Llavors, per això deia, el curs estrella, perquè a la millor hi ha persones doncs que estan buscant aquest curs, que sàpiguen que el poden fer a Sant Andreu de la Barca de manera presencial, en horari de dilluns i dimecres de 18:45 a 20:45, que no necessàriament s'han de fer tots els mòduls, perquè a la millor hi ha persones que ja han estudiat aquest curs o ja han començat a fer algun mòdul i a la millor no cal que facin l'1, però a la millor el gener es poden incorporar al 2 per continuar, no?, amb els seus estudis i després al juny treure's la titulació. Per això deia que era, doncs, aquest curs estrella, perquè no sempre s'ofereix. Aquest any, doncs, tenim la sort que l'hem pogut organitzar i aleshores, doncs, és això, en aquest bon horari, no?, de tarda a vespre. Per tant, doncs, persones que estan treballant o que tenen activitats durant el dia, que estan ocupades durant el dia, doncs a la tarda vespre, doncs potser els va bé aquest horari, no?, per seguir estudiant i per treure's aquesta titulació.
0: Persones interessades a realitzar aquests cursos que s'organitzen des del Servei Local de Català, aquests cursos de català per adults, inscripcions, telèfons de contacte, correu electrònic...
1: Sí, a veure, durant els dies de matrícula, o sigui, ja a partir del dia 14, que hi ha inscripció preferent, doncs l'horari del Servei de Català, l'horari d'atenció al públic, serà de 9 a 1 al matí i de 5 a 8 de la tarda, tots els dies de matrícula, o sigui, des del dia 14 fins al dia 21, excepte el dia 18, que és divendres, i aquest dia només hi haurà atenció al públic al matí en horari de 9 a 13. Aleshores, ens podeu trobar a les escoles velles. El telèfon de contacte amb servei de WhatsApp és el 634-75-72-31 i també ens podeu contactar a través del correu electrònic santandreubarca@cpnl.cat.
0: Doncs aquestes són les dades de contacte per a les persones interessades a realitzar algun dels cursos del Servei Local de Català. Sobre, ho preguntem sempre, però el perfil dels alumnes que s'hi apunten a aquests cursos, i com sempre diem, molt divers.
1: Sí, molt divers. Bé, són persones, doncs, que d'alguna manera volen tenir aquesta formació en català. Els cursos, aquesta formació mínima, llavors, per aquesta raó, els cursos de nivell inicial i bàsic són gratuïts, per poder garantir o per poder donar l'oportunitat de tenir aquests coneixements bàsics de català a les persones nouvingudes. I després, doncs, ja de cara a l'elemental i altres cursos, doncs aquí tindríem de tot, o sigui, hi ha persones, doncs, que han anat progressant, diríem, no?, al llarg del temps en la seva formació i han anat avançant fins que arriben, doncs, continuen i arriben al nivell elemental o al nivell intermedi o fins i tot al nivell de suficiència, perquè tenim alumnes en els cursos de suficiència, potser hi ha majoria d'alumnes d'origen catalanoparlant o nascuts aquí, però que a la millor van començar un curs de nivell bàsic i han anat seguint, han anat progressant fins a arribar al nivell de suficiència. O sigui que hi ha com una mica de tot.
0: Sí que heu notat, Rosa, suposo que en els darrers anys, que hi ha més demanda, no?, dels cursos de català.
1: Bé, podríem dir que sí. Clar, ja, diguem, en diferents àmbits, no?, és important tenir una mínima formació de català, no? Per exemple, ara m'està venint al cap els taxistes, no? Per tenir una llicència de taxi també, doncs, han de complir tota una sèrie de requisits i un d'aquests requisits, doncs, és tenir uns coneixements mínims de català. Per tant, les persones que viuen aquí, ja sigui perquè hi han nascut o perquè han vingut d'un altre lloc, és necessari, no?, o és important que tinguin una formació bàsica de català. Ja sigui, doncs, per obtenir una feina, per millorar, per estar més integrats, i aleshores, doncs, bé, potser hi ha persones que quan acaben d'arribar no en són conscients, però després, doncs, ja quan porten un temps veuen que han de fer aquest pas, no?, de tenir aquesta formació de llengua catalana.
0: Doncs els cursos del Servei Local de Català, doncs, que inicien el curs els dies 28 i 29 de setembre, depèn del curs, 2026-2027, i del 16 al 21 de setembre, període d'inscripció per aquests cursos, àmplia oferta aquest any, i finalment, Rosa, animar a la gent que ens escolti que s'hi apuntin, no?
1: Sí, que s'hi apuntin, que contactin amb el Servei de Català si tenen dubtes. Després també des de la web del Consorci es pot consultar l'oferta a tot Catalunya. Per tant, doncs, si hi ha una persona que vol fer un curs en línia o un curs en una altra població diferent, pot consultar a través del cercador tota aquesta oferta.
0: Rosa Monforte, responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Coincidint amb la celebració del centenari de la Romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat aquest cap de setmana, el centre excursionista Pita ja torna a organitzar per la matinada de dissabte a diumenge la caminada nocturna des de Sant Andreu de la Barca fins a Montserrat. En té més detalls Joel Carrasco.
4: La caminada nocturna de Sant Andreu de la Barca a Montserrat del centre excursionista del Pitallat té al darrere una història molt humana i carregada d'emoció. La iniciativa va néixer arran de l'accident que va patir un jove de Sant Andreu de la Barca a Montserrat als anys 90, un fet que va marcar profundament el seu entorn i que, amb el pas del temps, va acabar donant origen a aquesta caminada. Rafael Ramos, directiu de l'entitat, ha visitat els estudis de Ràdio Sant Andreu per explicar la tradició d'aquesta caminada.
5: Aquesta caminada va començar la seva història comença a l'any 91, quan la família del Cristian López Vega, que era un nen de 11 anys, aleshores va ser, era un noi de 11 anys, van patir un accident de trànsit a la muntanya de Montserrat. I com no li va passar res a ningú, van fer una promesa de pujar al monestir a posar un ciri a la Mare de Déu de Montserrat per aquest motiu de que no l'havia passat cap dany físic ni res. I bueno, el Cristian, en 11 anys, va anar-se atràs, li van dir que no vagi sol, però ell, per seu compte, va tirar. I clar, com era un nen d'11 anys, li van cridar a la Guàrdia Civil, la Guàrdia Civil ho va agafar d'aquí al Congot i li va tornar a casa.
4: És a dir, que és una caminada que es fa, que té una història, com ens estàs explicant, és una caminada que es fa des de fa quants anys, perquè clar, si ens expliques això que va començar el 91...
5: Bueno, el 91 és quan van patir l'accident, però la caminada, la primera, la van fer la família, que és els pares i dos fills. Tots quatre van pujar al monestir caminant. Uh-huh. I bueno, ho van fer per el riu Llobregat, l'itinerari d'aquí de Martorell, Abrera, Olesa, Monistrol i pujada al monestir.
4: Uh-huh. I com es va teixir aquesta sinergia? Des de quan el Pitallat, el centre excursionista del Pitallat, va sentir aquesta història, es va enterrar i va dir, ostres, doncs la fem pròpia, l'acollim i fem que sigui una caminada nocturna habitual, anual, des de Sant Andreu de la Barca a Montserrat?
5: Bueno, sí, durant 33 anys el Cristian ja l'organitzava des del mercat, perquè ells tenien un puesto de carn i embotits, xarcuteria, coses així. I eren són molt populars aquí al poble. I la caminada la van fer durant 33 anys des del mercat, diguéssim, no? Tota la gent anava allà a apuntar-se i bueno, van arribar fins i tot a 123 persones en una caminada nocturna. I bueno, després, l'any 25, com el Cristian també és soci del, i membre de la Junta del Centre Excursionista Pitallà, ens va explicar que a veure si nosaltres, el Centre Excursionista, podíem absorbir aquesta caminada com una activitat més del Centre Excursionista. La cosa que, bueno, se va provar de que sí, i des de l'any 25 l'estem fent nosaltres ja. L'any passat se va fer amb el Centre Excursionista Pitallà. I aquest any, bueno, continuarem fent-lo així, i amb motiu de la... del centenari de la romeria, bueno, ho farem, l'únic que canviarem l'itinerari, serà diferent.
4: Per això t'anava a preguntar, com a novetat, aquest any el recorregut passarà per Collbató i pujarà per el Camí de les Coves. Per què heu decidit fer aquest canvi? I com ens explicaves, el recorregut antigament, des de que el Cristian el feia, era des del Mercat fins a Montserrat, passant per Monistrol. Ara, des d'on inicia, on acaba, per què passa per Collbató?
5: L'inici és el mateix, i anirem fins a Abrera, Olesa, que serà part del recorregut antic, però després canviarem i ens deviarem cap a Esparreguera i després a Collbató. De Collbató, allà farem el segon avituallament i donarem caldo, donarem un entrepans i pica-pica i... la gent, les coses que portin ells també. I allà farem un diferent grup perquè fins a aquest punt de Collbató, a les coves del Sanitre i l'ermita de Santa Madrona, que està allà, anirem tots junts, però aquí ja se distribuirà d'una altra manera i es faran tres o quatre grups i pujarem per el camí de la...
4: Camí de les Coves?
5: Sí, de les Coves, fins a Sant Miquel i després de Sant Miquel al monestir. Uh-huh. I tot això s'ha fet aquest canvi d'itinerari per coincidència amb la cursa aquesta històrica de resistència de la Matagall-Montserrat. Després ens hem assabentat que aquesta cursa no arribarà a Montserrat per la restricció de la peste porcina africana i la Matagall-Montserrat acabarà en Matadepera. Mm-hmm. Si no, el recorregut hagués sigut el mateix de sempre.
4: Mm-hmm. Tornant a la caminada nocturna, parlem d'un recorregut que jo diria que és exigent. O sigui, són 31 quilòmetres amb uns 1.200 metres de desnivell positiu. A més, tot això, iniciant des de les 11.45, és a dir, que entre una cosa i l'altra sortirem o estarem sortint de Sant Andreu a les 12 de la nit. Quin nivell de preparació física recomaneu per afrontar la caminada amb garanties?
5: Bueno, l'únic nivell de físic que se requereix és que sigui una persona que pugui caminar, que tingui una mica de resistència. No cal ser un atleta, no cal tenir una preparació forta o gran, perquè no anirem a un ritme alt. Serà un ritme de caminar i de xerrar i de passar una estona agradable amb tot el grup que s'hagi apuntat.
4: O sigui que la gent arribarà tardet, a dalt. Jo calculo que quasi gairebé les 3.
5: Bueno, es calcula que arribar a les 8 del matí del diumenge. O sigui que seria tota la nit caminant.
4: Les places estan limitades a 100 participants i les inscripcions es poden fer fins al 17 de setembre. Com està sent la resposta i cada una persona que vulgui apuntar-s'hi ens està sentint, ha sentit la història del Cristian, que aquest recorregut, aquesta caminada té un rerefons, una història molt, molt maca, molt de superació. Què ha de fer la gent que ens estigui sentint per apuntar-se a la caminada nocturna?
5: Bueno, primer dir-los que té un preu. El preu és per a poder cobrir les despeses de els avituallament i també d'un obsequi que donarem a tots els participants. I podran apuntar-se... Bueno, el preu és 15 euros els no socis del centre excursionista i 13 els socis. I, bueno, se podran apuntar directament al centre excursionista, a la pàgina web de pitallat.cat, i també podran fer-lo al telèfon del Cristian, que, bueno, ja està anunciat en moltes parades i demés del mercat municipal.
4: Doncs per acabar, què us agradaria que la gent es portés a casa després d'aquesta caminada, un cop participin? Més enllà del repte esportiu, què significa pel Pitallat caminar de nit des de Sant Andreu de la Barca fins a Montserrat, en un any tan especial amb el tema de la romeria i a sobre afegit amb aquesta història de superació del Cristian?
5: Bueno, sobretot que la gent se lo passi molt bé, que no pateixi cap accident ni res. Anirem amb molt de cura per a no poder tenir cap problema, i sobretot que hi hagi un grup d'harmonia i de passar-lo bé, de explicar històries entre la gent i gaudir d'una caminada tan maca que és com aquesta de pujar a Montserrat, i amb un punt de exigència física també una mica maca, que la gent vegi que pot fer més de lo que pensa.
4: La nova edició es farà el dissabte 19 de setembre amb sortida a les 23:45 des de la plaça del Teatre i proposa un recorregut de 31 quilòmetres i 1.200 metres de desnivell positiu.
0: I amb aquesta informació posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem aquest divendres.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: One ticket, please. Long as everybody's here.
2: Hey, what's going on, man?
1: Yeah,
2: she's at home.
1: Yeah, she's

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: Richard Feynman deia que la primera regla és que no t'has d'enganyar a tu mateix i tu ets la persona més fàcil d'enganyar. Comencem. Nova temporada, mateixa idea. Fer-nos preguntes incòmodes. Benvinguts i benvingudes a la segona temporada de La Terra no és plana, un espai on no venim a tenir sempre la raó, però sí a no empassar-nos qualsevol cosa sense pensar-hi. Perquè vivim en una època curiosa. Tenim més coneixement científic que mai i també més capacitat per ignorar-lo. Mentre la medicina avança i entenem cada cop millor el cos humà, hi ha qui prefereix una alternativa més simple, invisible, indemostrable i molt reconfortant, el Reiki. Una pràctica que assegura que pots canalitzar una energia universal amb les mans per curar i equilibrar el cos. Sense diagnòstic, sense una evidència clara, només amb fe, i aquí és on la cosa es complica. Perquè quan alguna cosa no es pot mesurar ni replicar, però té cursos, certificats i sessions de pagament, potser no estem parlant només de salut. Potser estem parlant d'una bona història. El Reiki promet control, calma i sentit en un món incert. I això és molt més atractiu que acceptar que el cos és complex i que no sempre hi ha solucions fàcils. Però hi ha un problema. Que una cosa funcioni per algú no vol dir que sigui certa. Que una experiència sigui real no valida l'explicació. Avui obrim temporada parlant d'això, del Reiki, d'energies que ningú ha pogut mesurar i d'un cervell capaç de fer-nos sentir coses molt reals, sense que ho siguin. Benvinguts a La Terra no és plana, temporada 2, on les idees són lliures, però no impunes. I avui, més que canalitzar energia, activarem una altra cosa, el dubte.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: I per començar, com sempre, saludarem el nostre geòleg de confiança, professor, divulgador i l'únic home capaç de detectar energies quan són tectòniques, en Jordi Vilà. Jordi?
2: Sana! Què, sana!
1: Què fas aquí dalt?
2: Que sanis! Que... Estic intentant sanar... És que m'he trencat una cama, Sergi.
1: Ah,
2: no estic cridant perquè ho porto bé, jo, això.
1: Però ja ho veig.
2: M'estava imposant les mans a veure si se'm cura aquesta fractura. No hi ha manera. De sí. Moment me l'enveno, m'hi poso unes tablilles, si et sembla.
1: Potser sí, millor, perquè no sí. Sé si això d'aixecar les mans i canalitzar energies és el teu, la veritat. No.
2: Ara mateix.
1: Però, escolta, mira de no fer-t'hi mal, baixa, seu.
2: Baixo.
1: I som-hi, ja va, vigila, eh?
2: Sí. És que també que només tinc el nivell 1 de Reiki, per tant, potser no puc fer això. No
1: ja sé. Veig. El nivell 1, sí, eh? Sí. Va de nivells, nivell això? 1. No tenia ni idea.
2: Sí,
1: està molt
2: sí.
1: Bé.
2: De fet, això s'ho va treure de la màniga, diríem així, de les mans. S'ho va inventar un japonès que es deia Mikao Usui. Dic així amb accent japonès.
1: Molt bé, eh? Molt bé. Aquesta, japonès, molt bé, eh?
2: Gràcies.
1: Excepcional,
2: gràcies.
1: Perfecte.
2: Gràcies. Va néixer al segle XIX, va morir cap al 1926, el tenim, i cap al 1922, aquest senyor, Mikao Usui, puja amb un món, el món Kurama, al Japó, i allà s'il·lumina.
1: Té un adveniment, allà... diguem. Té
2: sí,
1: una...
2: sí,
1: ah,
2: sí,
1: molt
2: sí,
1: bé.
2: Sí, sí.
1: Veus?
2: Allà aquest senyor es va estar 21 dies meditant, amb dejuni. T'imagina't, eh? T'imagines tu 21 dies sense menjar.
1: 21 dies, però dejuni extrem, allò autèntic, eh?
2: No ho sé, suposo. Aquella època també podien fer coses d'aquest calibre, eh? Cuidado. Sí, sí.
1: Era com es diu el senyor? Pots tornar-lo a dir, perquè el dius molt bé?
2: Sí, home, i tant. Mikao Usui.
1: Jo no el sabria pas dir igual, eh?
2: No, ja, perquè jo tinc accent japonès. Ja m'ho diuen sempre.
1: Ja ho veig. Molt bé.
2: És un senyor molt, molt interessat en les corrents budistes, pràctiques meditatives, filosofia oriental, doncs tot això que es portava a l'època i es portava bastant.

0: lo desenvolupar, doncs et donen cinc preceptes bàsics.
1: A veure.
0: Tu, per poder fer el Reiki, això és el més sòlid que podem trobar sobre el Reiki. Mira, els preceptes, saps que els japonesos fan molt de paraules curtes, eh?
1: Sí.
0: Sí, mira. Precepte, el primer precepte és només per avui, no t'enfadis. Això és la traducció simplificada, eh? Uh-huh. Això vol dir que tinguis control emocional. Evita les reaccions impulsives.
1: Això són les cinc bases, o sigui, els cinc pilars del Reiki, diguem.
0: Sí, sí. Segon precepte. Només per avui, no et preocupis. Això és, diu que has de reduir l'ansietat i el pensament anticipatori.
1: Uh-huh.
0: Vale? O sigui, pensa en el que tens avui aquí davant, no miris a demà, que també...
1: És allò del mindfulness, això, una mica, també, no? S'assembla.
0: És que, ja ho veuràs.
1: Estem allà mateix.
0: Tercer precepte, sigues agraït, Sergi.
1: Agraïment.
0: Practica amb gratitud. Pràctica de gratitud, eh?
1: Molt bé.
0: Quart precepte, treballa amb diligència. Ètica, responsabilitat personal. Cinquè precepte, sigues amable amb els altres. Base de conducta social i empatia, eh? Uh-huh. Una mica, doncs, estem, tal com tu deies, en el mindfulness, gestió emocional, la psicologia moderna, els principis budismes, l'estoïcisme, tot això és molt comparable, tot aquesta corrent, a tot això. I què va passar? Doncs que durant el New Age, saps que el New Age es van adoptar moltíssimes coses amb vessants orientals, curatives, màgiques.
1: Sí.
0: Aleshores, durant aquest període del New Age, doncs es va adoptar i es va transportar cap a la cultura oriental que tenim nosaltres.
1: Correcte. O sigui, tots aquests principis...
0: No tenen res d'esotèric, fixa-t'hi. Tots aquests principis són filosofia de vida, higiene mental, diguem-ho així.
1: Sí, sí.
0: És simplement, és gestió emocional, és mindfulness. Però aquí no hi ha màgia. No hi ha
1: energies, diguem.
0: No hi ha energies, exactament. El més valuós del Reiki no és l'energia invisible, sinó els seus preceptes, que al final no tenen res de sobrenatural.
1: Hi ha bones vibres.
0: Ah, exacte.
1: No? Hi ha bones vibres, però que... Vale, està clar.
0: Exacte.
1: Hauria estat bé que els cinc preceptes ens els haguessis dit en japonès, eh? També
0: no, tinc més coses, en japonès. Perquè després els nivells de mestre, si vols, te'ls explico més tard, els nivells de mestre els tinc en japonès.
1: Sí, home, doncs avancem i potser doncs, hauríem d'intentar, a veure, si donem pas a l'Albert Palou, que és el biòleg i divulgador del centre Beta, a veure si què ens porta aquesta setmana. Ho has provat mai, això del Reiki, Albert?
2: Hola, ostres.
1: Què tal?
2: Temporada 2, eh? Ostres.
1: Temporada 2, quins ho hagués dit, oi?
2: Us he trobat a faltar tot aquest temps, he estat aquí donant voltes sobre uns mapes que vas comprar, uns mapes de la Terra, molt raros, no... No sé si després...
1: Bueno, no sé, ja...
2: No sé per què els volies, ja... van arribar a casa, són raros. Bueno,
1: ja en parlarem.
2: Jo això del Reiki...
1: Ho has provat o no ho has provat, això? Què et sembla? És resultant o com va? O què?
2: Jo he de dir que ho he provat un cop.
1: Mm-hmm. I com va anar? Explica'ns l'experiència una mica, va.
2: Clar, si explico tots els detalls de l'experiència, potser la gent es preocuparà una mica. Però jo tenia uns coneguts que em portaven... Van insistir moltíssim, molt de temps, que anés un dia a sopar a casa seva per fer una sessió de tarot i Reiki.
1: Ah, tot barrejat? Ostres,
2: sí, sí.
1: Això sí que és nou.
2: Era tarot, no sabia, Reiki...
1: Era un mix.
2: Van invitar a sopar, també, van fer uns macarrons.
1: Normal.
2: Vam estar fent un rato al tarot. Em van dir que acabaria treballant en llocs amb moltes dones. No, crec que no anava per aquest podcast. I després em fa una sessió de Reiki. Molta estona, ulls tancats, ells anar donant voltes al voltant d'una cadira.
1: Però quins són els teus amics? Vull dir, no sé, això no m'ho hagis explicat mai, eh?
2: Bueno,
1: que fa anys que ens coneixem, eh?
2: De circumstàncies, a vegades, que costen...
1: La vida, a vegades...
2: Sí. Però el que em va quedar clavat és que quan vam acabar, van dir, bueno, ara... Nosaltres som grans mestres, o sigui, de les categories que després diran Jordi, eren grans mestres. Llavors tenien una capacitat que no tenen la gent que fa Reiki normal, que és fer Reiki per mail.
1: Com?
2: I llavors em van dir quan vaig acabar que si ara, com que jo havia fet una sessió amb ells, que si mai tornava a estar així fotut, que els hi podia escriure un mail i que ells ja m'ho arreglaven.
1: Ah, o sigui, remotament, eh? Però ja sí, ni tan sols en directe, sinó per mail. O sigui, no cal ni que sigui en temps real.
2: Sí, sols feia un mail i després ells ja quan veiessin el correu ja ho arreglaven.
1: Ostres, però això és molt innovador. Quants anys fa d'això?
2: Això deu fer els seus 14 o 15 anys.
1: Mare de Déu!
2: Però clar, llavors, ara quan preparava el programa he dit, hosti, doncs no sé si hi ha algú que ha estudiat precisament el Reiki remot.
1: És que això del Reiki remot, o sigui, això ja és extrem... Vull dir, no sé, no he sentit a parlar mai, sincerament.
2: Evidentment he trobat un article científic publicat en una revista.
1: El meravellós món de les revistes i els
2: El meravellós món de la revista científica que va

0: Dades és un coladero de coses, i ja en vam parlar, si algú vol recuperar l'últim capítol de la temporada passada, en parlem una mica.
1: Sí, sí.
0: Doncs he trobat un fantàstic article d'autors, no sé si ho voleu pronunciar, Chemil Yilmaz, Ahmad Karakuyun, Sabin Yutseven.
1: D'on són aquesta bona gent?
0: De Turquia.
1: I article del 2024,
0: article del 2024, publiquen un estudi que van fer sobre aplicar reiki remot a gent que ha patit amputacions i que té dolor d'aquest de... Es coneix com a membre fantasma, la gent, sí, que ha patit una amputació i segueix notant dolor en el membre que no té. Doncs van agafar 25 persones amputades amb problemes de dolor en membres fantasmes, al braç, a la cama, i els hi feien reiki remot. I llavors analitzaven els resultats i això ho van publicar.
1: I està publicat en una revista de prestigi, això?
0: Està publicat en una revista bastant prestigiosa.
1: Però...
0: I sí, sí, ells conclouen que sí. Que sí, que funciona, els 25...
1: Sí, que cura el dolor al membre fantasma, diguem, eh?
0: Sí, sí, que aquestes 25 persones, de forma remota, els hi curaven aquesta dolència...
1: Remotament.
0: Fent servir reiki remot.
1: O sigui, ja no parlem de que pugui estar en dubte el reiki, sinó que ja parlem d'una evolució, el reiki remot.
0: Clar, perquè ells, com que ja han canalitzat amb tu l'energia, des de casa, diguem, de lluny, ja van a buscar aquesta canalització i la fan servir per arreglar-te. Sí, sí.
1: Això és el
0: mateix que em van dir els meus coneguts, és el que es defensa en aquest article. Clar, òbviament l'article està publicat, llavors hi ha altres científics amb cert criteri que ho analitzen i assenyalen una mica els errors que en principi haurien d'haver sigut prou radicals com perquè no es publiqués l'article. Però, per exemple, no hi ha grup control. No proposa...
1: Però això és greu.
0: Sí, és bastant greu, diguem que hi ha anàlisi estadístic. Qualsevol experiment sense grup control, bueno, falla bastant. Tampoc proposen cap mecanisme per explicar per què aquesta gent milloraven. Entre cometes, milloraven. I, de fet, quan analitzaven el benestar d'aquestes persones, també eren unes coses molt subjectives. La principal crítica que se'ls fa a aquest article i a tots els moltíssims que trobes relacionats amb Reiki en revistes científics, perquè n'hi ha moltíssims, moltíssims, és que al final el que juguen és amb el, ja n'hem parlat una altra vegada, amb efecte placebo.
1: Sí, sí, està clar.
0: I una cosa que apuntava abans en Jordi a vegades el cervell humà, el sol fet de saber que hi ha algú fent alguna cosa, la que sigui, perquè tu milloris, genera una expectativa que encara activa més l'efecte placebo. I això s'explicaria, doncs, a temes d'alliberament de dopamina i d'altres, i endorfines, que ajuden a mitigar el dolor. I sembla ser que, si et vas a mirar, ja tinc trobat moltíssims articles d'estudis fets amb Reiki, pocs amb Reiki remot, per això he seleccionat aquest, però tot va a enfocar això que... Al final, tenir una persona mitja hora en un lloc tranquil i amb altres persones que estan allà intentant cuidar-se'n genera una cascada fisiològica que ajuda molt durant un temps a mitigar un dolor, per exemple.
1: Sí, en resum, aquests tios van colar-se en una revista, entre cometes, de prestigi per acabar dient que el reiki remot, si
0: funciona,
1: tenia alguna palanca, era també per placebo, segons com.
0: No, això van ser les crítiques a l'article.
1: Ah, d'acord. Però en tot cas, ells van aconseguir... Aquests tios van aconseguir colar-se en una revista de prestigi, doncs llavors dient que el reiki remot funciona.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Jordi, escolta, segons tu, o sigui, el que has pogut trobar, por ahí, què cura el reiki? O per què és, amb quines dolències s'aplica, diguem?
2: Si vols et dic primer com es fa, que així ens posem contents. Imaginem-nos que ara, no sé, per exemple, tenim una persona qualsevol, l'Albert. Vale, posem l'Albert. Per cert, encara continua tenint estatus de convidat resident o no?
0: Home, espero que sí.
1: Albert serà el convidat resident mentre vulgui ser el convidat resident.
2: Sí, sí, és que no n'hem tingut mai cap més de convidat. A mi em sorprèn aquest programa, eh? No és normal. Jo ho dic, dic que en aquella reunió ja t'ho vaig dir.
1: Bueno. La qüestió és queixar-se, ja ho veig. Va.
2: Sí.
1: Explica.
2: M'hauràs d'imposar les mans tu a mi. Doncs a veure, sí, però més fort, perquè ara t'explicaré com es fa el reiki.
1: Si hem d'imposar mans, imposem mans, escolta'm, va. Escolta'm.
2: Mira,
1: si així se soluciona, ho solucionem així, va.
2: Exacte, ho hem de solucionar posant les mans. Doncs una persona s'estira, es pot estirar vestida, eh? No fa falta que ens traguem coses, perquè la canalització de l'energia es pot fer amb i sense roba, és igual. La persona s'estira, el practicant, és a dir, el que fa el reiki, posa les mans augment a pocs centímetres, molt pocs centímetres sobre el cos. Es treballa per zones, sessions de 30-60 minuts, amb un ambient tranquil, llum suau, musiqueta, si vols, relaxant. I el practicant diu que està canalitzant energia universal.
1: Energia universal, això és molt gros. És com molta energia, també.
2: I aquesta energia que canalitza, universal, és una energia que està a l'aire, que està per aquí, ell, el practicant, la sap transmetre cap al pacient directament. El que passa, doncs, si t'han fet mai Reiki, és doncs que tens una sensació, tu tens els ulls tancats, notes calor perquè tens les mans a pocs centímetres, tu notes calor, pots notar unes sensacions de relaxació intensa, pots arribar a dormir, vale? Per tant, el que deia l'Albert, que es genera dopamina en aquests moments. Tu quan generes dopamina generes sensacions de benestar, i una sensació de benestar al final pot arribar no a curar, però sí a treure mals lleus, és a dir, et fa mal el cap, tenies sensació mal de cap i tal, doncs la relaxació potser et treu aquell mal de cap. No són les mans, és la relaxació.
1: És allò que es diu, no? El mal de cap tensional, no?
2: Sí.
1: Si baixes una mica la tensió i et calmes, doncs només per aquest principi potser ja fa efecte.
2: Exacte. Quan vas a un spa, també et relaxes, surts millor. Aquest seria això seria lo físic, no?
1: Sí, sí.
2: Però, com es pot curar? Ja ho ha dit l'Albert, a distància, això, déu-n'hi-do, eh?
1: És a fort, distància, em sembla sensacional. Per mail em sembla molt bo,
2: Per mail encara més. Saps que hi ha alguns països que els hospitals ofereixen el Reiki com a teràpia?
1: Això n'he sentit a parlar, i fins i tot algun de bastant proper,
2: Sí, però és com a teràpia complementària. En cap cas l'ofereixen com un tractament mèdic.
1: No res substitutori,
2: No. Per descomptat, perquè qui digui, per exemple, que el Reiki serveix per curar el càncer o curar coses greus, compte.
1: Estem en aquella línia de la farsa, potser, no? I que s'ha de vigilar molt.
2: No ho sé, però és que potser la gent que diu això realment creu que ho fa. Clar. I no ho fa.
1: Que no només càncer és cosa del Reiki, això. No és... Està en altres terrenys, això, eh? Allò que se'n diu les teràpies alternatives...
2: Sí, el càncer ja no es cura, estan contents, sí. Per tant, això és molt seriós. Els hospitals que ofereixen això, bàsicament, ho fan per retirar tensions, fan per relaxar, i és per això que dèiem, ho fan per aquest efecte placebo, que realment sí que funciona, vale? Però no sé si heu sentit mai també que es pot fer Reiki a les mascotes que tenim a casa, els gossos
1: també,
2: i els gats.
1: També existeix,
2: Els cavalls.
1: I segurament no és barat.
2: No ho deu ser. Compte que també, a part dels gossos, gats, cavalls, això, pot ser Reiki també a les plantes.
0: És interessant,
1: Reiki
0: això.
1: A les plantes,
2: sí.
1: També?
2: Sí, pot ser Reiki a les plantes.
1: Clar, és que jo entenc que un cop obres la porta al tema de la imposició i canalitzar energies, una mica potser sembla que tot valgui, no?
2: Sí.
1: És bastant intangible, vull dir, no saps.
2: Sí, de fet, amb gossos, gats, això, tu no sabràs mai si els has aconseguit curar aquella dolència o aquell mal de cap que tenien, perquè ells no t'ho diran, no? Però, esclar, potser també ells noten una sensació de benestar quan estàs a prop i els relaxes i els calmes. Al final es genera dopamina de la mateixa manera.
1: Està clar. És aquesta hormona, diguem, no? Aquesta substància és bastant màgica, o sigui, sembla bastant, no?
2: I tant. Però bé, aquí això només ho pots fer realment si tens certs nivells d'expertesa. I amb el Reiki hi ha quatre nivells. Nivell 1.
1: A veure.
2: Shuden!
1: Yep.
2: Ho dic així en japonès,
1: Shuden! No, molt bé, ho claves.
2: Faig bé,
1: Sí, molt bé.
2: Que això és el despertar. En el nivell 1 s'ensenya a posar les mans, a canalitzar l'energia, a tractar-se a un mateix i als altres. Tu pots fer, això? Pots canalitzar-te a tu mateix. Aquí és on t'actives, Es diuen ells que t'actives el canal energètic. I aquí és on comences a sentir l'energia, Nivell 1.
1: Nivell 1.
2: Això són cursos, Això són cursos que has de fer, evidentment,
1: que has
2: de
1: pagar. Sí, és com una merda d'universitat del Reiki, no? O màster, o una història així.
2: Sí. Són cursos que has de pagar, que no són baratos, i que, has de passar per aquests nivells. És com quan vas amb el cinturó de karate, de quin color el tens, o quan anàvem a nedar, que ens donaven uns cavallets, que jo no vaig passar del groc.
1: Ho recordo. Jo ja vaig arribar al marró,
2: Sí.
0: Ho tenies cosit allà al banyador.
1: Jo vaig arribar al marró, imagina't. Una cosa molt sèria.
2: Els que tenien el cavallet marró com tu eren més guais. I els que tenien el cavallet groc no...
1: Cal dir que no li vaig treure mai suc al tema, però poder sí. Què més?
2: Doncs clar, això també va de nivells. Perquè si ets nivell 2, que ets Okuden, yep. Que és la transformació. Cuidado, entrem ja aquí en un terreny ja més important. Aquí s'introdueixen símbols secrets. Es diu que ja es permeten enviar energia a distància, és a dir, que els que van estar amb l'Albert eren nivell 2.
1: Ah, veus? Vale?
2: Que pots treballar les emocions, que ja pots transcendir en el temps i l'espai.
1: Això és una altra lliga, ja, diguem.
2: Això és una altra lliga. Sí, sí. A veure, evidentment no hi ha cap evidència, que puguis transcendir en el temps i en l'espai, això no se sap.
1: Clar, no, el dèficit mai. Està aquí, que no hi ha cap comprovació, sí, sí, diguem. Sí, sí.
2: Doncs mira, amb el nivell 2 ja pots curar algú des del sofà de casa teva.
1: Mira, és còmode, és còmode.
2: Home, sí, no pagues desplaçament ni dietes. Nivell 3, mestre, ja ets el mestre, eh? Això és el Chimpiden.
1: Ep.
2: Mestre, atenció. Si, això ja és més sèrio. Sí, si estiguessis a la Guerra de les Galàxies, series un Jedi.
1: Home, doncs Déu-n'hi-do. Val, per tant, clar, ja té una categoria, això.
2: Aquí ja pots iniciar altres persones.
1: Ah, no, val, ja pots ensenyar, ja pots fer el curs, sí. Tu.
2: Pot venir una persona, no encara, pots més o menys, pots fer cursos petits, de grau petit, però pots captar, ja pots captar altres persones en el món del Reiki, ja et converteixes en mestre Reiki, atenció, pots, aquí ja realment ja tens el domini de l'energia universal, això ja és una cosa que ja has transcendit a tot això, eh? Uh-huh. Però si tu vols fer cursos, hi ha el mestratge docent, que és el quart nivell. En alguns llocs, doncs, aquest quart curs... I, sí, hi ha llocs que amb el tercer nivell ja pots fer cursos, eh? Però hi ha llocs que ho pots fer amb el quart. Aquí hi ha realment aquest quart nivell ja prepara el practicant per iniciar a altra gent. Aquí per fer pràctica i teòrica, com els cotxes.
1: Val, o sigui... Aquí... Tot això em recorda altres coses, eh? Em recorda altres, per ser amables, disciplines.
2: Sí, unes disciplines que necessiten d'altra gent en un nivell superior per poder dir que ets membre i tot. Sí que ho sembla. Bé, però bueno... No
1: en tot cas, algú li surt molt, molt rendible, tot plegat, eh? Segur.
2: Sí, realment, els que fan cursos, jo diria que tenen aquí, que tenen clientela i
1: tenen marges.
2: Guanyar bé la vida. Sí, sí, sí, tenen marge.
1: Marge i segurament plusvàlues i tal, en fi. Bueno. Escolta, Albert, una cosa, ara, per avançar una mica, has parlat abans d'uns que van aconseguir publicar en una revista més o menys solvent, però que l'estudi era una mica... tenia dèficits, tenia buits. N'hi ha algun que consideris que sigui més o menys seriós, que sí que sigui solvent?
0: Sí, he hagut de remenar bastant, perquè hi ha moltíssimes coses publicades que juguen amb un concepte. Abans, quan en Jordi ha explicat que alguns hospitals, algun de molt proper nostre, l'incorporen com a cosa complementària, molts d'aquests estudis s'agafen aquest complementari per dir el Reiki com a estratègia complementària pel dolor de genoll, el Reiki com a estratègia complementària per millorar l'estat de no sé què. I n'hi ha moltíssims estudis d'aquest tipus, tots bastant dubtosos, però remenant, ostres, m'ha passat una cosa que no m'havia passat mai, que és que he trobat un article científic que té un rècord Guinness.
1: Un rècord Guinness, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: A veure...
0: Un article publicat l'any 1998 al Journal of the American Medical Association, això estaríem parlant a nivell bastant, bastant elevat, per un experiment portat a càrrec per una tal Emily Rosa, de Colorado. Ah. És un article bastant, bastant elegant, però que es fa servir com a referent de com analitzar això i demostrar que tot és una mica una camama.
1: Va, o sigui, realment ella va demostrar que no és una cosa fidedigna, diguem.
0: Sí, o sigui, el plantejament, la hipòtesi era molt simple. És, si aquesta gent poden detectar el camp energètic d'una altra persona, també ho han de poder fer sense veure-les.
1: Bueno, clar, sí, a priori tot faria pensar que sí, no? Està clar.
0: Sí, doncs llavors va dissenyar un experiment molt elegant, que era posar un plafó amb uns forats, en un cantó hi era ella, i a l'altra banda anaven passant terapeutes.
1: Val.
0: Va tenir fins a 21 terapeutes diferents que anaven passant per darrere aquest plafó.
1: El plantejament sembla molt bàsic.
0: Sí, sí, sí. Llavors el que feia és que el terapeuta posava les mans pels dos forats del plafó i després a l'altra banda la Emily tirava una moneda a l'aire i en funció de si sortia cara o creu posava la seva mà dreta o la mà esquerra a 10 centímetres de la mà del terapeuta. I després el terapeuta havia d'encertar quina mà havia aixecat l'Emily.
1: Uh-huh. Val. I què li va sortir? Vull dir, vols que anem ja als resultats?
0: Va fer 280 intents amb els 21 terapeutes i, lamentablement, el percentatge d'encert va ser del 44%, que és pitjor que l'atzar. Perquè l'atzar era 50%.
1: Perquè, o sigui, és menys de la meitat.
0: Sí, sí, sí. O sigui, menys del que... O sigui,
1: al mínim, tirant una moneda a l'aire, tens més possibilitats d'encertar.
0: Els 21 terapeutes no van complir amb els mínims. Ostres, no.
1: Quin desastre. O sigui, vull dir, o quin desastre o no, o quin grau d'èxit per ella que volia demostrar que això era un...
0: Clar, aquí està el factor que determina que això sigui un rècord Guinness. Perquè la Emily Rosa tenia 9 anys. Era una nena de 9 anys fent un experiment per una fira de ciències de...
1: Sí, se li va acudir en aquesta nena de 9 anys.
0: Sí, sí, sí.
1: Un plantejament experimental per demostrar que les energies aquestes canalitzades no...
0: Sí, sí, això és aquest treball d'una nena de 9 anys de Colorado. Algú va decidir...
1: Va passar la mà per la cara a
0: sí, sí. Ho van transformar en un article científic i segueix sent a dia d'avui l'article científic amb l'autor més jove de la història. Clar, llavors hi va haver tot un exèrcit de crítics, de gent d'aquest...
1: Ho veig a venir.
0: Que fan cursos, que també és una imatge patètica, perquè ara ja estarem parlant, suposo, d'adults anant a atacar una nena de 9 anys. Hi va haver una mítica anti que es deia Dolores Krieger, que era una mena de líder d'una associació de terapeutes d'aquests, que el seu argument va ser: tu el que passa és que no en tens ni idea. Després hi va haver tota una línia de gent que es van dedicar a atacar la seva mare, perquè la seva mare també era declaradament escèptica. Un altre dels terapeutes es va queixar de que l'aire condicionat estava massa fort. N'hi va haver uns altres que es van queixar de que hi havia càmeres i que les càmeres de fotos estaven això. L'altre és que la posició del plafó no era natural, perquè, clar, era vertical i havien d'estar asseguts i que això havia afectat les energies. I també hi va haver...
1: Però igualment, l'estadística... O sigui, el número surten els que surten.
0: Sí, sí, sí. També hi va haver respostes del món dels terapeutes de les energies dient que les energies només es manifesten si s'ha de curar alguna cosa. Si no s'ha de curar res, no ve.
1: Ah, esclar. Val. O sigui, si està sa, no connecta res.
0: Sí. I després també hi ha tota una línia de gent que directament l'atacava ella. És que es veu que la noia aquesta que generava una energia negativa que no feia que funcionés. L'altre és que en realitat posava la mà massa lluny per enganyar-los. I també li van dir que l'estadística estava mal feta, cosa que és complicada perquè l'estadística realment la podria fer algú de l'ESO, perquè al final és una probabilitat.
1: Sí, són poques variables i relativament...
0: Sí, sí. Doncs aquí la trista història de com una nena de 9 anys va rebatre amb un experiment bastant simple l'activitat de 21 terapeutes energètics.
1: Clar, i això va ser publicat també en alguna revista...
0: Sí, sí, una revista top de les més importants. Que també va ser un punt de, suposo, de recochineo d'algú de transformar aquest experiment en un article. Uh-huh. I bé,
1: clar,
0: allà ha quedat per la història.
1: Clar, la qüestió és que és un experiment que sí que complia tots els paràmetres esperables o més o menys, diguem-ne, rigorosos, no? I en canvi, el que ens explicaves abans no tenia ni grup de control, era una cosa molt matussera, no? Encara que es fos publicat, però que les conclusions...
0: Infinitament més seriosa científicament la Emily Rosa als seus 9 anys que tota la gent que s'ha dedicat a publicar altres articles que volten per altres revistes.
1: Per tant, segons sembla, les publicacions solvents de veritat demostren que això del Reiki no... És a dir, en tot cas funciona en base a l'efecte placebo, no? Que n'hem parlat també en el de l'homeopatia i en altres, però no perquè tingui un fonament real el tema de les energies i tot això que s'invoca, no?
0: Sí, el que dèiem, l'efecte placebo és un efecte que existeix i és una cosa que s'ha de prendre seriosament. A vegades el sol, i el que deia, ho ha explicat al principi en Jordi, el sol fet d'agafar una persona que està amb una malaltia crònica en una situació d'estrès, aïllar-lo mitja hora en un espai tranquil, amb calma i amb una persona que estigui per ell i que li presti tota la seva atenció, això té un efecte positiu.
1: Encara que sigui psicològic o somàtic, no?
0: Sí, o fins i tot fisiològic. L'alliberament d'endorfines i de dopamina, doncs, són coses que poden alterar.
1: Fa un efecte.
0: És més, aquest fet en si de fer-ho, el que genera aquesta resposta fisiològica, no és... Ostres, pensar que hi ha una energia còsmica en algun lloc que canalitza a través del meu cos i que algú és capaç amb les seves mans d'alterar-la i que això em cura, doncs, bueno, val més no creure que et cura. De fet, et deixen fer-la als hospitals si no diagnostiques, si només complementes, i si no, i està recollida específicament pels col·legis professionals, si aquesta gent no simula que són professionals de res.
1: És curiós perquè és com contraintuïtiu, és a dir, només funciona si la creus, però a la vegada explicar-la en els termes estrictes en els que alguns l'expliquen potser és molt a prop de mentir.
0: Ma, sí. És una cosa que té més a veure amb l'apassionant món del cervell humà, més que no pas amb les...
1: Amb la psicologia, no?
0: Amb la les forces energètiques còsmiques.
2: De fet, passant a les energies, no hi ha cap màquina capaç de medir absolutament cap energia que no sigui bueno, que la pròpia calor del cos.
1: El que dèiem al principi, no? Mm-hmm. En fi, doncs, escolteu, no sé, avancem una mica, va, que si no se'ns tirarà el temps al damunt. Jo crec que després d'aquesta tertúlia tan energèticament carregada, jo crec que arriba el moment de comprovar què passa quan la ciència falla, perquè la imaginació es posa a facturar. Si hi ha algú capaç de canalitzar alguna cosa en aquest programa, no és energia universal, són idees absurdes. Ell no alinea xacres, no equilibra vibracions, però és l'únic que pot convertir qualsevol teoria estranya en un invent encara més estrany. Des de Roses, amb cobertura còsmica pròpia i sense necessitat d'iniciació Reiki nivell 3, arriba el nostre tècnic, enginyer i canalitzador oficial de Disbarats. Xavi Gorro, què tal? Com estàs?
3: Molt bones, què tal?
1: Bé, home, tu l'has provat, el Reiki?
3: No.
1: No tens experiència en el tema?
3: En principi no. No descarto res, però de moment no.
1: El tema energies i tot això, tu bueno, com ho portes, però?
3: Bueno, malament. Però com tot en general.
1: Com tot.
3: Poc.
1: Com tot, molt sí. Bé. Bueno, doncs, què ens has de dir? Què ens vols explicar aquesta setmana? Va.
3: Jo primer fer un apunt, perquè això del Reiki que heu parlat és una, com deia, una tècnica basada en la transmissió d'energia. Això, bàsicament, amb un nom així fashion, no?, modern, seria el típica imposició de manos que feien els curanderos.
1: De tota la vida, sí, senyor.
3: Bàsicament, l'únic que li han ficat un nom modern. I tot passa per...
1: S'assembla, com a mínim, hi fa pensar, sí.
3: Clar,
1: sí. Curanderos, hi ha moltes variables i vessants, ja en parlarem, ja en dedicarem un programa als curanderos, però sí.
3: Canviem el tema d'això que una persona, només ho pot fer una persona en concret, no? que té el poder, que ja ho he dit abans, eh?
1: Sí.
3: Té el poder o té la intervenció divina, o el Reiki, que ho pot fer qualsevol, perquè, clar, com que és energia universal...
1: Només has de fer una mica de curs, no?, i t'ho expliquem.
3: Ah, exacte.
1: Com fer d'antena per canalitzar això,
3: ah, exacte.
1: No?
3: Exacte. Doncs això és el que us volia parlar, més o menys avui, de... un cas que és real d'un senyor que va passar de fer Reiki a fer estafes i de muntar una secta.
1: Ah, veus?
3: Perquè a tots els llocs hi ha listillos.
1: Sí, sempre n'hi ha que volen fer... Sí. En castellà es diu allò de río revuelto, ganancia de pescadores, eh?
3: Que jo crec que... Jo entenc que hi ha gent que potser fa Reiki de bona fe i que s'ho faci el que vulgui, però que quan ja vols estafar persones i sobretot fer-lis mal, ja potser ja no està bé.
1: No és bona idea, llavors mal assumpto. Una mica per això existeix la Terra no és plana, eh? Per intentar que tothom sigui caut. I intentar evitar que es caiguin algunes trampes, també.
3: Sí, perquè imagina, jo entenc que a la vostra feina esteu estressats o no?
0: A vegades.
1: Sí, jo sí. Jo lleugerament, sí.
3: Doncs potser us aniria bé fer Reiki.
1: Tu no, eh?
3: Jo no, jo. Jo dic que els jefes molt bona gent, no m'estressen en cap moment. No, res, zero.
1: Em sona.
3: Doncs bueno, el Reiki, per el que ho he explicat, pot ser un placebo, no? una pràctica inofensiva de relaxació, potser no com fer ioga o fer qualsevol altra cosa. I això és el que va pensar que era un cas real. Aquí no ens ficarem serios, però bueno, la cosa és sèria. És un cas real que és una dona, que la direm Raquel, perquè és un nom fictici per intentar camuflar la seva identitat, perquè aquest cas està judicialitzat i bueno, es veu que no es pot saber el nom d'aquesta senyora. Però bàsicament aquesta noia, una senyora que tenia una feina que la tenia estressada, no? I per relaxar-se va trobar això, que bueno, podia fer Reiki, no? A través de la meditació, el Reiki, diferents coses budistes, doncs la podien ajudar a desconnectar. Doncs aquesta senyora...
1: coses budistes.
3: Sí, bueno, ja saben
1: aquestes coses. Sí, en general, sí, coses.
3: Lo típic. Doncs aquesta senyora va dir, bueno, doncs ja que me diuen que això del Reiki pot anar bé perquè jo em relaxi, doncs ho provarem, no? Però això va ser una mala idea perquè va topar amb un senyor que durant 9 anys la va estar... no només estafant, sinó aïllant del seu entorn i acabant-li per robar 60.000 euros. Que són diners,
1: Són diners. Sí, molts cobres cada setmana, tio.
3: Quasi, però no. Que tot va començar, diguem, de forma gradual. Aquestes coses com funcionen? Podem dir que quan entres a una secta, què passa? Doncs primer de tot, quan entres al grup, el gurú, no, el mestre iniciador, és una persona molt amable, no?, que fa, doncs, bueno, allò que diuen el love bombing, no?, el bombardeig d'amor, que... intenta injectar molta autoestima, t'ofereixen...
1: que ets l'hòstia, no?
3: Que ets puta mare.
1: Imprescindible pel món.
3: I si fas això encara ho seràs més, tot gratuït, tu tranquil, no pateixis, aquí no pagaràs res, perquè aquí venim a ajudar els demés i, per tant, no ens lucrem amb el benestar de les persones. I això, doncs, aquesta noia és el que es va trobar durant uns mesos. Un grup de gent que tothom la feien sentir, doncs, molt bé, i que a sobre era gratis. Hòstia... doncs pues de puta mare tot.
1: Tu diràs.
3: Però què passa? Que al cap d'un temps, aquest mestre, aquest gurú, aquest mestre Reiki, va començar a dir-li a la noia que notava que potser era una mica garrepa. I va dir, Raquel, ets una tacanya, tia. I clar...
1: paga-te algo.
3: Sí, clar, si tu vols ascendir en el camí espiritual, has de corregir els teus defectes. I ser garrepa és un defecte. Per tant, això ho pots arreglar com? A través de donacions. Per tant,
2: aquí tens el meu número de compte.
3: Ah, exacte. Sempre
0: acaba tot aquí, això, hosti.
2: Sí.
1: Aquí hi ha un altre lloc.
0: Sí, sí.
3: Ja, en aquest cas no.
1: Aquí o al llit, moltes vegades acaben.
3: O els dos.
1: Sí, sí, o els dos.
3: Doncs en aquest cas aquest senyor li va dir, a veure, ets una mica garrepa i per solucionar-ho què millor que donar-me... Que, en el grup que t'ha acollit també, com doncs que fer regals, no? I jo, mira, jo vull una creu d'or, perquè necessito una creu d'or que val tant diners i si ens la regalessis, no a mi, al grup, doncs seria perfecte. I la noia diu, bueno, va, perquè sóc una garrepa, doncs ho farem. Però clar, la cosa, diguem, que es va anar tornant cada vegada més complicat, perquè cada vegada les donacions que aquesta noia havia de fer eren cada vegada més grans. Quan ella deia que no podia fer-ho, el que feia aquest líder era qüestionar-li les seves bones intencions i dir-li que no estava actuant bé. I amb el temps, doncs, bàsicament, el que va ser fer un control psicològic total de la seva manera d'actuar. I a més, com ho feia aquest senyor? Perquè feia servir una sèrie de confessions en grup, a part de fer les teràpies de Reiki. Feien sessions de grup on parlaven, no?, de les seves coses. Uh-huh. I què
1: teràpia
3: passa?
1: Teràpia de grup, diguem.
3: Exacte, però què passa quan tu fas una teràpia de grup? Que expliques coses que no expliques a tothom.
1: Clar.
3: Aquest senyor sabia d'aquestes coses i després els hi feia xantatge. Per què? Doncs per debilitar-los psicològicament. A part...
1: En fi...
3: de privar-los, de bueno, cansar-los molt a les sessions, fer-los llegir molts llibres que a ella els interessin. És més, aquesta noia va arribar a llegir fins a 600 llibres, el qual el gurú el portaven cap a la seva teoria, per tant, li va menjar molt al cap.
1: Un rentat de cervell, no?
3: Sí.
1: En tota regla, no?
3: Però el pitjor va ser quan va arribar l'aïllament social, que ja és l'última fase de qualsevol secta, clar, diguem, que és quan a través d'unes... que tampoc té gaire a veure, però a través d'unes ensenyances budistes, aquest home la va convèncer dient que l'amor real no era l'amor de la família i que no calia estimar tothom per igual. O sigui, has d'estimar primer els que t'ajuden, i jo t'estic ajudant molt. Per això m'has de donar diners, i no cal que ni estimis a la teva mare ni als teus fills.
1: No fa falta, tot això
3: no
1: sobra.
3: Cal, no cal.
1: I no tens pas tant d'amor, no en tens tant.
3: I el dono jo, a canvi de diners, clar.
1: Sí.
3: I aquesta noia, doncs, bueno, va... picar, diguem, i la va aconseguir separar de la seva mare i dels seus fills, i li va començar a demanar cada vegada més donacions, amb l'excusa de que havien d'arreglar uns monestirs que tenien allà per l'Àsia per després anar a meditar. I, com he explicat al principi, li va acabar traient 60.000 euros. I clar, la noia al final...
1: Clar,
3: la noia al final va dir, escolta'm una cosa, no, jo no puc seguir pagant, això, jo no puc seguir pagant a tu, gurú. Si cobro 2.000, no et puc pagar, no et puc donar 1.900 perquè he de viure. I sabeu què va fer aquest gurú?
1: A veure.
3: Li va dir, si no pagues, el karma actuarà en contra teva i la teva mare morirà. Però per culpa teva, perquè no m'estàs donant diners.
1: Uf.
3: Clar, quan va arribar aquest vincle, la noia va dient que va despertar, va veure la llum, va dir, aquest tio és un timador. Va denunciar...
1: I l'home està enganyant.
3: Sí. Exacte, va denunciar el cas. I, bueno, aquest cas està judicialitzat, però què passa? Que hi ha un problema. Que un cas com aquest té diferents problemes legals, i un d'ells és en l'àmbit en què s'han fet les donacions, perquè tu les donacions les has fet de manera voluntària,
1: clar,
3: i no es pot demostrar que hagi estat fruit de cap coacció, i per tant el Codi Penal què diu? Doncs que, com que no hi ha coacció i tu ho has donat perquè has volgut, doncs els diners aquests estan ben donats. I com que a més aquestes entitats o aquesta gent no se'ls pot considerar una associació il·lícita, perquè bueno, és un grup de voluntaris que van allà, doncs segons han dit alguns experts, diuen que això seria comparable amb la situació que vivien les víctimes de violència de gènere als anys 50, que tot i que sí que es veia que era un acte que no estava ben fet, com que no hi havia consciència social, hi havia un buit legal que pogués denunciar el que estava passant allà, doncs en aquest cas de gent captada per sectes que no es pot demostrar que hagin fet coses en contra de la seva voluntat, no es pot judicialitzar d'una manera...
1: Al final hi ha una impunitat.
3: A mitja, sí.
1: És cert, que un dia podem dedicar una Terra No És Plana sencer a les sectes, però és veritat que l'estat espanyol és un estat en el que l'ordenament jurídic no les persegueix ni les pena, les sectes, això és veritat. També perquè hi ha aquest punt que deies de la llibertat d'associacionisme, que és difícil, no? També és veritat que Espanya reconeix moltes més religions que d'altres països, que en llocs on ordres religioses a Espanya són considerades com a tal, a d'altres llocs són perseguides com a secta, no? Vull dir, sí, és un terreny una mica complicat.
3: Sí. Per tant, aquesta vegada, ens hem fet no gaire més serios, però sí una mica més serios, no cal tant un fracàs, sinó un èxit de l'estafador, tot i que segurament acabarà, esperant que acabi pagant, per dir el que dèiem al principi, potser això del reiki és una pràctica que pot ser inofensiva per molta gent o no farà mal a ningú si tu prens des del punt de vista com a placebo o sabent el que fas, però que sapigueu que darrere d'aquestes pràctiques sempre hi ha gent dolenta que es vol enriquir al costa vostra.
1: S'ha de vigilar,
3: sí,
1: s'ha de
3: vigilar. Estigueu al loro. Nosaltres no, perquè no us demanarem diners. I si ho fem, tampoc que ens en doneu, però...
1: Exacte.
0: No, això és tot barat.
1: I però... si no voleu, no ens en dongueu. No passa res. Nosaltres no matarem a ningú, ni farem que el karma s'augiri en contra, ni res de tot això, eh? No patiu. Doncs ja està, va. Jo crec que avui ens toca tancar ja aquest episodi que hem dedicat al Reiki. Gràcies, Jordi, per mantenir-nos connectats però amb la realitat, a l'Albert per posar el cervell en marxa i al Xavi per demostrar que la creativitat humana és, sens dubte, l'energia més inesgotable. Recordeu, el benestar és important, la relaxació és necessària, però la salut necessita evidències. Si alguna cosa no es pot mesurar, estudiar o reproduir, potser no és energia universal. Potser és només una bona història. Nosaltres continuarem buscant no energies ocultes, sinó explicacions sòlides. Això és La Terra no és plana. Fins aviat.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dijous, dia 17 de setembre. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant al llarg de les dues hores de programa. Avui en el Via Directa, entrevista amb l'alcalde Marc Giribet, l'entrevista mensual corresponent al mes de setembre, on analitzarem l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui també parlarem del Festival de Cinema de Sant Sebastià. Ho farem amb Toni Herrero, del programa La Butaca Indiscreta de Ràdio Sant Andreu, que un any més serà l'enviat especial en el Festival de Cinema. També parlarem d'altres qüestions en aquest Via Directa, de les inscripcions als tallers del casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany, i també donarem més informació sobre la celebració de la Romeria 2026, una romeria de Montserrat, de Sant Andreu de la Barca Montserrat, que enguany celebra les 100 edicions. Aquestes i altres informacions en dues hores aquí a Ràdio Sant Andreu.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Iniciem nova temporada a Ràdio Sant Andreu. Reprenem també les entrevistes mensuals amb l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet. Una conversa per analitzar l'actualitat del municipi i també abordar els principals reptes del curs polític especialment significatiu, ja que és l'últim complet abans de les eleccions municipals del 2027. Alcalde Marc Giribet, benvingut a Ràdio Sant Andreu.
1: Molt bon dia a totes i a tots.
0: Comencem, si li sembla, alcalde, parlant de la Festa Major. Festa Major que es va celebrar del 4 al 7 de setembre. Finalitzada la Festa Major, als micròfons de Ràdio Sant Andreu, vostè ja va fer una valoració molt positiva. Més enllà de l'assistència de públic, què destacaria d'aquesta edició de la Festa Major?
1: Doncs una Festa Major que m'agradaria destacar l'enorme programació que va tenir, a prop d'aquests 40 actes. Programació per tots els públics, pels petits, pels grans, públic familiar, i per tant penso que hem aconseguit un model de Festa Major que l'anhelàvem des de fa molt de temps, una Festa Major que pugui tenir actes descentralitzats, que pugui també recollir diferents gustos a l'hora de consumir cultura, i per tant crec, no?, que després d'aquests 4 anys de treball intens, aquesta darrera Festa Major jo crec que ha estat la culminació d'aquest projecte que ens agradava, del fet de modernitzar i actualitzar la Festa Major, i com deia, una Festa Major que ha funcionat perfectament. Hem tingut moltes activitats, hem potenciat encara més la cultura popular i la Festa Major petita, i puc afirmar, doncs, que ha estat una Festa Major amb cap incident, diguéssim, remarcable en aquests 4 dies, amb moltíssima gent al carrer, amb gent amb ganes de passar-s'ho bé, amb ganes de compartir amb els seus familiars, amics, coneguts, i per tant jo crec que també és un element identitari de Sant Andreu a la Barca, i aquí sí que m'agradaria destacar que la gent de Sant Andreu a la Barca se sent orgullós i orgullosa de la seva Festa Major. És un espai per compartir, de retrobament, i crec que la posem molt en valor totes i tots, i crec que gràcies també en aquest sentiment d'orgull, això ens ajuda a que la Festa Major funcioni, a que tothom la cuidi i a que tothom se senti part, diguéssim, o interpel·lat d'aquests dies.
0: Creu, alcalde, que l'Ajuntament ja ha trobat el model que vol per la Festa Major, o encara hi ha marge per introduir canvis en els propers anys?
1: Sempre, i en tota la vida hi ha marge de millora, sempre. I per tant, jo crec que hem de poder fer una adaptació millor en aquestes hores de màxima radiació on fa molta calor, i per tant que les activitats que es fan en aquestes

0: la necessitat de retre un homenatge als seus familiars de quatre potes, i la veritat que Sant Andreu de la Barca en aquest sentit ho hem acollit, diguéssim, amb molta estima. Jo crec que serà un punt important d'homenatge a la ciutat, on molta gent farà petits homenatges en aquella estàtua de bronze als seus familiars de quatre potes, i la veritat és que ens fa molta il·lusió que Sant Andreu també tingui present, doncs, aquesta cultura del benestar animal, aquesta cultura de cuidar els animals, i jo crec que aquesta figura precisament el que fa és, jo crec que, posar-li la cirereta en tota l'actuació que s'han anat fent en aquests darrers 4 anys respecte al benestar animal. I jo, aprofitant la pregunta, vull agrair molt al Jordi, doncs, que hagués pensat en la seva ciutat i que hagués comptat amb nosaltres i que hagués estat tan col·laboratiu perquè el projecte, diguéssim, fos un èxit el primer dia de Festa Major, el divendres abans del pregó.
1: Parlem d'una altra qüestió. Aquest setembre, inici també del nou curs escolar. Més de gairebé 4.000 alumnes de Sant Andreu de la Barca han començat el curs escolar a la ciutat. Com es presenta aquest nou curs, alcalde?
0: Doncs des de l'Ajuntament ho tenim tot preparat. Tenim les escoles en les quals s'han anat fent diferents actuacions. Penseu que aquestes actuacions es van fent durant tot l'any, al Nadal o a l'aturada del Nadal en tornarem a fer d'altres, i per nosaltres és un moment important, és un moment perquè la ciutat recupera, diguéssim, la seva activitat, torna tot a funcionar com en principi ho tenim previst, i que els nens i nenes puguin tornar a l'escola, es puguin iniciar nous cursos, això ens omple d'alegria i de satisfacció, perquè és una manera, no, de continuar aquesta història que entre totes i tots fem, i que sobretot, doncs, que els serveis públics, els sistemes públics, doncs, funcionen, i per tant que tot torna al seu ritme habitual després de la baixada d'intensitat que són les vacances.
1: El mes de juny el ple municipal va aprovar una moció d'alcaldia per l'adaptació de la climatització total de les 7 escoles públiques d'infantil i primària a Sant Andreu de la Barca. En els darrers dies el president de la Generalitat ha anunciat que el govern preveu climatitzar 2.530 centres educatius públics d'aquí al 2031, i que es compromet climatitzar totes les escoles i prioritza 100 per al juny de l'any 2028. Hem mirat la llista de les 100, hi ha una escola de Sant Andreu de la Barca, que és l'escola Vall Palau. El tema de la climatització a les escoles, per les altes temperatures que estem patint, és una de les problemàtiques que avui en dia també es pateix.
0: És una problemàtica important. Important perquè s'estan registrant temperatures del voltant dels 28, 30, 32 graus a les escoles, i crec que s'ha d'abordar de manera integral i no només en una sola escola a Sant Andreu de la Barca. Precisament aquesta moció el que demanava és el que ha acabat passant, és que hi hagués implicació d'altres administracions, perquè l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que no ens importa assumir la responsabilitat, i és més, ho farem, doncs climatitzi o faci que les aules tinguin un confort tèrmic com pertoca. I això és el que busquem. I no només en una escola, que agraïm que la Generalitat pensi en aquesta escola, sinó en el conjunt de les 7 escoles de Sant Andreu de la Barca. I aquí l'Ajuntament, doncs, espero que en els pròxims mesos fem un encàrrec concret del que seria el fet de fer un estudi de l'impacte que seria la climatització de totes les escoles en quant a nivell econòmic, i per tant prorrogar o anar fent fases d'implementació en funció també de quines són les aules, diguéssim, que pateixen més aquests efectes de calor. Per tant, aquesta és l'estratègia de l'Ajuntament. Celebrem que la Generalitat s'assumi i ens ajudi, ho agraïm profundament, perquè al cap i a la fi són els nostres infants i és el bé més preuat que tenim, i per tant les condicions han de ser com a mínim les mateixes que els adults que tenim quan treballem en espais climatitzats, i per tant ells també, i aquí l'Ajuntament s'implicarà i farà tot el possible, evidentment sota les nostres capacitats, perquè la climatització arribi a totes les aules, no només a les aules d'una escola en concret, que celebrem que ho siguin, sinó a totes les aules de Sant Andreu de la Barca. És un pla ambiciós i és un pla que requerirà temps, però és un pla, com hem demostrat en aquests 4 anys, que quan ens hi posem, ho fem. Quan ens hi posem a arreglar els carrers, els arreglem. Quan ens hi posem a arreglar els parcs infantils, ho fem. Per tant, quan ens hi posem ara a climatitzar

0: les escoles ho farem. Li demano, i ja ho sé, que potser és una petició, diguéssim, que és demanar més paciència, demano paciència a l'hora de fer aquestes implementacions. I no ho farem amb ventiladors. No ho farem amb ventiladors. Queda demostrar que els ventiladors no baixen la temperatura de les aules. Per tant, hem de fer una aposta per un sistema de climatització que sí que baixi les temperatures. I això doncs, requereix d'un import més alt i ho hem de fer per fases. Però l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca s'implicarà i agraeix que la Generalitat de Catalunya doncs, també ho faci.
1: Parlem ara de la Diada. El dia 11 de setembre, en el seu discurs institucional de la Diada, va reivindicar especialment la diversitat de Sant Andreu de la Barca, va defensar una Catalunya capaç d'integrar persones procedències diferents, garantint drets, però també exigint deures. Per què va voler situar aquest missatge al centre del seu discurs aquest any, alcalde?
0: Crec profundament que hi ha una Catalunya de tots, i no només una Catalunya d'alguns. I penso que en els darrers anys hi ha certes formacions polítiques que volen contaminar aquesta Catalunya de tots, o com a mínim la volen fer inviable. I fer-la inviable vol dir enfrontar-nos els uns als altres i crear desconfiances i generar odi. I no crec que aquesta sigui la solució, perquè amb odi, perdoneu, però no es construeixen barris, ni habitatges, ni es fan millors les escoles, ni hi ha millors serveis públics. Al contrari, és integrant, és sumant, és fer que tots hi participin, i com molt bé deies, en drets i en deures. I la part dels drets sempre els hem de garantir, i jo crec que sempre ens hi trobaran garantint-los, però en la part dels deures jo crec que aquí hem de ser exigents. A la Catalunya de tots és la Catalunya que tothom hi aporta, que tothom hi ve a treballar, que tothom hi ve a portar el seu granet de sorra, allà on pugui ser i de la forma que pugui ser. I per tant, reivindicar aquesta Catalunya, la que tothom ha de portar per poder construir, per fer avançar Sant Andreu de la Barca, Catalunya, és primordial. Uns no poden passar per sobre dels altres. De la mateixa manera que enfrontar-nos a través de l'odi no ens porta absolutament enlloc. I aquesta és la Catalunya que vull. La Catalunya que cadascú se senti català com vulgui. Si és a través d'una entitat, a través d'una entitat. Si és a través de la llengua, a través de la llengua. Si és a través de la seva feina i de la integració dels seus fills i filles, doncs aquesta serà una bona manera. Com va ser en els anys anteriors, en les dècades passades. I així va ser. I Catalunya va avançar. I gràcies a molta gent vam fer avançar Catalunya. Per tant, per què ara no? Per què ara no? Aquesta és la pregunta que ens hem de fer. Per tant, jo demano que tornem a aquells pactes de les Catalunyes de les dècades dels 70 i dels 60 i renovem aquest compromís d'acollir, integrar i, per tant, fer avançar el país.
1: Estem a l'últim curs polític abans de les eleccions municipals del 2027. Amb quina sensació arriba en aquesta recta final d'aquest mandat i quins serien els grans reptes que es marca com a alcalde d'aquí a la finalització del mandat, que serà el maig del 2027, que ja queda poc?
0: Arribo amb molta il·lusió i orgullós de la feina feta. Arribo orgullós de que Sant Andreu ha recuperat la il·lusió i la seva estima. Em sento plenament satisfet de tot el que hem pogut arreglar i mobilitzar en aquests 4 anys. Molt. I, evidentment, hi ha coses que les haurem d'anar fent amb el temps, no? Vull dir, no se'n pot demanar el mateix que se'ls va demanar en altres en 26 anys o en 40, d'acord? Tot i que m'agrada l'exigència i m'agrada que els santandreuencs i santandreuenques siguin exigents amb el seu ajuntament, perquè crec que amb l'exigència és on hi ha el marge de millora. Però estic molt satisfet del que hem aconseguit desenvolupar, dels problemes que hem decidit no esquivar i afrontar-los, com per exemple estabilitzar un pressupost municipal que estava totalment desequilibrat amb 1 milió d'euros, 990.000 euros. Hem aconseguit actuar en la via pública quan feia anys que no es feia. Estem en marxa en l'actualització d'equipaments municipals que tenien més de 30 i 40 anys. Ho estem fent. I per tant, jo crec que estem, com explico, intento explicar sempre, estem posant Sant Andreu de la Barca als estàndards d'una ciutat del segle XXI. I sí, hem fet una part i ens queda una altra part per fer. I jo estic, com deia, molt, molt il·lusionat, molt motivat, amb moltes ganes de que aquesta, diguéssim, desenvolupament de la ciutat i actualització de la ciutat arribi en bones condicions, i per tant també ho veig en el carrer, els veïns i veïnes sento que estan, satisfets, que estan esperançats de que podran venir coses millors, i a mi això m'anima, doncs, a continuar fent aquesta feina, perquè realment és molt gratificant veure que en allò que penses, desenvolupes i dotes de pressupost acaba sent una realitat, i una realitat que transforma la ciutat. Estic molt motivat.
1: Una de les imatges a finals d'aquest mandat seran les diverses obres que estan en marxa. Quins projectes podran veure acabats a la ciutadania en els propers mesos?
0: Doncs es podran veure acabats els parcs infantils, es podrà veure acabat la nova escola Bressol La Quimeta, es podrà veure acabat el parc de la Solana, el nou parc metropolità de la Solana, i sobretot tot el que ja s'ha vist acabat, que no és poc, que és molt, i el que continuarem fent més endavant. Per tant, és el que els deia abans amb l'anterior pregunta. L'objectiu és no aturar la màquina de millores. No aturar-les. Després vindrà la plaça Federico García Lorca. Després vindrà el Parc Central. I després vindran equipaments com la biblioteca, com la nova comissaria, com la pista d'atletisme. Aquest és l'objectiu. No parar. I mentre fem això, tenim cuidat el dia a dia, el manteniment dels carrers, la neteja, l'asfalt, els adoquins, més seguretat, implementació de noves càmeres de l'anella de seguretat. Aquí és on volem portar la ciutat. Aquí, no? Hi ha algú, per exemple, que no li donem la importància d'un superprojecte, però el fet d'haver adaptat quatre aparcaments, quatre bosses d'aparcament, aparcament intel·ligent, on els ciutadans poden saber si tenen espai o no, on ara, aquesta tardor, acabarem de fer la segona fase d'asfalt en el parc, en l'aparcament de Josep Pla amb Avinguda a Guatemala, al costat del pavelló Josep Pla. Aquest és també un projecte que potser no ho anunciem com podríem anunciar el Parc de la Solana, però que ajuda a destensionar l'aparcament que tenim en el barri de la Solana. Llavors, en aquest sentit, hi ha moltes accions que potser no estan en el focus del titular, però que s'estan fent i que són molt i molt importants a Sant Andreu de la Barca.
1: Si hagués de posar nota al grau de compliment del programa amb què es va presentar les eleccions del 2023, quina nota es posaria i què li falta per arribar al final de mandat amb els deures fets?
0: Jo prefereixo que la nota la posin els ciutadans, els veïns i veïnes. Jo estic satisfet de la feina feta, coneixent la complexitat que teníem com a repte per davant a dins de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Jo crec que el que hem fet és molt satisfactori, que hi han coses que no han pogut sortir en temps i forma com ens hagués agradat, però que no s'han aturat, sinó que acabaran passant, i per tant jo prefereixo que siguin els veïns i veïnes que, sent exigents, perquè ho són, ens puguin posar la nota que ells considerin.
1: El 24 de setembre tindrem el nou ple municipal, però li pregunto ja pel mes d'octubre, pel ple d'octubre. En els darrers anys, el mes d'octubre ha estat el mes escollit per portar en el ple les ordenances fiscals, el pressupost municipal. Mantindrà aquest calendari? Tindrem a l'octubre el debat dels comptes municipals pel 2027?
0: Si no hi ha cap sobrevingut, sí. Si no hi ha cap qüestió sobrevinguda, l'objectiu és poder fer un debat complet dels ingressos i despeses de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca amb el conjunt de les formacions polítiques, perquè crec que és el debat més ric, i si ho he reivindicat a l'oposició un cop al govern, no puc fer una altra cosa que no sigui aquesta. Per tant, sí, si no hi ha cap qüestió sobrevinguda, en el ple d'octubre portarem a votació o a consideració les ordenances fiscals i també el pressupost de l'any 2027. Per tant, ja tenim, o ja estem treballant, una proposta de pressupost que espero que en les pròximes setmanes, per no dir dies, puguem compartir amb el conjunt dels grups municipals, i evidentment, com sempre, buscant, doncs, la complicitat d'aquests grups perquè el pressupost, diguéssim, sigui el més acceptat possible o amb el major acord possible, i a seguir fent avançar la ciutat, perquè els pressupostos són la principal eina perquè l'Ajuntament pugui desenvolupar tot tipus de serveis públics, de polítiques públiques i també d'inversions a la ciutat. Per tant, és important que el pressupost surti, diguéssim, amb el major recolzament possible i que sigui un full de ruta actualitzable, modificable, adaptable al llarg de l'any en exercici, però que tingui, diguéssim, la complicitat de molts grups.
1: Abans de finalitzar, alcalde, hem parlat abans l'inici del nou curs, tant polític com també escolar, la tornada a la feina després de les vacances. Finalment, doncs, voldria que aprofités els micròfons de Ràdio Sant Andreu per enviar un missatge als santandreuencs i santandreuenques davant d'aquest inici, ja sigui de curs, ja sigui de la rutina de treball. Quin missatge els hi donaria als santandreuencs i les santandreuenques davant d'aquest mes de setembre?
0: Doncs que entomin la tornada a la rutina amb totes les alegries que han pogut cultivar en els mesos i setmanes de vacances, que aprofitin aquella desconnexió per poder fer ara una connexió en la rutina i que, sobretot, que gaudeixin de tots els petits moments que els hi aporten aquesta càrrega de piles, aquesta energia, aquesta felicitat, perquè al cap i a la fi som aquí a la vida per disfrutar-la, per passar-nos-ho bé, per compartir-la amb la gent que estimem i que la rutina només sigui les 8 hores de la feina, sinó que la resta de moments puguem disfrutar del que és la vida.
1: Alcalde Marc Girbet, gràcies per acompanyar-nos en aquesta nova ronda d'entrevistes mensuals on analitzem l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Estem al mes de setembre, per tant, inici d'aquesta ronda d'entrevistes, com dèiem, 24 de setembre, ple municipal. Ens seguirem parlant.
0: Gràcies a tothom.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: A continuació, a Ràdio Sant Andreu, parlem de les inscripcions als tallers del casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany. És un reportatge del nostre company Joel Carrasco.
2: Les inscripcions als tallers del casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany tornen a demostrar un any més l'interès de la gent gran de Sant Andreu de la Barca per mantenir-se activa i participar en activitats formatives i d'oci. Durant aquests dies, el casal està rebent nombroses persones jubilades que s'acosten per formalitzar la seva plaça als diferents tallers previstos per aquest curs. El procés d'inscripció es va iniciar aquest dilluns 14 de setembre i s'allargarà fins divendres 18 de setembre. L'ordre d'accés s'ha establert a partir d'un sorteig públic que va fixar el número 443 com a punt de partida. A partir d'aquest número, les inscripcions s'avancen de manera progressiva fins a completar tot el llistat amb torns distribuïts entre els matins i les tardes. Àngel Mateu, dinamitzadora del casal, ha assegurat que l'èxit dels tallers resideix en que són gratuïts.
3: Nosotros lo que hemos hecho este año ha sido un sorteo, como hicimos el año pasado, que estuvo... la gente lo aceptó muy bien, ¿vale? Y nosotros lo que hacemos cada día es hacer apuntar a 50 personas por la mañana y 50 personas por la tarde. Todos ellos tienen un número, ¿vale? Son usuarios, bueno, son de San Andrés de la Barca, son mayores de 65 años y pueden acceder a tres talleres. Vienen por la mañana con su número y se apuntan. Y los que le toca por la tarde, pues por la tarde, ¿vale? Entonces sí que es verdad que ellos saben que hasta las 10 menos cuarto no empezamos, pero a partir de las 9 y cuarto ya están haciendo cola. Es una cosa que son manías que tienen ellos de estar siempre antes de la hora, pero ya está.
2: Quin és el secret dels tallers per la gent gran perquè funcionin tan bé, s'omplin, s'hagin de fer sortejos i, com dius, des de les 9 del matí ja estiguin fent cua?
3: Bueno, vivimos en un pueblo donde hay muchas personas mayores de 65 años. Esto es un pueblo de personas grandes. Entonces, aquí la relación de los talleres es, primero, son gratuitos, no se paga absolutamente nada. Eso llama mucho la atención, porque todo un taller que tú tuvieras que hacer particular hoy en día cuesta mucho dinero. Luego tienen una relación de compañerismo y de amigos, que se hacen grupos muy buenos de amigos, y yo creo que para ellos, para personas mayores que terminan de trabajar, se jubilan y su mundo tiene que cambiar, pues yo creo que hacen la oportunidad de poder comenzar aquí los talleres, ¿vale? Y empezar, pues se puede decir, pues un mundo nuevo para ellos, ¿vale? Que es, pues, dejo de trabajar, me jubilo y comienzo, pues, una aventura nueva, que es la de la jubilación.
2: ¿Cuántos talleres hay y, sobre todo, quiénes son los más demandados, quiénes son los que más funcionan y en el que normalmente ya más lista de espera?
3: Tenemos 17 talleres y donde más lista de espera suele haber es en el taller de gimnasia o agilidad mental.
2: Es decir, que la gente, tot i que és gent gran, és activa, perquè m'estàs parlant de tallers d'on s'han de moure, on han de fer funcionar el cervell.
3: Son muy activos, las personas mayores son muy activas, se implican mucho. Le gustan estar pues al día de todo, porque nosotros este año, por ejemplo, aparte de los grupos de que tenemos de informática, hemos puesto un grupo de para el móvil, ¿vale? Porque están muy interesados en, bueno, hoy en día sabéis que todo es tecnología y están súper interesados de poder hacer una foto, poderla colgar, poder comprar por internet, ¿vale? Tienen esa curiosidad de cómo se hace lo que sus nietos y sus hijos hacen, ellos también los quieren hacer con el móvil. Y entonces sí, están muy activos, son personas muy activas.
2: Quin tipus de perfil tenen la gent gran que ve aquí als tallers de Sant Andreu de la Barca? És a dir, és gent que cada any ve als tallers i repeteix, o és gent que ve nova, gent que ve una vegada i ja deixa d'anar? Com funciona? Quina és la dinàmica?
3: A ver, tenemos un poquito de todo, pero sí que es verdad que hay gente que lleva muchos años. Yo llevo 15 años y hay personas que llevan 15 años haciendo los mismos talleres, ¿vale? Y sí que es verdad que cada año, tal como se van jubilando, que llegan a la edad de los 65, pues sí, es verdad que cada año tenemos personas, usuarios nuevos en el casal. Algunos por fallecimiento ya no están con nosotros, pero como siempre hay personas que cumplen la edad para poder entrar en el casal, pues siempre tenemos usuarios nuevos. Cada año tenemos usuarios nuevos. Pero ya te digo que hay personas que llevan pues 20 años haciendo talleres aquí y son los mismos, porque están a gusto, están activos, pueden hacerlo. Quiero decirte que hay un poquito de todo, pero menos de gente nueva que venga y más de los que siempre vienen.
2: Per què creus que és important que la gent gran, un cop ja passa aquesta edat, segueixi estant activa, sobretot per la gent que ja s'ha jubilat, que no estigui parada a casa, vingui aquí, i sobretot, quins avantatges tenen els tallers que oferiu aquí al casal de la gent gran?
3: Mira, yo siempre he dicho, las personas mayores, en las personas que ya se jubilan, que han tenido una vida, que todos conocemos la vida de estas personas, personas que han estado siempre trabajando, aportando a sus hijos, poder ayudarlos para cuidar a sus nietos, no han parado, ¿vale? Han tenido una vida muy dura, ahora la vida es un poquito más fácil, pero ellos han tenido una vida muy dura. Entonces yo pienso que cuando ellos dejan de trabajar, en que ellos siguen aportando, y hoy en día más, para ayudar a sus hijos, para llevar a sus nietos al colegio, yo quiero creer que ellos también necesitan su espacio, ¿vale? Entonces yo creo que esto, el casal, es un espacio para ellos muy bueno, ¿vale? Para que estén activos, para que hagan relaciones con otras personas. Tenemos que pensar que tenemos también estas personas que son viudos o viudas que se quedan solo, ¿vale? De la mañana a la noche, que es un proceso duro. Entonces yo creo que vienen aquí como abriendo una puerta, ¿vale? Para decir, pues mira, aquí voy a hacer amigos, voy a hacer compañeros, voy a hablar con uno. Mis horas del día van a ser más cortas y no tan largas, porque la soledad para ellos es muy mala. La soledad para ellos y para cualquier persona es muy mala. Y yo quiero que ellos lo que quieren aquí es evitar eso, tener esa soledad que tienen en su casa.
2: M'imagino que tu, com a dinamitzadora del casal de la gent gran, no només organitzes i controles una miqueta que tot vagi correcte, sinó que també sovint, com em comentes, deus fer de vegades fins i tot de psicòloga, d'amiga, perquè hi ha gent que ve aquí cada dia i hi ha gent amb casuístiques molt diferents, com comentaves, gent viuda, gent que s'ha quedat sola, gent que s'acaba de jubilar i no sap què fer. Explica'ns una miqueta com és això.
3: Bueno, como yo te iba diciendo, llevo muchos años, para mí no son personas mayores que entran por esa puerta, es como un vínculo de familia, ¿vale? No te puedo decir que salgo de aquí y el problema lo dejo aquí, hay muchas veces que lo llevo a casa, hay usuarios, muchos, que tienen mi teléfono y me llaman a cualquier hora del día para preguntarme cosas. Entonces ellos empiezan a confiar en ti, ¿vale? Como si fueras un hijo, ¿vale? Y te lo confían todo. A veces te confían que le mires las cartas, que le mires información de cartilla, que le mires todo. ¿Por qué? Porque te tienen como referente, ¿vale? Y sí que es verdad que a mí me gusta mucho trabajar con ellos y yo le tengo un cariño, ellos me tienen un cariño y entonces, pues, a veces, pues lo que tú dices, hago de psicóloga, hago de mamá, hago de hija, hago de todo, pero bueno, estoy encantada.
2: Des de ben d'hora, el casal Maria Aurelia Campmany estava ja ple de gent que volia inscriure's en els tallers. Ens hem acostat a parlar amb alguns d'ells. Vostès a què talleres se van apuntar?
4: Gimnasia y espera a ver qué más.
5: Baile de línea.
2: O sea que usted es una mujer activa, ¿eh? Le gusta.
4: Claro, sí. Me gusta moverme. No me gusta quedarme en casa. Porque me he jubilado, pues hay que.
2: ¿Es la primera vez que viene al casa de la gent gran?
4: No, ya vengo.
2: ¿Hace cuánto que viene al casa de la gent gran?
4: Pues 2 años hace que me jubilé. Cuando tenía 65 ya podía venir. Claro.
2: ¿Y por qué decidió tomar el paso de apuntarse aquí al casa de la gent gran? ¿Fue una amiga que se lo recomendó, lo vio, se pasó por aquí?
4: Porque yo ya conocía el taller, esto de la gent gran, ya sé dónde, bueno, que ya he estado aquí y sé cómo funciona y me gusta. Y hay mucha animación y te lo pasas muy bien.
2: Imagino que has hecho amigos y amigas, ¿no, aquí?
4: Sí, sí, sí, y gente que conocía.
2: ¿El año pasado qué talleres hizo? Y
4: lo mismo.
2: O sea, que usted repite.
4: Sí.
2: ¿Le encantó entonces?
4: Sí, sí, lo pasé muy bien en baile de línea y gimnasia y muy bien, me gustó mucho.
2: Como usted, me imagino que es San Andreuenca, es de aquí de San Andreu de la Barca, ¿usted agraeix que hi hagin tallers gratuïts per la gent de la vostra edat i que hi hagi tanta gent i que es trobi tanta gent aquí?
4: Sí, bueno, lo agradezco al ayuntamiento que como este casal creo que no hay en ningún sitio. Que está muy bien, muy bien. Y hay muchas cosas para escoger.
2: ¿Vostès a quins tallers s'apuntaran?
6: Gimnàsia, sevillanas, memòria.
2: Mare meva.
6: Sí, tot això.
2: Com és que ve vostè a les activitats del casal de la gent gran?
6: Perquè sóc gran i perquè el necessito per la meva edat.
2: Fa quant que ve vostè al casal de la gent gran?
6: Jo d'aquí ja fa molts anys, com a mínim 15.
2: I què va ser el primer que la va impulsar a venir aquí al casal de la gent gran?
6: Porque soy muy activa y necesitaba moverme y como yo vivía en Corbera. Y entonces aquí podíamos venir, entonces ahora ya se ve que ha cambiado, solo los empadronados, y desde entonces que vengo por aquí, a natación venía, a gimnasia.
7: Aquest any m'està dient que farà gimnàsia, ball de línia, no? Sevillanes, no? L'any passat o altres anys, quins altres tallers ha fet? Ha provat una miqueta tots?
6: No, sempre fan els mateixos. Sempre hago lo mismo. La gimnàsia, baile sevillanes, baile en línia. Ahora, el año pasado me apunté a la agilidad mental porque ya empieza a dudar una de muchas cosas.
7: ¿Y el móvil? ¿Algún taller de móvil ha hecho alguna vez?
6: Sí, me llamaron al final porque también lo pedí, pero no me correspondía. Pero alguien se dio de baja y también fui. Lo domino bastante, que conste.
7: ¿A quins talleres apunta usted?
8: Me apunto a ordenador e inglés y baile en línea.
7: ¿Por qué has cogido estos y no otros?
8: Porque son los que más me interesan.
7: ¿Le gusta la informática?
8: Me encanta.
7: ¿Y el tema del móvil lo domina usted?
8: Me defiendo algo.
7: ¿El año pasado hizo algún otro taller? ¿Es el primer año que viene?
8: Sí.
7: ¿Y por qué se ha animado este año a venir aquí al taller de la gent gran?
8: Porque necesito seguir quemando tiempo libre que tengo y quiero con la planificación tengo tiempo para llevar a cabo estos cursos. Siempre que no suceda un suceso imprevisto.
7: ¿Cómo conoció usted los talleres de aquí que es fan al Casal de la gent gran?
8: La información que emite el ayuntamiento.
7: Es decir, que usted se ha enterado por canales oficiales. ¿Ningún amigo? ¿Usted ha venido solo, con gente que conoce?
8: Vengo con amigos y aparte traigo a mi esposo, que no está presente, pero está aquí.
7: Bueno, ¿usted agradece que aquí se den talleres así, gratis? Bueno,
8: es que lo necesitamos. Además, echo de menos los cursos de ordenadores que teníamos hace años, sobre todo con el profesor Iván, que fue el profesor, después de tantos años que lo tuvimos aquí en la biblioteca, fue el profesor que mejor aprendimos. No sé cómo irá esta vida.
7: Bueno, seguro que le irá bien, aprenderá algo, seguro.
8: Sí, sí, además, pero no, lo necesitamos estos cursos para todo lo que somos de los jóvenes, los de vintage.
7: No sois viejos, sois con mucha experiencia.
8: No, de viejo nada, es que no lo admito, ¿eh? Somos vintage, mayores de 40 años.
2: Ens hem acostat a xerrar amb aquelles persones que han pogut gaudir de ser les primeres en escollir taller.
7: Quins tallers t'has apuntat?
9: Gimnàsia i baile de línia.
7: T'ha tocat de les primeres, eh?
9: Sí. Es que yo quería de las primeras.
7: Así es cool, ¿no?
9: Sí, porque yo llevo ya 2 años, 3 años con este, me parece, y me gusta y lo sigo haciendo.
7: ¿Cada año haces los mismos talleres o vas variando?
9: No, lo sigo haciendo. Ahora me he apuntado a andar también. ¿Andar? Sí, también con el grupo de aquí del Casal, de lunes a jueves.
7: ¿Por qué ha escogido usted talleres más así, más activos, de moverse y no tanto de sentarse y pensar?
9: Eso de estar sentada no me va, no, me gusta estar activa, sí, es lo que más me gusta.
7: ¿Desde cuándo usted viene aquí al Casal de la gent gran?
9: Pues ya te he dicho, 3 años. Y me enteré, bueno, prácticamente me jubilé y creo que después de jubilarme estuve 2 años sin hacer nada y me empezaron a hablar del Casal y desde entonces estoy contentísima, de verdad que sí, me viene muy bien.
7: ¿Vas venir aquí a través d'amics o vas conèixer? Com vas conèixer això?
9: Bueno, a través de amics, que sí que me hablaba, pero siempre me lo decía, ¿por qué no te apunta? ¿Por qué no te apunta? Y yo, si todavía no tengo la edad, cuando me lo decían. Digo, bueno, pero ya me queda menos. Y a través de ello, cuando ya tuve la edad, me apunté.
7: Per la gent que ens estigui sentint, per què és tan important per vosaltres el Casal de la gent gran, les activitats gratuïtes, el fet de moure-us, tenir tantes tallers, i cada dia això està ple?
9: La verdad es que sí, la verdad es que sí, que esto muy, mucho, muy, muy, muy bien. A mí la verdad es que muy bien, muy bien.
7: ¿Por qué es tan importante?
9: Ya te lo he dicho, por todo lo que se hace, por todo lo que dicen, por todo lo que dan, el esfuerzo que hacen ellos, que lo ponen, que es muy importante. Porque hay gente que la verdad que colaboran y no tienen mucho, por muchas cosas. Valoro mucho todo lo que hacen aquí. Nosotros, para nuestra edad, de nuestra edad, mucho más todavía.
7: ¿Por qué es importante que la gente grande no se quede en casa y salga aquí y sea activa?
9: Ay, pues ¿por qué va a ser? Es que si nos quedamos en casa, la verdad es que muy mal, muy mal. Y esto, quiera lo quiere, tienes contacto con mucha gente y hablas con mucha gente y te relacionas con mucha gente.
7: ¿Has hecho amigos aquí?
9: Mucho, mucho, mucho.
2: El Casal Maria Aurelia Campmany torna a omplir-se així de gom a gom de tota la gent de la tercera edat que vol participar de les activitats adreçades a persones...
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Torna una nova edició del Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià, la 74a edició, una de les grans cites del cinema europeu. I com cada any i des de fa molts i molts anys, Ràdio Sant Andreu compta amb enviats especials. Toni Herrero i Sara Ordóñez, del programa La Butaca Indiscreta. Toni Herrero, molt bon dia.
10: Bon dia.
1: Benvingut als estudis de Ràdio Sant Andreu, la prèvia abans del Festival de Cinema de Sant Sebastià. 74 edicions. L'any que ve, 75, xifra molt rodona, eh?
10: Sí, ho parlàvem l'altre dia de què faran l'any 75, vale? Perquè, a més, aquest any hi ha com un canvi de cicle, perquè és l'últim confirmat del director actual, el José Luis Rebordinos. Per tant, se suposa que l'any que ve ha de ser el primer de la nova direcció. I encara no se sap, òbviament, qui serà la nova direcció, però clar, comença molt fort, amb una responsabilitat important, que és organitzar el 75 aniversari del festival. Però bueno...
1: D'aquestes 74 edicions, Toni, tu en portes unes quantes, eh?
10: Jo, sí, tots els anys em passa el mateix, que dubto quan començo i
1: sempre
10: he de mirar,
1: pregunta, no sé, portes,
10: no? El primer any em sembla que va ser 2008 o 2009, però sempre amb... sí, no ho tinc clar, perquè ja són tants, i tens la referència molt clara del primer any de les pel·lis que vas veure, però no de l'any. Però bueno, aquestes coses...
1: Quan sàpigues l'any, Toni, pots fer una samarreta des de l'any Festival de Cinema
10: sí,
1: de Sant Sebastià,
10: sí,
1: no?
10: Sí. El que passa és que, ja et dic, que aquestes coses són més, bueno, té un punt de sentimental, però vull dir, tampoc hem de començar a vendre les coses com, no, jo és que porto des de... No, vull dir, jo tinc companys que porten allà des de principis dels 90 o dels 80, vale? Han vist els mites, els han vist allà, vull dir, vale, sí, jo porto, doncs, 15 anys, més o menys, entre 15 i 20, vale, però no sóc un veterà encara, no sóc una no sóc llegenda todavía.
1: Si arribes a 26 edicions més, arribaràs al centenari del Festival de Cinema Sant Sebastià i ho comentarem també a través de la ràdio. El cartell d'aquest any, d'aquesta edició, un vell conegut, no només nostre sinó també del festival, com és el lector argentí Ricardo Darín.
10: Sí, el tema del festival és que com han de fer tot el tema de la carteleria, doncs fa uns anys que ja es cullen una persona vinculada en el temps al festival, clar, surt i tu penses, ui, el Premi Donosti este any, no, és la imatge d'aquell any, vale? I després ja venen els Premis Donosti més tard, però en aquell moment el que fan és la imatge del cartell d'aquest any. Doncs és el Ricardo Darín, que és un viejo conocido, òbviament, del festival, i, bueno, de fet, Darín ve en una secció paral·lela a presentar peli, precisament perquè és la imatge del festival.
1: D'aquest any, què preveus? Què és el que a priori pot ser interessant d'aquest Festival de Cinema de Sant Sebastià? La catifa vermella, qui passarà per la catifa vermella o que estigui confirmada?
10: Bueno, a veure, gent confirmada tenim l'Orlando Bloom, que ve a donar-li el Premi Donosti al Werner Herzog. Ve Brad Pitt a presentar una peli, ve Naomi Watts, òbviament, que és el Premi Donosti, el segon Premi Donosti, que el Premi Donosti se'l dona al José Antonio Bayona, òbviament. Per la seva vinculació professional i personal, per dir-ho així. Ve el Jeremy Irons també a presentar el 40 aniversari de la missió, perquè es va fer una presentació, òbviament, l'any 86 de la missió al festival, i llavors es fa el 40 aniversari, i ve el Jeremy Irons amb el Roland Joffé, amb el director de la peli. ve Penélope Cruz a presentar película también, que presenta una peli de la Olivia Wilde que es diu La Invitación, que es una versión de la peli española de Sentimental, donde es una adaptación americana, Hollywood, ¿vale? Y está Penélope, y per tant ve també amb, y bueno, y vindrà també amb Bardem, perquè fan també un passi de la peli del Sorogoyen i l'Isabel Peña, del Ser Querido, també ve el Remy Malek, ve la Marion Cotillard, directors importants que a més vull dir, en diferents seccions, perquè nosaltres clar, és important secció oficial, però secció oficial va a concurs i per tant no les ha vist ningú, però un festival d'aquests també té molt tirón el tema de poder veure coses d'altres festivals, als que, doncs això, Cannes, Venècia, que acaba de ser, Toronto, etc, etc, Berlín i tal, doncs veurem les pel·lis del Pablo Larraín, del Christian Mingiu, del Pavel Pavlikovsky, que, del Lucas Don, que són gent molt important que ja han passat aquest any per, bueno, vull dir, òbviament veurem La Bola Negra de los Javis, perquè va guanyar direcció a Cannes i perquè a més fa una estona sabem que aniran als Oscars.
1: Per tant, La Bola Negra, pel·lícula
10: sí, sí,
1: important,
10: molt important,
1: que representarà Espanya als Oscars si passa el tall, eh?
10: Òbviament, ara mateix ha passat el tall de l'Acadèmia Espanyola.
1: És el primer pas important, evidentment.
10: Sí, sí, i tant.
1: També tindrem en aquest Festival de Cinema de Sant Sebastià presència santandreuenca, no només amb els enviats especials, amb Toni Herrero i Sara Ordóñez, sinó amb una actriu, la Chiara Arancibia, de qui ja pràcticament ara aviat farà un any que li hem fet el seguiment, amb la pel·lícula La Buena Hija, pel·lícula que es va presentar a Màlaga, pel·lícula que va obtindre un premi internacional, també ella com a millor actriu. La Chiara Arancibia la veuràs també a Sant Sebastià, perquè la pel·lícula La Buena Hija es presenta i es podrà veure també a Sant Sebastià. Pel·lícula, per cert, que ja està en plataformes, eh?
10: Sí, sí, el festival fa una cosa molt interessant i que, a més, és una iniciativa directa de Televisió Espanyola i Movistar, que són patrocinadors del festival, i el que fan és, de cara també a tots els premis de temporada que acaben els Goya, fan reestrenes de pel·lícules que s'han anat estrenant al llarg de l'any espanyoles, dintre d'una secció que es diu Made in Spain, perquè la premsa estrangera que no les ha vist les pugui veure i per tant li pugui donar importància fora d'Europa, a Amèrica, etc. La premsa estrangera que ve al festival pugui veure aquestes pel·lis que només s'han estrenat a Espanya, i per tant és una forma de posicionar aquestes pel·lícules que es puguin veure també fora.
1: Doncs esperem que tinguin molta sort, la Chiara Arancibia, en aquesta presentació al Festival de Cinema Sant Sebastià, i a veure si
10: Hi ha una...
1: premis de l'any 2027 i parlen de Gaudí, Goya, etcètera, etcètera, doncs a veure si aconsegueix alguna nominació, ja que el paper que ella fa amb la seva primera pel·lícula, La Buena Hija, és espectacular, eh?
10: Sí, jo la vaig veure en el seu moment d'estrena i jo crec que és una candidata, si la pel·lícula aconsegueix una mica més de ressò i de moure una mica més de medis, jo crec que ella és una clara candidata a actriu revelació pels Goya, actriu revelació per lo que sigui, perquè la veritat és que ella és pràcticament la prota de la peli. Òbviament té els pares que són com secundaris, són molt importants, però la protagonista de la peli és ella, i ella està fantàstica a la peli.
1: Doncs estarà present en el Festival de Cinema de Sant Sebastià. Ens has avançat alguna de les pel·lícules, actors, actrius que estaran presents en aquest festival, i com sempre ens agrada destacar la feina de l'enviat especial. Aquest enviat especial que esmorza ben d'hora, que a primera hora del matí ja està veient la primera pel·lícula i que la jornada acaba al vespre després d'haver vist 3, 4 o 5 pel·lícules en alguns casos, alguns dies.
10: Sí.
1: Bueno, és un, i veure és un tot tipus de cinema, eh?
10: És un Tetris. De fet, nosaltres, una de les coses que això és com, bueno, lo de la prèvia, no? És fer com fan als esports, no? Al futbol i tota la història, no? Has de fer la pre, perquè, clar, és que si no arribes allà i no saps què fer, perquè t'has de preparar. Nosaltres ja tenim totes les entrades amb els codis, amb els codis QR perquè ens deixin entrar, ja les tenim fetes, i per tant tu has de fer el calendari de tots els dies, a quines hores fas què, i si tenim rodes de premsa, que la idea és poder anar a les rodes de premsa, sobretot de Naomi Watts, del Brad Pitt, del Jeremy Irons, encara no està confirmat que hi hagi bé, per dir-ho així, però no està confirmat una roda de premsa. Passa una mica el mateix amb l'Orlando Bloom, perquè sabem que ve a presentar la pel·li al Werner Herzog. Hi ha una roda de premsa al Werner Herzog, però no sabem si ell va a la roda de premsa o no, o simplement se passea per la catifa i ja està, i es fa quatre fotos, però no sabem si hi ha roda de premsa d'ell.
1: Segurament que això us ho haureu trobat en moltes ocasions, no? Les estrelles són les estrelles, no? Són imprevisibles.
10: I tant. Sí, bueno, del Remy Irons encara no sabem quan arriba, perquè és una de les coses aquestes de, bueno, pues ja llegarà, que és el que va passar amb l'Angelina Jolie fa uns anys, que tothom estava confirmadíssim que arribava, però no sabíem quan arribava, vale? I és, no, és que ha d'agafar, que està fent no sé què a Londres, llavors ha d'agafar un vol que no sé què i tal. Bueno, Angelina Jolie va arribar quan va voler, i se'n va tornar quan va voler també. Llavors, bueno, ja està, aquestes coses són, bueno, és festival.
1: Sí, festival sí. De Sant Sebastià. En principi, la mateixa il·lusió de sempre, no, Toni?
10: Sí, amb moltes ganes, sobretot, de descobrir pel·lis, perquè, òbviament, doncs clar, vols veure les que ja estan apuntades, la Bola Negra, la pel·li de Can del Christian Mingiu, la pel·li del Brad Pitt, etcètera. Però després, a secció oficial és quan trobes pel·lis que dius i aquesta hem de parlar d'ella, perquè de sobte et trobes coses molt interessants que no tenen aquest primer nom important, aquest punt de cartell que la gent ja comença a parlar abans, no? L'efecte, jo li llamo ja l'efecte Christopher Nolan, ¿vale? Que és que comences a parlar una pel·li 4 anys abans, solo porque Christopher Nolan dice que va a hacer la Odisea, ¿vale? Pues 2 años hablando de la Odisea, ¿m'entens? Doncs això no. És de sobte, et trobes una pel·li que no saps de què va i dius, hem de parlar d'aquesta pel·li.
1: L'essència del cinema. Està molt bé fer aquestes descobertes que coneixerem a través de les cròniques, com és habitual. Doncs cada any, Toni, ens enviarà les cròniques des de Sant Sebastià i a través de la ràdio, a través de Ràdio Sant Andreu, com ja fem des de fa molts i molts anys, doncs és com si estiguéssim allà, també. Mm. No?
10: És la meva idea, i mirem de transmetre el que es viu i com es viu.
1: Tu en resumeixes, el que has vist?
10: Sí, jo faig la crònica del dia i miro de transmetre com estem allà. I doncs, si plou, que plourà, segur. Bueno, cada vegada menys, eh?
1: Exacte. Tampoc no t'arrisquis aquí amb fer el vaticini aquest, per si de cas. Toni Herrero, que us ho passeu molt bé a Sant Sebastià, tant sí. Tu com Sara Ordóñez, de la Butaca Indiscreta, i després d'aquest festival, nosaltres escoltarem aquestes cròniques, i després del Festival de Cinema de Sant Sebastià, a través de la Butaca Indiscreta, ja parlareu àmpliament de tot el que es veurà en el festival. Hem de recordar que aquesta setmana hem començat la temporada habitual de Ràdio Sant Andreu, però que aquest dijous no escoltareu la Butaca Indiscreta, perquè... Doncs perquè estan a Sant Sebastià.
10: Sí, clar, ara recopilem, de fet, a nosaltres el festival l'utilitzem per recopilar pel·lícules que després es veuen al llarg de l'any, tota la temporada, i per tant serveix per tenir una quantitat de material molt important per la resta de l'any.
1: Doncs Toni Herrero, gràcies per venir avui als Estudis de Ràdio, fer aquesta prèvia del Festival de Cinema de Sant Sebastià, 74a edició, i escoltarem aquestes cròniques.
10: Encantat, com sempre.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Romeria de Sant Andreu de la Barca de Montserrat celebra aquest any el seu centenari. 100 romeries de Sant Andreu de la Barca a Montserrat, una tradició que ha plegat a diverses generacions de santandreuencs i santandreuenques i que manté viu el vincle del municipi amb Montserrat. Coincidint amb aquesta efemèride, volem conèixer una mica de com es viurà la romeria aquest any, quins actes s'han preparat i, sobretot, repassar una mica la història d'aquesta romeria. Avui ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu mossèn Jaume Graner. Molt bon dia.
11: Bon dia a tots plegats.
1: També ens acompanya Anna Maria Miquel, que és la responsable de l'organització d'aquesta romeria. Molt bon dia.
12: Bon dia a tots.
1: Primer de tot, 100 romeries, per tant, és una efemèride prou important. Mossèn, què significa arribar a aquest centenari de romeries?
11: Home, això marca la vida de tots plegats, no? Perquè vol dir que som fruit d'una tradició que està ben arrelada, una tradició que ha anat variant al llarg del temps, però que és sòlida i es manté cada any, no?
1: No sé si tenim documentacions d'aquelles primeres romeries.
11: A la parròquia, que a mi em consti, no hi ha documentació del passat, eh? Penseu que a la parròquia costa molt trobar persones que puguin seure, escriure, guardar, perquè la vida de cada dia ja se'ns menja, no? Segons com, la gent té una mentalitat de que la parròquia és el capellà i que ell ho ha de fer tot, i el capellà dona pel que dona i no més, i costa molt trobar col·laboradors que en aquest sentit puguin ser eficaços, no?
1: Si busquem els orígens, tot i que no tinguem aquesta documentació, sí que podem fer un exercici d'imaginació de què podria motivar, no, un grup de persones d'iniciar aquesta romeria.
11: Sempre la motivació és espiritual, trobar-se amb el Senyor als peus de la Mare de Déu, i això motivava el anar-hi, pujar, trobar-se, compartir. Però aquesta motivació més fonda espiritual és la que sempre ha dirigit la romeria.
1: Una romeria que comentava vostè abans, de què ha anat canviant, no?, al llarg de la història.
11: Ha anat canviant perquè ha canviat tot. Ha canviat el poble, ha canviat l'església, ha canviat la manera d'entendre la vida, i per tant això ho ha anat fent cada vegada més diferent, no?
1: Però Montserrat continua sent un lloc molt especial, no?
11: Montserrat és un punt d'atracció important pels cristians de Catalunya i atreu a tots els que formem part de les parròquies catalanes. Tots, una hora o altra, passem per Montserrat. Nosaltres hi anem a la parròquia nostra aquests 3 dies, però, per exemple, totes les parròquies d'aquí de l'arxiprestat de Montserrat pugen un cop l'any, també cada any, un dia sencer, tots plegats.
1: Aquí són 3 dies, serà del 18 al 20 de setembre. Les dates, més o menys, sobretot en els darrers anys, han estat per aquestes dates, no?
11: Sí, sempre es fa coincidir amb el tercer diumenge de... L'últim dia sempre és el tercer diumenge de setembre. El primer és la festa major, que celebrem Sant Llop, i el tercer, la romeria. Per tant, divendres, dissabte i diumenge.
1: Entremig tindríem la diada, per tant, tindríem aquestes 3 celebracions pràcticament seguides.
11: La diada la celebrem allà a la plaça de l'Església intensament, a la vigília o vespre, com farem avui.
1: També ens acompanya avui Anna Maria Miquel, que és responsable d'organització de la romeria. Suposo que aquests 3 dies, diem que la romeria són 3 dies, divendres, dissabte i diumenge, el tema organitzatiu, setmanes abans o fins i tot mesos abans ja comença la preparació, no?
12: I tant que sí, bastants mesos abans, perquè a Montserrat cada vegada se'ls acumula més gent i necessiten les coses saber-les en temps. No podem dir d'avui per demà. sigui la trobada primera els divendres quan arribem, que ens ve un monjo, ens troba allà a l'entrada, tenim una trobada amb ell. Després l'endemà, que també a primera hora tenim una xerrada amb el monjo, el mossèn, tot això ho prepara ja d'un any a l'altre, aquesta part. Però jo, per exemple, a nivell pues, de, el dissabte que fem una trobada, ai, un dinar tots junts, això el demanem d'un any a un altre al restaurant, si no, no tenim puesto. Això vol dir una feinada. Has d'apuntar també la gent amb temps, perquè ells volen saber quan serem, els menús. Si anem a missa el diumenge, per descomptat que anem gairebé tothom, han de saber totes les persones amb molt de temps per demanar-hi plaça. Si no, a dintre l'església són limitades, no es pot anar així, arribar i anar-hi. I tot això dona feina, dona molta feina, has de tenir-ho tot ben controlat. La gent els hi costa a vegades una mica, bueno, ja esperaré els últims dies, però no és així. Els últims dies se'ns atrapen i no podem llavors fer-ho tot, però bueno, fem el que podem i amb molta, molta il·lusió i amb moltes ganes, perquè Montserrat és algo molt especial.
1: Després, evidentment, també s'ha d'afegir doncs, aquelles persones que durant aquests 3 dies es queden a dormir a Montserrat, a les celes de Montserrat, això sí. També s'organitza des de la parròquia.

0: Una més i ja les tenim totes plenes.
1: Bueno, aquest any que és el centenari de la Romeria, doncs una mica més de cel·les també ha anat bé, eh?
0: Sí, oi tant que sí. Encara ens en feien falta més, però ja no n'hi ha més, ja el que hi ha.
1: No sé si heu notat que aquest any, al ser el centenari de la Romeria, ha hagut més demanda o més persones s'han acostat, en aquest cas, a la parròquia, doncs demanant informació, que volen participar. Estem parlant, clar, d'una efemèride important.
0: Sí, sí, hi ha més gent que s'ha animat i es porta i s'apunta i té ganes de fer. El diumenge, per exemple, pujaran doncs, els diables allà fora a la plaça, una vegada acabada la missa faran una mica de demostració. No poden fer-ho res amb foc perquè no deixen, però bueno, mira, faran una ballada i també pugen els gegants, pujarà també el drac, i no sabem si potser algú altre, el pitellat també pugen, ja que ells sempre pujaven un altre cap de setmana, perquè com que coincidim sempre amb lo de Matagalls, ells pujaven un altre cap de setmana, però aquest any també s'hi han afegit. Llavors vol dir que també hi ha més gent que ens han demanat les celdes, d'algú del pitellat. Bueno, serà una cosa més festiva, així ens ho esperem i tenim molta il·lusió.
1: Important, mossèn, també aquesta participació de les entitats, no?, de Sant Andreu de la Barca, que també s'afegeixen doncs, a aquesta celebració de la Romeria i aquesta participació.
2: Sí, ajudaran a expressar la festa, no? Nosaltres hi posem el contingut que vol ser... La Romeria la vivim ja des de fa molts anys com el començament del curs i té un sentit cada dia propi, no? El divendres quan ens reunim, el que fem a la pregària de la nit en processó cap al Cambril és donar gràcies a Déu per tot el que hem viscut durant l'estiu, per les relacions que hem creat, per allò que ha anat bé. En donem gràcies als peus de la Mare de Déu. El dissabte, en canvi, el dediquem més a la reflexió. Ho fem en una pregària al matí allà a la porteria del monestir i després fem la foto i continuem encara allà al Cambril celebrant el sagrament del perdó. Tenim ganes de començar el curs renovats interiorment, amb ganes de ser fidels a l'Evangeli. I el diumenge, a la missa, amb els monjos, preguem pel curs que comença. Demana al Senyor que tots aquests plans que hem fet es puguin fer veritat, es puguin fer realitat amb el compromís de tots plegats. I això és el que dona sentit pròpiament a la nostra romeria. Després es complementa amb la relació, el dinar, però fonamentalment hi anem per això.
1: Ara que vostè està parlant d'aquest nou curs, li puc preguntar com es presenta aquest nou curs a la parròquia?
2: Un nou curs es presenta amb aspectes que són de continuïtat amb el que ja anàvem fent i aspectes de novetat. Ens trobem situacions que són noves actualment. Adults que demanen ser batejats, altres adults que volen ser confirmats. En el treball amb els infants estem fent ara un replantejament total de la feina per adaptar-nos més a una... Volem, per dir-ho així, que la gent vingui no perquè ha de fer la comunió, sinó que vingui perquè vol conèixer i estimar Jesús. Llavors, en aquest procés, començarà a combregar o es confirmarà, però que el fonamental sigui la descoberta de la persona de Jesús, conèixer-lo, estimar-lo, compartir amb ell i compartir amb ell fonamentalment el diumenge a la missa.
1: Doncs d'aquesta Romeria de Montserrat, 100 edicions de la Romeria de Montserrat, de Sant Andreu de la Barca a Montserrat. Abans Anna Maria apuntava el fet de que és molt especial a Montserrat. En el seu cas, Anna Maria, molt especial per què?
0: Sí, Montserrat, jo penso que per molta gent, o per molts catalans i no catalans, Montserrat és algo molt especial. Un cop puges allà, sembla, no ho sé, és una cosa, trobar-te amb la Moreneta t'entra molt a dintre aquesta emoció. I jo també afegiria una altra cosa. El mossèn ha dit la trobada de la Romeria, la part espiritual, resar, i això és el que hauríem de fer sempre tots, però també pues, hi ha la part festiva, no? El

0: Divendres, un cop hem entrat a dintre l'església, hem pregat, hem estat allà amb la Mare de Déu, pugem a una sala a dalt de tot, i llavors és una trobada més festiva, que també és important, no? Jesús suposo que també ho feia, de trobar-se amb els amics i xerrar i riure un rato. I llavors allà doncs, mengem coca i riem i ens trobem, que també és important. Ens trobem tota la gent de la comunitat, tota la gent que hi ha pujat, i és una manera molt bonica de trobar-te. I això, Montserrat, és algo especial, mira, no sé, Tobo, que ens ho estimem molt.
1: Com... L'escenari és igual, eh? No?
0: I tant, com el dinar del dissabte, també tots. És la part festiva, hi ha les dues parts molt importants, jo penso, eh? L'espiritual i la festiva, que també és important.
1: Viure en comunitat.
0: Sí, i tant.
1: Com ha comentat ara. Mossèn, per vostè, Montserrat, què representa? A més, fa poc hem viscut el mil·lenari del Montserrat. Aquí fem el centenari de la Romeria, encara es queden 900 anys més, però com viu... Home, d'aquí 900 anys ja en farem una altra entrevista. Què representa per vostè, Montserrat?
2: Home, per mi, capellà, representa tenir uns companys monjos que ens fan una aportació extraordinària de pregària, però també de reflexió, de comunicació. Rebem moltíssim d'ells i tenim relació tot l'any en molts moments, no? I alguns d'ells també participen habitualment a la vida de la diòcesi, perquè hi tenen responsabilitats també, sobretot des de que hi ha la diòcesi de Sant Feliu. Ells se'n senten del tot, i el nostre bisbe se sent molt el bisbe de Montserrat.
1: Anna Maria, quants anys fa que participes a la Romaria? No com a organització, eh? Si sumem organització i anys que pujaves a la Romaria?
0: Mira, jo ja hi vaig començar a pujar de petiteta, amb els meus pares, molt petita.
1: Per tant, això és tradició familiar.
0: Sí. Després vaig anar amb la fent gran i vaig continuar, em vaig casar, vaig pujar amb el casada, amb els meus fills, i continuo anant-hi. I si puc, doncs mira, el que tu dius, igual faig 100 anys més, no ho sé.
1: I d'aquesta Romeria, de la pujada de Montserrat, alguna ocasió pujar de peu?
0: Sí. Jo hi he pujat moltes vegades, des de que Sant Andreu o només la muntanya. Ara no, fa uns quants anys que ja no.
1: Fins i tot fa anys que es pujava en carro.
0: I tant. En carro, els meus pares hi havien pujat en carro, i el meu pare, per exemple, és un dels que havia portat la creu d'aquí, allà a Montserrat, no que la vagin pujar des d'aquí, van fer el Via Crucis a Montserrat portant ell la creu. Jo això sí que no ho recordo, perquè el meu pare era jove, jo no havia nascut.
1: Per tant, aquesta evolució, que abans també parlava mossèn Jaume de la Romeria de Montserrat, ara, pel que es desprèn de les paraules que en aquesta entrevista, hi ha molta gent a Montserrat, no? Hi ha molta aglomeració.
0: Sí, hi ha molta gent. I és clar, ells també han de controlar-ho i vigilar-ho tot, perquè no hi pot haver una disbauxa. Anys enrere, a les celdes fèiem bogeries, que ara ja no les podem fer. Jo les havia fet també, de jove, i suposo que altres persones que escolten la ràdio també en devien fer, potser més que el que havia fet jo de joveneta.
1: La Romeria, aquesta part festiva, aquesta part més espiritual, aquesta combinació dona resultat a la Romeria i dona el resultat perquè hem arribat a 100 edicions, no?
0: Sí. Bueno, això potser també ho dirà,
2: sí,
0: mossèn.
2: No, és així.
1: Mossèn, com tenim la fe avui en dia, en l'any 2026? Tenint en compte que després de l'elecció del nou papa, se n'ha parlat molt de l'Església, del paper de l'Església, de la fe, del nou papa al Lleó XIV. Què li sembla aquest nou papa?
2: Estem en una situació en què hem d'assegurar que el creient hagi madurat per dintre i pugui viure la fe d'una manera conscient, responsable a totes. No un ser creient perquè ho és per tradició, perquè ho eren els pares, però que no sap ben bé el que viu i el que fa, no? I en aquest sentit demana un treball de reflexió, d'aprofundiment, que suposa moltes hores de reunió, de feina, d'acompanyar persones, sobretot aquells que, per les raons que siguin, no s'havien acostat mai a l'Església i ara hi venen, no? Aquest és un fenomen que ens sorprèn als que ja hi som, no? I que no és fàcil d'acompanyar, perquè persones que puguin fer aquesta feina d'acompanyament tampoc en aquest moment són tantes, tot i que ens dediquem a la formació de persones que puguin fer aquest servei.
1: Mossèn Jaume Graner, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui als estudis de la ràdio, per haver parlat de la Romeria, per aquest centenari d'aquests, no 100 anys, sinó 100 edicions de la Romeria, bueno, sí, una cada any, són 100 anys de Romeria de Montserrat, de Sant Andreu a Barca Montserrat. Si li sembla, en una propera ocasió el convidem de nou aquí a la ràdio i parlem d'aquesta qüestió que ara doncs, n'ha parlat sobre el tema de la fe i de totes aquestes qüestions. Si li sembla, un dia el convidem aquí a la ràdio. Vindria?
2: Molt bé, sí.
1: I Anna Maria Miquel, que és la responsable, com dèiem, d'organització de la Romeria. Gràcies també per acompanyar-nos, per haver aportat el testimoni i per haver explicat tot el que comporta la Romeria. No només són aquests 3 dies, 18, 19 i 20, sinó que darrere hi ha molta feina.
0: I tant, moltes gràcies.
1: I l'important és que hi ha molta feina, però hi ha un interès també de moltes persones de voler assistir, de voler participar. Identitats també.
0: I tant que sí. Jo animo que encara avui a la tarda, si és que algú ens escolta ara, de 6:45 a 7, encara apuntem per qui se vulgui animar doncs, el dissabte a pujar i compartir doncs, un dia o el diumenge quan ells creguin.
1: Doncs Anna Maria Miquel, mossèn Jaume Graner, gràcies per acompanyar-nos i, sobretot, molt bona Romeria en el seu centenari.
0: Moltes gràcies.
2: Gràcies a la ràdio per parlar-ne.
0: Moltes gràcies.

0: El Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca torna a obrir el període de matriculació de cara al curs 2026-2027. Volem saber quins són els cursos que s'ofereixen en aquesta edició i quan comencen aquests cursos. Ens acompanya Rosa Monforte, responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia, Rosa.
1: Hola, molt bon dia.
0: Doncs ja tornem a ser-hi, amb aquestes inscripcions als cursos de català i en aquesta ocasió de cara al nou curs 2026-2027. Les inscripcions, les dates, Rosa?
1: Sí, doncs en aquests moments estem preparant les inscripcions. Les dates són entre el 16 i el 21 de setembre i les classes començaran l'última setmana de setembre, els dies 28 i 29 de setembre, segons el curs.
0: Els cursos, 28 i 29 de setembre és quan s'inicien, per tant, queda poc.
1: Sí, queda poc, ara això, estem preparant la inscripció i la inscripció, com ja acostuma a ser habitual, a fi doncs de facilitar la continuïtat dels alumnes que ja han començat a aprendre català, doncs s'organitza amb dos torns diferents. Per una banda, hi ha un torn d'inscripció preferent, que és els dies 14 i 15 de setembre, i en aquests dies doncs s'hi poden matricular els alumnes que han fet cursos amb nosaltres durant els últims 12 mesos, a fi doncs de poder garantir, no?, que tinguin la plaça garantida. I un cop passa aquesta inscripció preferent, a partir del dia 16 es poden inscriure la resta de persones que no han estudiat mai català amb nosaltres.
0: Per aquest curs 2026-2027, quins són els cursos que s'ofereixen?
1: Doncs mira, s'ofereixen cursos des de la 1.1, que és aquest curs inicial, fins al C2. Hi ha diferents modalitats. Es poden fer cursos en línia, es poden fer cursos semipresencials. Hi ha també cursos en format en línia, amb semiconnexió. Hi ha diferents formats, eh? Cada nivell doncs té els seus formats i la seva oferta. I si et sembla, doncs comentem l'oferta presencial dels cursos que es faran a Sant Andreu. Mira, a Sant Andreu s'ofereixen 6 cursos presencials de diferents nivells. Amb aquests 6 cursos doncs oferim 150 places i l'oferta que hi ha és la 1.1, que és aquest curs més inicial per persones doncs que no han estudiat mai català però que tenen potser una llengua inicial, una llengua materna molt diferent del català, o que tenen un grau d'instrucció més aviat baix, llavors haurien de fer aquest A1.1. Després s'ofereixen 2 bàsic uns, que ja seria doncs per persones que no han fet mai català però que parlen doncs una llengua més propera al català, no?, una llengua romànica. I aquest bàsic 1 s'ofereix un en horari de matí i un en horari de tarda. Després s'ofereix un bàsic 2, a fi doncs que les persones que van fer el bàsic 1 a l'estiu i el bàsic 1 al tercer trimestre del curs passat puguin continuar estudiant i puguin ja inscriure's directament al bàsic 2. Després tenim l'elemental 1, que és també un curs destinat a fomentar, no?, o a centrar-se en l'expressió oral per les persones que ja han fet el bàsic, i aleshores doncs el curs de continuïtat és l'elemental 1. I després tenim el suficiència 1. Volia remarcar aquest suficiència 1 perquè és un curs, diríem, de nivell estrella, en un horari estrella, i que no sempre es fa a Sant Andreu de la Barca. El suficiència 1 és el primer mòdul del curs C1, o sigui, el C1 té 3 mòduls, no?, el suficiència 1, que s'ofereix ara, el 2, que s'oferirà el segon trimestre, i el 3, que s'oferirà en el tercer trimestre, i que a final de curs, si se supera l'examen, s'obtindrà la titulació de nivell C1, que és una titulació que moltes vegades doncs hi ha persones que se la volen treure. Llavors, per això deia, el curs estrella, perquè a la millor hi ha persones doncs que estan buscant aquest curs, que sàpiguen que el poden fer a Sant Andreu de la Barca de manera presencial, en horari de dilluns i dimecres de 18:45 a 20:45, que no necessàriament s'han de fer tots els mòduls, perquè a la millor hi ha persones que ja han estudiat aquest curs o ja han començat a fer algun mòdul i a la millor no cal que facin l'1, però a la millor el gener es poden incorporar al 2 per continuar, no?, amb els seus estudis i després al juny treure's la titulació. Per això deia que era, doncs, aquest curs estrella, perquè no sempre s'ofereix. Aquest any, doncs, tenim la sort que l'hem pogut organitzar i aleshores, doncs, és això, en aquest bon horari, no?, de tarda a vespre. Per tant, doncs, persones que estan treballant o que tenen activitats durant el dia, que estan ocupades durant el dia, doncs a la tarda a vespre, doncs potser els va bé aquest horari, no?, per seguir estudiant i per treure's aquesta titulació.
0: Persones interessades a realitzar aquests cursos que s'organitzen des del Servei Local de Català, aquests cursos de català per adults, inscripcions, telèfons de contacte, correu electrònic...
1: Sí, a veure, durant els dies de matrícula, o sigui, ja a partir del dia 14, que hi ha inscripció preferent, doncs l'horari del Servei de Català, l'horari d'atenció al públic, serà de 9 a 1 al matí i de 5 a 8 de la tarda, tots els dies de matrícula, eh? O sigui, des del dia 14 fins al dia 21, excepte el dia 18, que és divendres, i aquest dia només hi haurà atenció al públic al matí en horari de 9 a 13. Aleshores, ens podeu trobar a les escoles velles. El telèfon de contacte amb servei de WhatsApp és el 634-75-72-31 i també ens podeu contactar a través del correu electrònic santandreubarca@cpnl.cat.
0: Doncs aquestes són les dades de contacte per a les persones interessades a realitzar algun dels cursos del Servei Local de Català. Sobre, ho preguntem sempre, però el perfil dels alumnes que s'hi apunten a aquests cursos, i com sempre diem, molt divers.
1: Sí, sí, molt divers. Bé, són persones, doncs, que d'alguna manera volen tenir aquesta formació en català. Els cursos, aquesta formació mínima, llavors, per aquesta raó, els cursos de nivell inicial i bàsic són gratuïts, per poder garantir o per poder donar l'oportunitat de tenir aquests coneixements bàsics de català a les persones nouvingudes. I després, doncs, ja de cara a l'elemental i altres cursos, doncs aquí tindríem de tot, o sigui, hi ha persones, doncs, que han anat progressant, diríem, no?, al llarg del temps en la seva formació i han anat avançant fins que arriben, doncs, continuen i arriben al nivell elemental o al nivell intermedi o fins i tot al nivell de suficiència, perquè tenim alumnes en els cursos de suficiència, potser hi ha majoria d'alumnes d'origen catalanoparlant o doncs nascuts aquí, però que a la millor van començar un curs de nivell bàsic i han anat seguint, han anat progressant fins a arribar al nivell de suficiència, o sigui que hi ha com una mica de tot,
0: Sí que heu notat, Rosa, suposo que en els darrers anys, que hi ha més demanda, no?, dels cursos de català.
1: Bé, podríem dir que sí, clar, ja diguem en diferents àmbits, no?, és important tenir una mínima formació de català, no? Per exemple, ara m'està venint al cap els taxistes, no? Per tenir una llicència de taxi també, doncs, han de complir tota una sèrie de requisits i un d'aquests requisits, doncs, és tenir uns coneixements mínims de català. Per tant, les persones que viuen aquí, ja sigui perquè hi han nascut o perquè han vingut d'un altre lloc, és necessari, no?, o és important que tinguin una formació bàsica de català. Ja sigui, doncs, per obtenir una feina, per millorar, per estar més integrats, i aleshores, doncs, bé, potser hi ha persones que quan acaben d'arribar no en són conscients, però després, doncs, ja quan porten un temps veuen que han de fer aquest pas, no?, de tenir aquesta formació de llengua catalana.
0: Doncs els cursos del Servei Local de Català, doncs, que inicien el curs els dies 28 i 29 de setembre, depèn del curs 2026-2027, i del 16 al 21 de setembre, període d'inscripció per aquests cursos, àmplia oferta aquest any, i finalment, Rosa, animar a la gent que ens escolti que s'hi apuntin, no?
1: Sí, que s'hi apuntin, que contactin amb el Servei de Català si tenen dubtes. Després també des de la web del Consorci es pot consultar l'oferta a tot Catalunya. Per tant, doncs, si hi ha una persona que vol fer un curs en línia o un curs en una altra població diferent, pot consultar a través del cercador tota aquesta oferta.
0: Rosa Monforte, responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: Continguts en xarxa.

0: comencem una nova entrega de la Xova en Sèrie, l'espai de sèries d'Ua Olira a ràdio. Ivan Osson, bon dia.
1: Bon dia.
0: Teniu actualitat?
1: Pues la veritat és que, no, bueno, a veure... No, és que saps el que passa? Que s'han estrenat, s'han donat els Emmys aquests artístics.
0: Ah.
1: Que són com una mica, entre cometes, els Emmys de mentida, no? O els Emmys de categories menys rellevants, que llavors els donen com una mica abans i tal, però bueno. Jo te diria que l'única actualitat que puc destacar de tot això...
0: Sí.
1: A banda de que de Pita ha guanyat un altre, és que Pluribus, la sèrie del creador de Breaking Bad, n'ha rebut... ara no sé si són 4 o 5 per qüestions artístiques, eh? Encara estan les qüestions actorals i d'escriptura i de direcció i totes aquestes històries pendents sobre la taula per la següent convocatòria aquesta. Però bueno, trencant així, per cert, la maledicció que va començar amb Better Call Saul, que és la sèrie que té el rècord de nominacions sense guanyar, que són entre uns 40 i 50, ara no recordo quants eren, però podien ser 46, 47 nominacions en tota la seva història, 0 premis guanyats.
0: Correcte.
1: Sí, sí, és la sèrie que té el rècord de més nominacions.
0: I no li poden donar un premi per tenir aquest rècord? Perquè, tio, és com, no sé, algo falli.
1: Sí, i
0: o
1: a més...
0: hi ha una mà negra al darrere.
1: I a més era una... A més, és una sèrie d'una qualitat extrema en tots els aspectes. Un era el spin-off de Breaking Bad. Què s'ha de dir, no?, de tot això, però vamos. Jo encara segueixo amb aquesta espineta clavada, eh? Des d'aquí.
0: Doncs jo tampoc tinc actualitat, la veritat, perquè continuo mirant Friends, vull dir que aquí que acaba. I no t'ho perdis, que aquests dos dies estava... me n'anava a dormir i pensava, i si torno a mirar les xiques Gilmore?
1: És que...
0: però és que no
1: surts,
0: puc,
1: eh? No surts del bucle.
0: Però llavors no miro de noves. Llavors és, oh, per favor, no ho sé. No sé què faré. No sé
1: jo,
0: què faré.
1: Jo estic mirant els capítols nous, les temporades noves de Beavis and Butthead. No sabràs ni el que és, que no? Eren uns dibuixets que feien a MTV, eren uns dibuixos per a adults, on bàsicament els dos protagonistes eren tremendament estúpids. D'una manera una mica intel·ligent, m'explico. Té un concepte tan estúpid, i ells són tan estúpids, que l'escriptura de la sèrie és genial, en aquest sentit.
0: Vale.
1: Perquè consisteix en... és que no sé exactament com explicar-ho, però no és el com de tontos siguin ells, sinó la situació a la que arriben per com de tontos en són.
0: Sí, t'entenc.
1: És molt divertida i els capítols nous estan molt bé. M'he deixat de sentir, No sé si això és una cosa que m'ha passat només a mi o a tu també.
0: Sí, o sigui, te sento, però no te sento pels auriculars.
1: A veure, anem a canviar de micròfon?
0: A veure, anem a fer proves perquè ens serà de la transparència amb tothom, a veure, Anna.
2: Hola, hola.
0: No te sento pels auriculars.
2: No me sento els auriculars.
0: Però entre bé l'àudio, o sigui, la gent està sentint.
2: Perfecte, doncs
0: ja està, ens fallen no sé què passa aquesta setmana. Avui el que farem és continuem amb aquesta entrega de què se n'ha fet bé. En aquest cas, ens centrarem en una sèrie que crec que... els que voltem als 30 ens va marcar en certa manera. Estem parlant del Barco, una sèrie que es va emetre entre el 2011 i el 2013 i que ha preparat l'Ivan, que és on han acabat els seus actors.
1: Així és, un dels grans fenòmens juvenils d'Antena 3,
0: sí,
1: es podria
0: sí,
1: dir.
0: Sí.
1: Doncs això, és una altra sèrie que va juntar una cantera d'actors que després es van consolidar com a grans noms del cinema i la televisió, juntament amb intèrprets veterans amb llargues trajectòries. Per tant, si et sembla, com comencem? Comencem amb sintonia?
0: No, comencem amb el nou.
1: A pelo. Pues sí. Jo crec que el protagonista pot ser més destacat d'aquesta sèrie o com a mínim un dels que més lluny...
0: Co-protagonista.
1: Correcte, co-protagonista. La part masculina del protagonisme, diguéssim.
0: Estic d'acord.
1: Mario Casas, que interpretava a Ulises Garmendia.
0: Sí.
1: És probablement l'actor que més ha evolucionat professionalment des del Barco. I donem molta fe amb això, amb aquesta afirmació.
0: Sí.
1: Quan interpretava a l'Ulises era un jove ídol juvenil gràcies a 3 metres sobre el cielo. Molt pesats, amb aquesta pel·lícula amb el seu dia.
0: Sí.
1: Mentiras y gordas, pel·lícula que a mi sempre m'agrada de recordar.
0: Sí.
1: I també sortia a Los Hombres de Paco.
0: Sí, és que li feia la rivalitat al Lucas.
1: Correcte. Després es va esforçar per trencar amb aquesta etiqueta de noi guapo de pel·lis adolescents.
0: Sí.
1: I ho va aconseguir, de fet, perquè va protagonitzar thrillers com Contratiempo.
0: Molt bona.
1: El fotògrafo de Mauthausen. No mataràs. Pel·lícula per la qual va guanyar un premi Goya al millor actor protagonista. I també ha protagonitzat èxits com Palmeras en la nieve i va fer el salt a la direcció, fins i tot, amb Mi soledad tiene alas.
0: Això no ho sabia.
1: Pues mira... continua treballant Sí, evidentment està bastant actiu, és una de les grans estrelles del cinema espanyol. L'Ulisses va començar com a ídol adolescent i va acabar guanyant un Goya i dirigint les seves pròpies pel·lis.
0: Aquí el titular radiofònic havia de ser l'Ulisses acaba fent l'Odissea. Però bueno, ja, ho tenia a huevo, però no ho ha fet. Recordem una de les escenes que ha fet, que feia, en aquest cas, Mario Casas.

0: chivata. Estamos encima de un volcán. Así que deja de decir gilipolleces. Lárgate, porque si no te vas a achicharrar, Ainhoa.
1: Me voy a achicharrar, pero no voy a ir de aquí hasta que me digas cómo has sido tan gilipollas de autoinculparte de un asesinato. ¿Eh? ¿Por qué?
2: ¡Marineros! Vamos a sacar este barco de aquí. Vete a lavar uno a otro lado, si andes. Ábrela uno un poco. La dos, tome la presión.
0: Más allá de aquí, por favor.
1: No, hasta que me digas por qué.
2: Vale. A mi señal cerramos todos de golpe. Te miro, atento.
1: ¡Que me digas por qué!
0: No, vete ya, por favor.
2: ¡Ahora! Julián, inténtalo otra vez, rápido.
0: Vete de aquí, por favor.
1: No, hasta que me digas por qué.
0: Sube a la cubierta superior.
1: No.
0: Coges un chaleco. Te subes a un bote y no, por favor.
1: No, no, dime por qué.
0: Déjame solo.
1: No.
0: Déjame solo.
1: No, dime por qué.
2: ¡Que me dejes solo!
1: ¡No me digas por qué!
0: Porque te quiero.
3: Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Aquí está una de las escenas de... Espera, que no se va a sentir. De Mario Casas. Es que...
4: No, pero porque...
3: ¿Sabes qué pasa?
4: No,
3: que no me agrade en aquel estudi. No me agrade tenerlo aquí a la izquierda. Sergi, qué buen día.
5: Hombre, ¿qué tal?
3: Hombre, ¿qué? Porque aparte es una temporada de trabajo en serie.
5: No trobarem ara els plats bruts d'aquesta casa. Mai millor dit, no? Això va pensar-hi.
4: Fixa't que el Sergi el sento. Com són les coses,
3: Coses, sí. La màgia de la ràdio.
4: Seguim amb la part femenina.
3: Vinga.
4: De...
5: Perdó, estàveu parlant de Mario Casas?
4: Sí.
3: Perquè estem
5: top,
3: fent el
5: banc. Top, mira, et diré... Top 4 de millors actors espanyols a mitjans de setembre, en què estem.
6: Per sí? Mi,
5: top
6: sí.
5: 4
6: parlat,
5: o top 5.
6: N'hem parlat d'això,
5: I sempre infravalorat.
6: Sempre, bueno, a veure, infravalorat. Bueno, sí. La gent té la imatge de Mario Casas que va fer el barco i ara Mario Casas ja no és aquest Mario Casas.
5: Però
6: perquè ha evolucionat moltíssim com a actor.
5: Però més que el barco, jo crec que encara no s'ha pogut treure el de les motos. Com és d'ello?
3: El de cielo.
6: Sí, sí, també n'hem parlat, també n'hem parlat.
5: Que, però, vaja. Top 5 millors actors espanyols a dia d'avui.
6: Vinga, va, la propera, a veure si la fiques tu en un top de millors actrius. Blanca Suárez.
5: Doncs sí.
6: Pues mira, Blanca Suárez, que interpretava a Ainhoa Montero al barco, prèviament havia triomfat amb El Internado, però aquesta sèrie la va consolidar definitivament com una de les grans estrelles joves d'Espanya. Va treballar amb Pedro Almodóvar a La piel que habito, interpretació per la qual va guanyar un Goya a millor actriu revelació. Mira, els dos actors protagonistes de la sèrie, dos Goyes revelacions per diferents pel·lícules, però vamos, en fin. Casualitats, també va aparèixer a Los amantes pasajeros, va protagonitzar Las chicas del cable, una de les primeres grans produccions espanyoles de Netflix, i al cinema destaquen títols com Perdiendo el Norte, El verano que vivimos i El cuarto pasajero. Bueno, Perdiendo
3: sí,
6: el Norte...
3: Sí, que li passem als pasajeros, tio.
5: No li agrada conduir.
3: No sé, jo no sé si és tan bona,
5: Jo no, la ficaria en un top 10. A dia d'avui,
6: Top 10,
5: A dia d'avui, top...
3: És la que... Crec que això ho vaig dir, o no sé qui li vaig dir.
5: Top 10 no ho sé, top...
3: És la que més cobri,
6: De què?
3: És la millor... L'actriu que millor cobri de tota Espanya. Doncs
6: pues molt bé.
5: Home, felicitats. Home, però Penélope Cruz estarà més ben pagada que Blanca Suárez.
3: Però jo no sé si Penélope
6: Cruz està a Hollywood.
5: Ah, però més ben pagada
3: que
5: a final d'any ha fet un mes més gran que un menys.
6: Recordem que això tampoc...
5: És que fa molta publicitat. A més, és habitual en marques de roba molt reconegudes. I, de fet, per exemple, fa relativament poc estaven a Venècia, estan fent un dels festivals més glamurosos de Venècia, i Blanca Suárez surt en una foto amb grans estrelles de Hollywood com a cara visible, no sé si d'Armani o d'alguna marca d'aquestes.
3: I,
5: ara ho confirmo.
3: És allò on van tornar a coincidir amb el Miguel Ángel Silvestre?
5: Que també...
3: Que han sortit la foto junts...
5: Sí.
6: De que van ser parella o què?
3: Sí.
5: Miguel Ángel Silvestre...
3: Van discutir públicament.
6: Ah, sí?
3: Sí, és que veure, al final sabré més coses.
6: Mira, bueno, mira, la crònica groga com la té, la que no li agrada el cor.
3: Bueno,
6: no la
3: tinc és que, joder, això es va...
5: Doncs, de fet, Miguel Ángel Silvestre sobre aquesta època, aquesta setmana a Venècia, també he penjat alguna foto amb la Cini Suriwini, aquesta que és tan famosa ara, i també amb d'altres de la EGZ.
3: Perfecte.
5: Doncs... Mira, aquí ho tinc. Perdona, te canto algun dels noms que veig, eh?
3: Canta, canta.
5: Mira, la Sweeney Siriwiriwini, J Balvin, veig també a la Kendall Jenner, crec que és la Kendall Jenner aquesta, veig amb aquest, el prota de Wicked i de Los Bridgerton a la primera temporada.
6: Ui, no, només el nom, no me preguntis.
3: No ho sé, a mi no m'ho
5: entenc. Ja me sortirà. I és de... Sí, Armani Beauty. Giorgi Armani, doncs és una de les cares de Giorgi Armani.
6: Pues quina sort, perquè d'on de pagar bé aquestos?
5: Home, i tant.
3: Doncs sí, recuperem una de les escenes de la Blanca fent d'Ainhoa Montero.

0: bueno, pensava que parlava
1: dels dents.
0: Tota l'estona, pensava que parlava.
2: Se neteja molt bé a la ficció, dels dents.
0: Tensió entre Ainhoa i Ulisses, però si no, menys enlloc la tensió.
1: Bueno, una ASMR fantàstica, per això.
0: Sí.
1: Ha estat fantàstic.
0: Vinga, va.
1: Vinga, va, seguim amb Juanjo Artero, que interpretava Ricardo Montero. Era probablement l'actor amb la trajectòria més llarga del repartiment, perquè abans del Barco havia estat fenomen gràcies a Verano Azul, on interpretava a Javi. No sé si el teniu localitzat.
2: Aquí, això?
1: Juanjo Artero, que interpretava Ricardo.
2: Ah, ja no estem amb Blanca Suárez, eh?
1: No, és que, és que anem passant d'actor a actor, eh? Doncs això, i posteriorment a Verano Azul també havia triomfat amb El Comissario. Mira, una sèrie de la que també podríem fer...
0: Sí. Buah, és que aquesta entrega serà com el procés, s'allargarà molt.
1: Després de l'Estrella Polar va continuar treballant de manera constant i va tenir un paper molt important a Servir i Proteger. Al cinema també ha desenvolupat una trajectòria destacada i va ser nominat al Goya com a millor actor de repartiment. 3 de 3, tu. Per No Habrá Paz para los Malvados.
2: Molt bé, bona pel·lícula.
0: Molt bé, sí, sí.
1: Per tant,
0: titular radiofònic.
1: El capità de l'Estrella Polar ja era una llegenda des de Verano Azul i continua navegant per la televisió espanyola.
2: Bueno, ara fa temps que...
1: Pel cinema, no? Vull dir...
2: Sí. Fa temps que no el veig jo amb aquest...
0: És veritat, és veritat. Doncs mira, a veure qui en surt ara, recupereu un dels seus moments.

0: Bueno, deixaven respirar molt els diàlegs, sí, amb aquesta sèrie, és... aquí no...
1: Sí, sí que és veritat que havien d'omplir l'hora i 20 de capítol.
0: Sí. Home, i, sí, sí, i, bueno, i amb les pauses d'Antena 3 aquesta sèrie se devia quedar en una hora 45, quasi dues hores, molt a prop, eh?
2: Jo recordo anar a dormir tard.
0: Bueno, sí, clar, però, en fin. Vinga, va, parlem de...
2: Irene
0: Montalà. Correcte, que interpretava a Julia Wilson. És un d'aquells casos que de vegades s'obliden quan es parla del Barco, tot i tenir una carrera molt sòlida. Abans de l'Estrella Polar hi havia treballat a Cuéntame Cómo Pasó, o en produccions de TV3, i també havia aparegut a El Internado.
2: Ah, és veritat.
0: Sí, us en recordeu?
2: Sí, sí,
1: feia
2: sí,
1: de...
2: Sí.
1: Era parella del cambrer, no? Del que... Ai, del cambrer, del cuiner del...
2: Sí, em sembla, no? Que sí. És que no la ubico, sincerament.
1: A veure, me pots repetir el nom de la
2: actriu? Irene Montalà.
1: Sí, sí, sí.
2: A més, és filla d'una de les grans actrius d'aquí a Catalunya, que no recordo el nom, però...
0: Bé. Va continuar treballant al cinema i a la televisió amb títols com Carlos, Rei Emperador, La Verdad i Presunto Culpable. La seva carrera ha estat menys mediàtica que la de Mario Casas o Blanca Suárez, però mai no ha abandonat la professió. Sí, continua actuant, encara que amb un perfil més discret. I el titular és la Júlia mai va buscar convertir-se en una superestrella, ha construït una carrera llarga i sòlida lluny del soroll.
2: A més, si no m'equivoco, la Irene i la Blanca són molt amigues arran de fer la sèrie.
0: Mira,
2: s'han conservat l'amistat, saps? Arran de la sèrie.
1: Molt bé.
0: És bonic, això, eh?
2: Sí.
1: Ho celebrem.
2: És xulo, xulo.
0: Vinga, va, Luis Callejo, que interpretava Julián de la Quadra, és un dels actors la carrera dels quals ha guanyat més prestigi des de la sèrie. Després d'interpretar a de la Quadra, es va convertir en un dels secundaris més sol·licitats al cinema espanyol. Destaquen pel·lícules com Tarde para la Ira, per la qual va ser nominat al Goya com a millor actor protagonista, i Intemperie, que li va donar una altra nominació. La seva carrera demostra que, encara que no sigui sempre el protagonista, és un dels intèrprets més respectats del panorama espanyol. Bueno, aquest cas és de secundari d'or,
1: I bastant dolent.
0: No, dolent com a sí, personatge dolent,
1: Exacte, sí, no, és bastant bo.
2: Sí.
1: És bastant bo.
2: Però sempre toquen
1: personatges dolents. Però és veritat que acostuma a ser un dolent.
0: Bueno, que fa. Podria ser una mica un símil a nivell de registre amb... ara no me'n recordo del nom. El que sempre està amb el Coronado.
1: No, Luis Taera no.
0: No,
1: Perquè Luis Taera no fa de dolent.
0: Bueno,
1: fa de celebrat,
0: fa de desalmat, però, una mica sempre.
1: Però no, fa de dolent. Fa del típic bo...
0: És veritat que són aquells personatges que estimes, no, tot i que no siguin moralment correctes.
1: No, ell és el dolent de moltes de les coses on ha sortit. Luis Taera.
0: Pues molt bé,
2: doncs recuperem un dels moments.
3: Ulises. Que Salomé està embarazada. Que vas a tener un hermano. Chico, no pongas esa cara. El primero que tuve no me quedó mal, ¿no? Y me dije, bueno, pues ya está. Que es un par de biberones, unos pañales comparado con pasar el Cabo de Hornos.
4: Joder, papá. Enhorabuena. Enhorabuena, de verdad. Voy a tener un hermano. Pues tendré que ponerme las pilas, que yo nunca he tenido un hermano, ¿sabes?
3: Ya, y yo nunca he tenido un crío en brazos. Que a mí los hijos ya vienen con pelos en los huevos. Pues tendremos que aprender juntos, ¿no?
4: Claro que sí.
2: ¿Qué ves? Neus Sanz.
0: Vinga, sentíem parlar amb aquest tall de la Salomé, pues la interpretava la Neus Sanz.
2: No, a la Salomé no l'hem sentit en aquest tall.
0: No, parlàvem de que la Salomé estava embarassada.
2: Vale.
1: Hosti, Neus Sanz és la de Los Hombres de Paco, no?
2: Sí. Sí.
1: Molt bé, doncs amb Neus Sanz ben mai. Adéu.
2: Molt bé, adéu.
0: Adéu. Vinga, va, ella era coneguda abans del Barco, i després va continuar construint una carrera estable a la televisió i al teatre. És una d'aquelles cares habituals de la ficció espanyola que potser no ocupa grans titulars, però manté una trajectòria constant. En el seu cas, representa perfectament l'actor d'ofici. No va necessitar un gran fenomen posterior per continuar treballant regularment.
2: Ostres, doncs jo t'he de dir que no em pensava que hagués continuat treballant. És a dir... Sabia que feia alguna obra de teatre o sabia que feia alguna petita col·laboració, però l'havia com perdut bastant d'escena. I, de fet, crec que ella es va posar com més a la pan a la part més social, més, més de, com es diu, bueno, de
0: relacions entitats, públiques i coses d'aquestes.
2: No, entitats solidàries i això. I jo, no sé, vaig com interpretar com que havia deixat aparcat una miqueta la interpretació i es dedicava a això, saps? No ho sé, no ho sé. Per mi era de les millors al Barco, crec que tothom, tota Espanya se l'estimava moltíssim, i algun dels moments són, per exemple, aquests.
5: ¿Dices? Unas galletitas para ti. Llevas una semana en esa bodega y mira cómo te has quedado.
6: Muchas gracias.
5: ¿Se te ocurre que le puedo regalar a tu padre? Él lo ha regalado el anillo del Corebe. Yo no le he regalado nada.
6: Yo no lo sé, la verdad. Hombre, él ayer me regaló el reloj de su padre. Igual podría ir a un centro comercial y comprarle uno. Que sea bonito.
5: Qué tontería, ¿verdad? Que le voy a regalar yo a mitad del fin del mundo. Si ya no queda nada.
6: Salomé. Hay una cosa. Mi padre siempre dice que comer sin pan es comida de tontos. ¿Ya lo conoces?
5: No.
6: ¿Y hace días que el pan se acabó?
2: A veure. Oh, molt bé.
0: Bé, perfecte. Parlant de Neus Azar, he estat buscant una mica. Mira, va sortir a Les Tresines interpretant diversos personatges secundaris, al llarg dels episodis de la sèrie, que crec que eren 13, vull dir, tampoc era una barbaritat.
2: Carai.
0: Bé, passem amb un altre actor també molt estimat, Ivan Massaguer,
2: sí,
0: que feia de Burbuja.
2: Sí.
0: És un dels personatges més estimats de tota la sèrie, després del Barco, Ivan Massaguer, va protagonitzar, al tanto, un dels fenòmens internacionals més grans del cinema espanyol recent, El Hoyo. No has vist aquesta pel·lícula, és una exclusiva de Netflix, és molt xula de veure. Sí, que estan, diguéssim, endreçats, és com una mena de crítica a la... ja t'ho diré ara. A les diferents posicions socials en quant a lo econòmic. No? És aquella pel·lícula en la que és una mena de presó vertical... en la que va, hi ha un ascensor al mig que va baixant amb el menjar. Què passa? Si tu estàs a dalt de tot, perfecte, perquè tens 2 minuts per fotre-te tot el que tu vulguis. Ara, si estàs al pis 63, la quantitat de menjar que t'arribarà serà molt poca.
2: Exacte. Ah, hòstia.
0: D'això anava aquesta pel·lícula. És una de les pel·lícules més fastigoses que jo he vist en la meva vida, i t'ho dic perquè la vaig veure menjant una pizza.
2: És que...
0: La pel·lícula es va convertir en un enorme èxit mundial gràcies a Netflix, i el contrast és curiós, va passar d'interpretar l'entranyable Burbuja a protagonitzar una història brutal i claustrofòbica ambientada en una presó vertical. També va sortir a les dues últimes temporades de 7 vides, fent de, ara no recordo com es deia el seu personatge, però sí que era un fumeta, el típic empanat. Vale? Va continuar actuant, evidentment sí, la Burbuja va sortir de l'Estrella Polar i va acabar atrapat en un dels forats més famosos de Netflix.
2: Aquest titular no està mal,
0: Mira,
2: no està malament.
0: Pocs destaquem, vull dir que quan un està bé ja cal que ho diguem.
2: Sí.
0: Vinga, va, parlem de Marina Salas, que interpretava
2: la Vilma.
0: Ha construït una carrera interessant alternant cinema comercial, televisió i projectes més prestigiosos. Després del Barco va participar a Carlos, Rei Emperador. Havíem repassat amb algú que també havia participat aquí.
2: A la Irene Montalà.
0: Correcte. I ha continuat treballant en produccions espanyoles i catalanes. Ha evitat quedar encasillada com a actriu juvenil i ha buscat registres diferents, mantenint una carrera constant, encara que menys mediàtica que alguns dels seus companys. El titular va: la Vilma va en el paper d'adolescent i ha construït una carrera molt diversa. Alguns quants, es veu que en aquesta sèrie hi sortia fins i tot l'apuntador.
2: Deu vist el sí. A veure, també t'he dit que crec que... Ah, bueno, no, després... Clar, n'has agafat, és a dir, els tres últims, per exemple, apareixen en moments concrets... saps, no surten a tota la sèrie, però sí, doni. Qui més tenim? El Bernabé Fernández.
0: Correcte, el sacerdot de l'Estrella Polar va continuar treballant després de la sèrie en televisió, cinema i especialment en teatre. No va tenir un únic gran èxit posterior que eclipsés la resta de la seva carrera, però s'ha mantingut dins de la professió. Vale, bien.
2: Sí.
0: Anem amb Javier Hernández, que feia de Piti. Piti va ser un dels personatges juvenils més populars del Barco. Javier Hernández va continuar treballant en diferents projectes audiovisuals després de la sèrie, encara que no va tornar a aconseguir un personatge tan popular com aquell. El seu és el cas d'un actor que no va desaparèixer completament, però la gran popularitat del qual continua estant molt vinculada a l'Estrella Polar.
2: Sí.
0: Giselle Calderón, que interpretava a Estela. L'Estela va ser un dels personatges més excèntrics i còmics de la sèrie. Després del Barco, Giselle Calderón va continuar vinculada a la interpretació i a diferents projectes audiovisuals, encara que la seva trajectòria posterior va ser força més discreta. Sí. Bueno, trobem una mica...
2: No la recordo, si t'he de ser sincera.
0: Trobem una mica similituds amb aquests dos últims noms. Sí. Anem amb Juan Pablo Xuc.
2: Gamboa. Vaya criminal.
0: Sí?
2: Sí.
0: Vinga, va. És un dels grans dolents d'aquesta sèrie. Després del Barco, Juan Pablo Xuc va participar desenvolupant una carrera internacional, especialment en produccions llatinoamericanes i nord-americanes. Un dels seus treballs més coneguts va arribar amb Narcos, una altra sèrie de Netflix. La seva carrera és especialment interessant perquè ha treballat molt fora del circuit exclusivament espanyol. David Seijo, que feia de Ramiro.
2: No en tinc ni idea de qui és. Ah, ja sé qui és, el coix. Em sembla que és el coix.
0: Després del Barco, David Seijo va continuar treballant especialment en produccions gallegues. Ha aparegut en títols com Cuéntame cómo pasó, Vivir sin permiso, Neboa i diverses produccions a la televisió gallega. Clar. És un bon exemple d'actor que potser es va allunyar del gran prime time nacional, però que ha mantingut la seva carrera activa. És que també aquestes coses, perquè es diu d'una manera com si fos negativa?
2: No, al contrari.
0: Clar, o sigui, Francesc Orella és un actor que no ha triomfat tant perquè està més centrat en Catalunya que en l'estat espanyol.
2: Clar, és que es depèn d'on tu miris. Emma Vilarasau, que no ha fet res a l'estat espanyol, vol dir que no ha triomfat.
0: Correcte.
2: És una de les grans de Catalunya. Clar, és que es depèn. Sí, sí, estic d'acord.
0: Bé,
2: la millor de totes, bé, ara.
0: Patricia Arbués,
2: sí.
0: Que feia de Valeria.
2: Sí.
0: Era la nena, si no m'equivoco.
2: Era la nena, més maca.
0: Vinga, va. La petita de la família Montero. El Barco va ser el seu paper més conegut i la seva trajectòria pública posterior ha estat molt més discreta que la resta del repartiment adult. És un dels casos d'actriu infantil que va créixer lluny de l'enorme exposició mediàtica d'algun dels seus companys. Això és una cosa que sempre comentem amb els actors infantils, no? Com que ja van triomfar de nens, és com una espineta que ja tenen, que ja se l'han tret de sobre.
2: Sí, però també crec que és que potser alguns descobreixin que tampoc és lo seu.
0: Bueno, clar, això podria ser, perquè potser va molt lligada als teus pares,
2: per exemple,
0: que porten un cas.
2: Penso en Carlos Cuevas, que va començar des de molt petit i mira on ha arribat, saps?
0: Sí, correcte, Úrsula Corberó.
2: Exacte. Però no sé, depèn de qui diu, pues mira, això no és per mi.
0: Vinga, pues re. Alba Ribas interpretava Sol, el seu personatge va tenir una presència important a les últimes temporades.
2: Sí.
0: Després va continuar treballant a cinema i a televisió i va participar en produccions com El Ministeri del Tiempo, a més de diversos projectes catalans. Ha mantingut una trajectòria discreta però constant dins de la professió.
2: Uh-huh.
0: Tenim els dos últims. Jan Cornet, un nom especialment interessant, és conegut per haver treballat amb Pedro Almodóvar a La piel que habito, la pel·lícula per la qual va guanyar Premi Goya al millor actor revelació. Déu-n'hi-do, uns quants han sortit d'aquest cast.
2: Sí.
0: En Max va estar molt poc temps al vaixell, però Jan Cornet pot presumir d'haver guanyat un Goya treballant amb Almodóvar.
2: Sí.
0: Bueno, vale, sí. Tento comprar-me el titular, va.
2: Sí.
0: I l'última, ja n'havíem parlat a l'episodi de Los Serrano, és Belén Rueda. La seva aparició va ser molt puntual, però mereix una menció especial. Belén Rueda ja era una de les grans actrius de cinema espanyol i havia guanyat el Goya per Mar Adentro. Després va continuar consolidant-se com una de les grans reines del thriller espanyol amb pel·lícules com El Orfanato, Los Ojos de Julia i El Cuerpo.
2: A més, crec que és de les poques actrius de thriller que segueixo i he vist totes les pel·lis i la veritat és que actua molt bé. I el Barco, és veritat, ella surt dos o tres capítols, representa que ella arriba... no, representa que no hi ha ningú, que estan sols a la terra, però apareix un barco amb ella i tenen el dubte de si l'han d'agafar o no, les malalties que pugui tenir, i resulta que no està bé allà per atzar, diguéssim, que, no, que té una part més dolenta. Ho deixem aquí i continuarem amb moltes més sèries espanyoles i catalanes, perquè n'hi ha per, vamos, per donar i per vendre.
0: I tant.
2: Ho deixem aquí, gràcies, Ivan, que vagi bé.
0: Adeu.
2: Fins aquí l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'UA Olida Ràdio.
7: I amb l'espai de l'Això va en sèrie posem punt i final d'aquesta edició del Via Directe corresponent avui dijous, dia 17 de setembre. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.
8: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
9: Hola, bon dia. La veritat és que em fa por fer-te un àudio perquè no em traguis al programa. Que et volia felicitar. La veritat és que és molt xulo, m'ha agradat molt, m'agrada molt la conversa que feu amb l'Ivan, és molt fresca. I un besito. I no em traguis al programa.
10: Hola, Pili. Veig que no ha arribat fins amunt, que no li pots dir a l'Anna que no faci una cosa, oi? Em sap greu, potser us hauria d'haver trucat. Gràcies pel comentari. La veritat és que ho porto molt millor del que em semblava.
11: Ui, no vull sortir. Veus com jo tenia raó i ara estàs encantat?
10: Bé, no puc dir que no.
11: No.
10: Doncs això, comencem.
11: Quan t'ho diguis.
10: Doncs, va, comencem ja.
12: Puc fer una altra mil gràcies?
11: Vinga, fes.
12: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local. Caem a la Rambla 54. Mil gràcies.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ona Malgrat.
1: Hola, Anna. El meu nom és Antoni Ubanell. Soc matemàtic, ara jubilat, però continuo implicat en la formació del professorat i en la divulgació matemàtica. M'apassiona. Us proposo un repte. Una ampolla i el seu tap valen conjuntament 1 euro i 10 cèntims. Si sabem que l'ampolla val 1 euro més que el tap, volem saber quant val l'ampolla i quant val el tap. En l'entrevista propera solucionarem aquest repte.
2: A veure, si l'ampolla val 1 euro més que el tap, i l'ampolla i el tap valen 1 euro amb 10 cèntims, doncs he d'assumir que l'euro és de l'ampolla i que la resta, que són 10 cèntims, s'han de repartir entre el tap, que costarà 5 cèntims, i l'ampolla, que en valdrà, doncs, 1 euro amb 5 cèntims. Sembla molt fàcil, però he tingut molts dies per pensar-hi. 3 dies, i els he fet servir, eh? I ara hem de saber si aquesta resposta és correcta o no. I això ens ho han de dir la Laura Espanyol i l'Anton Aubanell. Ivan, els tenim a punt?
3: Sí, sí, ja els tenim a punt.
2: Doncs vinga, Laura i Anton, benvinguts al Rambla 54.
4: Hola, moltes gràcies.
5: Hola, bona tarda. Moltes gràcies.
2: Anton, ho he fet bé, això? 1 euro amb 5 cèntims? És correcte, aquest raonament?
5: I tant. I no només l'has fet bé, sinó que l'has explicat molt bé. De manera molt, molt didàctica, se pot entendre molt bé. La gràcia d'aquest repte era que, a vegades, la primera idea és dir que l'ampolla val 1 euro i que el tap val els 10 cèntims. Uh-huh. Però, clar, la diferència serien només 90 cèntims. Clar, te n'has adonat compte d'aquest tema i he sabut dividir la diferència d'una manera molt maca.
2: Perfecte. He tingut 3 dies, per fer-ho, per pensar-hi, per donar-hi voltes. Vull dir, ja em va passar, això que dius tu.
5: Bueno, els reptes són per lluitar-hi i, evidentment, per assegurir el triomf. Anna, felicitats, eh?
2: Moltes gràcies. Anton, de seguida parlem de reptes numèrics i matemàtics. Abans, però, si em permets, com que és el primer dia que la Laura passa pel programa, volem demanar-li que ens faci 5 cèntims d'Ona Malgrat i d'ella mateixa. Laura.
4: Doncs, bueno, sóc la Laura Espanyol, redactora d'Ona Malgrat, com has dit, un mitjà que s'emet al 107.4 i que porta 45 anys de trajectòria. Sobre mi t'afegiré que m'agrada explicar històries i conèixer tota la gent interessantíssima que aquesta feina em permet conèixer, tot i que, com a curiositat, sempre he sigut molt tímida i aquesta feina va ser un xoc per tot el meu entorn.
2: Doncs algun dia haurem d'entrevistar a punt Arnau, la mare de la Laura, a veure aquesta timidesa. Gràcies, Laura. I ara només ens queda, doncs, que l'avencis una mica i ens presentis a l'Anton.
4: Doncs l'Anton Aubanell és un matemàtic de Malgrat que ha trobat una manera diferent d'ensenyar les matemàtiques. I, de fet, que ens expliqui ell, Anton, d'on sorgeix el teu mètode, com vas començar a explicar les matemàtiques així, amb bombolles i de maneres més entretingudes.
5: Bé, jo realment procedeixo d'una formació matemàtica, de la Facultat de Matemàtiques, doncs molt formal, molt rigorosa, no? I vaig arribar a l'institut i llavors, doncs, jo continuava, siguent formal, allò, però em vaig començar a donar compte de que es havia d'usar recursos diversos, llenguatges diversos, per arribar a diversos estils d'aprenentatge. Si volíem arribar a tots els alumnes, calia intentar utilitzar eines de comunicació diversos, que us haig d'explicar a vosaltres que primer us dediqueu a la comunicació, no? I a partir d'aquí vaig començar

0: pot ser informàtic, pot ser en roleplays, jocs, etc, que alhora comuniquin i motivin.
1: Antoni,
0: així vaig començar.
1: I com és el procés de decidir-te per un objecte o per un altre? Per exemple, com vas optar per les bombolles o vas decidir que les bombolles et servien per explicar geometria?
0: Sí, és un procés llarg, que jo avui em va costar anys anar fent aquest camí, però sí, en general, una pregunta que de mica en mica te'n vas en compte que t'has de fer i que crec que tots els mestres o els professors de matemàtiques ens fem és, davant de qualsevol objecte, de qualsevol context, preguntar-nos, això què em pot ajudar a mi? Com me pot ajudar a mi ensenyar matemàtiques, no? Això que tinc ara davant, aquest context, no sé, el que sigui, no? Aquesta pregunta és mirar els objectes, mirar el que ens envolta amb ulls de professor de matemàtiques, no? Amb què es va sempre preocupant, igual que vosaltres probablement busqueu sempre aquella notícia que pugui ser interessant de portar als micròfonos, doncs el professor de matemàtiques, el mestre de matemàtiques, busca recursos que li permetin ensenyar millor les matemàtiques. I quasi sempre, davant del recurs, es produeix un diàleg, no? Un diàleg entre la mirada del mestre i l'objecte, no? D'un possible recurs, vull dir. I en aquest diàleg potser s'exploren dos aspectes. Per un costat, el contingut matemàtic, que allò te pot ajudar a treballar. I per l'altre, el poder motivador que té allò. Jo a vegades ho comparo amb un camió, no? Un recurs, perdona l'exemple, però és com un camió. Que té per un costat caixa i per l'altre té rodes i motors, etc. Un recurs ha de tenir caixa, perquè ha de tenir contingut. Si no, són fer focs artificials, però no fem matemàtiques, d'acord? Per tant, ens convé que el nostre camió tingui caixa, que transporti coses, no? Que ens permet fer arribar coses a l'alumne. Després, també cal, això sí, motor i rodes, perquè si tenim molta caixa, però no entrem, no comuniquem, no ho transportem, doncs no aconseguim el que volem, que és transmetre coneixement matemàtic. Per tant, també necessitem el motor i les rodes, que són, diguem, la motivació. Aquestes dos aspectes han d'estar presents en tots els recursos. A vegades havien fet classes potser molt, molt tradicionals, que tenen molt de caixa, però costa transmetre, no arriba, avorreix, potser, perquè no hi ha l'efecte motivador. O al revés, poden haver-hi recursos molt brillants, aparentment, però que no continguin matemàtiques. I en aquí, anant una mica, ja el que tu comentaves, el de les bombolles, doncs aquí va ser un descobriment, de mica en mica, a través d'unes publicacions que havia llegit a Anglaterra, que era una cosa d'Anglaterra, doncs vaig anar veient que les bombolles tenien molta matemàtica. Però a la vegada, les bombolles són com uns objectes màgics que sembla que juguin entre la matèria i la no matèria. De fet, probablement la pel·lícula d'una bombolla és de les coses més petites que podem veure, perquè és finíssima, molt fina. Mil·lèsimes de mil·límetre, vull dir que és molt fina. Llavors, esclar, són figures màgiques que sembla que desafien la gravetat, no? Uh-huh. Llavors això és molt motivador. Però a la vegada tenen molta matemàtica. Per exemple, si volem fer passar una bombolla entre tres punts que estan entre dues plaques, no? Doncs sempre utilitzarà la superfície de sabó mínima. És a dir, el sabó estalvia sempre, intenta gastar la menor superfície possible. I els angles que formen les bombolles entre elles són angles de 120 graus, sempre. I això és magnífic. És a dir, comences a descobrir poliedres fets per bombolles. Si ho fas en pla i els projectes amb una paret, tens polígons, pots mirar els angles. És molt divertit, de veritat. I hi ha molta, molta matemàtica. I llavors això ho vam començar a fer amb una companya de Cassà de la Selva, i bé, i finalment doncs, vam participar amb aquesta experiència amb, una trobada de recursos de divulgació matemàtica que es feia a Norwich, a Holanda, a la seu de la European Spatial Agency, que allà i realment doncs, li van donar un premi en l'activitat i va ser molt divertit. I a partir d'aquí la vaig anar fent ja fora de l'institut, activitats de divulgació, etc. No? I bueno,

0: Ara ja no ho faig perquè comporta moure molt de material, però sí que a vegades bueno, ho fan exalumnes meus i persones que ho fan molt millor que jo, i a vegades l'honor que tinc és acompanyar-los i col·laborar una mica amb ells. Però sí, totes aquestes coses ajuden a transmetre idees i alhora a motivar a l'alumne. Jo crec que aquest binomi és l'important.
1: I hi ha alguna matèria o disciplina dins les matemàtiques que sigui més fàcil o més difícil d'ensenyar?
0: Amb els materials, potser la part més fàcil d'ensenyar seria la geometria, no? Perquè, clar, la geometria la toquem, de manera... I la podem transformar, etcètera, no? Potser l'aritmètica li costa més, i sobretot l'àlgebra a vegades li costa més. En determinats moments, diguem, d'aquesta evolució personal, em va interessar molt buscar materials per treballar, per exemple, aritmètica i àlgebra, no? Perquè a vegades sembla que no n'hi ha, i sí que n'hi ha, i n'hi ha de molt bonics, hi ha algun roleplay molt, molt bonic. És a dir que sí, però potser l'aritmètica i l'àlgebra costen més, i en canvi la geometria, o inclús l'atzar, no? La probabilitat no costa tant, perquè bueno, hi poden haver jocs d'atzar que pots anar experimentant repetidament. Sí, n'hi ha.
2: Antoni, suposo que de tant en tant topes amb algú o has topat amb algú que ha tingut una mala experiència amb les matemàtiques, que les ha conegudes feixugues i les viu com un calvari, llavors davant d'això què s'ha de fer?
0: Sí, malauradament hi ha persones que han tingut pues, les experiències escolars en matemàtiques que pues, podrien haver sigut millors. No? Davant d'això, mira, si és una persona jove, se l'ha d'animar a que s'oblida les males experiències i tingui autoconfiança en ell mateix, perquè a vegades de males experiències en males experiències, d'error en error, un va pensant que no serveix per les matemàtiques, no? I llavors te trobes persones relativament joves, que n'hi ha de molt joves que diuen no, jo no serveixo per les matemàtiques, no? I a vegades diuen, és que a casa meu ja els meus pares diuen que ells tampoc els agradaven. Home, no.
2: Llavors, com si fos hereditari, no?
0: Com si fos hereditari, no? I a vegades ho és per els comentaris que fem, no? Llavors, una persona jove, bueno, i una gran igual, la millor manera de sortir d'aquesta espiral de dir jo no serveixo, se n'ha de sortir, primer, permetem que et digui, ni personalment ni socialment ens podem permetre que hi hagi gent que digui no, jo les matemàtiques no serveixo. Tothom serveix per les matemàtiques, tothom. Poden haver-hi les seves limitacions? Potser sí, en algun sentit, clar que sí, hi haurà qui profunditzarà moltíssim, i hi haurà qui podrà gaudir de les matemàtiques des d'una perspectiva potser més superficial. Cap problema, però tothom pot gaudir de les matemàtiques, i això és molt, molt important. Llavors, potser la millor manera de revertir aquesta espiral, diguem-ne, descendent sobre les matemàtiques, és proporcionar petits èxits, perquè no hi ha res més motivador que l'èxit. És a dir, proporcionar petits reptes matemàtics que per un costat siguin una mica, un punt difícils, no? Per un costat, però per l'altre no siguin tan difícils com que desanimin, com que diguin no, jo ja no m'hi poso. M'explico, no? Buscar aquest equilibri forma part de l'ofici de mestre de matemàtiques, no? I anar proporcionant a l'alumne aquests exercicis que li requereixin un cert esforç, perquè si no hi donarà importància, i que a la vegada li permetin tenir èxit, no? Successius exercicis d'aquests van refent l'autoestima matemàtica, i això és molt important. I deia, si ets més gran i tens aquesta mateixa sensació de que jo no serveixo per les matemàtiques, doncs primer, no ho diguis a la gent jove, deixa que ells tinguin les seves experiències positives, i segon, pensa que mai és tard per tenir una experiència matemàtica feliç, i que sempre te poden agradar les matemàtiques, no? Nosaltres en el Museu de Matemàtiques de Catalunya diem que hi ha dos tipus de persones: les que els agraden les matemàtiques i les que encara no saben que els agraden però que els agradaran. Segur.
1: I Anton, aquesta pregunta potser és un pèl compromesa, però actualment les ensenyem bé les matemàtiques a les escoles i als instituts? Els hi donem prou importància?
0: Bé, jo crec que són dues preguntes, de fet. Jo si he de contestar a la primera part, que les ensenyem bé, jo penso que hi ha molts de moviments de professorat que estan lluitant cada dia per fer bé les seves classes. I han, penseu que tenim a Catalunya 5 associacions de professors de matemàtiques, a part d'algunes d'específiques, també, vull dir, per algun aspecte concret de l'ensenyament matemàtic, com el GeoGebra, i a part d'institucions inclús més generals dintre les matemàtiques. Per tant, tenim molt d'associacionisme matemàtic. El professorat de matemàtiques, en general, és molt militant, molt, deixa'm dir, molt friqui. Estem molt entregats, no? I lluita per fer-ho bé. Podrem encertar més o menys, però ja lluitem per fer-ho bé. Ara bé, hi ha una segona part que dius si les matemàtiques, deies, estan ben tractades o alguna cosa així, no deies?
1: Sí, s'ensenyen bé.
0: Sí, s'ensenyen bé, que això és la primera part, no? Però hi havia una segona part...
2: Si se'ls dona prou importància.
0: Exacte, si se'ls dona prou importància. Aquí sí que jo seria un punt més crític, no? Perquè jo crec que hi ha un aspecte important, que és el temps escolar. Però això és que és fàcil de deduir. Quan una cosa l'has de fer en poc temps, normalment intentes mecanitzar-la, automatitzar-la... No, ja t'ho explicaré, però ara fes-ho així, això, no? M'explico. I llavors no es fan les coses en profunditat, no? I a Catalunya, durant molt de temps, tots els cursos... Ara no, eh? Ara ja hem anat millorant. Ja hi ha cursos que hem passat a 4 hores. Però hem tingut durant bastant de temps els cursos a 3 hores. Tots els quatre anys d'ESO. Després ja hi ha hagut dos cursos que ja tenen 4 hores, però bé, és un procés i
2: mica en mica,
0: és no homogeni. En mica en mica, no?
2: Anton,
0: i llavors què passa?
2: Digues.
0: Perdona, és que la resta, per exemple, de l'Estat, tenen 4 hores. Llavors, és clar, nosaltres en tenim una mica menys.
2: I ens quedem a darrere.
0: Tu has dit. Jo crec que miracles no n'hi han. I això a vegades no es diu prou, perquè diem, bueno, és que també fem matemàtiques dins de projectes, etc. Els projectes estan molt bé, però a vegades les matemàtiques que hi ha a projectes no són prou significatives.
2: Doncs, Anton, no? Nosaltres volem intentar posar-hi remei i volíem fer-te una proposta des d'aquí, des de Rambla 54, no t'espantis, no demanem calés ni compromisos d'aquells que t'encadenen. Tenim un seguit de gent, que són els nostres ramblers, i que de tant en tant, sense cap compromís, ens envien àudios explicant-nos doncs, com els va la vida, o si han vist alguna cosa que els fa gràcia. En el teu cas, podria ser perfectament un repte matemàtic com el que vam escoltar el darrer dia. I així ens ensenyes números, com ho veus?
0: Accepto encantat, seré rambler.
2: Doncs...
0: Vull dir... Segur que a les rambles dels nostres pobles hi ha multitud d'elements que ens ajudarien a fer matemàtiques, segur. Però sí, accepto encantat.
2: Doncs et llancem el repte de que la primera nota de veu que ens enviïs sigui un repte amb una rambla com a protagonista.
0: Home, això, si me deixes en un mercat, que potser serà més fàcil?
2: Sí, i tant.
0: Si me permets un mercat, segur que hi ha alguna rambla que porta un mercat, te'l puc dir ara mateix, un repte.
2: Vinga, doncs molt ràpid.
0: Què et sembla?
2: Vinga.
0: Quan val, t'ho dic així, quan val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig al quilo i mig de sardines?
2: Doncs, Oriol...
0: Ho repeteixo?
2: Sí, vinga, digues.
0: Quan val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig al quilo i mig de sardines?
2: Doncs queda apuntat. Oient, a pensar-hi. Anton, Laura, moltíssimes gràcies per aquest passeig i parlem aviat.
0: Molt bé, gràcies.
3: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
4: Hola, jefa, sóc el Toni de Ràdio La Selva. T'explico una cosa. Estic fent un reportatge perquè d'aquí a final d'any tanquen les 3 carnisseries d'aquí de la Selva del Camp. I no estem parlant només de que baixen les persianes, no, estem parlant de que desapareix un món. Ja ningú podrà comprar la famosa llangonissa de la Selva. De fet, l'Ajuntament documenta que ja des del 1286 hi havia carnisseries a la vila. i que el mateix espai va funcionar, on estava l'escorxador, va funcionar durant segles. Estic parlant amb els carnissers. Està molt interessant el tema, perquè hi ha una barreja entre l'home aquell que diu és que ja no hi ha relleu i tal, i que la gent compra d'una altra manera, vol supermercat, i després apareix el fantasma que és, com t'he dit, el del súper, no? És molt interessant preguntar-nos per què dimonis està passant això, perquè una carnisseria que ha estat allà durant dècades ja no tingui continuïtat. Total, que estic fent encara molta feina, però crec que aquí tenim xitxa, mai més ben dit, i una història molt bona per explicar. I per això el Rambla 54 crec que pot quedar molt, molt guapot. I, bueno, ja t'aniré informant. Vinga, jefe, una abraçada.
5: Jo escolto Rambla 54 a delta.cat.
6: Lo carrile de la cava fa uns quants anys...
2: Si ets de les Terres de l'Ebre, segurament ja hagis reconegut aquesta música. Però pels que som de més amunt, doncs costa una mica més. Com que a mi la Nerea Alzo m'ho ha explicat abans d'engegar aquest programa, doncs jugo amb avantatge. Es tracta de Lo carrilet de la cava, de Josep Bo, una cançó sorgida de l'any 90 que ha acabat convertint-se en tot un himne, l'himne d'un trenet que ja té 100 anys.
6: Sempre me'n recordaré.
2: Nerea, benvinguda al Rambla 54.
7: Hola, bon dia. Bona tarda.
2: Bona tarda. De seguida pugem en aquest carrilet que avui circula per la nostra Rambla, passa per davant del número 54... Però abans, una cosa. Com que és la primera vegada que connectem amb vosaltres amb Ràdio Delta, ens pots fer 5 cèntims de qui sou, la ràdio i tu, si us plau?
7: Sí, clar, DeltaCat som la plataforma informativa de comunicació local i multimèdia al Delta de l'Ebre. Som uns enamorats del territori i donem cobertura informativa a l'actualitat, la cultura, els esports, tot, en definitiva tot el que passa aquí a les Terres de l'Ebre, sobretot a Deltebre, Sant Jaume d'Enveja, l'Ampolla i Camarles. I ho fem en diferents formats, en diferents suports.
2: I de la Nerea Alzo, què n'hauríem de saber?
7: Jo he vingut a far aquí perquè, com he dit, sóc una enamorada del territori i de les tradicions i de la música com esta que estem escoltant. De fet, jo ja l'estava cantant ja quan ha començat a sonar, de veritat. No sé, sóc una enamorada d'aquestes coses. Potser sembla una mica per algunes persones... No sé com dir-ho, però per mi és que és com natural.
2: Està molt bé, eh? Està molt bé. S'ha de tenir orgull d'on és un. Nerea, fetes aquestes presentacions, parlem d'aquesta cançó, de Lo carrilet de la cava. El Delta, com ens deies, és una melodia que pràcticament forma part de la vida de tota la gent que viviu allà, no?
7: Sí, de fet és una cançó que s'ha escoltat a casa, que sona moltíssim a les festes, a les escoles, també en els moments de reivindicació col·lectiva. Però al final tot comença a partir d'una experiència molt personal de Josep Bo, que és un compositor d'aquí a Deltebre, o era un compositor perquè malauradament ens va deixar fa uns anys. I són els records, és a partir dels records que ell feia a Tortosa per anar a estudiar. I així ens ho explica la seva filla Gemma Bo.
8: Anava molt a en lo carrilet perquè anava a estudiar comptabilitat a Tortosa, i quan va arribar la data de la despedida, que van fer una festa, ell va anar a la despedida i tot normal, però en acabat d'uns dies li va agafar com molt d'enllor, no? De pensar en lo carrilet i molta nostàlgia, i després com un agraïment perquè va ser conscient de lo que va arribar a simbolitzar lo carrilet per al progrés del poble. I llavors pues, li va ocorrir fer la cançó del carrilet, com una espècie d'homenatge al carrilet, diguéssim.
2: És a dir, que primer va arribar aquesta enyorança i després la consciència de tot el que havia representat aquell tren.
7: Sí, exacte. Josep Bo descobreix que no troba a faltar només els viatges, sinó un tren, no?, que ha contribuït al progrés del poble, i d'aquell sentiment que fa una cançó sense imaginar tot el recorregut que tindria i que ha acabat tenint posteriorment.
8: Ell sempre deia, aquesta cançó jo la vaig fer com per a mi, per a casa. Era algo molt, molt casolà. I bueno, després va passar el temps i la gent del poble la va començar a conèixer, i els de l'orquestra Telstar li van demanar permís per a poder-la cantar en l'orquestra, I sí, la cantaven ells, i llavors, clar, se va fer més, més famosa. I quan ja va ser que es va fer famosa del tot va ser quan van fer la versió Els Quicos, que poc després vam a començar tot el tema de la lluita antitransvasament, i, clar, a totes les manifestacions que anàvem, això, sempre es cantava aquesta cançó. I va ser, bueno, que se va convertir com un himne de les Terres de l'Ebre.
2: Així es va convertir, com escoltàvem, en un hit abrenc, quan tot el territori se la fa seva, no?
7: Sí, és clar, és que el Carrilet de la Cava parla d'un tren, d'un trenet, però també expressa les arrels, la identitat, i també parla molt, no?, de la defensa de l'Ebre.
2: I hi ha una escena familiar, m'has explicat, que mostra molt bé fins on havia arribat aquella composició, oi?
7: Sí, és una escena que va passar al Palau de la Música.
2: Déu-n'hi-do.
8: Uns pares tenien botiga de roba. I quan anaven a Barcelona a buscar roba, moltes vegades se quedaven i anaven al Palau de la Música, al Liceu, perquè, claro, a mon pare li encantava la música i ma mare també. I ma mare m'explicava que ma mare era molt bromista, no? I sempre quan anaven així, al Palau de la Música, quan comença el director, no?, i es fa aquell silenci, ma mare li deia a mon pare... T'imagines que ara toqués el Carrilet? De broma, no? I se'n rien molt els dos. Era... I dic, això és una animalada, no? Resulta que Quico el Cel i el Nail Mut de Ferreries, quan van celebrar el seu 10 anys, van fer un concert al Palau de la Música. Bueno, van fer un concert d'ells, però van preparar una sorpresa per a mon pare. I aquesta sorpresa va ser que van fer una formació musical entre diferents membres de les bandes de música de Terres de l'Ebre, per a tocar el Carrilet. Però, claro, jo sabia esta sorpresa, però mons pares no. I, clar, estàvem dins el Palau de la Música i, de repent, entren per la part de detrás, cap a l'escenari, los músics tocant el pom, pom, pom. Imagina't, vull dir, va ser un moment d'emoció. Un pare, jo dic, ai, l'agafarà algo, l'agafarà un atac, perquè, clar, és molt fort. Entens sentir-te el Carrilet allí al Palau de la Música i va ser un moment super, super emotiu.
2: I tant, quina escena. Josep, vos escoltant la seva pròpia cançó al mateix Palau de la Música.
7: I a més, interpretada per músics de diferents bandes de les Terres de l'Ebre, d'alguna manera era una manera... El territori, no? D'alguna manera el territori li retornava aquesta cançó. I és un llegat que encara ara continua arribant als més menuts.
8: Una cosa que em sorprèn molt, molt, molt, molt, és que els crios els encanta. Hi ha un munt de mares que em diuen, mare... Quin munt de vegades hi canto el Carrilet amb un fill o amb ma filla per a poder-la dormir. I és veritat, no ho van conèixer, però els encanta. Ara l'any passat va ser el centenari del mon pare. Ho dic jo perquè les escoles també, els professors fan un paper molt important, no?, d'ensenyar-los aquesta cançó, no?, i mantindre aquesta història viva. També suposo que és que la cançó enganxa molt, no?, i és una tonada que enganxa molt, i suposo que és per això. I també per lo que explica, no? És una cançó molt costumista que ho explica tal qual era. La gent que ho va conèixer, doncs diuen això, no? Que és una descripció perfecta.
2: Nerea, això de dormir els fills cantant-los lo Carrilet de la Cava és cançó popular nivell premium, eh?
7: Sí, perquè la memòria passa d'una generació a una altra sense necessitat d'haver conegut lo tren. Però Josep Bo va escriure molt més. De fet, la Gemma, la seva filla, sempre ha lamentat que la popularitat del Carrilet deixés altres composicions de Josep Bo en segon pla.
8: Claro, és que són moltes cançons, n'hi té 19 en total. Llavors, per exemple, jo, de més jovenita, sempre... Lo Carrilet està clar que és una cançó que és molt bona, no?, i ho explica tot molt bé, però a mi hi ha cançons de mon pare que m'agraden molt més que el Carrilet. I llavors jo sempre pensava que era una llàstima que no es coneguessin aquestes altres cançons. Se coneixia una mica la de Terra d'Arròs, també de Delta de l'Ebre, però n'hi havia que quasi la gent no coneixia. I llavors doncs vaig tenir una idea de fer com un recull de totes les cançons.
2: I aquí la Gemma deixa de ser només la filla del compositor i es converteix en la persona que recupera i ordena tot aquest llegat.
7: Sí, clar, i ho pot fer perquè durant molts anys havia preguntat a son pare què hi havia darrere de cada cançó.
8: La meva tasca doncs, va ser la de recollir totes les partitures. En això he de donar gràcies a ma mare, que era superordenada, i gràcies a això vaig poder trobar-ho tot, encara que avui en dia encara he tingut alguna sorpresa, eh? Algo m'he trobat per escrit allí, però vull dir que això em va ajudar molt. I el que vaig fer va ser... Jo, el que vaig fer va ser explicar el motiu que l'havia portat a escriure cada cançó. Perquè això li ho preguntava molt a mon pare, no? Així com si jugués a ser una periodista. I li feia moltes preguntes. I aquesta cançó per què? I quan va ser? I gràcies a això doncs, vam poder fer tot este recull. I també gràcies a que els grups musicals van col·laborar desinteressadament. Cada un doncs, va ficar lo... No es pot dir granet de sorra, perquè és molt, molt més.
2: Nerea, doncs queda clar que el llegat de Josep Bo, d'aquest compositor abrenc, va molt més enllà que la cançó del Carriler.
7: Sí, són 19 composicions que expliquen una manera de viure i de mirar el Delta, però el que està clar és que el Carrilet de la Cava és la que ha aconseguit unir totes les generacions.

0: Nerea, moltíssimes gràcies per compartir el Rambla 54, aquest trosset d'història de l'Ebre, aquesta història tan bonica. Gràcies també a la Gemma Bo per les seves paraules i la seva generositat a l'hora d'obrir-nos també la història de la seva família. Xerrem aviat.
1: Gràcies a vosaltres. Jo me'n vaig a la música, en lo carrilet, perquè la cançó de Josep Bo crec que queda clar, que continua fent viatjar en la seva memòria. Fins aviat.
2: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 a la meva ràdio local.
3: Rambla 53 a la meva ràdio local.
2: 54.
3: Ah, 54, has dit 54. Crec que has dit 53.
2: Pot ser que m'hagi equivocat.
3: Rambla 53 a la meva ràdio local.
4: 54. Crec que ho hem de tornar a fer.
2: Vale, va, un altre cop.
3: Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: Perfecte.
5: Mira, escolta, Anna, que m'ha comentat l'Edu, l'Eduard Morell, que ell és musicòleg, que al Almacelles hi ha una qüestió molt interessant i força peculiar vinculada amb una sirena que té molta importància per la gent del poble. No sé si us interessaria que ho portéssim al programa, però la veritat és que si em dius que sí, vinc i amb ell i en parlem.
6: Hola, Maria. Doncs, escolta, sembla una història molt xula. Digue-li a veure si aquesta setmana pot passar per aquí i us espero. Vinga, una abraçada, fins aviat.
7: Escolta'm una cosa. Jo, normalment, quan vaig a un restaurant i el que fan m'agrada, me'n recordo dels plats. Però la Paloma Fondita, no sé si li he de dir la Paloma Fondita, Fondita Paloma, com li he de dir?
8: Paloma Fondita Mexicana, jo crec que és el nom que volem donar-li, perquè sobretot jo crec que la segona paraula, no, Paloma Fondita, li dona aquest sentiment de ser un lloc diferent, no? I també perquè tenim la Sala Paloma. I n'hi ha gent que es confon, saps? Que pensen que aquí és per ballar o així, o que vindran grups, música, però bueno... Fondita mexicana o mexicana, millor, com m'agrada a mi també.
7: Doncs la Paloma Fondita Mexicana, yeah. Me'n recordo del Pescador Zarandeado, però també me'n recordo del Ricardón. Sortir d'un restaurant i recordar-se'n després del cap de sala, que és una cosa que no només em passa a mi, els hi passa a molts clients d'aquest restaurant, quin és el secret per aconseguir això?
8: Jo crec que, primerament, el que sempre dic jo de la meva feina és que no podem mirar-la, però sí que podem sentir-la. És una cosa diferent al que fan els cuiners, per exemple, no? O el bartender en un restaurant, en un lloc on el fan servir coses, no? Que tu pots tastar, pots veure, pots com tocar, no? La textura, però de vegades jo crec que també és molt important tot allò que no es veu, que no es mira, però que nosaltres fem amb el cor i que se transmet, no? Hacia l'altra gent. A mi m'agrada molt posar-me també al nivell de la gent, no? I és per això que moltes vegades miraran també que estic amb la cadira i amb la gent al costadet del sofà per donar-li aquesta com... ser una mica més proper, perquè n'hi ha molta gent que arriben aquí pensant que tot és picant, que tot és... bueno, que no trobareu les coses que esteu acostumats a menjar, però bueno, jo crec que amb la informació que tenim, no?, de la cuina mexicana, de la història i tot allò que tenim en comú nosaltres, la península ibèrica, diguéssim, i Mèxic amb gastronomia, m'agrada molt ser el vincle amb allò, perquè n'hi ha molta feina darrere, no?, per fer tots els plats, que són art per mi, però art que se'n va perquè te'l menges, no?, te'l veues, però després el que queda del cap, jo crec que més que el sabor, no?, per exemple, d'un taco governadora, també és aquest sentiment de ser com acollit, no?, amb una cultura, amb una música, amb un sentiment i amb aquesta calidesa que tenim, jo crec, tots els mexicans, perquè sí ho tenim, jo crec.
7: I el nom ajuda? Perquè una vegada, em sembla que jo vaig dir una vegada Ricardo i em vas dir, no, Ricardo, no, Ricardón, per què hi posem aquest èmfasi, aquest on a darrere?
8: Em descriu com una persona que s'agafa al món amb la paraula. És per allò que crec que les paraules importen, no? Des de molt petit, el meu pare m'ha fet aprendre, no?, com que si li dius a algú tonto, no? A un nen, per exemple, aquest nen es creurà que és tonto. Llavors, per mi, va començar des de molt petit saber com utilitzar les paraules per poder descriure certes coses, però també per donar-li un sentiment o donar-li un significat. La primera vegada que vaig anar per Brasil, és una mica més llarga aquesta història, en el 2008, i crec... vaig trobar que a l'amant, no? De, bueno, col·loquialment, a l'amant d'una parella, no? D'alguna de les dues persones o així, els diuen Ricardão. Ricardão, no? Amb la A i la O al final i amb l'accent circumflex que ten i que sona així, Ricardão. Ja m'ha agradat, no? Perquè jo també tinc un tatuatge, que tinc la flor que es diu No me olvides, o no, Forget me now, no me n'oblides, no? Que és aquesta petita flor que és la flor dels amants, també. I, bueno, era una mica cap allí. Després, quan m'he adonat que la música té molta influència en mi, no? I que tot el son i tot... I si resumem que les paraules importen, per mi Ricardón és bueno, un joc de paraules que fa que el nom sigui una mica més gran, que es fiqui, perquè fonèticament quan tu parles de Ricardo, Ricardo amb la O al final, se'n va de la teva boca, no? Però quan dius Ricardón, Ricardón fica, no? Es queda, omple la boca. I això m'agrada molt, això fa que la gent també se'n recorda del meu nom i que no em diguin Richie, que no em diguin Ricky, Rick, perquè els diminutius jo crec que fan una mica com que més petita la cosa o més petita la persona, i jo no em crec petit, jo em crec una persona que, bueno, que ocupa l'espai que habita, no? I de vegades quan comença el show al restaurant i la gent pregunta el nom, o de vegades jo també me'n presento amb allò, és perquè faig que el nom agafi tot el sentiment que jo tinc i també en el core, no? Com el cor, el per dins meu, també la manera en la que em mou, no? Al restaurant, és una mica com que hi soc aquí, soc el Ricardó i estic aquí per ajudar-te, no? Per fer el vincle, com hem parlat abans, de la cuina, del coneixement, perquè tinguis una bona experiència, en realitat.
6: I imagino que acostar-se al client no ha de ser fàcil, perquè, clar, cadascun de nosaltres som diferents i això s'ha de tenir una mica de psicologia, no? Per veure, amb aquest puc arribar fins aquí, amb l'altre puc o no. O...
8: Sí, s'ha d'aprendre... Bueno, vaig aprendre fa molt de temps a llegir, no? Llegir una mica la gent, no? Com arriben, perquè des del moment en què obren la porta, per exemple, tu pots adonar-te si aquestes persones diuen bon dia, no? O si diuen good morning, o... jo sé pas, no? Paraules en altres idiomes, o si només entren i volen entrar al lavabo i estàs com una mica... Pues, llegir una mica aquesta gent. Però més que només mirar-les, també sentir, no?, aquesta energia que també porta la gent, no?, potser amb por, no?, una mica amb curiositat, una mica com més excitats, no?, o gent que ja venen i que arriben aquí com orgullosos, no?, de ser, de que nosaltres els coneixem i que porten més gent. Allò, jo crec que fer aquest tipus d'anàlisis amb la gent tan aviat quan arriben, si s'ha de treballar, no? Hem de mirar, hem de saber què roba tenen, també. Sembla una mica com molt... com materialista.
6: Com un escàner, gairebé, eh?
8: Sí, però sí, és una mica així. És com un escàner, sí, no? Materialista pot ser perquè vols mirar també què tipologia de roba tenen, no? Si venen molt perfumats o no. Tot allò et diu alguna d'aquesta gent. I llavors, quan arribes a la taula... ja allò em dona com pistes, no? Em dona com consells a mi, de veritat, de com arribar, no? Per exemple, com arribar amb l'idioma, no? Perquè si escolto que a mi em parlen en castellà i després jo veig que a la taula parleu en català o en anglès o en francès, ja també allò fas l'intent, no?, de fer aquest vincle amb l'idioma també, perquè transmetre, jo crec que és el més important en un restaurant, bueno, en la vida en general, també.
6: T'he de dir que jo ja porto unes quantes visites. Jo, com ens deia el Sergi López fa alguns programes, ell és un assidu de la Carpeta Moderna, jo sóc una assídua de la Paloma Fondita, i el teu català va ser una de les coses
7: que més em va sorprendre. No només el teu català, sinó totes les vegades que he tornat, l'interès que tens, fins i tot en paraules que ni tan sols jo conec.
8: Jo crec que, bueno, conèixer la llengua és conèixer la cultura. Llavors, fa 12, aquest any vaig... el meu aniversari número 12 des de que vaig arribar a Barcelona per viure, i jo crec que el més important que podem fer quan arribem a un lloc és conèixer la cultura i, per tant, la llengua. I el català, que és una llengua que es defen, no?, molt, moltíssim, jo crec, i que el pots trobar tot al carrer, sí, és el mateix a Galícia i és el mateix potser al País Basc, però és com el sentiment és diferent, perquè aquesta és casa meva, i a casa meva jo vull ser com inclòs també, i per ser inclòs jo crec també n'has de parar de tenir la força, no?, i el coneixement de les paraules que s'utilitzen per poder trobar i explicar el que vols. Perquè fer una traducció jo crec que no és el mateix, no? Perquè has de trobar la paraula exacta que vols dir en aquest idioma perquè la gent també sàpiga que tu tens aquest interès. Així com ells venen aquí per tastar coses noves, jo també estic interessant en trobar paraules noves per poder escriure, per poder dir, o per fer també aquesta com relació entre certs plats, no?, certs plats i certs bueno, preparacions que nosaltres tenim, perquè pues, tan nourrit la cultura mexicana de la cultura de la península ibèrica, és a dir, també del català. Tanmateix que el, bueno, l'himne nacional de Catalunya va ser escrit per un català, no? Sant Joan de les Abadesses, jo crec que
7: sí, era... Sí, sí, sí. L'himne de Mèxic, vols dir?
8: L'himne de Mèxic, del país, com tal. Llavors, jo crec que també jo fa un vincle, i per mi, per exemple, trobar que les postres sempre són femenines i plurals va ser un descobriment que m'agrada molt dir-ho, perquè n'hi ha molta gent que no ho saben. No ho saben, i que quan tu dius, quan obren els ulls, no?, com diu, diguéssim, és com que estic... sorprendido, perquè aquesta persona que no és aquí, o sembla que no és aquí, que també això és una mica complicat, no?, perquè la gent quan parles català et diuen, però quan portes tu aquí, o coses, no?, i quan vas arribar tu. Jo crec que n'hi ha molta gent a Catalunya, molta gent. Per exemple, quan vaig anar a Sant Sadurní d'Anoia, no?, per visitar caves, o així, vaig trobar que n'hi ha molta gent catalana racialitzada, asiàtics o gent afrodescendents, que tenen un català però envidiable per mi. Per exemple, que jo soc mexicà, visc aquí fa 12 anys, però després quan arribo en aquests pobles i que pot trobar que tenen paraules o menjar que són molt d'aquí, em trobo una mica com enveja, no? Com diguéssim, jo vull saber tot allò que ells saben o com expressar amb les paraules que ells ho fan més familiar. I, bueno, vaig fer els estudis de català des de que vaig arribar, des del primer dia. Jo me recordo que va dir com que... Sí, tota la gent diu, no? Quan aprens un idioma, el primer que tu t'apenses són les
7: paraulotes.
8: Sí, les paraulotes, no? Diguéssim, va. Pues jo crec que no. O sea, per mi, merci, que ja era una paraula que jo ja més havia en francès, és una paraula que jo he après el primer cop que vaig arribar, i merci, per favor, o saps, com, o bon dia, n'hi ha moltes altres paraules que les paraulotes, jo crec. I el merci és una d'aquestes, o mercès, o gràcies, no?, també, i amb aquestes esses sonores, perquè, bueno, com he dit abans, com que el son, no?, la música fan per mi la vida, i jo crec que en adonar-se de totes aquestes cosetes que ten l'idioma, el català, el lloc en el que visc, no?, a casa meva, pues, prenent en compte la cultura també, com avui, no?, el dia de Diana, el dia de, per ser.
7: És fantàstic sentir-te parlar així de la llengua. Pensava que en realitat la meva feina i la teva s'assemblen molt, perquè tu quan vas a tots aquests clients escanejats, quan passen per la porta i tal, expliques històries. És a dir, no només dius aquest plat és això i porta això, això i això, i pica o no pica. I a més les situes en geogràficament, històricament, no?
8: Sí.
7: Si ara m'haguessis d'explicar un plat, què m'explicaries? Va, pescado zarandeado. Hem dit al principi que...
8: Pescado zarandeado, que és una història que m'agrada moltíssim perquè també és una paraula que dona molt de joc, no? Zarandeado. En realitat, nosaltres allà a Mèxic, bueno, jo me'n recordo que ho escrivia amb Z, no? És a dir, que aquí en català seria zarandeado, normal, no amb la S normal, bueno, el son, però en castellà seria zarandeado. Per tota la gent, quan llegeixen això, pensen que és zarandeado de moure,
7: sí,
8: no?
7: Com de sacsejar.
8: D'agitar, no? Sí. D'agitar alguna cosa així. Però en realitat és una paraula que a mi m'agrada molt, bueno, una paraula i una preparació que m'agrada molt explicar perquè és molt del meu poble, d'aquesta regió de Mèxic, que és el nord-oest de Mèxic. És una preparació que es fa amb peix, no? Del Pacífic, que és molt ric en tots els productes del mar. Tant allò que Sinaloa té la flota pesquera més gran de Mèxic i que és conegut també com el granero de Mèxic, entre altres coses, no? Que no sí, volem sí. parlar avui.
7: No cal anar a les sèries de Netflix, no?
8: Sí. El diumenge, per exemple, jo me'n recordo que a l'estiu, no? Els meus tiets, no? Que anaven a pescar o així, portaven els peixos i tres ties. I aquestes tres ties deien que elles feien a l'original. Jo me'n recordo mi tia Leti, mi tia Elsa i mi tia Muñeca. I aquestes, bueno, sí, obríem, no, el peix a la meitat, no? Elles no le treuen, no le quitaven, no? No le treuen... No le treien les espines, però quan le posaven alguna, no sé, all i orengà i cel i pebre i a la brasa, vale? Després l'altra li feia una barreja d'una salsa amb maonesa, amb mostassa, amb orengà, amb una pasta de xiles, amb suc de llima i bla, bla, bla, i ho posava per damunt i a la brasa. I l'altra ho feia molt més tranquil·let, no? Era com que mantega, orengà, cel, pebre i una mica de llimona, també. Tot allò amb tortilles. Llavors, no és un plat que... es descriu per la paraula de zarandeado, no? D'agitar, si no és zarandeado de zarandes, que és la fusta, no? La fusta que s'utilitzava per fer-ho a la brasa, perquè és un pla que té un arrel històric d'abans de la colonització, bueno, de l'arribada, no? De la península ibèrica a Mèxic. És un plat que ha vingut de zaranda, ho fèiem amb aquesta fusta a la brasa i va devenir zarandeado, no per la salsa, sinó per la tècnica que s'utilitzava originalment per fer-ho. Ara mateix podem descriure que és un peix a la brasa, en realitat, però que n'hi ha moltes varietats perquè tot és enriquit depenent del lloc on tu siguis, no? Per exemple, a Sinaloa, com he dit, i a casa meva n'hi havia tres versions, però, bueno, a Nayarit, que va ser originalment on han trobat que ve aquest nom, bueno, ho fan diferent, no? I a Sonora també, i a Tijuana, i a Baja California. Llavors estem com parlant d'una preparació que es comparteix en tota una regió de Mèxic que no té res a veure amb només els ingredients, sinó amb la paraula, perquè aquesta descriu també una tècnica que nosaltres utilitzem. És a dir, per exemple, podem descriure aquí com fer una comparació, escalivar. No? N'hi ha escalivats que són dobles escalivats, que són molt més caramelitzats, no? I n'hi ha altres que són només que li treuen la pell una mica i està una mica mig, diguéssim, mig fet, no?, al pebrot. Diguéssim, no? Escalivar no, pot ser que no sigui la mateixa tècnica igual aquí en Barcelona que a Girona o que a València, no? I, però que ho fan, ho fem, la veritat.
7: Ens passa una mica igual, t'ho explico, amb el xató, que tothom diu que si el Vendrell, que si Vilafranca, que si Barcelona, que si Sitges... Et dic un secret, el xató és de Vilanova i la Geltrú, que és el meu poble.
8: Mira, però el poble estava molt a prop de Sitges, no? També en comparteixen moltes
7: sí,
8: coses.
7: Sí, sí, però el xató és nostre. Ricardón, moltíssimes gràcies i permeta'm agafar la teva filosofia i dir-te que això ha estat un entrevistón i un gust. I si em deixes tornar un altre dia, que m'expliquis bueno, més vulguis, coses de Sinaloa, de la cuina mexicana i d'aquesta passió per estar amb la gent i explicar-los aquesta cultura.
8: I cert, no? Com he dit abans, jo crec que és molt bon moment i cert, no? I estar present sempre en el lloc, amb les persones i fer atenció, mirar als ulls, realment comprendre que la gent que és el que volen, no? Perquè hi ha gent que venen aquí per veure, per menjar, n'hi ha altra gent que venen només a divertir-se, no? A trobar coses diferents, i jo crec que allò és el que nosaltres hem de trobar, no? Com persones en general, a la feina, jo ho faig tots els dies, no? Però en general, no? Quan trobes algú Què volen aquesta gent? No? Volen estar aquí presents amb mi, no? Conèixer, o parlar, o conversa, i en aquest cas aquesta entrevista per mi va ser una sorpresa, perquè, bueno, de vegades la gent sí que s'interessen en mi, no? Per exemple, però una cosa més gran és que s'interessen per tot un país i tota una cultura que ve representada per un equip, que és un restaurant on hi ha més mexicans que res, no? Aquest, una cosa que estic molt orgullós de ser aquí és allò, però també d'altres llocs que també en senten Mèxic com seu, i allò jo dic a la gent que està, bueno, arreu meu, no? O que treballen, o que van a la feina amb mi, que és com, tu ets mexicà, tant mateix que si tu vas néixer a Vilanova, a la Geltrú, si tu dius que tu ets mexicà, perquè els mexicans nacem on ens dona la xingada gana.
9: I ara a veure, anem a escoltar la ràdio, no?
10: Vinga. Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
9: Molt bé.
11: Ei, Anna, què tal? Soc l'Anna Clarà, de Ràdio Sabadell. A Ràdio Sabadell, que és on jo treballo, és la ràdio municipal de la ciutat, doncs, que es va començar a emetre el 2001 i que des d'aleshores, doncs, ha explicat l'actualitat i la vida de Sabadell. El meu hobby, personalment, m'encanta escoltar música, sobretot tot el tema de descobrir artistes, estils diferents, i justament com que l'altre dia vaig sentir que sonava la Traviata de Verdi, doncs he pensat, a veure si us sembla bé, si us porto un reportatge sobre la Mirna a la Cambra per explicar-vos una miqueta, doncs, la seva trajectòria, des dels seus inicis, la seva infància, fins a acabar sent un referent de l'òpera aquí a Sabadell.
12: Hola, sóc Sergi de la Ràdio Municipal de Terrassa. Com que veig que els de Sabadell també sortiran, doncs podríem parlar-ne, ja que estem al Rambla 54, de la Rambla d'Ègara, aquest dimarts també, amb un historiador local que ens explicarà detallets sobre aquesta important via de la ciutat.
13: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
2: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta. Un programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Encetem ja nova temporada, desena ja. Què tenim avui en el menú? Doncs atenció. Entrevistem a Olga Díaz, una de les escriptores de gènere romàntic més venudes. Amb ella parlarem del seu nou llibre i Después Nosotros, de la seva feina, de futurs projectes i moltes coses més. L'Assumpta Vitòria ens portarà a la seva secció de història de la tele i tindrem, com sempre, el racó del Toni Rovira, en el que hi pot passar de tot i moltes coses més. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Esteu preparats, preparades, perquè comencem!
3: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
2: Doncs, com sempre, quan sona aquesta sintonia, és el moment de parlar de la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria, que avui em sembla que la cosa va de sintonies. Assumpta, quan vulguis, endavant.
4: Mira, Joan, podríem començar amb Cròniques d'un pueblo, que és una sintonia que dona una pau, que era de Mercero, que reflexava un món idíl·lic i rural que jo crec que mai va existir, però que l'acceptàvem de molt bona manera. Després va venir La Cabina, que feia molta angúnia. Després Bonanza i Rocío Jurado, que també escandalitzava. Jo trobo que aquestes sintonies podríem posar en alguna i dona molta pau escoltar-les. Espera que continuï.
2: Doncs vinga, posem primer Cròniques d'un pueblo.

0: Digui'm, Assumpta, quan vulguis, a veure.
1: Diu, amb Dallas vam aprendre a odiar a JR i després hi havia Tico Medina, que formava part de la història.
0: Doncs sí, i mira, recordem, si us sembla, la sintonia de Dallas. Això és la capçalera de la primera temporada, emesa per primera vegada a Televisió Espanyola l'any 78.

0: seguim. Nosaltres continuem amb aquest recull de sintonies que ens porta l'assumpte endavant.
1: Continuem amb El Hombre y la Tierra, amb Félix Rodríguez de la Fuente, que va conquistar definitivament a tot el públic. Després també hi havia La Casa de la Pradera, amb Michael Landon, Heidi, que era molt bonica la sintonia també de Heidi. I després hi havia també una que, això sí que no podem deixar-ho de posar, a l'1-2-3.
0: Molt bé, Assumpta, doncs mira, posarem un fragment de L'Hombre y la Tierra.

0: el Félix Rodríguez de la Fuente, anem ja a la part final de la secció d'avui, Assumpta.
1: I després, l'any 81, va haver-hi un atemptat al Papa que ho van donar moltíssimes vegades i ningú recordava. Ara amb això del Papa que ha estat tan bonic, l'any 81 va ser un atemptat al Papa. Després hi havia Dinastia, amb Dallas, perquè, clar, amb Dallas i Dinastia també són unes sintonies molt maques. I Los Gozos i les Sombres també va estar molt bé. Ah, i el Mundial 82. Mare de Déu, quantes coses han passat. Los Gozos i les Sombres, Ábrete Sésamo. Bueno, jo crec que t'he donat algunes històries per posar.
0: I tant. Eh?

0: Realment, quins records, quins records. Fins aquí la secció de la història de la tele. Nosaltres seguim amb el programa.
1: Cada setmana una veu. Cada setmana una entrevista.

0: l'apunta amb el dit, però això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Ja sonen les alarmes, sí, sí, sí, no podia ser d'una altra manera. El tenim ja preparat? Potser sí, potser no. Anem a connectar amb ell des del plató del Toni Rovira i tu amb la nostra tele dels encants. Toni, que estàs per aquí. Toni, Toni Rovira. Toni.
1: Què tal, aquí, de aquí, la aquí, Caixa Tonta? Sóc en Toni Rovira i tu. I mira, des del plató, després de la setmana passada recordar l'experiència del pas per al programa, del programa de televisió a l'APM, doncs, bueno, seguim endavant, perquè el que s'ha de fer és seguir i seguir. Avui, per aquí en el programa, tinc una figura que, encara que viu a Tenerife, ell de tant en tant ve a Barcelona, la seva estimada Barcelona, i que és història de la música en aquest país, i que, bé, ja li ve del seu pare, que també ell és el Joaquín Gassa Júnior, que em sembla que ja s'ho va treure, perquè el seu pare era el Joaquín Gassa, el gran Joaquín Gassa. Per què t'has tret el Júnior, ja?
2: Home, perquè ja he comprat una edat.
1: Com que una edat?
2: Sí, home, que el del Júnior ja sobra. Això va ser una cosa que va ser culpa de la meva àvia. Fixa't que era, va ser una triple de Sarsuela fantàstica, i que deia, hombre, com era valenciana, i deia, como tu padre es el famoso, en aquells moments, i se llama Joaquín Gassa, para que no te confundan con tu padre, ponte Joaquín Gassa Júnior. I així va venir lo del Júnior. Així, d'aquesta manera. I clar, però, cony, al cap de molts anys vaig dir fora el Júnior.
1: Com va marxar ell, ho va ser?
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Mentre ell hi va ser i no?
2: No, mentre hi va ser el meu pare, encara que ell m'anunciava els cartells quan havia actuat amb alguna de les revistes d'ell, com amb la Sara, etcètera, etcètera, m'anunciava com a Joaquín Gassa, no? Sí.
1: Cantant, presentador, showman, ara tens un programa a la ràdio, Tutti Frutti, també?
2: Sí, a l'XRT, Xanadu Ràdio Tenerife.
1: Fem... Aquí ho podem escoltar, també?
2: Sí, és clar que sí, per internet i per les

0: plataformes i per tot arreu.
1: Posant el teu nom o el nom del programa?
0: No, posant el nom del programa, si poses el meu programa, el meu nom també sortirà. Però si poses Tutti Frutti, pues sortirà programa tal, per Joaquín Gas, etc.
1: Mare meva, tota una institució, eh?
0: Bueno, faig el que puc.
1: Que faig el que puc? Molta responsabilitat a sobre, no?
0: Bueno, sí, però m'agrada. Com que disfruto, pues, em passa igual que a tu.
1: Els artistes són bons, no?
0: Exactament.
1: Per fer el que ens agrada, som capaços d'arruïnar-nos.
0: Sí, encara que hem de posar calés. Sí, sí, és veritat.
1: Tu te venies hagut de posar a vegades?
0: Ah, de vegades sí.
1: Però com a empresari en deus haver guanyat.
0: No, com a empresari no he sigut mai.
1: No? Només el teu pare.
0: Només el meu pare. Saps per què? Perquè el meu pare no tenia cap teatre. Els teatres que ell explotava era perquè els jugava. El Teatre Còmic, el Victòria, etc, el Teatre Calderón de Madrid, etc. I al no tenir un teatre, no tens una base, pues, què fas? I com estan les circumstàncies i les coses que cada vegada agraden les coses més estranyes? No.
1: Ai, mira, tu i jo, a part d'una amistat i la bona sintonia que tenim, ens uneix que jo estimava molt la Sara Montiel i tu, a sobre, vas tindre el plaer i el gust de cantar amb ella.
0: Sí, jo vaig debutar al Teatre de la Sarsuela de Madrid amb ella, amb un espectacle que ella li va demanar al meu pare que li produís.
1: Els famosos Sara Montiel en persona.
0: Exactament. I vam estar 8 mesos a la Sarsuela, però després, al cap d'uns anys, em va cridar el Pepe Tous, el marit, amb el qual m'unia una bona amistat, i em va dir, Joaquín, vente a hacer de showman con Sara. Llavors vaig fer totes les gires que feia ella com a showman amb ella, sí. Sempre.
1: Dic una cosa, què li cantava? Joana?
0: No, li cantava... Amb ella cantava València. València és la tierra de las flores, de la luz y del amor.
1: Sí. I Joana, no? Com va, Joana?
0: Joana, bendigo la hora en que te vi. Joana, y fue un verano junto a ti. Joana... Però això va ser un programa de Galas del Sábado, amb el Joaquín Prat, a Laura Valenzuela i tal, que els cantants que estàvem allà, que érem quatre, la Geru, l'Anna Quiro, pobreta que ha desaparegut, el Santi i jo, cada setmana estrenàvem una cançó en castellà. I aquesta, Joana, és una cançó anglesa i me la van adjudicar a mi, que em va agradar molt, que està a YouTube, està. I bueno, i vaig estrenar-la a Televisió Espanyola al programa Galas del Sábado.

0: En aquella època tu estaves en els millors programes de televisió i amb el gran Íñigo, amb tots els grans presentadors. Bueno, Gales era de la Laura Valenzuela i el Joaquín Prat, no?
1: Sí, el Fernando García de la Vega, que era el director. Sí, però jo crec que ara estic en un bon programa com és el teu.
0: No tant, no tant, no comparem, eh? El que passa és que aquest programa meu vols recordar programes d'aquests que hi havia a la tele.
1: Clar que sí, bueno, sempre és bonic tirar d'hemeroteca, no? I de programes gravats i recordar i tal.
0: Perquè però respectava els artistes i cantaven, que és el que han de fer.
1: Exactament, exactament. És com el Festival d'Eurovisió. A mi el Festival d'Eurovisió m'agradava molt quan era com era. Ara hi ha tant modernisme i tanta llum i tanta cosa que et fots un lío que no ho veus clar. Abans era l'orquestra i el cantant, i ja està.
0: Vas arribar a actuar per molts països i Romania et va reconèixer el que millor no ha fet aquest país, però a Eurovisió no hi vas anar-hi mai.
1: A Eurovisió, segons el Joaquim Prat, que érem molt amics, em va dir que jo estava el número 8 d'aquell any. Però saps què passa? Que llavors intervenen a les cases de discs, les productores i tal, i suporta el que més posa.
0: Escolta, Antonio!
2: Hola, Toni!
0: Ves a dalt i baixa la guitarra, que estem per la ràdio i la millor pots acompanyar un moment en el Joaquín Gassa. Senyor Estrada, de què riu vostè ara?
3: Jo venia a veure l'ampell. Aquí
0: l'invito. Estem per la xarxa, sisplau, per el programa La Caixa Tota.
3: La xarxa, perquè veig a un amic, una estrella, una figura.
0: Ara s'abracen tots dos i
3: sí, home, i tant.
0: Jo dic que és un
3: pues, sí,
0: una eminència viva.
3: Això té doble, això d'una eminència viva.
0: Home, a mi em diuen coses d'aquestes i
3: bueno, és que ara quan et pregunten diu, com estàs? Vivo. Ja. No?
1: Sí. És que o aquí.
3: Aquí,
1: sí. Sí.
0: Pere Joan, avui de què ens parlaràs?
3: Avui no es pot parlar d'una altra cosa que de l'últim grup que queda viu. El disc dels Rolling Stones. Un disc amb 82 anys que tenen, què et sembla?
0: Pues, com nosaltres, sí o no? I tu em vols parlar del paral·lel i de coses, de llibres que s'han escrit que no són ben certes.
1: Exactament. Hi ha molts errates, moltes equivocacions, moltes falsetats perquè escriuen, o perquè miren a l'internet i moltes vegades l'internet està equivocat.
0: Bueno. Oi, Charo!
3: La Wikipedia...
0: Espera't, lo has dejado guapísimo, ¿no?
4: Has visto, le he hecho un buen cambio de... Ha quedado perfecto.
0: ¿No?
4: Bueno, ya era guapo, ¿eh? Ya era guapo, pero un poco más siempre va bien.
0: Aquest senyor arrasava, aquest senyor se las emportava tot de cap.
4: Digo, como esa camisa majestuosa que lleva, no quiero ni que se le manche.
0: Antonio, va, acompáñalo.

0: que en tierra extraña. 5 cèntims.
1: Gràcies. Joaquín Gasa. Adéu-siau.
2: Joan Bosch,
1: Catalunya, t'estimo.
2: Déu-n'hi-do.
0: ¿Te acuerdas
2: en... Quina secció avui, una secció tremenda, com sempre. Toni Rovira i tu, un mestre. Gràcies, Toni, per cada setmana estar amb nosaltres i gràcies també a tots els teus col·laboradors per fer cada nit màgia al plató de Toni Rovira.

0: El racó de Toni Rovira.
1: Piensa que en esta corte francesa eres...
2: Hola, buenas noches. Soy María Galiana, acabo de hablar con una pareja encantadora de La Caja Tonta. Quiero mandar un saludo muy cariñoso a todas las personas que escuchan esta emisora y todas las demás a las que están asociadas. Espero con mucha ilusión poder ir algún día por esa localidad maravillosa de Arenys de Mar, y un abrazo muy fuerte para todos.
3: Hacer un niño.
0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
4: Les largas tardes...
5: I avui acabem amb la sintonia de Cuéntame, i és que el passat diumenge es van complir, doncs, 25 anys des de que vam conèixer per primera vegada la família Alcántara, eh? Començava aquest Cuéntame. Gràcies a tots per ser-hi una setmana més. Arrenquem nova temporada, us esperem la setmana vinent aquí, al vostre dial, a la vostra emissora local, gràcies a la xarxa, un programa que fem des de Ràdio Arenys, amb molt de carinyo per tota la gent que li agrada i que té una certa estima per aquest electrodomèstic tan especial per nosaltres com és aquesta caixa, que, com diuen molts convidats que tenim amb nosaltres, no és tan tonta. Gràcies per ser-hi i, si tu vols, la setmana que ve, més. A reveure. Adéu-siau.
0: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.
6: Reparaciones. El primero. Durante...
7: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.